0: Vull dir, es tracta d'anar a buscar, no? On podem trobar aquest tipus de parasols. De parasol per anar per carrer, senzillament, és així.
1: Doncs anem al fototip 2 i 3, que seria una pell més ja no tan nòrdica, seria una pell ja tirant un pèl més a mediterrània, que serien pells clares, que es cremen més fàcilment, però que ja comencen a broncejar. Igual que el fototip 3, que ja seria una pell intermitja, totalment és la nostra pell, és la pell que tenim i ens trobem aquí, a la nostra península, és la pell estàndard, és la pell que queda intermitja, que ja comença a moderar-se amb el broncejat, gradualment, i que ens trobem que tolera al principi i al final de l'estiu. Què vol dir? Que al principi de l'estiu sí que ens hem de posar crema i al final de l'estiu ja podem començar a utilitzar fototips més baixos. Passem al fototip 4, que és aquesta pell morena, que ja la coneixem, que dius, tu ja tens una pell moreneta.
0: I aquesta pell és una pell que ja està com una mica més curtida, però no és necessàriament, hi ha persones que són més morenes, senzillament sí. És així. No és que sigui a través del sol, etcètera, ja la pell. Però i això, aquesta pell, podríem dir que és com més forta davant de les altres?
1: No és que sigui més forta, sinó que ja neix amb una predisposició a la melanina. Llavors ja està més predisposada al broncejat, perquè com hem dit al principi, la radiació solar és la que potencia la melanina del nostre cos, llavors aquestes pells ja neixen amb un plus de melanina. Llavors, evidentment, tenen menys tendència a cremar-se, tenen menys tendència a l'envelliment prematur, tenen menys tendència a la taca, a l'acné, és com ja tenen un petit plus. Aquí sí que
0: per això
1: surten beneficiats.
0: D'alguna manera és una pell, ja dic, podríem dir més curtida, però més que més curtida, doncs, vull dir, amb una predisposició o no predisposició precisament al que tu acabes de...
1: Exacte.
0: Al que acabes de dir.
1: És una pell que, a més, el fototip 4 es troba molt a la zona mediterrània, però més del sur. Sí, tot el que seria a la nostra península ja, a la part més del sur, Andalusia, Extremadura, exacte, i es troba més allà, i solen ser pells que es vinculen molt doncs, a la raça llatina, a l'àrab, ja, ells ja tenen aquesta predisposició directa a tindre aquest tipus de fototip. I el fototip 5 i 6 és el que coneixem com a pell morena o fosca o raça negra, val? Que també es cremen, i les seves cremades són molt perjudicials i senten molt de dolor perquè tenen un alt contingut de melanina a la seva pell, llavors senten una sobresaturació. Llavors també s'han de protegir aquestes pells.
0: I tant.
1: Perquè a més la seva cremada no la percebeixes òpticament, però sí que la seva pell, en la seva descamació, quan es descama, pateix molt. Tot això, doncs clar, hem de tindre una molt bona hidratació de la pell, molts principis actius com l'aloe vera, la lanolina, vale? La glicerina, que són components que ens ajuden a hidratar moltíssim la pell. A tu que t'agraden tant els consells casolans, hi ha
0: I tu perquè ho saps molt bé com funciona i a més m'agraden, però sobretot són aquests consells que tu dones perquè moltes persones no tenen el poder adquisitiu de gastar-se molts diners en una crema, etc. I ja amb aquests consells o aquesta manera de preparar justament cremes, etc., que té el cost que pot tenir és molt baix perquè a més es poden fer amb productes que hi ha a casa.
1: Evidentment.
0: I tenen el mateix efecte. Positiu. Bueno,
1: tenen un efecte positiu.
0: Positiu.
1: Tenen un efecte positiu.
0: No tan fort com a moltes.
1: Clar, a vegades no és l'efecte que voldríem aconseguir, però sí és cert que ens ajuden molt. Quan hi ha una cremada o un eritema solar, sobretot en els infants, però a totes les persones, jo recomano sempre, quan arribes a casa, fer una bona dutxa, una dutxa fresqueta per treure tota la calor, i hi ha un producte, no és un producte, sinó un aliment que és increïble, que és el iogurt natural. No azucarado, iogurt natural.
0: I és igual que no sigui iogurt natural normal
1: iogurt
0: i corrent,
1: natural,
0: no que no sigui griego ni res.
1: Exacte. Llavors, el iogurt natural el posem a la nostra pell, aquest es posa sobre el nostre cos, baixa la temperatura ràpidament, fa una mascareta sobre la nostra pell, ens hidrata, ens ajuda amb els seus probiòtics a mantindre la barrera cutània de la part de l'estrat corni. Vull dir que... I ens ajuda a mantenir aquesta turgència perquè no hi hagi un rebot, vol dir que allò de m'estic pelant, no? Se'ns pela la pell. Doncs ens ajuda a mantenir aquest estat. I dona un alivio.
0: Sí, sí, justament a vegades no pots evitar cremar-te, doncs, davant aquestes, bueno, irritació de la piel, perquè moltes avui dia normalment ja acostumes a posar, però no ha estat suficient, perquè hem de dir que si vas a la platja, si vas a la piscina, és cada, gairebé cada hora, això ho has dit en alguna ocasió, posar el protector. Però poses una vegada i després se t'oblida, no? I és a vegada que la pell, doncs, ja queda, si no cremada, bastant irritada. I amb això, amb aquest consell del iogurt, anirà superbé.
1: El iogurt és meravellós. I l'altre és la nostra gran suculenta, que és l'aloe vera. L'aloe vera, doncs, la tallarem, substraurem tot el que seria
0: el gel,
1: no? Farem una bona emulsió. Dintre d'aquesta emulsió li podem posar unes gotetes d'oli d'ametlla o d'oli d'oliva per acabar de donar emulsió, fer un sèrum i ens el podem aplicar.
0: També, o sigui, en el cas de que el iogurt hi és, no? Però, o també el iogurt i és una altra manera de potenciar encara més que la pell no vagi...
1: El que passa és que el iogurt l'has de retirar, eh? No te'l pots deixar posat. En canvi, l'aloe vera la pots deixar posada i pots deixar que faci. I després, doncs, ja sabem, tots aquests aftersuns que cada vegada estan més formulats i que tenen una bona predisposició a la nostra pell i que a més estan molt controlats i molt ben treballats, doncs que també ens ajudaran, doncs, a aquesta hidratació, a baixar aquesta cuissó si hi ha algun tipus d'irritació o algun eritema, doncs ens anirà molt bé.
0: Molt bé, doncs així quedarien, acabaríem avui?
1: Sí, avui acabaríem amb aquests quatre consells, amb aquests quatre tips.
0: Que queden superbé, però que van molt bé perquè cada cop, o sigui, ara per les temperatures que tenim, ja podem dir que totes les... No sé si tu ja has anat a la platja?
1: Jo ja he anat una mica a la platja.
0: Veus?
1: Ja però m'he protegit, m'he protegit.
0: No podria ser d'una altra manera.
1: Que no se m'escapi, que és molt important protegir-se el coll i l'escot, que a vegades ens oblidem.
0: Sí.
1: Anem amb una samarreta escotada i de cop portes el facial protegit, però tot l'escot, i és una zona molt delicada del nostre cos. Les orelles, ens oblidem de posar-nos crema
0: això
1: a les orelles.
0: Això cada dia, quan sortim.
1: I queden torradetes.
0: Quan sortim de casa, eh?
1: I una altra cosa, el palmell de les mans. Surten moltes taques molt ràpid i després són un xivato. I ens diuen l'edat que tenim. Vale. Llavors aquesta s'ha de protegir molt bé, doncs, per...
0: Ho tindré en compte.
1: Ho tindré en compte, eh? Sí, i ara que venen... I l'empeine dels peus, que no em surt
0: també,
1: en català.
0: També,
1: doncs també, perquè ens posem sandàlies, anem molt monos, ens hem protegit tots i ens hem cremat els peuets. Mira, doncs això és important.
0: A mi això no em passarà, perquè els porto sempre als peus protecció màxim, Vull dir que no se'm cremarà al respecte. Doncs, Oriol, doncs arribem avui a aquest final. I la setmana que ve, de què podrem... Tot i que si m'oblidi, però a veure si podem avançar... De què
1: doncs
0: parlarem.
1: Deixa'm llavors que m'ho pensi i a meitat de setmana t'ho
0: doncs
1: dic.
0: Doncs ja m'ho diràs. Doncs, Oriol, moltíssimes gràcies per aquesta visió tan completa i clara avui, justament per parlar d'aquesta manera com ens hem de protegir, no?, d'abans de les radiacions de tot tipus, no només radiacions solars, sinó també les que tenim molt sovint davant, sobretot aquesta, que és el mòbil, no?
1: Sí, aquestes pantalles que hem dit, sí, que també produeixen radiacions.
0: Doncs, vull dir que avui dia ja sabem una mica més i sobretot amb aquests consells que tu ens dones al final, que va molt bé. Doncs moltíssimes gràcies i ens trobem el dimecres que ve.
1: Aquí, a vosaltres.
0: A Bellesa 360 graus.
1: Una abraçada.
0: I ara sí, ara com ja estem molt a prop de les 10, doncs farem una pausa perquè arriba les notícies, el butlletí informatiu de la ràdio. Però no marxeu perquè és ràpid, 2 minuts, màxim 3 i de nou estarem aquí. Vinga, fins ara.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: I ara sí, passen un minut de les 10 i obrim la segona hora del fòrum i avui ho fem posant el focus en un tema que toca de prop moltes dones i moltes famílies, la qualitat de vida de les pacients amb càncer de mama i el paper que hi pot jugar la balneoteràpia. Els resultats preliminars d'un estudi recent indiquen que els tractaments termals milloren la fatiga, el dolor, l'estat d'ànim i la qualitat del son de les pacients que segueixen segueixen tractament hormonal. Però també ens diuen una cosa important. Aquests beneficis disminueixen al cap de 6 mesos segons el resultat d'aquest estudi, el resultat preliminar, no? I potser caldria plantejar sessions de manteniment per consolidar la millora. Un estudi rigorós en el que han participat, ara no estic segura si són 84 o 74 dones, no? I que ha estat impulsat per l'Hospital del Mar, Research Institute, el Ciberfest i l'Ajuntament de Caldes i la Diputació de Barcelona. I per parlar-ne en profunditat i amb mirada humana, avui ens acompanya tres veus que coneixen aquest projecte des de dins. Natàlia Giralt, que és biòloga, doctora en genètica i investigadora principal de l'estudi. La tindrem al telèfon, de fet ja està, i per això ja t'hi diré benvinguda, Natàlia.
2: Hola, bon dia.
1: Després tenim també a nosaltres aquí, sí, de manera presencial, Amelia Rodríguez, que és una de les dones que han participat en el projecte i que ens d'alguna manera ens explicarà l'experiència en primera persona. Benvinguda.
3: Hola, molt bon dia.
1: I, no t'he dit benvinguda, Amelia.
3: Gràcies.
1: I Marta Luque, que és tècnica de projecció exterior i termalisme, que també ens ajudarà a entendre el paper del termalisme en la salut i en la vida quotidiana de les persones. De fet, la Marta, benvinguda, sobretot.
4: Moltes gràcies.
1: Primer de tot, volia dir, doncs, que volia dir també que tu ja vas estar en una altra anterior sessió, que justament va ser quan vam parlar d'aquest projecte, d'aquest estudi, que en aquell moment ja les dones, crec que totes les dones participants ho havien acabat.
4: Sí, havien acabat,
1: no?
4: L'estudi i havíem inaugurat l'exposició Càlida.
1: Exacte,
4: que encara ens acompanya al Museu Termàlia.
1: I ens acompanyarà, vull dir, per totes les persones, que queda molt recomanada a totes les persones que no hagin vist i no hagin passat per Termàlia, per Museu Termàlia, per veure aquesta exposició Càlida, doncs crec que és fins al gener. Que
4: no, fins al setembre. Mitjans de setembre la tindrem allà.
1: És que no estava segura, en algun moment l'Anna, doncs no estava segura si seria o encara estaria més.
4: Estarà fins al setembre i llavors tindrem de cara a Festa Major la nova exposició.
1: Una altra nova exposició, que d'això ja ho parlarem. Però avui toca parlar primer, i com de Càlida ja la vam parlar, vam presentar, doncs toca d'aquest perquè hi ha aquests resultats preliminars, que seria els primers resultats de tot l'estudi del projecte que es va fer. I ja es dic que aquí doncs jo ja m'he preparat tot un qüestionari de preguntes que anireu parlant segons que creieu convenient, però primer per entendre l'estudi aquestes preguntes primeres estan adreçades a la Natàlia. Vull dir que això ja, com estàs al telèfon, jo ja te l'avanço, Natàlia.
2: Vale.
1: Mira, primer de tot, per començar, tot i que en el seu moment també ho ben explicat, però de fet, com neix aquest estudi i què us porta a investigar la balneoteràpia en pacients, en aquest cas són dones, no?, amb càncer de mama?
2: Doncs, bé, aquest estudi és la continuació d'un estudi previ que es va fer amb pacients amb Covid persistent, val? De tot el que va sorgir després del Covid, va aparèixer el Covid persistent en uns pacients i unes pacients que no eren reconegudes a nivell mèdic, no? Aquella malaltia no existia, diguem, la Covid persistent, fins que, ara ja sí que ja està reconeguda per l'OMS i tot, però, en aquell moment, doncs, la Covid persistent, doncs, els metges no sabien com tractar-ho, com diagnosticar-ho, i se'ns va córrer, juntament amb l'Ajuntament de Caldes de Montbui i amb les Termes Victòria, doncs, engegar un projecte per valorar aquesta malaltia i veure si la balneoteràpia podia, doncs, ajudar a pal·liar, doncs, tota aquesta simptomatologia. Va anar molt bé, vam estar molt contents, i llavors vam dir, ostres, hi ha altres patologies, no?, que també tenen com una simptomatologia molt semblant a la Covid persistent, entre aquestes patologies és el tractament adjuvant que se'ls dona als pacients amb càncer de mama. Un cop han superat el càncer de mama, durant 5 anys han d'estar rebent un tractament hormonal per disminuir els nivells d'estrògens, que els provoca una menopausa exacerbada, amb tota la sintomatologia que provoca aquesta menopausa, no? I llavors vam dir, ostres, que la sintomatologia és bastant semblant. Vam dir, bueno, doncs si ha ajudat a les pacients amb Covid persistent, provem si també va bé per aquesta patologia, no? Bueno, que no és una patologia, simplement és una sintomatologia derivada d'un tractament. I, bueno, doncs vam engegar aquest nou estudi i ja partíem d'aquest estudi previ, que ja sabíem com havia funcionat, com era el disseny, de la manera que va ser molt més fàcil, no?, dissenyar-ho, perquè ja veníem d'un disseny previ. I, bueno, ha anat molt bé, la veritat és que aquests resultats preliminars, perquè deixa'm dir que fins que no es publiquin no sortiran, que diguem, a la llum científica, però de moment els que tenim, el primer, i les pacients, les mateixes pacients, perquè a vegades també no només és el resultat científic, sinó com ho han viscut les pacients, que aquí tenim l'Amèlia, que ja
1: ho va parlar. Sí, ella ens ho explicarà doncs, després.
2: Claro, perquè no només és el número, no?, que tu poses en l'article, sinó que tota la investigació científica va sempre dedicada a millorar la vida de la gent. Llavors, i que una mateixa pacient que et pugui dir pues sí, m'ha anat bé, m'ha millorat, és més que un número, no? És una persona.
1: I tant. És que es tracta d'això.
2: No res, que dic que ella ja us explicarà millor a nivell científic. Però a nivell científic els números, els menys, diuen que ha anat molt bé.
1: Uh-huh. I quina metodologia heu utilitzat i com s'han distribuït les pacients entre el grup de tractament i el grup de control?
2: Bueno, com que és un... Bueno, com es fan normalment els assajos clínics, no? Uh-huh. Que normalment el que tu tens és una cohort, que se'n diu, no? I llavors tu divideixes aquesta cohort aleatòriament en un grup en què rebran melanoteràpia i un grup control, val? Nosaltres això ja ho fem nosaltres en el nostre grup, dins del nostre grup, fem com un sorteig, eh? És un sorteig i et toca el grup control i el grup melanoteràpia. Llavors nosaltres vam trucar a les pacients que del grup balneoteràpia els vam oferir balneoteràpia i les pacients del grup control els vam oferir per estar al grup control. I, bueno, i ja està. Llavors els vam triar així. I en total doncs, vam aconseguir 84 pacients que entressin. Deixa'm dir pacients, però en veritat són dones, perquè no podem tractar la gent de pacients, eh? Perquè al final no volem ser pacients. Volem ser persones, dones, eh? I som dones que, escolta, estan superant un càncer de mama, però que estan tirant endavant.
1: I tant
2: doncs
1: que
2: això,
1: sí.
2: Parlarem de dones.
1: Sí.
2: Doncs 44 d'aquestes dones van anar al grup balneoteràpia i 40 van acabar al grup control.
1: Uh-huh. Els resultats exactes, els resultats preliminars, eh? Més rellevants que heu observat?
2: Bueno, el que vam fer és, hi ha uns qüestionaris de qualitat de vida estandarditzats, científicament estandarditzats i validats, diguem-ho així, perquè tu no pots fer servir qualsevol cosa, ha de ser coses validades en què et doni un número, no?, que tu puguis fer una estadística. Llavors el que se'ls va fer és d'aquests qüestionaris de qualitat de vida en què entrava doncs, si tenies depressió o ansietat, en general de qualitat de vida, no?, de fatiga, dolor, estat emocional i també després també un altre qüestionari de qualitat del son. I això se'ls va fer abans de començar la balneoteràpia, just després d'acabar la balneoteràpia, perquè el que volem veure és si hi ha alguna diferència entre abans i després en les respostes en aquests qüestionaris, i un tercer als 6 mesos d'haver finalitzat la balneoteràpia. I al grup control se'ls fa els mateixos qüestionaris en els mateixos tempos, no? Uh-huh. Els mateixos temps, no? Perquè ha de ser comparable un grup amb l'altre. I llavors el que es mira és si el que ha passat entre abans i després de la hemoteràpia, si és diferent amb el que ha passat al grup control abans quan se'ls fa i al cap d'un mes, perquè el grup control no fa hemoteràpia, Però sí que se'ls fa també al cap d'un mes i al cap de 6 mesos. Llavors mirem si hi ha diferències significatives entre els dos grups. I sí que s'ha vist que en el grup de la balneoteràpia, en tots els paràmetres que s'han avaluat, hi ha una millora significativa, tant del dolor, fatiga, estat emocional, ansietat, qualitat del son, de molts dels paràmetres que s'han avaluat, hi ha hagut una majoració més comparat amb algun amb el grup control que no ha vist ninguna variació en aquest mes. I després, al cap de 6 mesos, sí que és veritat que el que s'ha vist és que el grup de balneoteràpia s'ha comportat igual que el grup control. O sigui, tota la millora que havia experimentat, diguem-ho així, es va perdre en aquests 6 mesos.
1: Uh-huh. Aleshores, doncs, significa incorporar més sessions justament de manteniment, no? Per mantenir aquesta millora, no?
2: Clar, això és una suggerència. Clar, científicament no ho hem avaluat mai, clar. No sabem, val? Perquè això, fins que tu no tens una prova científica i clara, però bueno, és veritat que tot sembla que si això es pogués anar mantinguent, no una sessió intensiva com s'ha fet ara, que eren 12 sessions al mes, o sigui, 3 cada setmana, potser una a la setmana o una cada 15 dies, no? No cal que sigui intensiu, però potser fer una continuïtat, doncs això faria que potser no fessis aquest baixón que fas. I això també ho hem vist amb el Covid persistent, que en algunes pacients van poder continuar fent balneoteràpia, i és veritat, bueno, això t'ho diran més els de les Termes Victòria, que han estat més en contacte amb aquests pacients, però que han estat molt bé. Fins i tot ells mateixos demanaven de continuar, de dir, escolta, que quan hem parat hem vist que hem anat a pitjor. Podem continuar fent-ho perquè m'ha anat molt bé. Jo els vaig dir, un cop acabi l'estudi, cap problema. I han continuat alguns fent-ho i en principi estan contents. Vull dir que això científicament no està comprovat, però bueno, com ho diem, no? També hi ha el subjectiu de les persones que t'ho expliquen. Uh-huh. I molts et diuen que sí, que els ha anat molt bé.
1: I pel que fa, o sigui, els passos que falten encara per publicar l'estudi, podríem dir definitiu, no? I convertir-lo en una referència científica.
2: Clar, ara ve la travessia pel desert, que ara s'ha d'escriure l'article amb un format específic per articles científics, s'ha d'enviar a la revista, l'editor de la revista ho ha de valorar, aquest editor passa uns revisors externs que poden estar a qualsevol lloc del món que s'ho revisin, aquests revisors externs doncs, fan els seus comentaris, suggerències, canvis, això, tot això tu has d'incorporar, tot el que et diuen els revisors a l'article, i llavors els revisors decideixen si tu ho has fet bé o no el que t'han dit, doncs te l'accepten o no te l'accepten. Després va l'editor i l'editor acaba decidint si t'accepta o no l'article, no, i després ha de sortir a publicar. I encara que sembli una d'això, això pot ser un any.
1: Bé, de moment esperarem, però ara passo també a l'experiència humana, en aquest cas és a l'Amèlia. Doncs, Amèlia, tu com has viscut el moment sobretot el moment de ser seleccionada per participar en aquest estudi? Perquè, evidentment, han estat uns mesos que s'ha fet que vosaltres heu participat. Evidentment, aquí, vosaltres com a participants, tot el que se us ha... heu fet, no?, en l'estudi, doncs està el balneari, totes aquestes sessions, etc., formava part de l'estudi, per tant, han estat gratuïtes. Vull dir que, en aquest sentit, doncs, heu tingut, doncs, de moment, això. Per això, després jo preguntaré el que representa continuïtat, no?, continuïtat, potser, de continuar fent la balneoteràpia, etc., però que en aquest cas, però en tot cas, ja seran preguntes cap a després, no?, que ja representa, doncs, una despesa per cada persona. Vull dir que ja no forma part de l'estudi. Sí que forma en part, però ja és una cosa més personal, no? Però bé, primer, com vas viure el moment de quan vas ser seleccionada per aquest estudi? I, de fet, com va anar també el procés per escollir?
5: Sí, doncs, molt contenta, la veritat. Jo em vaig enterar que hi havia aquest estudi per les xarxes socials de l'Ajuntament. I quan vaig veure que era un estudi de balneoteràpia per dones amb càncer de mama, aquí a Caldes, jo visc, no visc a Caldes, però visc aquí molt, molt a prop, vaig pensar, ostres, és que m'encantaria participar. Clar, perquè normalment les persones no, que tenim alguna malaltia, i en el meu cas és un càncer de mama, a més en un estadi ja més avançat, amb estadi 4, amb una metàstasi, per tant, significa que jo hauré de fer el tractament oncològic que estic fent per sempre, doncs normalment participem en altres tipus d'estudis, per sort i per desgràcia, en el sentit que bueno, són estudis que normalment has de prendre un medicament amb els seus efectes secundaris, es fa en un context hospitalari, i clar, realment aquest estudi era molt diferent, era anar en unes termes a veure, no, si els efectes secundaris de tota la medicació que jo estic prenent i que les companyes estan prenent, doncs es podia minimitzar d'alguna manera perquè ens sentíssim millor i en un context doncs molt agradable, no? Primer de tot les aigües,
1: i la companyia també, la, no? El fet de fer,
5: exacte,
1: aquesta teràpia humana, no, d'estar
5: en
1: amb
5: grup,
1: moltes companyes de grup,
5: sí,
1: que no només és fer l'estudi sinó també aquestes converses, penso, no?
5: Totalment, totalment.
1: Cadascuna explicant la seva...
5: Totalment, perquè la força del grup, realment, la força de les iguals,
1: sí,
5: no? En aquest cas, perquè clar, pues, cada càncer i cada malaltia és diferent, però realment compartíem experiències molt, molt similars. I això, no? I pues, i tu com estàs? I tu què fas? I tu què prens? I tu quan et passa això, què fas? Bueno, no? Aquest acompanyament del grup va ser,
1: sí,
5: va ser molt bonic. I després és que ens vam sentir també molt ben tractades al balneari, no? Era un moment doncs de molta cura, això de benestar, no? I de relaxació. I això, jo vaig omplir un formulari, em vaig oferir com a voluntària, i quan em van dir que sí, que estava seleccionada, doncs molt contenta, i llavors només pensava, bueno, ara m'ha de tocar, sisplau, el grup de la balneoteràpia, perquè si em toca el grup de control,
1: clar,
5: és guai, vull dir, no? També participes a l'estudi, però evidentment no reps el tractament de balneoteràpia. Per tant, des d'aquí també moltes gràcies a les companyes que van participar i els hi va tocar el grup de control, perquè és necessari també a l'estudi per poder, evidentment, comparar.
1: Clar, per poder comparar.
5: Sí,
1: no? I què et va, personalment, què t'ha aportat tu a tu la balneoteràpia?
5: Doncs moltes coses. Primer de tot, el tema de la son, el descans nocturn, els tractaments hormonals, una de les coses que normalment provoquen és insomni. I com que són tractaments com molt radicals, que et provoquen doncs una menopausa doncs molt radical d'un dia per l'altre, no?
1: Uh-huh.
5: Normalment la menopausa és un procés natural que passa durant anys al llarg de la vida, i amb aquestes medicacions doncs pràcticament...
1: Això t'avança totalment, no?
5: Totalment, i això, realment, o com a mínim en el meu cas, va ser com d'un dia per l'altre, i de cop i volta no poder dormir. Doncs amb les sessions de balneoteràpia, jo arribava... Primer que arribava a casa meva super relaxada, o sigui que a nivell psicològic ja, com una sensació de calma, de relaxació a la tarda, molt bé. I després, a l'hora d'anar a dormir, conciliar la son molt ràpid. I a més dormir tota la nit. Clar, per mi això va ser... Jo portava 2 anys de tractament hormonal quan es va fer l'estudi de balneoteràpia, i per mi va ser poder dormir va ser al·lucinant. Després, els dolors musculars, a les articulacions, és un altre dels efectes secundaris que ens passen a moltes dones. En el meu cas eren dolors intensos també, i també vaig notar una millora en aquest sentit.
1: Sí.
5: Després el que estem dient, a nivell psicològic. No? L'acompanyament del grup,
1: sí,
5: la relaxació, l'acompanyament emocional. I després també a nivell físic, perquè el que fèiem allà, bueno, arribàvem allà, fèiem primer com una dutxa circular, després entràvem en una piscina i a dins de la piscina amb les aigües termals, mentre les aigües anaven actuant, però també nosaltres anàvem fent exercicis de fisioteràpia a dins de l'aigua, fonamentalment força i de diferents tipus d'exercicis. I això trobo que també a mi em va ajudar molt, també, perquè amb l'aigua és més fàcil, no? No tens aquesta sensació d'esforç que moltes vegades ens pot costar.
6: Peixem menys, vull dir, com peixes menys, el moviment és diferent.
5: Exacte.
6: És més, com més ràpid, no?
5: Sí, exacte. I tant a nivell a l'aigua, dels exercicis de força, com a nivell de confiança, perquè també bueno, hi havia amb nosaltres la Susana, la fisioterapeuta, i que també ens va atendre molt bé a tots els nivells, i això va ser com un xut també de confiança, de dir, pues mira, pues clar que pots, i pots fer coses per sentir-te millor.
6: Mm. I entre els canvis que tu has notat en aquest dia a dia durant i després del tractament, és a dir, els dies que tu vas, des del primer dia, no? Notaves ja canvis en el teu cos, i després, doncs, conforme avançava, no? No sé si aquests canvis encara els notaves més.
5: Mm-hmm. Doncs sí, des del primer dia realment notes diferents sensacions. El primer dia va ser un dia
6: Potser a vegades de sorpresa, no? Del que no saps, perquè no saps què et trobaràs.
5: I cansament, fins i tot diria, perquè bueno, al final fèiem exercici a dins de la piscina, era tot una hora, i la sensació en sortir d'allà de les aigües i de la piscina era que em tremolaven les cames, sentia com una sensació de sentir-me com molt passada, però a la vegada molt, molt relaxada. I aquella primera nit ja vaig dormir millor.
6: Clar, és un dels primers efectes que tu vas notar.
5: Sí, i penso que em va durar un temps, no et sabria dir ben bé, però durant el primer mes jo encara vaig notar els efectes positius, els beneficis. A partir d'allà, clar, suposo que ja es van diluint una miqueta més, no? I vam respondre els qüestionaris i doncs sí, al cap de 6 mesos doncs ja no te n'adones que, ostres, doncs una altra vegada estic dormint malament.
6: Però això ja després, en haver acabat el tractament,
5: sí.
6: Quan tu ja l'havies acabat, és a dir, ja no havies tornat a fer la balneoteràpia.
5: Exacte, no? Quan em refereixo al tractament de balneoteràpia, que va durar, van ser 12 sessions, fèiem 3 sessions cada setmana, per tant, va durar un mes en total. Doncs a poc a poc, després d'aquest primer mes, doncs els efectes, clar, es van anar reduint d'una manera progressiva. Però el primer mes, sobretot, va ser espectacular en la millora. Sí.
6: I, tot i que ho has dit, però te lo torno així remarcat, com vas viure en si el suport de totes, el suport del grup, no? És la vida durant aquelles 12 setmanes, no?
5: Sí.
6: Bueno, 12 sessions, perdó.
5: Sí.
6: Vull dir que com la vas, entre totes, com heu notat aquesta convivència, no? De trobar-vos cada setmana?
5: Sí. Sí, doncs mira, no, clar, som a la ràdio i no ho podeu veure, però quan m'estava fent la pregunta, no, jo estava amb un somriure d'orella a orella. És que van ser moments molt xulos. De fet, amb algunes de les companyes bueno, vam fer un grup de WhatsApp també per estar en contacte i intercanviar impressions, i amb algunes companyes tenim un grup també que es diu Els Nostres Moments, perquè realment era com els nostres moments, no? El nostre dia, eren uns dies que eren per nosaltres i que veníem aquí i de vegades fèiem un cafè abans d'entrar a les termes, després anàvem a fer el tractament de balneoteràpia amb els exercicis a la piscina, després sortíem de la piscina i encara ens quedàvem allà una estoneta de relaxació per veure si a alguna li baixava molt la tensió o si tenia algun efecte secundari que pogués no ser tan positiu, per tant allà ens tenien una estoneta més i bueno, doncs durant aquestes estones pues, xerràvem molt i compartíem doncs, les nostres impressions, els neguits, les preguntes. És difícil el tema del càncer de mama bueno, desafortunadament cada vegada hi ha més càncer de mama, afortunadament cada vegada es pot dir que s'arriba amb percentatges més alts de curació, però a la vegada també hi ha percentatges entorn al 20-30% de dones que, pues, com és el meu cas, no?, que hem tingut un càncer de mama en algun moment i anys després, en alguns casos és en el mateix moment del diagnòstic, però en el meu, per exemple, jo havia tingut un primer càncer de mama i anys després, molts anys després, de fet 17 anys després, em van trobar una metàstasi del càncer de mama als pulmons. No? Per tant, és una realitat complexa, que no és de color rosa com moltes com vegades.
6: Que, però bé, és el color que d'alguna manera...
5: Sí.
6: Dona la... És que ara no me sortirà la paraula, però és aquest color que d'alguna manera s'identifica.
5: Doncs, identifica la causa, diguem. Sí, sí. Uh-huh. Doncs això, bàsicament, és que és la força de la comunitat, no?, del grup, de poder compartir entre nosaltres doncs, preguntes... moltes vegades més a nivell emocional, sobretot, no tant la part mèdica, moltes vegades més a nivell emocional.

0: però a la vegada aquesta sensació amb les aigües termals, de molta relaxació, a la vegada de saber que estàs fent alguna cosa per sentir-te millor, no? I que et pot ajudar realment a reduir els efectes secundaris. És que no li veig cap, diguem, contraindicació.
1: Que sigui nociu no ho és.
0: Exacte, tot el contrari. I té un impacte important en la qualitat de vida. Per tant, l'animaria, però vaja, amb totes les lletres. I de fet, ho hem comentat, abans estaria bé doncs, això, poder fer aquestes sessions de continuïtat per
1: companyia,
0: mantenir...
1: És a dir, amb el grup, si és possible, no? Que seria ideal.
0: Clar, amb el mateix grup ja seria fantàstic,
1: òbviament. O un altre, vull dir, sí. és el fet de poder-lo fer en grup.
0: En grup, sí.
1: Sí. Mira, ara me passo a la Marta, sí. No? El paper del termalisme. Quin paper juga el termalisme en la salut i el benestar de les persones? Vull dir, ara estàvem parlant, però en general.
2: Bueno, jo crec que el termalisme pot i ha de jugar un paper molt més important del que juga, i sentint a l'Amèlia o sentint a qualsevol de les dones que han participat en aquest estudi, jo la veritat és que el que sento és emoció i a la vegada una miqueta d'indignació, no? De que realment tenim a Caldes, però hi ha per tota Catalunya un recurs com és el termalisme, que el podríem fer servir molt més. Mm-hmm. Perquè es fan, com ella ha explicat, es fan molts estudis amb medicació, que aquests tenen, doncs, evidentment, no? Doncs, és una gran sort poder-los fer, perquè vol dir que la medicina, la ciència avança, però evidentment, no? Doncs, hi ha unes contrapartides, unes contraindicacions, i la balneoteràpia, excepte en alguns casos molt puntuals, que també s'ha servit aquest estudi per veure que hi ha alguns casos en què, doncs, bueno, pel que sigui, no? No és del tot favorable, però en gran mesura, no hi ha efectes secundaris. Llavors, clar, davant d'una possibilitat de provar una teràpia que ara estem ja pràcticament, no, en el moment de poder demostrar científicament que ajuda a la qualitat de vida i que no té efectes secundaris, és que, clar, és una mica, és que no hi tens res a perdre, només hi tenim a guanyar. I llavors penso que el termalisme, i des de Caldes de Montbui estem lluitant per això, ha de jugar un paper molt més important. Mm-hmm. en la qualitat de vida. Jo em sento, ja et dic, estic molt emocionada, perquè és que sempre que la sento parlar m'emociono, perquè d'alguna manera, no, formar part d'això, doncs em fa sentir molt, molt orgullosa i molt contenta de poder mínimament millorar la qualitat de vida de les persones, no? impulsant aquests estudis. I us haig de dir que des de l'Ajuntament i des del termalisme de Catalunya, perquè estem molt alineats amb Termes Victòria, que és on s'ha fet l'estudi, però també en general amb tota l'associació balneària, no pararem. Uh-huh. No pararem per aconseguir-ho, perquè creiem que estem poc a poc demostrant amb el Covid persistent, ara amb aquesta de teràpia hormonal, però no pararem fins que des de salut se'ns escolti i es puguin, doncs, fer aquestes sessions de manteniment. Uh-huh. Abans parlàveu, no, de que la Covid, el resultat va ser molt positiu, igual que ho és en aquest cas. Ens vam trobar amb el mateix durant el mes de teràpia de balneari, neoteràpia, diguem-ne, els resultats milloren exponencialment, però a mesura que passa el temps, i això ho explica molt bé la Susana en un dels vídeos a l'exposició, clar, és que elles no deixen de prendre's la medicació. Amb la qual, clar, la balneoteràpia fa com de, bueno, com de compensa, no? Compensa aquests efectes de la medicació, amb la balneoteràpia doncs vas compensant aquests efectes secundaris. A la que deixes la balneoteràpia, però la pastilla no la deixes, que perquè evidentment no es pot
1: deixar
2: ni es pretén, o sigui, això vagi per davant de tot,
1: no substitueix,
2: no,
1: al contrari, però sí que ajuda precisament a poder aguantar, a poder suportar, no? Aquests efectes.
2: És que de fet ens deia la Natàlia que hi ha moltes dones que els hi produeix tants efectes secundaris la medicació que la deixen. Mm-hmm. I al deixar-la és on hi ha una recaiguda.
1: Clar.
2: I moltes vegades és, o sigui, i és molt cru, però és un, és que m'és igual, però és que no estic disposada a aguantar aquests efectes secundaris. O sigui, m'és igual que el càncer avanci, que el càncer avanci, no? Llavors, ostres, veure que tenim un recurs a disposició per pal·liar una mica aquests efectes, és que, bueno, no sé, jo ho veig com tan clar, no? I el grup de Covid persistent es manté amb un cop setmanal des de que van acabar l'estudi el 2023, si no recordo malament, i estan molt millor. Vull dir, la seva qualitat de vida, doncs, es manté, no?, amb aquests nivells més positius. Amb la qual cosa, doncs, bueno, estaria molt bé o poder fer un altre estudi o simplement, doncs, bueno, si no es pot fer l'estudi, si més no, provar-ho, no?
1: Però provar-lo, bueno, després ja te faré l'altra pregunta. És a dir, per exemple, tornant amb el que és l'aigua termal, no? Perquè tu has parlat d'altres balnearis, no? Vull dir, aigua termal en si, del termalisme, però, per exemple, quina diferència o què aporta l'aigua termal de Caldes, o sigui, com en un context, podríem dir, terapèutic com aquest, no? A diferència que podríem dir d'unes altres aigües que això no ho sabem si pot ser, vull dir, perquè com és aquí on s'ha fet l'estudi, vull dir que no sé si en un altre espai termal podria tenir els mateixos efectes.
2: Això seria digne d'estudi, no? De verificar-ho. És veritat que l'aigua Caldes, una de les característiques principals és la temperatura. Nosaltres a Caldes l'aigua emergeix a una temperatura molt alta, 74 graus, i tot i que evidentment no les fem banyar-se a 74 graus perquè si no se'ns cremarien, sí que aquesta composició que adopta l'aigua a l'emergir a aquesta temperatura és molt significatiu. A més, és una aigua que té molts clorurs i sodi elevats, i això fa al final, doncs, que sigui una aigua sedant. És una aigua que drena tota aquesta medicació, no? I per tant, doncs, relaxa, millora la circulació, és bona per la fatiga, pels dolors. Llavors, clar, és una miqueta, no?, doncs, la base que demostra els efectes que després tenen. Evidentment, a tota Catalunya hi ha moltíssimes viles termals i moltíssims establiments termals amb composicions químiques d'aigües diferents. Per tant, una de les coses que de fet ens van plantejar, però és complex, era fer l'estudi com a diverses bandes, no? O fer, per exemple, doncs, un grup de balneoteràpia aquí i un altre grup de balneoteràpia a la Vall d'Aran, per exemple, no? Que també hi ha aigua, però la composició és diferent. Això a nivell científic va ser complicat i, per tant, al final vam descartar aquesta opció, però sí que, per exemple, estem en contacte amb balnearis europeus, en concret des de Budapest i a República Txeca, on sabem que s'han fet estudis també amb tractament hormonal després d'un càncer de mama, i una de les coses que volem fer és fer una trobada d'intercanvi d'informació al respecte, i ens podien donar una mica d'informació amb això.
1: Mira, ara, com has comentat aquest tema, no?, del perquè, o sigui, la investigació, diguem, que està darrere, tornaria jo aquí justament a preguntar a la investigadora, que és la Natàlia, que la tenim una mica oblidada al telèfon, no? I justament no sé si has estat al cas de lo que ha explicat la Marta, Natàlia, justament pel tema aquest del perquè la investigació en aquest cas tenint en compte les aigües d'aquí o les aigües que podrien dir de la Vall d'Aran o de qualsevol altre país d'Europa.
3: Bé, sí, bueno, he escoltat tot, m'encanta escoltar la Marta i l'Amèlia, es parlen molt bé, Doncs, bueno, aviam, com tot estudi científic, tu t'has de cenyir a el que estàs valorant en aquell moment. Això sempre, val? Tu pots extrapolar a el que pugui passar en altres llocs, en altres contextos, però tu sempre has de descriure exactament el que has fet i el que has valorat. Està clar que també, deixa'm dir, que la balneoteràpia, que jo ho he dit mil vegades, no consisteix en sucar-te amb una banyera d'aigua calenta.
1: Per suposat.
3: És molt més, perquè la gent diu, bueno, pues, ja, jo què sé, em poso en una piscina i ja està. No, perquè aquí és tot un conjunt de coses que s'han fet, o sigui, des de les termes, no?, l'aigua específica que brota a Caldes, i els exercicis que s'han fet per la Susana. Vull dir, és tot un conjunt que nosaltres no podem separar cada una de les coses, perquè en cap moment hem valorat cada una de les coses per separat. Per tant, nosaltres tot això ho expliquem en un conjunt. També això moltes vegades ens ho diuen. Diu, i si no haguéssim fet els exercicis, que hagués passat? Doncs no ho sé. Val? O si aquests mateixos exercicis els haguéssim fet al mar, què hagués passat? No ho sé. Nosaltres tot això ho hem valorat com un conjunt. Per tant, si això volguéssim fer-ho en un altre lloc, s'hauria de començar de zero.
1: Clar.
3: I bàsicament és això, perquè no se sap. Vull dir, segurament et podria dir que mira, jo, amb la meva intuïció, però jo no em puc basar en un estudi científic amb la meva intuïció. Mm-hmm. No sé si m'explico.
1: Sí. I ara jo faré aquestes preguntes, sí que les podeu respondre totes tres, vull dir, podeu intervenir com vosaltres creieu, no? Aquí, Natàlia, tu quan diguis, pues, és clar, estar al telèfon és el fet de dir, mira, jo aquí diré alguna cosa, no? I ja està, perquè aquesta, ja dic, aquestes preguntes que faré ara són per les tres. És a dir, què ens diu aquest estudi sobre la salut integral i la necessitat de cuidar cos i ment? Podries començar, si vols, tu aquí, Natàlia.
3: Vale, doncs, home, tot va junt, eh? Això sí que se sap i està comprovat científicament que, per exemple, en l'envelliment el que s'ha vist és que no actuen molts factors. Per exemple, en l'envelliment sembla mentida, però tenir una vida social, ajuda a envellir saludablement. Un son reparador ajuda a envellir saludablement. L'estat d'ànim. Doncs totes aquestes coses que semblen una tonteria, perquè tu et parles molt de la dieta, de l'exercici, dels tòxics, evitar tòxics, això molt bé. Tot això ja se sap, però sí que està comprovat que hi ha molt més. L'estat emocional, l'estrès envelleix. L'estrès és tan dolent per la salut. I, per tant, el que s'ha de fer és disminuir l'estrès, perquè està molt lligat amb inflamació, i tot el que és inflamació doncs és un com un accelerador de l'envelliment. I les pacients amb càncer de mama, en veritat, o sigui, el que els estem fent en tot en general és envellir-les, perquè no només és la quimio, la ràdio, l'estrès que els hi provoca, els tractaments hormonals, tot això és un afegitó més a l'envelliment natural d'una persona. I, per tant, el que hem de fer és intentar pal·liar tota aquesta acceleració, no?, diguem, de les coses. I bueno, me n'he anat per d'això, però vull dir que hem de parlar sempre amb un global de tot, perquè la salut ho és tot. Uh-huh. O sigui, no és una sola cosa. No incidint en una sola cosa podràs millorar. Has de tocar una mica tot.
1: Uh-huh. I Amèlia, la pregunta, per això dic que seran per les tres igual. Sí.
0: Bé, ho ha dit molt bé la Natàlia, és que és un conjunt i evidentment la salut és un concepte integral, no? És cos i és ment. I doncs les persones que seguim tractaments de càncer de mama hem passat per situacions molt traumàtiques, tant a nivell físic, cos, com a nivell psicològic. Hem passat moltes vegades per operacions dures. Hem pres tractaments també molt, molt durs, una quimioteràpia, una radioteràpia, els tractaments hormonals. Per tant, tot el que sigui poder millorar, no?, la qualitat de vida, cuidar el cos, cuidar la ment, d'una manera doncs, més integral, no?, més amb una mirada més completa, és un gran avanç, i sobretot doncs, aquest acompanyament del grup i aquesta mirada que hi ha hagut en aquest estudi des del primer moment per part de totes les persones, institucions que han estat involucrades, no? Aquesta mirada doncs, més humanista, no? de la salut, som persones. Moltes vegades hi ha doncs, mirades molt centrades en la farmacologia, no? Però la salut és una cosa molt més àmplia que això, no?
1: Per tant. Sí, perquè recordo que quan a l'anterior, quan veu estar aquí hi va estar també una altra companya teva, ho recordo ara perfectament, que havia comentat, diu, és que aquest efecte secundaris de la medicació que has de prendre, no? És que a vegades notes com si te produeix una castració, no?
0: Sí, ho és, de fet, eh? Bueno, i si no, Natàlia, sisplau, em pots corregir a nivell més mèdic, o científic, però tal qual, de fet, per exemple, bueno, jo vaig començar doncs prenent aquesta medicació hormonal, que és una doble medicació, per un costat, medicacions per reduir els nivells d'estrògens. Mm-hmm. Però, per exemple, en el meu cas hi ha una medicació que la continuo prenent, que es diu Letrozol, i una altra que es diu Zoladex, que és una injecció que me la posaven mensualment per continuar bloquejant estrògens. Doncs, com que en el meu cas haurà de ser per sempre, per tota la vida, doncs em van dir, mira, saps què? En lloc d'estar posant-te una injecció per sempre, durant tota la teva vida, hi ha aquesta opció de passar per quiròfan una altra vegada i, per tant, fer una extirpació d'ovaris. Per tant, en el meu cas és literal,
1: és una
0: castració ovàrica. Per tant, això té uns efectes, evidentment, físics i psicològics.
1: Clar, clar, clar. Sí. Que és el fet de que t'afecta, vulguis que no.
0: Sí.
1: Marta, tu què diries?
2: Jo diria que un cop més, i s'ha dit moltes vegades, és el poder del grup. Mm-hmm. És a dir, crec que és tan important recordar-nos que som animals socials i que necessitem els uns dels altres i que sembla que la societat ens porti cada cop a una mirada més individualista i quan sorgeixen coses i problemes, tots acabem en el mateix, no? És a dir, si estic rodejada de gent que m'escolta, amb la que em sento representada, em trobo millor. Per tant, et diria que sí, o sigui, tota la unió, no, de cos i ment va junt i va molt lligat al fet d'estar envoltats de persones en la nostra mateixa situació, de fer aquest cercle, de fer aquests vincles. Crec que és superimportant. I evidentment no ho podem demostrar científicament, però estic segura que si aquests tractaments haguessin fet de forma individual no haguessin sortit tan bé.
1: Clar, sí. No, perquè bé, això ja ho comentaràs després tu també, Amèlia, però ara passo de nou també a la investigadora, a la Natàlia. Quins reptes queden oberts per seguir investigant, Natàlia?
3: Investigant amb què? Amb aquest només
1: sí,
3: tema?
1: En aquest tema, perquè, imagina, investigar bueno, jo diria que hi ha de tot. No, en aquesta temàtica.
3: Deixa'm dir una cosa, que el de la castració...
1: Sí, cas, sí, perquè a més ho ha dit l'Amèlia, que me corregeixi.
3: És que és la castració, perquè, sí. O sigui, tu quan fas una castració, normalment el que fas és inhibir la producció d'hormones sexuals a nivell d'òrgan sexual, val? De gònades. Però en aquest cas se'ls inhibeix la producció hormonal a tot el cos, o sigui, els inhibidors de l'aromatasa representa que quan tu deixes de tenir funció ovàrica, la resta de teixits, alguns teixits del teu cos tenen una cosa que es diu aromatasa, que és un enzim que és capaç de passar de testosterona a estrògens. Per tant, les dones que tenen la menopàusia, tot i que no tenen funció ovàrica, continuen produint estrògens a nivell de teixits perifèrics, ¿vale?, per acció de l'aromatasa. Què passa? Que en aquestes pacients, en aquestes dones, també se'ls inhibeix la producció d'estrògens a nivell de teixit perifèric perquè se'ls inhibeix l'aromatasa. Per tant, tenen estrogen zero. Zero. Per tant, què passa? Que no és una castració simple, que és inhibir la funció ovàrica. És inhibir tota la producció d'estrògens d'una persona. Mm. I això afecta molt. I llavors, deixa'm dir-me també, dir-vos que s'haurien de mirar els ossos, eh? Totes aquestes dones que estan prenent inhibidors d'aromatasa i Zoladex, sobretot que es facin un screening en densitometria òssia dels ossos, perquè hi ha una pèrdua accelerada d'os que pot produir osteoporosi. Mm-hmm. Que ara nosaltres el projecte que tenim ara, que estem valorant, és amb aquestes pacients premenopàusiques, vale, en el qual se'ls ha induït una eliminació total d'estrògens del cos, o sigui, que estan pitjor que una persona menopàusica, eh?
1: Clar.
3: O sigui, val? Llavors, aquestes dones tenen una pèrdua accelerada de 2 i els estem fent un seguidisme a nivell de 5 anys que dura tot el tractament o més, i fins i tot a 10 anys, de com evoluciona tots els paràmetres ossis, del metabolisme ossi i de la densitat òssia, perquè perden os i s'han d'acabar tractant pels ossos. Per tant, nosaltres ara, el nostre projecte que tenim ara en marxa és determinar com podem millorar i o prevenir la pèrdua d'os. Per exemple, sobretot sempre els diem que prenguin vitamina D, sobretot, sobretot a l'hivern, molta vitamina D, que no baixin els nivells de 40 de vitamina D, que això també millora pel dolor. Bueno, tenim tot aquest estudi en marxa, o sigui que fem molt seguidisme d'aquesta cohort de dones perquè a més ara tot això és molt nou, perquè fins ara no es donava tanta medicació per la premenopàusica, i ara s'ha posat ja en sèrio en donar tota aquesta medicació, i ara és un nou camp per explorar com es comporta l'os d'aquestes pacients.
1: Uh-huh. Amèlia, tu has escoltat ara mateix, vull dir, tot el que està dient la Natàlia, tu, tot això tu ho compleixes perfectament de fer normalment les desintometries, no?
0: Densitometries.
1: Te les fan particularment igual cada 2 anys, no? Però en el vostre cas us la fan més periòdicament?
0: Doncs a mi em van fer la primera en el moment del diagnòstic, quan em van diagnosticar en el seu moment el tumor de càncer, el càncer de mama primari, i doncs ara des del 2023 que estic amb la metàstasi me n'han fet 2. Jo vaig començar...
1: O sigui, que és més sovint, clar.
0: Sí,
1: perquè el tema de l'os és el que acaba de dir la Natàlia.
0: Sí, diria que només les estan fent anualment, però sí que s'està controlant, sí. A més, a la primera tots els paràmetres havien sortit molt bé, en el meu cas. A la segona, sí, m'han fet 3, exacte. A la segona jo ja tenia un grau d'osteopènia, per tant, es veu clarament els efectes que... Osteopènia és el grau anterior, diguem, a tenir osteoporosi.
1: L'osteoporosi.
0: Sí. I a la tercera, la bona notícia és que s'havia com mantingut en els mateixos nivells de la segona, per tant, no m'he recuperat com estava abans del tractament, però ho interpreto com a bona notícia en el sentit que no ha anat a més.
1: És a dir, el tractament d'alguna manera sí que havia tingut efecte al respecte, no? Perquè...
0: Això no ho puc dir, en el sentit que intento fer tot el que puc i que estigui dins les meves mans per entre d'altres coses, doncs el tractament de balneoteràpia, però també doncs intentar fer exercici de força si és possible,
1: la vitamina D,
0: ajudar amb alimentació amb calci, bé, tot el que estigui doncs al nostre abast, i bueno, mai no sabem, no? És el que dèiem abans, no? És tot un conjunt, eh? Sí. No sabem els factors individuals quin impacte poden tenir, però sí, és un tema complicat, el tema de l'osteoporosi, sí, que s'ha d'anar vigilant.
1: Vull dir, el tema dels ossos, que és una cosa essencial. Marta, no sé si al respecte també tu podries dir alguna cosa, o aquí jo ja me passaria a fer-te una altra pregunta, que és el fet que penso que va més aquí, no? Si veieu possible integrar la balneoteràpia en circuits de salut pública, si esteu treballant justament per integrar-lo, perquè el tema està, doncs, a veure, per una banda, clar, a nivell particular, tiro endavant i continuo fent la balneoteràpia, no? Clar, depèn del on està la persona de junt, no? Representa venir cap aquí, també representa, doncs, no sabem el tipus de despesa que pot representar. A vegades també penses, diuen, la salut és la salut, no? I va primer. Però si hi ha una manera de que això pugui estar integrat dins de lo que és la salut pública, perquè és... Perquè està clar que és necessari. Vosaltres treballeu al respecte?
2: És un dels nostres objectius. És a dir, com a tècnica de termalisme, no? Parlo en el sentit d'Ajuntament de Caldes, és un dels objectius de l'Ajuntament, no? A lluitar perquè el termalisme pugui arribar als canals de salut pública, i ho estem lluitant i treballant des de diferents vies. Ja he comentat alguna vegada que des de Caldes presidim l'Associació l'Associació de Viles Termals Catalana, i és un dels motius, és a dir, és un dels nostres pilars. No és només fer promoció del termalisme i ser... Bueno,
1: se'ns
2: omple la boca, no?, de dir que xulo les termes i el safareig i l'espai cel i el Broquetes, no? Tenim diferents alternatives a Caldes i a tota Catalunya. Sí, està molt bé, però hi ha un objectiu que és el fer, demostrar científicament que el termalisme és bo per millorar la qualitat de vida de les persones i, per tant, que és necessari que s'inclogui dintre del sistema català de salut. I, de fet, amb aquest segon estudi, ara ja en tenim dos i en continuarem fent, poder anar a salut pública i dir, mireu, aquests són els resultats. També ara estem treballant, justament ara, estem treballant en valoritzar econòmicament què suposaria que aquestes dones poguessin mantenir aquest tractament. De moment, com deia abans la Natàlia, no tenim la dada, no? Però anem a suposar, un cop a la setmana, què costaria això? I llavors, amb aquests números, anar a salut pública i dir, senyors, senyores, podem ajudar a X dones, fem-ho. La Diputació de Barcelona, des de l'àrea de feminismes, ens ha donat suport en fer aquest estudi, així que tenim aquí una petita porta oberta que no pensem desaprofitar, continuarem i sabem que estan al nostre costat, doncs anirem fent passets per aconseguir que tant de bo aquests tractaments puguin ser finançats per salut, perquè evidentment no és el que deies tu ara, Conxi, doncs, sí, algunes d'aquestes dones doncs poden dir, doncs mira, a mi això m'ha anat bé, doncs em pago a partir del setembre, doncs em pago una sessió setmanal en grup amb la Susana, no?
1: Sí, quedem d'entre totes.
2: Exacte,
1: no?
2: Però bueno, quan val això? I ostres, i si no està a l'abast de tothom,
1: clar,
2: què, no?
1: Sí.
2: Llavors, sí, és el nostre objectiu i continuarem treballant-hi, i tant.
1: No sé si, Natàlia, també al respecte vols dir alguna cosa?
3: Bueno, bé, perquè el que s'ha de fer és un balanç dels beneficis i de lo que, dels costos i de la càrrega social que hi ha darrere del dolor i el fet de deixar el tractament. Perquè, clar, o sigui, igual fent balneoteràpia, que és... que tu has d'invertir uns diners, no?, potser en aquesta teràpia, també a nivell de cost social, a nivell de cost mèdic, tens menys, potser fas menys visites al metge, menys visites al psicòleg. Si potser et prens la medicació més regularment i no la deixes, i per tant tens menys risc de tenir metàstasis i recidiva. Vull dir que no només és els diners que hauria d'invertir les institucions, sinó els diners que deixaria de pagar una institució,
2: clar,
3: en altres coses.
2: Clar, aquest balanç, no?
3: M'enteneu el que
2: sí,
3: vull dir?
2: Sí, i tant,
3: perquè,
2: i tant.
3: Perquè igual no són tants diners que haurien d'invertir, sinó que potser guanyarien diners.
1: Exacte.
3: En desinvertir en altres coses. Perquè els metges, què? Estan saturats, i els veus les vagues que fan, no?
1: Sí.
3: Perquè van a tope. Pues, si reduïssim les consultes mèdiques i de tot això que comporta totes aquestes visites, potser guanyaríem amb temps, no? Que el temps també és important.
1: I tant, que sí. Mira, doncs arribem ja al final i deixo de manera ràpida, si me la podeu respondre així cadascuna, penso que és ràpida de respondre, un missatge que voldreu deixar a les dones que ens escolten i que puguin estar passant per moments així.
0: Bé, és un moment complicat, però afortunadament... doncs avui cada vegada més disposem de tractaments, no només a nivell de supervivència, que evidentment és la part principal, sinó a nivell de supervivència i amb qualitat de vida. Per tant, no és fàcil, però bueno, endavant.
1: Hi ha esperança, i tant que sí.
0: I aprofito molt ràpidament, voldria donar les gràcies a tothom que ha participat en aquest estudi. No sé si em deixaré algú, però sobretot gràcies, Natàlia, com a investigadora principal i a tot l'equip, a l'Ajuntament de Caldes, a l'àrea de feminismes de la Diputació de Barcelona, a les Termes Victòria, a la direcció i a l'equip, perquè ens han tractat meravellosament, a la Susana Garriga, la fisioterapeuta, a tot l'equip de l'exposició que salida també impressionant, perquè sobretot a la fotògrafa, a la Ona Vidal Serra, sí, que va captar moments de molta vulnerabilitat, perquè nosaltres estàvem allà relaxades, però eren moments també difícils, i els va captar amb molta sensibilitat. Per tant, moltes gràcies a tothom.
1: Doncs que no em queda ja, però vull dir, jo
2: seré molt ràpida. Jo només volia llançar el missatge de que no estan soles, que demanin ajuda perquè no estan soles.
1: I Natàlia, sí, ràpidament, què dius?
3: Que moltes gràcies a tothom també que ha participat a l'estudi, sobretot a les dones, que sense elles això no hagués pogut ser possible, i també a l'Ajuntament, Diputació, les Termes Victòria, Marta, tothom, vull dir, haig de jo, i sobretot dins de les dones que no deixin el tractament, que busquin ajuda si veuen que han de deixar el tractament, que es cuidin la salut, els ossos, I que no estan soles, i que realment hi ha una recerca darrere que treballa per elles.
1: Molt bé. Doncs moltes, mira, Natàlia, Amèlia i Marta, moltíssimes gràcies per ser avui al fòrum, per la vostra feina, per la vostra mirada, per compartir coneixement i experiència. Un estudi com aquest no només aporta, com ja heu dit, dades, aporta esperança, perspectiva i eines per millorar la vida de moltes dones. Gràcies per ser-hi. I amb aquesta conversa tan necessària tanquem el programa d'avui, un dimecres que ens recorda que la salut no és només absència de malaltia o absència de malaltia, sinó benestar, equilibri i qualitat de vida. Demà hi tornarem, com sempre, amb més veus, més històries i més motius per seguir pensant i participant en aquesta plaça pública que és el fòrum. Que tingueu molt bon dia.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Tot seguit us oferim la repetició del programa El Fòrum, a més dijous a Ràdio Caldes.
2: Aquí comença El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
3: Avui és dijous 4 de juny i de bon matí et lleves amb una sensació amarga, amb un nus a l'estómac i amb una amb aquella pregunta que ja és gairebé rutina. Què passarà avui? Quins seran els titulars del dia? Quina serà avui la lluita de la Mari Carmen per continuar mantenint casa seva? Quina serà avui l'actuació policial? Quina serà avui la línia vermella que algú tornarà a traspassar mentre ens diuen que tot està controlat? Vivim en un país on defensar una escola pública de qualitat et pot costar una empenta policial que et fa caure a terra, on reivindicar una sanitat pública que doni cabuda a tothom et converteix en sospitós, on defensar el dret a un habitatge digne és gairebé un acte de desobediència civil, i on, paradoxalment, els que especulen amb pisos, barris i vides, aquests sí, aquests dormen tranquils. La història de la Mari Carmen, 87 anys, 70 anys vivint al mateix pis de Madrid, és la prova viva i dolorosa que el dret a l'habitatge és avui un luxe. El seu desnonament s'ha ajornat fins al 24 de juny, una pròrroga de 20 dies. 20 dies que no són una solució, sinó una maniobra, una manera de desactivar la indignació, de desmobilitzar el veïnat, de fer baixar la temperatura social. Però la temperatura no baixa perquè la injustícia escalfa, crema i encén. I mentre això passa, diversos col·lectius ja parlen obertament d'una cosa que feia temps que no sentien. Una vaga general pel dret a l'habitatge. Quan la gent gran és expulsada dels seus barris per fons d'inversió, quan la gentrificació es converteix en expulsió, quan la vida quotidiana es converteix en una batalla, potser sí, potser ja toca una vaga general. I no és l'única ferida oberta. El Defensor del Poble ha obert actuacions per la brutal agressió policial a una docent jubilada de 68 anys a València, una dona que es manifestava per la educació pública, una dona que va acabar a terra per una empenta policial que, segons l'organisme, va ser desproporcionada i encara hi ha qui diu que exageren. Mentrestant, la vaga indefinida d'educació continua encallada. El 91% dels docents rebutgen el preacord. Els sindicats denuncien pressions i l'administració insisteix que tot està bé. Tot està bé, menys l'escola, menys els mestres, menys els alumnes, menys les famílies. I així anem fent, en titulars que no són titulars, són símptomes. Símptomes d'un país que es va trencant per les costures mentre ens demana que no fem soroll. Però el soroll és vida, la protesta és vida, la defensa dels drets és vida. I avui, dijous 4 de juny, aquí al Fòrum tornarem a parlar de la vida que es defensa, que es reivindica i que no es resigna. I mentre el món continua girant entre injustícies i resistències, aquí a Caldes avui també és dijous 4 de juny, un dia que ens recorda que hi ha infants que encara pateixen agressions, que la fertilitat continua sent un tabú carregat d'estigma i que el corpus ens parla encara de comunitat, de ritu i de memòria col·lectiva. I amb aquesta mirada ampla obrim el fòrum. Molt bon dia, Caldes, i a totes les persones de bona voluntat.

Amb aquesta mirada ampla obrim el fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El fòrum és això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí durant gairebé dues hores compartim les temàtiques que importen, tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I ara sí, un cop posat en situació, fem un cop d'ull al que ens espera en aquest recorregut radiofònic d'avui. A la primera hora, tot just després del sumari, si ens dona temps, farem un viatge ràpid per efemèrides, curiositat i petites històries que ens ajuden a entendre el món i situar-nos en el temps. Tot seguit arribarà el nostre espai de dijous endavant les atxes amb Susana Corcho de l'Oficina de Català de Caldes, un espai que ens convida a mirar la llengua des de tots els angles, des de la docència i l'ús quotidià fins a les polítiques públiques, passant per curiositat, recursos i expressions que ens identifiquen com a comunitat. A la segona hora, de 10 a 11, estarà dedicada a la cultura floral. Avui el calendari ens recorda que és dijous de Corpus i per Corpus, aquí a Caldes, ja fa 30 anys que se celebren les tradicionals catifes florals. Per parlar-ne, ens acompanyarà la persona que és l'ànima d'aquesta festa, Vicenta Pallarès, que ens ajudarà a entendre com es viu, com es prepara i com es manté viva aquesta tradició tan nostra. Així doncs, iniciem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública, sempre oberta i participativa.

0: Farem un ràpid pas, o sigui, recordant el tal dia com avui, però molt ràpidament, perquè el temps passa ràpid i de seguida, a més, ja tenim aquí a la persona que cada dilluns acompanya, la Susana Corxo. Bon dia, Susana. Però si em permets, que de seguida començarem amb aquest programa, aquesta sessió, que tu ja pots dir el títol.
1: Endavant, les atxes.
0: Doncs bon dia a tothom. Però res, faré una mica de pinzellades del tal dia com avui, però referent només a aquests dies temàtics, no? Bueno, sí, també dic que han passat ja 155 dies d'aquest 2026 i encara resten 210 perquè acabi, no? Per anar cap al 2027. I que també avui el santoral ens porta, per celebrar Ruth, o les santes Ruth, Clotilde i Noemí. Per això, les que us dieu o teniu algun d'aquests noms, doncs moltes felicitats. Pel que fa a dies temàtics, destaquem que avui és el Dia Internacional dels Infants Víctimes Innocents d'Agressions, una data proclamada per la ONU per recordar que en guerres i conflicte els infants són sempre els més vulnerables. Segons la UNICEF, 230 milions de nens viuen en zones afectades per conflictes armats i l'objectiu del dia és clar, protegir-los, escoltar-los i garantir-los un futur segur. És difícil, però es tracta d'això. També és el Dia Mundial de la Fertilitat, una jornada per visibilitzar els problemes de fertilitat, una realitat que afecta moltes parelles i que encara arrossega estigmes i silencis. La infertilitat és reconeguda per la ONU com una malaltia, però també és una experiència emocionalment dura que demana acompanyament, informació i empatia. I avui també és el dia del Corpus, dijous Corpus Christi, una festivitat mòbil de la tradició catòlica que commemora el cos i la sang de Crist, una celebració en segles d'història, processons, símbols i comunitat. I aquí a Caldes el Corpus té un accent especial, les catifes floral, o sigui, la cultura també de en aquest cas, l'art floral, que ja fa 30 anys que omplen els carrers de color i devoció. I ho deixarem aquí perquè ja dic que ara millor anem cap a la llengua, no? I endavant les atxes. I en Susana Corxo, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Com estem?
0: Bé, és primera hora, però anem bé.
1: Va, però força, m'empenta.
0: Estàs fort?
1: Clar que sí, pues sempre, vinga, sempre endavant.
0: Amb les
1: atxes
0: ben enceses. Vale? Va. Doncs bé, vinga, anem cap aquí, vinga, no? Jo dic, vinga, ja he dit un barbarisme.
1: Bé, però t'he estat escoltant abans i et vull felicitar perquè has parlat de la paraula habitatge.
0: Sí, és que si no te diuen pisos, no, clar. Habitatge.
1: Clar, però se sent molt la paraula vivenda.
0: Sí,
1: la paraula
0: tampoc.
1: Vivenda no està acceptada de moment en el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, per tant, tot i que de vegades l'escoltem a la televisió, perquè més d'una vegada a les notícies ha sortit, però ara per ara la paraula correcta és habitatges, ja que l'has dit, doncs mira, m'he fixat i molt bé, gràcies.
0: És que ha de ser així, però i pisos és correcte?
1: Perquè,
0: sí. Ah, sí, pisos sí.
1: Sí, però
0: bueno, és la diferència d'un habitatge que pot ser una casa.
1: Ah, exacte, és genèric, dius, habitatge, és genèric, vés a saber si és pis o casa.
0: Però l'habitatge pot ser genèric per tot, pisos, casa.
1: Ah, exacte.
0: Bé,
1: molt bé.
0: Doncs, aleshores has escoltat una mica aquesta reivindicació de l'habitatge digne.
1: Exacte.
0: I no sé si, perquè ahir era, o sigui, trobaves titulars, xarxa, televisió, on sigui, parlaven de la Mari Carme.
1: Sí, sí, sí,
0: vull dir,
1: cas,
0: és un cas, vull dir, però n'hi ha molts.
1: N'hi ha molts, molts, eh?
0: Vull dir, malauradament.
1: Malauradament,
0: i en fi, el problema és que per... Bé, a lo millor pot ser que són moltes persones famoses que s'han posat endavant, i això sembla mentida, perquè és com que si les persones que tenen un renom, no? Que són molt conegudes, tenen més força que nosaltres.
1: Exacte, donen visibilitat a tots aquests temes que potser nosaltres, per molt que vulguem, no podem avançar.
0: Fem el que puguem, però ja veus que no arribem. Però bé, també va bé que doncs, aquestes persones que són reconegudes, no? I que tenen un pes, vulguis que no, perquè tenen un pes,
1: perquè
0: passen, doncs que ho facin.
1: Va.
0: Vinga, anem, vinga, una altra vegada. Anem per feina. Anem per feina,
1: Caldes,
0: perquè anem per Caldes, perquè avui ens portes, com cada setmana, no?
1: El català per aquí a Caldes.
0: El català. Això, en aquest sentit, serien els alumnes coneixen la història, els alumnes del català, no?
1: Ah, exacte,
0: dels cursos de català,
1: no? Els cursos de català per adults, doncs vam contactar aquí amb el Museu Termàlia, que ens va fer una visita guiada als alumnes, que bé, tot just doncs, fa com a molt un any que hi són per aquí, i per tant vam fer una ruta, la qual doncs vam visitar el que és les Termes, en aquest cas Can Rius i un dels safarets. D'aquesta manera doncs ens van estar explicant la història, els orígens de Caldes, de com havia estat i com per qüestions del 1714 doncs, va evolucionar i va perdre aquest prestigi que en el seu moment tenia, però que es va recuperar doncs, gràcies doncs, precisament a aquesta aigua que tenim aquí, no? A l'aigua calenta. A partir d'aquí doncs, bé, es va fer una xerrada. Per als alumnes va ser molt interessant. En primer lloc, perquè no coneixen la gran majoria dels alumnes, no coneixen la història de Caldes, perquè fa poquet que hi són, i en segon lloc, perquè ho estaven explicant en català i ells ho entenien, perquè ja estem parlant d'un nivell de A2, és a dir, un nivell bàsic, però que ja entenen la llengua. Per tant, tothom va sortir molt content, se'n van fer fotos, es van parlar, van preguntar, van col·laborar, per tant, va ser una sortida molt engrescadora, i per això volia fer èmfasi aquí, doncs, per veure com realment no tot és aprendre llengua dins de l'aula, sinó que s'aprèn també fora de l'aula, sortint al carrer i, en aquest cas, doncs, aprendre la cultura del poble.
0: I tant que sí, això està molt bé. I és de la mateixa manera que, de tant en tant, si arriben aquí també a la ràdio...
1: Exacte, estem ja a veure si podem aconseguir que alguns ara...
0: Per tancar, tant serà la temporada de la ràdio i també els cursos,
1: exacte.
0: No?
1: Exacte, volem també que vinguin de cara, doncs, ara... Precisament estem ara amb el tema d'exàmens, perquè ja doncs, han començat els exàmens per als cursos de català per adults. De fet, demà en tenim doncs, ja un del que és el nivell del C2 de català, però ja després, la setmana que ve i l'altra, doncs, ja s'aniran distribuint els diferents exàmens. És per això que ara estan tots més neguitosos, però tan bon punt acabin exàmens, doncs comptem, doncs, si més no, que alguns puguin venir aquí a explicar la seva experiència.
0: Home, i tant que sí. Jo espero que així sigui. Eh?
1: Sí,
0: encara ens quedaran... el 27 crec que s'acaba la temporada, doncs vull dir que és divendres, el 26 doncs estarien aquí, vull dir que podem deixar-lo cap al final, no?
1: Vinga,
0: quan s'acaben les... Bueno, ara comencen els exàmens, no? És a dir, que les classes ja han acabat.
1: Ara queda la setmana que ve que farem un repàs i tal, i després hi ha els exàmens. Alguns sí que tenen examen, tot depèn dels diferents nivells, però els cursos, de fet, el 22 ja està. Uh-huh. Vull dir que és per això. Però tot i així, doncs, a veure si poden venir de cara al 26,
0: el 26,
1: diguem,
0: que
1: és dijous. Sí, sí. Molt bé.
0: I ara doncs, anem al català més enllà.
1: Exacte.
0: Això és que m'ha cridat l'atenció. Parlem del català i del papa, perquè, clar, no sé si està... Aquí és el fet de que res, d'aquí a pocs dies...
1: La setmana que ve el tenim aquí.
0: Crec que és el dimarts, no?, que ja estaria aquí.
1: 8, 9, 10, sí, sí. Ja hi serà.
0: Doncs que estarà el papa, ens visitarà, i de quina manera això es lliga amb el català?
1: Bé, no sé si heu mirat les notícies, esteu... Però, a veure, el tema de la llengua ara... Ara, en aquests moments, doncs, és molt important. Per què? Doncs, perquè fins i tot hi ha hagut doncs, des d'Òmnium, Assemblea Nacional Catalana, el Consell per la República i la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat han enviat una carta al Lleó XIV per demanar-li que, en aquest cas, doncs, parlés en català. Si més no, que prioritzi el català durant la seva visita a Catalunya, especialment a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Clar, estem ara aquí, hi ha una discrepància, perquè hi ha qui diu que no, que s'ha de parlar en castellà, que si, a veure si ara, a més, anirem nosaltres a demanar un seu al papa, un seu de català. No és això, ni molt menys, sinó que el papa, en aquest cas, doncs, Lleó XIV, té un domini de diferents llengües, pot adaptar-se en qualsevol moment, amb la qual cosa només es demana doncs, això, que la nostra llengua sigui visible. No és qüestió de deixar-la en un racó, sinó ben al contrari, fer-la visible, ja que és la llengua del país, és per això.
0: I tant. Fins i tot han vingut a... Mira, no té res a veure, però fins i tot la reina Letícia, doncs, ha parlat en català, vull dir, si toca. I a més, no és que te digui unes poquetes paraules, vull dir, se fan tot el Parlament, que hagin de discurs, que hagin de fer, i la seva filla igual. Vull dir que, bueno, clar, és la, com es diu, princesa de Giro, ja no sé.
1: Ai, no sé com està jo, això de les monarquies.
0: Sí, perquè és d'Astúries, però crec que també és de Girona, o una cosa així, no sé. En fi.
1: Bé, la qüestió és que volem que el papa Lleó XIV reconegui com a llengua que és del país on reconegui el català i, per tant, doncs el parli just quan vingui ara aquests dies.
0: A més, ho has dit en un principi, ell parla diverses llengües i jo, no sé, és una persona que crec que ho farà. No sé, em fa l'efecte, eh?
1: Sí, malgrat que hi ha aquesta polèmica entre una llengua a l'altra, però a veure...
0: Com a mínim, no sé si tot un discurs, però sí que podrà fer una entrada, si no, ja veuràs.
1: Deixem que aquest com a mínim s'estiri una mica més i vagi més enllà, eh? Però confiem en això. Vinga.
0: Vinga.
1: Va, avancem.
0: Avancem.
1: Avancem i us vull parlar d'un joc, un joc de llengua. Ja sabeu que m'agrada allò, anem a treballar la llengua no només a l'aula, sinó fora, i també d'una manera més lúdica. I en aquest cas, doncs, a través del VilaWeb, suposo que molts ja coneixeu el Paraulògic, que és aquest joc, doncs, en el qual has de, a partir d'una lletra central que hi ha, doncs, diferents caselles...
0: I és molt divertit.
1: Doncs ara us en presento un altre, que és el Què sé jo.
0: O sigui, quan parlàvem aquí del joc lingüístic, és el què sé jo.
1: Què sé jo?
0: De saber, eh?
1: Què sé jo, exacte.
0: De saber.
1: Està molt bé, perquè també està, en aquest cas, elaborat per VilaWeb i pel filòleg d'en Jordi Badia. I ara el què sé jo és un joc de temàtica que el que ens vol és posar a prova, però pel que fa referència als països catalans, a la nostra llengua, i de vegades presenta dintre del què sé jo, doncs, per exemple, diferents preguntes sobre geografia, que jo a vegades ho he intentat i m'ha costat moltíssim, no me'n surto, però ara, com que va canviant la temàtica de tant en tant, ara us passo, us aconsello, us recomano que hi entreu al Què sé jo, perquè ara parla sobre els retrucs. Sabem que són els retrucs. Ai, és que m'agrada molt.
0: Digues.
1: A mi m'agrada molt això dels retrucs. Va, el retrucs és una resposta, la dic així a nivell formal i després ho posem a pràctica, una resposta evasiva caracteritzada per l'absurditat, la rima i molt sovint la temàtica escatològica. L'absurd proporciona imatges singulars i dona a la resposta un to de joc lingüístic. La rima contribueix a la fixació de la resposta i a donar-hi gràcia, viva i expressivitat. Això és la... formal, seriosa, va. Però ara anem a posar-nos. Si jo, per exemple, dic què passa? I aleshores, doncs, la resposta que acostumem a dir...
0: Doncs no ho sé. Què vols que passi?
1: Un burro per la plaça. Aquest és el que truc.
0: És una mica tenint en compte.
1: És jugant amb les paraules.
0: Sí, d'això jo tinc molts, no?
1: Doncs en català
0: hi ha alguns molts divertits.
1: Una tira
0: però
1: llonga.
0: Que no te lo podria dir. Jo, quan dius, segur... I què va dir el segur? No, tot ho puc dir. No. Què va dir el senyor segur?
1: Doncs, per exemple, com ja sabeu, la nostra cultura, la cultura catalana, el tema escatològic el tenim ben present. Per tant, si jo pregunto d'on vens, la resposta... A veure, deixem uns segons, penseu-hi. Doncs la resposta és d'acollir fems. Per tant, aquest és el retruc. O si jo dic, què busques? Doncs un cagarro amb dues fustes. És saber jugar amb la llengua. N'hi ha d'altres que ja són més conegudes. Per exemple, doncs, tinc calor. I el retruc seria, posa el cul a la frescor. Aquesta segur que l'heu sentida perquè, vaja, a mi me l'han dit més d'una vegada.
0: Està molt bé.
1: Tinc set. Doncs dius, tinc set. Pixa la taula i beu a galet.
0: Molt bé.
1: O què hi farem? Aquesta, doncs, mala cara quan morirem. Aquesta cara que em fas...
0: No la coneixia.
1: Doncs aquí, en aquest cas, en el què sé jo, ens posen una pregunta i tres respostes. I hem de triar quina és la que considerem correcta. Si dic, doncs, què hem de fer? Hi ha tres opcions. Doncs...
0: Per exemple, digues les tres opcions. I aquí podríem dir la que més s'hi sembla si no ho sabem.
1: Exacte. Doncs podríem dir una de les opcions que posava. Embolicar-nos en paper, o vendre la casa i anar a lloguer, o esquitxar i fer mullader.
0: Què fem? Doncs pues esquitxar i fer moneder. No queda bé.
1: Vendre la casa i anar a lloguer.
0: Ah, vale.
1: Aquesta, doncs, de vegades, són aquests jocs lingüístics. Jo us ho dic perquè ha passat allò que a vegades estàs així en una conversa entre gent i dius, què hem de fer? Doncs vendre la casa i anar a lloguer. Aquesta sí que ha sortit. O, per exemple, Continuem amb el tema...
0: Sí, sí, sí, m'agrada, m'agrada.
1: Què ens respondran si diem 14? Aquesta segur, segur que la coneixem. Tenim tres opcions, va. Una seria... I un que fa 15? O fes-te un entrepà i esmorza? O agafa un cagarro i esmorza?
0: Bueno, aquesta és la que seria, seria
1: sí,
0: aquesta.
1: Sí, sí. És que el tema dels retrucs, el que volis, jugar amb la llengua...
0: Sí, però fer-lo de la manera que sigui més popular o fins i tot tenint en compte, perquè és que de moltes que has dit tenen en compte això, el cagarro, el cul, sí. O el que sigui.
1: És que la nostra cultura, clar, si ja partim que per Nadal tenim el tió, que el tió sí. Que caga són regals, doncs esclar, tot el tema escatològic el tenim aquí al costat, ens acompanya. Al cap i a la fi és el dia a dia, és la nostra realitat, i val a dir doncs, que l'hem fet servir fins i tot per aquesta, pel que fa a la cultura popular, quan juguem amb les paraules. Sí que n'hi ha d'altres, no sé, tinc gana, doncs menja't una cama. Sí, Però els retrucs sobretot juguen més a això, a fer la rima, a respondre't, i si pots afegir-hi doncs, algun terme, alguna paraula d'aquestes així més, més escatològica, que sigui escatològica, doncs millor. Només és per això, per animar-vos doncs, a participar en el tema del què sé jo, i així doncs, a veure quants retrucs coneixeu.
0: Home, està molt bé. I en quina aplicació entrem per jugar al què sé jo?
1: Només que a través de Google posem què sé jo,
0: directament ja ens porta.
1: Ens posa a VilaWeb i ja podem accedir-hi.
0: Sí. És a través de VilaWeb.
1: Sí, i VilaWeb, clar, doncs té el paraulògic, que ja n'hem parlat, del Motley, que és de mots, de paraules, i després hi ha aquest, el què sé jo. Aquest està bé.
0: Molt bé. Filologia, tria filologia, què vols dir? Perquè filologia és una carrera universitària,
1: Que
0: està, a més, molt bona, perquè aquí és la llengua. Filologia catalana, filologia hispànica, filologia anglesa, filologia germànica, filologia francesa, és igual, pots triar però aquí estem filologia catalana.
1: Perquè, a veure, en el seu moment, fa una tira d'anys, quan jo vaig fer la filologia catalana, n'érem un munt de gent. De fet, a la Universitat de Barcelona, doncs a l'aula no hi cabíem, havíem de seure per les escales perquè, evidentment, érem, a cada aula doncs, érem més de 100 persones. Amb el pas del temps, doncs, la gent es va desmotivar i va anar deixant i arraconant el que és la filologia catalana. Ara per ara, portem ja doncs, 3 anys que des de política lingüística s'està motivant perquè la gent triï filologia. Per què?
0: Doncs baixat.
1: Ha baixat perquè la gent doncs, no li dona el prestigi que té, perquè consideren que hi ha altres carreres que tenen moltes més sortides. Però és per això que, d'ençà de 3 anys enrere, doncs, s'està motivant, incentivant perquè els joves doncs, estudiïn català, facin la carrera de filologia. De fet, és que, a veure, jo sóc un exemple, ja tinc una edat, i què passa? Doncs que cal anar renovant, cal anar renovant tot el que és en aquest cas els filòlegs i les filòlogues. Hi ha una necessitat laboral d'especialistes en llengua catalana. No tothom, perquè parli català, pot ser realment que domina la llengua. És per això que el que es demanen ara filòlegs i filòlogues catalanes. A més, doncs, s'ha incentivat perquè s'està vacant, s'està donant beques, en aquest cas, als joves i les joves que volen estudiar català, però això sí, per estudiar filologia catalana, primer de tot has d'estimar la llengua.
0: Home, i tant.
1: Vull dir, no és allò que mira...
0: No, i a més, has d'estimar... Però que sí que hi ha moltes sortides, perquè a través de la filologia catalana, de la filologia, doncs tu a partir d'aquí podràs dedicar-te a la docència, podràs dedicar-te a ser escriptora, escriptor, perquè també va molt lligat. Podràs, vull dir, evidentment, sempre relacionat amb les lletres, no?
1: Sí, és a dir, aquest dia és el tercer any que s'està vacant, es fa aquesta proposta que es donen beques a aquelles persones que realment estiguin interessades, bé que tinguin un nivell de llengua i un nivell de coneixement adequat per fer la carrera, però si fa 2 anys enrere doncs el que es potenciava per als filòlegs i filòlogues doncs era buscar sortides professionals en l'àmbit de l'ensenyament. L'any passat doncs, es va potenciar més el que són les xarxes socials i ara, doncs, de cara al 2026-27, si ho dic bé, doncs el que es vol és engrescar Doncs per què? Doncs perquè s'ha obert molt més el camp de filologia i doncs aquí he portat avui un cartell per parlar-ne, perquè com a filòleg i filòloga pots ser també treballant al món editorial, assessora lingüística, dinamitzadora lingüística.
0: És que són moltes, jo m'he quedat en dues, però és que és tantes.
1: Acollir,
0: que...
1: Exacte. Ara, per exemple, s'està potenciant molt el que és l'acollida lingüística. Clar, tenim una allau de gent que ens està arribant al nostre país i cal donar-los doncs, una resposta de llengua, fer-los entendre doncs, que el català és la llengua del país i, per tant, necessitem gent per acollir aquestes persones nouvingudes. És a dir, que no només, de vegades, quan parlem de filologia catalana, ui, només estem per, com a correctors, no és només aquesta feina, ui, només com a professors, professores, no només, sinó que podem anar més enllà. I, per tant, es vol potenciar això. A més, s'ha demostrat doncs, que ara per ara tota aquesta gent que ha anat entrant ha pogut tenir sortides dintre d'aquest món que estem parlant, doncs, ja sigui de l'educació, o sigui, de l'ensenyament o de la dinamització de la llengua, que és el que s'està potenciant més. I és per això doncs, que ara doncs, hi ha aquest reclam i es diu tria filologia. Per tant, és una manera com ara l'eslògan que han posat, doncs pren la paraula, és a dir, que la paraula sigui teva i endavant, tria filologia.
0: Doncs molt bé. I a més, fins i tot quan ja, com tu has dit, tenim una edat, és igual, tenim l'edat que sigui, però també encara podem tenir, ja no amb la idea de dir serà la meva professió, etc., sinó és el fet de continuar formant-te i per què no?
1: Oh, i tant,
0: que
1: sí.
0: Anar a la universitat i fer filologia.
1: I tant.
0: Vull dir que no
1: sí,
0: és...
1: Sí.
0: Vull dir,
1: sí.
0: El que es tracta és precisament tenir aquest coneixements, vull dir...
1: Exacte.
0: I al llarg de la vida, fins on sigui.
1: I bé, jo doncs per la meva experiència, que voleu que us digui, doncs estic enamorada, doncs no només és estudiar la llengua, és estudiar la literatura, el que és la fonètica, la història de la llengua, bé, hi ha molts àmbits i per tant doncs us animo que hi feu un pensament.
0: I tant.
1: Doncs us animo...

0: o sigui, fas aquesta expressió en plan, però que ja saps que diràs quina mala sort, no? Perquè es tracta, o sigui, el que vol dir és això, no? Però te surt aquesta mala expressió, doncs mala pata. No, eh? Mala pata, perquè una pata, nosaltres no tenim pates, no tenim potes, tenim cames.
1: O podem dir, és que estic de pega. Aquesta expressió és molt nostra. És molt maca. És que estic de pega. Està de pega.
0: Que m'estan passant últimament, no sé què passa, però
1: estic de pega.
0: Estic de pega, totalment.
1: Aquesta me l'apunto perquè m'agrada i no la faig servir.
0: L'hem de posar. Està molt bé.
1: Va, després tenim manantial. Quan sortim i anem, doncs, per exemple, de vegades allò a dalt de la muntanya, doncs ja no són manantial. Manantial no. Oi que us sona malament?
0: És una font.
1: Va, podem dir que és una font, que és, és un brollador.
0: Un brollador.
1: Brollador. I fins i tot podem dir una deu, que hem d'anar en compte.
0: També.
1: Una deu.
0: Que aquesta encara és
1: oberta,
0: més... És més...
1: Més literària,
0: Més literària. Jo penso que és més literària.
1: Jo no he escoltat gent que digui, mira quina deu.
0: No, però en canvi, si quan llegeixes un llibre, i depèn del llibre, sí que te trobes aquí aquesta paraula. Sobretot si el llibre pues, parla d'una altra època, en l'època edat mitjana, etcètera, però és una paraula bonica, una deu.
1: Després tenim el que és marxitar-se, clar.
0: De marxit.
1: Les flors no es marxiten, no. Es marceixen. Per tant, el verb és marcir-se. Mm-hmm. Ja sí que és una mica més complex. Marcir-se va amb C i S del pronom, marcir-se. I per tant, no es marxiten, sinó que es marcir.
0: Marceixen.
1: Després tenim la paraula madriguera. Madriguera, que és allà de vegades on s'amaga el conill, per exemple.
0: Conills, no?
1: Doncs és en un cau. Un cau. La paraula més autèntica, que seria una llodriguera. La llodriguera. Però bé, si no ens agrada llodriguera perquè és molt llarg i complexa, podem dir cau.
0: Home, llodriguera per mi és més literària, també.
1: Sí, oi?
0: Sí.
1: Clar, de vegades aquí tenim, doncs això, paraules que són més...
0: Cau pot ser que al ser més curta, més fàcil de dir, però llodriguera. Mira, no la sabia, me l'apunto. Llodriguera, m'agrada.
1: I després sí que volia fer referència al mòbil. Mòbil és correcte, sí, però aquí només és un petit detall i és el tema de l'ortografia, perquè mòbil en castellà va en B baixa i en català va en B alta. Només és perquè hi estiguem al cas. Jo recordo doncs en un examen que la vaig errar i em va marcar tant...
0: I vas posar mòbil en B baixa.
1: Sí, em va marcar tant, però tant, que suposo que aquesta, per això em faig referència aquí, I bé, aquí era perquè eren tot, en aquest cas, de barbarismes amb la M, però ja que parlàvem d'aquestes expressions, sí que li donem un tom i mirem-ne alguna de bones, que amb la M tenim, per exemple, amanats, és a dir, a gran quantitat, que aquesta forma és una paraula d'aquestes ja més nostrada, més nostra, o a mans plenes, quan de vegades agafes, no sé, cireres a mans plenes, a dir allò,
0: o te trobes, vas al camp i trobes a mans plenes, imagina't, qualsevol, hi ha moltes persones que les encanta els espàrrecs, no? Els espàrrecs de la muntanya.
1: Els del marge, aquests verds. Sí.
0: Els marges. Doncs agafes a mans plenes, no? O si quan és l'època dels... per la tardor, que
1: dels
0: és
1: bolets?
0: Quan els bolets...
1: Ja ens agradaria aconseguir...
0: A mans plenes, no?
1: O aquesta expressió, que també és molt bona, és amanta. Amanta, que és a gran quantitat. Aquesta no la fem servir, però és maca. I seguint ja aquí, ja he anat passant a les nostrades, a les paraules més nostres, tenim la paraula, per exemple, despropòsit, d'acord, està bé, però fixeu-vos, és que en català tenim una riquesa, podem dir bestiesa, ximpleria, bajanada, disbarat, barbassada.
0: Uau!
1: Clar, i de vegades ens quedem només amb despropòsit. Doncs bé, recuperem-nos, aquesta ximpleria, aquesta bestiesa. O diem paraulotes, doncs en comptes de dir paraulotes ja tenim el verb renegar. O d'aquí tenim dir renecs. Un renec és una paraulota.
0: És una paraulota.
1: Més nostra. Més, hi ha el verb donar de menjar, o sigui, l'expressió donar de menjar. En català tenim la forma peixa. La forma peixa és alimentar algú, donar-li a la boca, sobretot a un infant, a una persona que està malalta. El que fem és peixa-la. Sí que li donem de menjar, però bé, tenim la forma autèntica que és peixa-la. I després, dies enrere vam parlar d'olors, si recordes, i parlàvem que si feia bona o mala olor. Bé, doncs, com a mala olor, és que em va sorprendre perquè em va sortir també, podem dir pudor, quina pudor que fa, però podem dir també quina bravada, quin farum, quin tuf, i aquesta és bona, quin catipè.

0: Aquesta és que em va fer molta gràcia i la volia compartir amb vosaltres.
1: Catipent, eh?
0: Quin catipent, eh? Per tant, estem parlant de pudors. Mm-hmm. I, per últim, tenim ordenar, el verb és correcte, ordenar, però podríem fer servir també la forma endreçar.
1: Endreçar, que és més correcte aquí.
0: Més nostre. De fet, hi ha una frase feta que és molta fressa i poca endreça. És allò que de vegades fem molt de rebombori, molt de xivarri, sí. I al final no fem res. No fem res. Doncs molta fressa i poca endreça. I ara passem a frases fetes, seguim aquí amb les frases.
1: Sí.
0: En català ja sabeu que els catalans fem moltes coses, en donem poques però en fem moltes. Per què dic això? Doncs perquè aquelles expressions que en castellà són amb el verb donar, en català són amb el verb fer, no? Fer abraçades, fer petons, fer un cafè, fer un pa amb tomàquet, fer una cervesa, per tant amb el verb fer. Però de vegades també donem. Què donem? Doncs podem donar un cop de mà. Podem, per tant, és ajudar. Podem donar peixet. Aquesta expressió m'agrada. Donar peixet, sabem què vol dir donar peixet?
1: No.
0: És quan de vegades veus aquella persona que li costa, intentes ajudar-la, però que sigui ella i se'n surti. De vegades veus, per exemple, algun alumne que encara no ha acabat d'entendre-ho, li dones peixet, li dones més temps, per tal que ell sigui capaç de donar-se'n dels errors. Això és donar peixet. Uh-huh. Una altra de les expressions, donar duros a quatre pessetes. Aquesta sí que ens sona molt, perquè és quan ens volen entabanar, quan ens volen prendre el pèl, doncs és donar duros a quatre pessetes. I donar carbassa, sí?
1: Aquesta... Donar carbassa.
0: Exacte, aquesta doncs, és quan hi ha, doncs, sobretot a les parelles, no? Antigament hi havia aquesta expressió de donar carbassa. Això era perquè la carbassa doncs, tenia poc valor i aleshores si li donaves la carbassa és que poc valor i per tant deixaves a la parella en si. I per últim, donar la llauna. Donar la llauna doncs, és
1: no
0: donar la tabarra.
1: No em donis tant de... Exacte.
0: Exacte, no em donis tant la tabarra, no em molestis tant. I bé, fins aquí...
1: Espera, que és que algú m'està preguntant que et pregunti alguna cosa i estic esperant que m'acabi d'escriure el que vote. Suposo que està relacionant, evidentment, amb alguna expressió de lo que s'està treballant. I bé, mentrestant, si vols explicar alguna coseta més o te ve de gust... i la música, que no.
0: Mentre anem parlant de la Carlota, Carlota Giró. Escoltem aquí de fons la Carlota Giró, que és la amb la música.
1: Mira, espera un momentet. Els nens a l'escola juguen a coses com zapatito blanco, zapatito azul. Dime quantos anys tienes tu. Hi ha en català una expressió que ho pugui dir que sigui correcta?
0: No, però la buscaré perquè hem de trobar alguna.
1: Zapatito blanco, zapatito azul. Dime cuántos años tienes tú. És que això en castellà.
0: Sí.
1: Perquè estaria bé també tenir-la en català, perquè és molt maca.
0: Molt bé. Vinga, feina doncs, per mi. Molt
1: mira,
0: bé.
1: Mariluz, gràcies. Per la propera setmana la Susana ho té en compte. I ara passem a la música, aquesta, que és la Carlota Giró. Per cert, està relacionada amb el Mar Giró?
0: No, no. Jo també, però res, separem. La Carlota Giró, bé, és que és una noia de 23 anys, sí. Només amb 23 anys, és de Figueres, anem allà a l'Alt Empordà, i bé, doncs, per què he triat aquesta? Perquè allò que va remenant escoltant música, i vull compartir-la amb vosaltres, hi ha la cançó aquesta a poc, i és perquè parla la nostra llengua amb una veu tan autèntica, tan suau, tan tranquil·la, tan agradable, que bé, us convido que l'escolteu. Parla del pas d'anar a poc, que la vida de vegades ens l'hem de prendre una mica més així, més amb calma, i per tant, doncs, amb aquesta cançó doncs acabem el programa d'avui.
1: Molt bé, a poc, eh? I es tracta d'anar, sí, a poc. Doncs acabem amb aquesta música que avui ens proposes i fem. Hem fet un... Penso que ha estat un bon recorregut. O sigui, sí. Tot i que estàs així ràpid, però jo penso que
0: Vinga,
1: ho hem fet.
0: Vinga, pim-pam, l'hem fet.
1: I queda clar que continuem obrint, o que continuen obrint finestres potents sobre el que representa la llengua i el compromís amb la comunitat. Susana, moltes gràcies per totes aquestes aportacions i per la mirada sempre clara. I de fet, amb aquest apunt que deixem per la propera setmana,
0: exacte,
1: que tu te l'apuntes, sí. I els portarem. Doncs sempre seguirem endavant, com sempre, amb les atxes, com hem dit, ben ceses i obertes, no? O fermes, no sé
0: fermes,
1: com quedaré,
0: sí, fermes.
1: I fins dijous que vinent.
0: Vinga, fins dijous que ve. Gràcies a tots. Gràcies a vosaltres.
2: I amb aquesta conversa amb Susana Corxo tanquem la primera hora del fòrum d'avui. Fem una breu pausa per escoltar el butlletí informatiu de la ràdio i d'aquí a pocs minuts tornem amb la segona hora que avui porta els colors de les flors. No marxeu, que en uns minuts estem de nou aquí al fòrum.

ara, després del butlletí informatiu, obrim la segona hora del fòrum, una hora que avui doncs, la dediquem o la volem dedicar a la cultura floral. I mentre esperem a la nostra convidada Vicenta Pallarès, doncs, mentrestant, mira, com que... abans, quan parlàvem de tal dia com avui, ens havien quedat, vaig anar molt de pressa i no ho havien dit tot, mentre aprofitarem pues, per parlar de, sobretot de les efemèrides, efemèrides doncs, com aquells dies no?, que ens recorden, ens porten a èpoques passades tenint en compte aquest dia, avui 4 de juny, i a partir d'aquí doncs, recordem, fent recordatoris. Doncs, un 4 de juny, al 2017, doncs es va, hi va haver el concert benèfic On Love de Manchester d'Ariana Grande després dels atemptats, és a dir que en aquesta data es van produir uns atemptats justament en el concert, durant el concert, i també doncs, havia, es va produir algun altre atemptat en algun altre dia. El 2004 es va aprovar l'avantprojecte de la llei integral contra la violència de gènere i el 1997 a l'Argentina es celebrava per primer cop el Dia de la Lluita contra la Corrupció. El 1989 hi va haver la massacre de Tiananmen, el govern xinès va obrir foc contra manifestants que anaven en favor de la democràcia. El 1982 el Barça anuncia, en aquell moment anunciava el fitxatge de Diego Armando Maradona. El 1952 es va inaugurar la factoria SEAT aquí a Barcelona. El 1783 els germans Montgolfier van fer la primera demostració pública d'un globus aerostàtic. I el 1741 és la primera referència escrita al vi manzanilla. I ho deixaré aquí perquè la nostra convidada ja la tenim aquí i tampoc ho farem esperar. Doncs, sí, de fet, també un altre recordatori que és un acte d'agenda i que aquests dies us ho recordo, no? I és que aquest dissabte es fa o tindrà jo la 6a caminada nocturna de l'OT, que està organitzada per la Creu Roja de Caldes, no? És per recordar-lo, doncs, que és el dia 10... i és una sortida ja, podríem dir, també tradicional, perquè són 6 anys, no? I es fa un recorregut de 10 quilòmetres pels entorns de Caldes. És a dir, a partir de les 8 hores es comença aquest recorregut i que sortirà des de la plaça 1 d'octubre. Aquí doncs, podeu col·laborar amb 10 euros si es fa per anticipat o 12 euros si és el mateix dia, no? Però això representa doncs, després, doncs, com hi ha algun lloc d'avituallament doncs, i després a la tornada, a més hi ha un pisco labis bastant complet. Doncs ho hem recordat. I ara sí que anem al que ens toca ara, aquesta conversa.

0: I ara sí, ara sí. Posem el focus avui en la cultura floral, en aquesta manera tan nostra de construir comunitat a través de les tradicions, de l'art efímer i de la feina compartida. I ho fem amb una persona que és peça clau d'aquesta història col·lectiva. Ens acompanya Vicenta Pallarès. Primer de tot, benvinguda, Vicenta.
1: Moltes gràcies.
0: A la ràdio segur que has vingut, però en aquest espai concretament nou.
1: No.
0: Seria la primera vegada.
1: És la primera vegada.
0: I el fòrum. Que és aquest programa, també.
1: Doncs ja està bé, no? Si estrenem, ho estrenem tot de
0: cop. Sí, sí, sí.
1: No cal fer dos sessions a part. No?
0: A més, podem dir que estem en aquest espai, però que no estem junts. Vull dir, estem aquí amb el que seria la entitat, no? Acció Cívica Calderina comparteix espai també aquí en aquest...
1: Acció Cívica Calderina, històricament, era en aquest espai abans
0: la casa, que hi hagués l'escola.
1: Abans que hi hagués l'espai.
0: L'escola.
1: I no hi està només Acció Cívica Calderina, sinó aquest espai que nosaltres tenim, hi ha Acció Cívica Calderina, hi ha la Federació Catalana de Catifaires i hi ha l'Associació Internacional. Ho hem hagut de posar als vidres perquè la gent es pensa que som privilegiats i nosaltres no som privilegiades. Nosaltres som estructurades, que és diferent, saps? Llavors resulta que aquí es cou tot, aquí es fa tot i l'espai que tenim és absolutament limitat perquè encara que us sembli que sigui molt gran, la feina l'hem de fer fora d'aquí.
0: Clar. No, i que a vegades part del que vosaltres necessiteu també necessita el seu espai, no? Vull dir, perquè ocupa espai.
1: Però vull dir que a veure, la preparació dels materials no es fa aquí. Mm-hmm. Tenim una persona que ens ha cedit un espai, a la que estem molt agraïts, i allà fem la feina que hem de fer. I aquí només repartim el material, mm-hmm. No podem fer res més.
0: Mm-hmm. Que es queda petit, vamos.
1: No, és que ho explico perquè dona la sensació de que, saps? Nosaltres sí. Som les reines del mambo i nosaltres no ens hem conformat amb tot i a callar i prou.
0: Vicenta, tot i que tu aquí et coneix tothom, Caldes, ets ben coneguda, però jo sempre m'agrada fer una petita presentació, una breu presentació, i doncs dir que Vicenta Pallarès i Castelló és una d'aquelles persones que fan possible que un poble tingui memòria, identitat i orgull. Activista cultural i cívica, presidenta d'Acció Cívica Calderina i de la Federació d'Associacions de Caldes, ha dedicat dècades a preservar i impulsar les tradicions del nostre municipi. Va presidir la Federació presideixes, que això ara me quedo jo aquí una mica, la Federació Catalana de Catifaires, i és una de les ànimes del quart Congrés Internacional de l'Art Efímer. O va ser una de les ànimes del quart Congrés Internacional de l'Art Efímer. El 2015 va rebre la Creu de Sant Jordi per una tasca de dinamització cultural que ha transcendit Caldes i ha arribat a tot Catalunya. I avui és aquí perquè celebrem la 30a edició de les Catifes de Flors. Estem al 2026, 1996, sí. Era quan es posava en marxa,
1: sí.
0: Vull dir, aquesta tradició.
1: D'acord.
0: És una festa que és art, comunitat, identitat. I a partir d'aquí jo començo a fer-te preguntes, però que queden com una conversa, eh?
1: Sí, com vulguis.
0: Parlam del art efímer i la tradició. Com definiries l'art efímer per a algú que no ha sentit parlar mai de l'art efímer? En aquest cas estem parlant de l'art efímer, però del floral, no?
1: A veure, es considera art efímer des de l'any 2012. Al Congrés de Barcelona, el comitè científic va estudiar i concloure que una catifa de flors és una obra d'art efímer. És a dir, des del 2012 cap aquí, nosaltres no parlem d'artesania, parlem d'art efímer. Per què és un art efímer? És un art perquè té totes les propietats, quan fem una catifa, complim amb totes les propietats que compleix una obra d'art públic, una obra d'art de carrer, per exemple, no? I ells van determinar que complia totes aquestes condicions d'art. I per què és efímer? Doncs perquè no dura, no perdura. Sí que fem catifes, per exemple, l'agafarem a la Sagrada Família el dimarts que ve i la que vam fer ahir a la catedral.
0: A la catedral, eh?
1: Poden durar més dies perquè hem posat materials que no són caducs, que no són efímers, eh? Però és art efímer perquè la gent la fa amb materials naturals absolutament, que tenen un inici i un final i dura poc. Pot durar un dia, màxim pot durar dos.
0: I què fa especial la tradició de les catifes a Caldes, les catifes de flors a Caldes, respecte d'altres municipis. Recordem, per exemple, que hi ha algun altre municipi, com és la Garriga, que també és tradicional, no?, de fer les catifes. I suposo que a poc també altres poblacions... Bé, ja fa temps que n'hi ha d'altres poblacions també, i de fet col·laboreu conjuntament.
1: A veure, cada lloc que es fan catifes, els seus orígens venen de les catifes de flors que s'han fet per Corpus. Cada poble té una part històrica de la seva tradició. Què té més la Garriga que no té Caldes? Doncs el que té més és que ells han especificat una manera de fer la catifa, que és amb flor sencera. Quina especificitat ha agafat Caldes? Caldes no té els diners que tindríem, vull dir, no pot ser. Llavors fem la flor desfollada. I la Federació Catalana de Catifaires, amb tots aquests 20 anys de la seva profunda feinada que ha fet al país, ha estructurat una sèrie de tècniques i ha estructurat sobretot una sèrie de paraules i de lèxic que ens pugui definir d'alguna manera. La tècnica que nosaltres apliquem normalment en diem tècnica mixta, que només ho diem nosaltres, perquè els altres tenen clar que és flor o és una altra cosa. Nosaltres apliquem la tècnica mixta, que vol dir posem clavell desfollat i la mateixa textura la té els encenalls tenyits. Llavors, aquell color que no trobem amb la flor, el substituïm per encenall tenyit. I la textura de la catifa queda similar. Si en lloc d'encenall poses serradures, no té la mateixa textura. Per tant, la tècnica mixta per nosaltres és poder fer una catifa amb tot l'element floral que puguem, més aquell que no es pot posar en flor i que té la mateixa textura.
0: I com recordes, ara passem, com recordes el moment de recuperar la tradició de fer les catifes de flor? L'any 1996, és a dir, que, com ho hem dit, han passat. I què va significar també pel poble recuperar aquesta tradició?
1: Jo faré ara una explicació de les catifes de flors que es feien a Caldes a partir de l'any que jo vaig conèixer, a partir de l'any 60, no? Jo descobreixo les catifes de flors quan els meus pares obren el restaurant Pallarès a l'avinguda Pimargall, i allà es feien unes catifes que anaven de costat de carrer a costat de carrer, tota l'amplada de la carretera, que era extraordinària. I al costat del restaurant que hi havia era la Maria Àngel Serra i la senyora Montoliu. Són les dues encarregades. I les dues em van agafar i em van dir: escolta, Vicent, hauries de venir i hauries de mirar com ho fem. I jo vaig anar allà, vaig mirar com ho feien, i durant 2 anys, em sembla, o 3, no va ser gaire més, vaig una mica col·laborar amb elles pel fet aquest, no?, perquè elles van estimar convenient que jo ho veiés i tal. I després l'Església va parar les professons del Corpus. A partir d'aquell moment, Caldes para de fer catifes. L'any 96... En aquell moment estava jo a l'Ajuntament, sí, i agafo la idea de fer les catifes de Corpus. No com a consistori, no ho vaig fer així, ho vaig fer com a poble, i aleshores vaig anar a l'Associació de Veïns, en aquell moment era l'Helena Sant Pere, i vaig dir: escolta, estaria bé que féssim catifes, podríem provar-ho. Vaig agafar a la reunió que feia d'associacions de veïns, els hi vaig proposar, i la veritat és que tots em van dir que sí, que sí, que sí. Vaig demanar al Pere Iglesias de la Garriga que vingués, que ens expliqués una mica com ho feien, ens ho va explicar molt bé, i llavors vam fer una crida a la gent i els vam demanar que qui tingués flor o que tingués verd, que ens ho portés. El plàning va ser fer 2 catifes. Nosaltres havíem planificat 2 catifes, la Natàlia Roig havia dissenyat 2 catifes i vam dibuixar les 2 catifes. Quan vam veure que teníem material per fer més catifes, doncs vam dir: tot el material que ens han portat el posarem. Aleshores hi havia molts veïns del casc antic que ens van venir a ajudar, d'això no ho vam fer 3 persones. Hi havia la Glòria Tossell, el Cel Sigui, la Mari Cruz, la Juana, totes aquestes persones.
0: Moltes persones
1: es van afegir. Sí. I aleshores, la Natàlia va anar dibuixant, fins que vam acabar tot el material i vam fer 12 catifes. I aquest va ser l'inici. No hi havia professor, només vam fer les catifes. L'any següent vaig fer la sessió altra vegada, vaig parlar amb les associacions de veïns, els vaig dir que els hi semblava, tothom que sí, de vegades es diu que sí, pensant ja t'ho faràs, no? I va ser així, però ens és igual, nosaltres vam compartir la idea, es va recolzar i vam continuar amb l'associació de veïns i ho vam fer. I aleshores ja en vam fer no sé si 15 o no sé quantes. I l'any següent ja vam muntar Acció Cívica. Ja vam dir, això s'ha d'estructurar, això s'ha de fer ja de manera que puguem demanar subvencions, perquè, és clar, no podíem comprar la flota, tot això ho fèiem de manera voluntària. I va ser quan va néixer Acció Cívica. Vam fer una reunió aquí al Col·legi de les Hermanes, de les Monges, i aquella reunió vam estipular el que volíem fer. I vam decidir que seria una associació que faria diferents activitats per ajudar el tema de les dones, sobretot, que seria oberta a tothom, però que l'eix central de l'activitat seria la comissió de Corpus, que es cuidaria precisament de fer les catifes. I aquí estem. Han passat 30 anys.
0: 30 anys, d'unidor, eh? Sí. Sembla, però són anys. És una part de la vida important, eh?
1: Sí. Sí, sí.
0: Arribem a l'edició d'enguany, Caldes Flor i el Corpus 2026. 30 edicions no es fan cada dia, per això jo aquí t'he comentat. Què representa aquest aniversari per a vosaltres?
1: Nosaltres aquest any estem immerses en un altre, diguem-ne, camí que és molt profund i molt llarg. Llavors ho estem vivint a mitges. Què vol dir? Vol dir que sí que hem fet tot el programa d'acord una mica amb els 30 anys. La nostra iniciativa era aconseguir 30 catifes, no les hem aconseguit, estem a 24.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: No, sí, Déu-n'hi-do, sí. Per la feina, moltíssimes. Però la fita era aconseguir-ne 34. Per què no n'hem aconseguit més? Doncs perquè la nostra intenció era convidar 3 o 4 entitats que fan el cor, fan la seva festa de les catifes en dates diferents, i de seguida ens anàvem a 37-38. Però resulta que aquest any ha coincidit el mateix dia que feien les altres activitats, les altres entitats, l'activitat, el dia de Corpus. Ho feien el primer diumenge de juny i ja s'ha caigut el dia de Corpus. Llavors no hem pogut demanar més col·laboració. No n'hem pogut demanar més, perquè tothom té la seva feina.
0: Clar.
1: Llavors, esclar, no pots demanar a un altre que vingui a ajudar-te quan ell està ofegat amb el mateix camp. Per tant, aquesta era una fita que ja dic ara no l'hem pogut aconseguir. Llavors, ho vivim des de... Com us ho explicaria? Clar, si tu tens un sol camí, si tu tens només l'aniversari dels 30 anys, estàs només amb allò, no? Nosaltres aquest any estem amb diferents coses, però una de les més importants, estem acabant el camí de l'UNESCO. Llavors, la Federació Catalana de Catifaires, per aquest any 26, té un projecte molt, molt, diguem-ne, molt alçat de mires, per dir-ho d'alguna manera, no? Llavors, el nostre projecte abarca que a tot Catalunya, a nivell de les 4 províncies de Catalunya, volem fer una trobada internacional i volem fer un simposi de posar en coneixement tot el tema de l'UNESCO. Perquè quan arribi, la gent sàpiga qui som, què fem i què és el que hem demanat. Perquè si no... No tindrà, no és una qüestió de propaganda o de posar-se medalles, és una qüestió de practicitat, és a dir, hem de saber tots a què juguem perquè quan arribi l'hora això tingui l'efecte que ha de fer. Llavors, això ens porta moltíssima feina. I hem començat i hem fet una trobada internacional a la part de Tarragona. A Girona hem fet la catifa a temps de flors i també hem fet un simposi a la setmana següent. A Lleida farem segurament a la tardor, si no tot, el simposi. I ara estem treballant, que no tenim temps, hem d'esperar que arribi el dia 15 de juny, però ja hem fet una sèrie de reunions amb les administracions per fer una trobada a Barcelona, que seria magnífica si la podem fer on la volem fer. Llavors, tot això fa que els 30 anys segueixin el seu curs enmig d'un mar molt més gran. Això vol dir que no ho vivim? Sí, sí, clar que ho vivim, però fer una cosa específica pels 30 anys, doncs mira, sí que tindrem la consellera Parlon, que és una persona que ens ha seguit 15 anys.
0: No, però que està molt bé que aneu fent tot el... O sigui, és un any de celebració, per tant, que aneu distribuint activitats al llarg de tot aquest any, clar.
1: Sí, sí, però és que no podem deslligar-ho perquè coincideix.
0: Clar.
1: Clar, és a dir, si aquest any fos el 29, cap problema. perquè faríem una cosa, després faríem l'altra, però coincideix. Llavors, el mateix ritme, eh? Nosaltres hem estat, el mes de febrer hem anat a Singapur, el mes de març hem estat treballant tot això que t'explico, el mes d'abril hem fet dos o tres catifes, el mes de maig hem fet una catifa cada setmana, catifes molt importants, catifes de molt de treball, catifes que porten moltes hores de dedicació. El mes de maig ha sigut extens. Ara tenim... Ahir vam fer la de la catedral, que la fem cada any, però que aquest any ha sigut, clar, dedicada al Sant Pare, ja preparada perquè el dimarts, quan arribi, la trobi. Tenim el Corpus aquest cap de setmana i el dimarts tenim una catifa a la Sagrada Família.
0: Mira, m'ha fet el que diguis, no? Perquè arriba el Papa, no? I jo pensava, diu, clar, aquesta catifa d'alguna manera està relacionada perquè duri, no? En aquesta visita.
1: La que vam fer ahir
0: a la catedral.
1: Sí, però en el claustre de la catedral, de fet, nosaltres vam presentar un projecte a la Sagrada Família que està aprovat pel patronat, que no és fàcil, és a dir, que som dels pocs que hem passat aquesta aprovació, i havíem preparat una catifa d'un metre d'ample, tota de trencadís, perquè el Sant Pare la trepitgés. I una altra, que és la que farem el dimarts, que és una catifa, bueno, fantàstica, pot ser que ens morim a l'intent, som 60 catifaires, vull dir que hi ha una feina immensa, però la del passadís no ens l'han acceptada. Llavors, vull dir, no ens l'han deixat de fer, perquè llavors quan el Vaticà decideix què fa el Sant Pare i què no. I llavors, aquesta és la que hem fet, un passadís d'un metro i mig per 10 metres de llarg de trencadís, i al mig hi hem fet l'Eucaristia. De manera que aquesta catifa serveix pel Corpus i es titula, la que vam fer, es titula L'esperit de Gaudí al Corpus de la Catedral de Barcelona.
0: És aquesta que és, vull dir, que d'alguna manera està inspirada, no?
1: En
0: Gaudí.
1: Sí. És tot el trencadís, jo te la puc ensenyar, la tinc retratada. Sí. És tot, imagineu-vos un metro i mig per 10 de trencadís. A més, està elaborada perfecta. El trencadís està perfecte. I després al mig hi ha un calze amb una corba de color d'or, o sigui, d'elements daurats, que per cert són musclos tenyits, arreglats i preparats pels catifaires de Bueu, que són amics nostres, i que ells totes les conxes les decoren i les posen a les catifes. Ja hem utilitzat aquest mètode per distingir una mica la cúpula de la sagrada forma. I després un raïm i el pa. I això forma la part, el símbol del Corpus. Clar. I continua amb trencadís amb diferents colors. Ha quedat extraordinària, però extraordinària. Eh? Ara hi vam estar-hi 20 persones tot el dia.
0: 24 catifes, que és el que tu has dit, i més de 250 catifaires voluntaires, no?
1: Sí.
0: Vull dir que representa la feina que aquest diumenge es veurà. Bueno, no, veurem les catifes fetes, però no, clar, com sempre...
1: El moviment començarà a les 7 del matí, sí. I jo calculo que abans de la 1 hauran passat més de 250. Nosaltres som prudents, perquè ho sabrem quan ens hi trobarem, però que serem més de 250 segur, perquè 250 els eren, per exemple, l'any passat i no hi havia 24 catifes. Per tant, encara que hi haurà catifes a tot el carrer Forns, doncs aquestes que hi són de més aportaran més gent. Per tant, no som, en aquest sentit, no extrapolem molts números perquè sí, no. És a dir, nosaltres 250 persones, contem que els tindrem, però que al moment de fer les catifes, que serà entre les 10 i la 1, podeu comptar que el carrer Font i Boet estarà a tope i el carrer Forns estarà a tope. Per tant, poden ser més de 250 i poden ser més de 300.
0: Exacte. I com organitzeu aquesta mobilització, una mobilització de persones així?
1: No, nosaltres... us he de dir que, bueno, l'experiència ensenya, no? Nosaltres, en aquest moment, tenim la Neus, que és la responsable de materials. La Neus està preparant, la Neus i algunes persones que l'ajuden, que per cert necessitem ajuda, perquè les persones que ens ajudaven normalment aquest any no poden, i tenim la mostra floral, que necessitem ajuda, i tenim també la preparació dels materials, que necessitem ajuda, que no és una ajuda d'agenollar-se, no és una ajuda de pesos, perquè els encenalls no pesen. Doncs es prepara una saca per cada catifa i a dins s'hi posa tot el material d'aquella catifa. I llavors, el diumenge al dematí, quan venen a les 7 del dematí, cadascú s'endú la seva saca amb tot el material a dins. Els materials pesants se'ls deixa davant de la catifa. És a dir, les persones que venen a fer catifa venen a fer catifa. Els responsables recullen el material, tornen si en sobren i ja tenen la feina feta. Tot això és feina que fa Acció Cívica. Tot això és feina que fa la Comissió de Corpus i que la veritat necessitem gent una mica més jove que nosaltres que pugui aportar hores a fer aquestes feines. Que no són feines difícils, que no són feines de dir, oh, és que no em puc ajonollar. No, jo no m'ajonollo. Jo vaig estar ahir tot el dia dirigint una catifa de 10 metres, estava sola perquè els meus companys no me'n poguer venir, i estava sentada amb un tamboret. És a dir, muntes la vida com pots, però les coses s'han de fer. I ara hem trobat dues persones més que venen a ajudar la Neus i agafen les bosses de plàstic, omplen els materials i les deixen a la seva saca. No és tan difícil. Clar, si tinguéssim 20 persones, això en dues tardes ho fas. Clar, si en tens tres...
0: Clar, és el problema.
1: O sigui que l'organització nosaltres la tenim molt ben estructurada. Uh-huh. Ens falten mans.
0: Pel que fa a entitats, quines són les que compteu en aquesta, o que participaran? Perquè sí que és veritat que cada cop podrien dir que participar o s'apunta més entitats, no? De la mateixa manera que també hi ha moltes persones voluntàries, persones nouvingudes moltes vegades.
1: Nosaltres hem intentat que alguna entitat nouvinguda s'hi afegís. L'any passat ho vam intentar, els vam convidar, vam deixar espai per fer una catifa i al final no va quallar. És a dir, nosaltres la crida que fem és aquelles persones que vulguin fer catifa s'han de presentar allà. Hi ha una catifa gran que és participativa al carrer Font i Boet. Per tant, només han de fer que presentar-se. Els pares que tenen nens petits, els petits catifaires, n'hi ha que tenen futbol aquesta setmana, no podran venir. Però els pares que tenen nens petits, hi ha dues catifes de petits. Una que comença al carrer Forn i l'altra que està abans de la farmàcia del carrer Forns. Per tant, hi ha dues catifes. Arriben allà, es posen i fan catifa. No necessitem res més. Llavors, les entitats, afortunadament tenim les mateixes entitats cada any, tenim dues entitats de les que penso que és una sort, és APINDEP, que són entitats de persones amb minusvalia i que afortunadament han descobert que l'art efímer, o sigui, fer catifes de flors, és molt bo per elles i molt gratificant. L'altra entitat és Apropa, que es va afegir l'any passat. Mm-hmm. Entitat nova, tenim els bastoners de Caldes, que es va afegir també l'any passat. Aquest any ho han demanat els castellers, ens han dit que no poden, paciència. Les altres jo crec que són les mateixes que teníem ja l'any passat. Voluntat nostra, home, que s'afegeixi tothom. Clar, hauria sigut maco que aquest any tothom, totes les entitats haguessin vingut a participar. No hem aconseguit. No. Nosaltres no podem forçar la gent, però és una llàstima perquè... Cada poble té la seva especificitat i Caldes té la mostra floral precisament per enriquir aquesta exposada de catifes. Per què? Perquè les catifes que nosaltres teníem quan vam començar eren només les de les llambordes del casc antic, no? Aleshores, què passa? Que aquelles catifes estaven ben fetes, eren molt maques, però estaven limitades a l'espai. Llavors, no pots competir a oferir catifes d'aquestes petites amb la Garriga. No pots competir. I encara que nosaltres no prenem competir, hem d'entendre que la gent si tria anar a veure catifes, anirà a veure catifes, no les petitones. I per això vam canviar i ens vam posar al carrer Font i Boet, perquè allà podem exposar una qualitat de catifes que no ens caben al carrer Forns, correcte. Al carrer Barcelona no n'hi podem fer, perquè és molt estret.
0: Sí.
1: I no hi podem treballar. Podríem treballar només el primer tram, que ara també fan obres. Estan aquest any,
0: sí.
1: Ja no l'han pogut aprofitar.
0: Sí, ja
1: però,
0: es veu.
1: Clar, però aleshores heu de tenir clar que cadascú fa les seves catifes. La Garriga fa unes catifes fantàstiques i les fa grandioses, i les fa de quilòmetres. Però aquella catifa, que sí que és la de Corpus, i que és tradicional i que val la pena perquè camines i camines i camines, no té el detall de les catifes que fem a Caldes. I vull explicar-vos una cosa que és important. En la candidatura de la UNESCO s'ha de fer un vídeo. Llavors, nosaltres vam preparar un vídeo des de la Federació Catalana de Catifaires, agafant els 5 països que fan la candidatura, però aquest vídeo el tenim com de promoció. no el tenim perquè no el podem presentar a l'UNESCO. Però l'UNESCO ha fet, Madrid ha fet el vídeo. Doncs sapigueu que el carrer Font i Boet de Caldes, sense dir-ho nosaltres ni sense triar-ho, surt 3 vegades al vídeo de l'UNESCO. 3 vegades. Si les nostres catifes no fossin com són, no haurien sortit aquest vídeo. Jo em vaig quedar preparada, fins i tot des de l'Ajuntament els hi vaig ensenyar. Sabeu la riquesa que representa que Caldes de Montbui, que allà no ho diu, que allà no ho diu, però que tothom sabrà que és de Caldes perquè tot surt a les xarxes, tingui 3 fotos concretes del carrer Font i Boet de Caldes de Montbui, quan hi ha coses de Mèxic, quan hi ha coses de... Un altre detall important, aquest vídeo comença, la primera imatge que surt al vídeo de la UNESCO és la imatge del Congrés de Barcelona de l'any 2023. Si la Federació Catalana no hagués fet aquell projecte, que és nostre, que l'hem fet nosaltres, no sortiria a la primera pàgina. Això us demostra que si Madrid ha posat això és perquè té un valor.
0: I tant.
1: Doncs estem treballant tots perquè això funcioni, perquè això valgui. I tot el que hem fet aquests anys, que ens ha costat molt i que anem molt cansats, té aquesta finalitat.
0: Parlem ara de la dimensió social i comunitària, no? De les catifes són art, però també convivència. Què passa entre les persones, o sigui, que, quan precisament feu les catifes?
1: Home, nosaltres hem creat un moviment internacional que és un moviment social, cultural i artístic. La convivència, quan nosaltres anem pel món, allà on hem anat, és un model de convivència, és un model de compartir, és un model, bueno, a tothom, allà on anem, a mi em felicita tothom, Ahir vam estar a la catedral de Barcelona, sí, al claustre. Eren 20 i tantes persones. Jo els deia, estava sentada al tamboret i els deia als meus companys, els deia, com estem gaudint de fer una catifa fantàstica, perquè ho teníem tot programat, està tot etiquetat, està tot perfecte, hi ha qui es cuida dels materials, hi ha qui fa la reposició, està tot organitzat. Només vas fent. Quin orgull poder viure aquests moments. Nosaltres ens ho passem bé amb el sentit que estem creant una cosa completament nova, cada cosa és diferent i tothom hi posa el 100%. Mai toco fusta, mai una petita baralla, mai una... O sigui, a veure, escolta, això perquè ho fas així, escolta, mai. Nosaltres som gent de valors, valorem tot el que es fa. Quan una persona fa una cosa que no ens sembla bé, l'única rondinaire sóc jo, ja ho saben. Ahir, per exemple, dic, no, aquest tros no es veu alineat, s'ha d'alinear. Ningú diu res, s'agafes, linea i es deixa perfecte. Però això es fa pel bé d'un bon resultat. Però en cap cas, dir, escolta, tu, què t'has cregut, què fas? No, res, ni pensar-ho, No. Nosaltres anem a fer una obra d'art. No podem fer que aquell espai sigui un espai d'enveges, No, de cap manera. Nosaltres som gent de valors i no podríem anar a la UNESCO si això no fes comunitat,
0: clar,
1: si això no fos un acte compartit. Si això, i això nosaltres ho tenim clar i ho practiquem. No pot dir ningú que s'hagi acostat a una catifa i que nosaltres hagi dit, escolta, tu no, per favor, que tu això no ho fas. Mai. Això no passarà mai. Quan es fa una cosa per una altra persona i no es fa bé, dos opcions, callar i ahir se queda, no es diu res, o s'agafa aquella persona i se li diu, mira, si això ho fas així, et quedarà més bé. I aquella persona ho entén i ho arregla.
0: Vicenta, quin paper hi juguen les noves generacions, precisament a l'hora de fer catifes, no? Si s'estan incorporant joves, s'incorporen amb ganes també?
1: Sí. Difícil que... Sí, a veure, hi ha dos apartats. Un, tota l'organització que això representa, que el jovent no s'hi pot posar i no ho vol fer, i en canvi construir i fer la catifa, dissenyar i fer la seva catifa, perfecte. O sigui, de diumenge al matí, quan passareu pel carrer Font i Boet, podeu veure que el 90% són joves. Cap problema. Cap problema. Venen perquè el més gratificant del món és fer una catifa. Tu agafes els materials, els poses al seu lloc i acabes fent una obra d'art. Això és una meravella, això és com un miracle, no? Doncs amb això no tenim cap problema. L'Esplai Grifoll cada any fa una catifa fantàstica. Venen, s'asseuen, tranquil·lament, a més ho fan amb molta pau, amb molta serenor, i fan una catifa fantàstica. Cap problema. Tenim una noia que treballa al Banc de Sabadell, que s'ha incorporat i es va incorporar l'any passat, ha fet un disseny fantàstic per la catifa participativa. Ella serà allà, qui vagi s'hi afegirà. Fantàstic, cap problema. L'Escola Pia en farà dos dels infants i una d'adult. Bueno, faran tres catifes, vindrà la tira de gent jove i la farà, cap problema. El problema està amb tot el que fem nosaltres per endavant. Aquí és on necessitaríem gent, jo diria doncs, entre 40 i 60, no?, que puguin dedicar hores i que vagin agafant el relleu per anar-ho fent. Per què? Bueno, perquè jo tinc 79 anys, algun moment, quan Déu digui, s'acabarà. I quan s'acabi, doncs hi ha d'haver un relleu. I agrairíem això, no?, que la gent comprengués que nosaltres hem aguantat 30 anys, ho hem fet molt a gust, ho continuarem fent, però que sí, necessitaríem un reforç, que si jo un dia no puc, avui, per exemple, si jo no hagués pogut venir, la Maria Antònia tampoc pot perquè està fent-lo de la mostra floral amb la brigada que li traslada les coses. Si no, també seria aquí. Ah, jo vinc corrents perquè abans he fet un altre i després tinc un altre mitjà de comunicació. Vull dir, tot això seria tan fàcil com compartir-ho estones. Jo els dic a la gent jove, no necessito que treballeu, necessito que mireu, vingueu i aprengueu.
0: Clar.
1: I això seria una forma de relleu.
0: I després, exacte, fer relleu, renovar, no? Com pel que fa a una activitat com aquesta, i aquesta setmana, 30 anys, no, també, hi ha la presència d'autoritats i conselleries en un acte que es farà també arrelat al poble. Parlem d'aquesta festa, és a dir, com es viu aquesta presència d'autoritats.
1: Sí, nosaltres hem convidat a la consellera Parlon. La consellera Parlon, jo sempre li dic que sembla l'àngel de la guarda dels catifaires. La consellera Parlon es coneix des de fa 10, 16 anys. Hem fet a Santa Coloma dues trobades de catifaires. Per tant, ella sap molt bé la trajectòria de la federació. Llavors, i jo li vaig comentar, li vaig dir, mira, consellera, farem 30 anys i tal, convidaré també la consellera de Cultura perquè jo penso que també és bo que conegui la nostra feina, i no tant per la feina sinó per les catifes, sobretot aquest any, que és important que també volti tot plegat. I és dir, bueno, la consellera Parlon té no feina, no, té minuts ocupats, no té ni un segon, però ella, si nosaltres a Caldes fem una cosa, ella, si li demanem, ella vindrà. Per tant, serà un goig rebre-la, perquè a més està sempre molt pendent de nosaltres, i vindrà el divendres a la tarda a la inauguració de la mostra floral.
0: És a dir, demà.
1: Demà. Demà, ella a les 6, la rebrem al casino, la rebrem també com sapiguem, perquè s'ho mereix, perquè està molt pendent. Ella, per exemple, està pendent de la catifa d'ahir, i diu, està perfecta, és impressionant, és no sé què. I sóc objectiva, volguem dir, no et pensis que t'ho dic per quedar bé, no? Ella és una persona molt, molt planera, molt, molt com nosaltres, i tenim molt bona relació. Llavors ell t'ho diu, perquè no et pensis que t'ho dic per quedar bé, no, eh? Llavors em diu, sobretot descansi, perquè clar, jo li dic, vostè ja descansa, perquè també déu-n'hi-do, no? I així estem. Vull dir que ella serà, bueno, ens acompanyarà amb molt de gust i nosaltres la rebrem amb els braços oberts. I el diumenge al matí vam demanar que vingui a la consellera de Cultura, que també no sempre poden venir, ara s'ha de dir la veritat, però que vindrà poca estona. Llavors jo el que demanaré als catifaires que s'esperin a la catifa a veure quan passi ella, perquè primer anirà a l'Ajuntament, farà tota la parafernàlia que toca fer oficial i després farà una passada per les catifes. Clar, amb el sol que fa, si els catifaires ja han marxat, no lluirem el que hem de lluir. Llavors demanarem que s'esperin a veure que passi la consellera, que els pugui saludar o que vegi una mica. Nosaltres la vam convidar a les 12 perquè ella a un quart o dos d'una ja la poguessin passar, no? Però és oficial i ja ha de passar per l'Ajuntament i hem de prendre la bona voluntat també. I pel que fa a l'Ajuntament de Caldes, tenim assegurada la presència de l'alcalde, la tinent d'alcalde i la consellera de Cultura. Les tres vindran. El regidor del PP em sembla que ha dit també, i els altres estan convidats tots, no a contestar. En principi, fins avui no tenim resposta. Cosa que m'estranya molt, perquè és una festa prou popular com perquè vinguin, però bueno, això és cosa d'ells. Nosaltres convidem sempre a tot el consistori.
0: Uh-huh. Aquest any, i ja ho has remarcat diverses vegades, no? És la inspiració de la llista representativa del patrimoni cultural i material de l'UNESCO. Aquest reconeixement, què significa realment per vosaltres?
1: Això és el que volem explicar arreu de Catalunya. Sí, demanar que l'art efímer català, en aquest cas el de Caldes, no?, estigui a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat és, primer, un reconeixement als valors de la Convenció de l'UNESCO del 2003. És a dir, has de complir amb aquests valors. Si tu compleixes amb aquests valors, tens opció a presentar-te. Una altra cosa és que t'ho donguin o no. Has de demostrar que aquests valors estan vius. Però has de demostrar que seran vius 50 anys més. Uh-huh. Si això és un requisit indispensable. Has d'explicar tot el procés d'aquest art, perquè ells valorin que compleixen aquesta normativa. Ho has de fer de manera que el que no ha vist mai una catifa pugui valorar-la. Per tant, és exhaustiu tot el que s'ha de demostrar. Uh-huh. I llavors, això, si ells estimen, que ho estimaran, que és patrimoni cultural immaterial, et posen a la llista representativa. Això contrau unes obligacions. No et donen un nomenament i et diuen ja estàs. Uh-huh. No és el final de l'etapa. Això és el començament. Això és el començament. Quan ells estimen que això sí que és així i que és patrimoni cultural immaterial, entres amb tota la sèrie d'obligacions del patrimoni cultural immaterial. Quin és el més important? La salvaguarda. Què vol dir salvaguardar? Vol dir que les institucions, o sigui, nosaltres som els portadors de l'art. Les institucions, els portadors, que són les entitats, i els practicants, que són els que fan les catifes, es comprometen a que això continuarà tota una temporada llarga d'anys. I sí, al cap de 5 anys, o de 7, o de 8, això es perd, això no continua, això no té vida pròpia, et retiren. Uh-huh. Es retiren el patrimoni cultural immaterial de la humanitat.
0: O sigui que cal fer, evidentment, tot aquell seguiment.
1: Exacte.
0: Com es prepara un municipi per a un pas així?
1: És curiós. La demanda de que sigui PCI, que sigui patrimoni cultural immaterial, la fa un estat, no la fa un ajuntament. La fa un estat. Llavors, la Federació Catalana de Catifaires, un cop va l'any 2012 va decidir que això es portaria a la UNESCO, el que va fer va ser estudiar molt bé què s'havia de fer. I el que va fer la Federació Catalana de Catifaires, a través de la Internacional, va ser: com ho podem fer? Si ho demanem cada un pel seu compte, no ho tindrem mai. Per tant, des de CIDAE, des de la Coordinadora Internacional, busquem quins socis de la Coordinadora Internacional volen participar en el projecte. Llavors, l'Ajuntament el que va fer va ser aprovar amb un ple que es fes aquesta petició a la UNESCO. Això és el que va fer. A què l'obligarà tenir el PCI? Doncs com a institució propera, immediata, de l'execució d'aquest PCI, l'obligarà a mantenir aquesta salvaguarda, a aprofundir en què tot el que es necessiti perquè això s'aconsegueixi es pugui fer. Però qui és responsable d'això són les institucions, els portadors, que són les associacions, i els practicants.
0: I quin, o sigui, tot plegat, quin impacte podria tenir en el futur de la festa?
1: Això s'ha de veure, però... molt bona pregunta. Això s'ha de veure. Si fem com altres PCIs que s'han obtingut, alguns no ho sap ningú. si fem això, doncs no t'ho puc dir. En canvi, amb altres estaments, el que m'han dit és que a partir del moment que tenim el reconeixement del PCI, les institucions, diguem, doncs, bueno, per entendre'ns, posen més en valor aquell bé que s'ha aconseguit, no? En quant a la festa, dependrà, que per això nosaltres tenim ja dos projectes més aquest any, dependrà de com ho explicarem, dependrà de que la gent ho valori, dependrà que la gent ho entengui. Quina és l'esperança que té la Federació Catalana de Catifaires? Doncs que a Catalunya les catifes de flors són valorades. La gent assisteix a veure-les i les valora molt. Llavors, si aquesta gent realment continua fent presència i posant en valor aquestes catifes, les institucions jo crec que faran cas i procuraran que els portadors i els practicants tinguin les ajudes suficients. I això és vital. Mm-hmm. És a dir, nosaltres treballem tots de manera voluntària. A la federació, tots els viatges, ens ho paguem tot. No ens paga ningú res. A Cultura ens donen molt pocs diners, evidentment. Tothom és a casa de l'altre, saps? Bueno, nosaltres hem aguantat aquests anys perquè tenim clar que si no fèiem això, a veure, penseu com està evolucionant la societat, qui em garanteix a mi que d'aquí 20 anys, si no tenim un pal de paller ben muntat, es continuaran fent catifes de flors. És clar, que em faci Sitges perquè l'Ajuntament ho paga tot, que em faci la Garriga perquè l'Ajuntament històricament ho paga tot, que em sembla molt bé, això no és una garantia de que socialment la gent valori les catifes, les vegi, les faci i les perduri. No és prou garantia. Per tant, ha de ser una cosa comunitària, ben entesa, i sempre hi haurà d'haver voluntaris. Per què? Perquè el voluntariat, d'alguna manera, hi posa una passió i un amor diferent al que ho fa només pel seu sou.
0: Mm-hmm. Vicenta, passem al programa d'actes, perquè sí. Què teniu previst, no? Sí. Què ens espera? De fet, comença avui mateix, no? No sé si es fa allò de què es diu el Low Convalla, no?
1: Sí, avui es prepara... avui es preparen les estructures... Avui es preparen les estructures... Això volia que vingués la Maria Antònia, perquè la pobra és la que ho fa i no té ni temps d'explicar-vos-ho. Avui ella prepara... En aquest moment està preparant tota l'estructura de Low Convalla. Low Convalla de Caldes és dels millors que es fan a Catalunya. Llavors, ens va costar 7 anys amb la Maria Antònia trobar la fórmula per fer-lo. Des que vam començar, Llavors, avui preparen les estructures i avui la Maria Antònia, amb una o dues persones que l'ajuden, perquè no en té més, comença la mostra floral. Una mostra floral que també participa la jardineria Miró i Vives... com se diu, Ernest?
0: Ernest.
1: Val. Llavors, es prepara la mostra floral. Demà de matí, la Maria Antònia, amb l'ajuda dels que tingui al costat, muntarà el Low Convalla. I acabarà de muntar el que li quedi. A mitja tarda ha d'estar fet. Què farem els que no fem la mostra floral? Jo he d'atendre els mitjans de comunicació. Si puc, intentaré fer el seguiment de lo que falti de tot això i després a la tarda prepararé tota la parafernàlia dels actes oficials, no? Mm-hmm. Cadascú fa la seva feina. Demà de matí es prepararà paral·lelament, s'acabarà de preparar els materials, demà de matí també, i a la tarda, a partir de 5:45, estarem tots ja a la mostra floral.
0: A la mostra floral. I per això seria el dia 5, després el dia 7. El dia 7 que es farà, diguem, o sigui, com serà el seguici, no? Des del moment que ja, com has comentat, a les 7 del matí, comencen ja a preparar les catifes, a la... no sé si a mi... a la 1 podríem dir que ja està tot acabat, no?
1: A la 1 estarà, esperem, tot acabat, sí, a la 1.
0: I després, a partir d'aquí, doncs, el públic, admirar-les, no? I arriba, doncs, al final...

0: La gent que vulgui veure la mostra floral és el moment més maco, perquè s'acaba de fer, és preciós, i ens acompanyarien que tenim a la consellera Parlon, i el diumenge, faci sol o no en faci, hi ha arbres, el Fonibuet, el diumenge a partir de les 12 quarts d'una fins a quarts de dues, que tothom ja té més o menys el dinar fet, passejar però molt pel carrer Fonibuet i pel carrer Fons. Això és bàsic. Si la ciutadania fa això, complementa tot l'esforç que s'està fent.
1: Evidentment, sempre al final les colles locals també tenen la seva participació, no?, en el final de festa.
0: Sí, llavors, això, a l'hora de la desfeta, l'any passat ens vam trobar que la gent va desfer les catifes abans que passés la cultura popular. Nosaltres demanem a tres grups de cultura popular que passin i que les desfacin. Que quan s'acaba la professó, que tothom s'esperi, perquè iniciarem ràpid, però a la que nosaltres iniciem i passa la cultura popular, sobretot que passi la gent al darrere. I el carrer Forns, esclar, està tot verge, vull dir que n'hi ha per tothom. Uh-huh. Però que tinguem aquesta cura, perquè si no l'hem passat ens vam trobar que les catifes és que no hi eren. No existia ni el paper.
1: Perquè quan ja tocava, precisament quan sí. Havien de passar les colles. No?
0: Sí, aquestes premisses són importants, perquè si col·laborem tots, tot té més significat i també tot té més valor per tothom, no?
1: Mm-hmm. Vicenta, arribem al final. No sé si vols afegir alguna reflexió en particular a l'hora doncs, de demanar la participació de la gent.
0: Mireu, jo tinc la impressió, no?, que els pobles, o sigui, la cultura dels pobles avança sempre a peu de camí de cada un. La cultura no la fa un, dos, tres, quatre. La cultura depèn de cadascú. Si volem realment que les catifes de flors perdurin, hi hem de posar el coll tots. Llavors, els que les fem, les fem. Els que les dirigim, dirigim. Però sobretot els que les visiten són molt importants. O sigui que Caldes, aquest dissabte, aquest divendres i aquest diumenge, aquestes hores clau, estigui realment al carrer veient tot això, ens ajuda moltíssim. Ens ajuda davant de les autoritats que veuen que sí, que val la pena recolzar-ho. Ens ajuden, per això que us he explicat, que tot això fa història i arribarà on t'arribarà. I ens ajuda també perquè la satisfacció personal de cada un, del que la veu, del que la fa i del que l'organitza, sumen i donen aquest sentit cultural d'un poble que per això en diem Vila Caldeïna.
1: Molt bé. Vicenta, arribem aquí al final del programa. Moltes gràcies per aquesta hora de conversa, de cultura i de festa floral. Gràcies també per recordar-nos que a través de les flors també es teixeixen vincles que van molt més enllà de Caldes. De fet, participeu a molts fora de Caldes i fora del país també. Vull dir que hi ha, vull dir, és traspassar les fronteres, no? Que la Festa de les Flors continuï sent un espai de trobada, de convivència i de solidaritat. I ha estat un plaer tenir-te aquí i bé, quan ho creguis convenient, ho demanes i tornes i vens.
0: Nosaltres estem oberts a tot el que faci falta. I sí, si d'alguna cosa podem presumir és d'aquest ambient festiu, d'aquest ambient de convivència, i també tingueu present que vam demanar que fos Vila Catifaire. Digueu tots que Caldes és Vila Catifaire, perquè Caldes de Montbui ha anat pel món, per tot arreu, amb els catifaires de Caldes, i hem posat Caldes al llistó molt, molt amunt.
1: Molt bé, doncs com he dit, moltes gràcies i així arribem aquí al final del programa també amb una música que ara escoltarem, que és de Bebo Silvetti, és Under in the Sun. Ha estat un matí alegre, colorit i un d'aquells recorreguts que ens recorda que per què fem ràdio, no? Hem reivindicat drets, hem celebrat llengua i hem compartit festa floral, aquesta manera tan nostra de fer comunitat. Gràcies per ser-hi i per donar vida a aquesta plaça pública que és el Fòrum, i que tingueu molt bon dia.

0: Hola, hola, hola, rellotge de Malta, gravant, gravant.
1: Hola, tardes, benvinguts al rellotge de Malta, Ràdio Calda, Roger Riera.
0: Una merda així d'alta.
1: Bona tarda.
0: Bona tarda, Cesc Valls.
1: Què?
0: Pues res, un altre cop estem aquí. La setmana passada no hi vam ser, aquesta setmana sí.
1: Escolta.
0: Digue'm.
1: El teu jack dels auriculars està com que està, però que no està.
0: Ah, sí?
1: No ho sent res.
0: Ho estava sentint malament. Dic, què li passa a la cançó avui?
1: Alexis, bona tarda. Què?
2: Ho tenim davant.
0: Ja, però no, jo no he vist que
1: bona tarda,
0: estava a fondo.
3: Bones tardes.
1: Pues fem un programa a ràdio, o què? Espera, que estava mirant una cosa al mòbil.
0: Això és el volum?
1: Això és el volum.
0: Més alt. Hola, hola.
1: A la gent li és igual, ara, els teus problemes amb els auriculars?
0: No, el que passa que a mi no. Llavors, com que haig de fer el programa, doncs me'l posaré bé. Vols explicar alguna cosa? Hòstia, ara me l'ha pujat.
1: Hòstia, com distorsiones, nen.
0: Sí.
1: És com veu de carajillero, però sedosa. Hòstia, un tècnic de som, una taula.
0: A tu només et queda posar-te una coronilla, ara.
1: Ja. Yeah. Bueno.
0: No l'agafis.
1: Pues, wea! Referència a viejuna.
0: Sí.
1: Saps?
0: Sí.
1: Vale.
0: Sí, no, era més alpint, no?
1: No sé, era com cremor d'estómac. És que és molt baix aquest pal. Ara no em repeteixo.
0: No.
1: Què?
0: Re.
1: M'he fet Movistar.
0: Què vols dir que t'has fet Movistar?
1: Que ara els
0: que tens la tele aquesta de pago.
1: Però que ara ho treu, o sigui, ara tu pots fer com si fos Netflix, sense tenir el telèfon ni l'internet a Movistar.
0: Ah.
1: Crec que en diuen Movistar Libre.
0: Libre.
1: Libre, sí.
0: I quan val això?
1: 44,95 al mes.
0: Ah, llançament.
1: Sí, amb anuncis.
0: Jo estic fins a la polla.
1: Però bueno, m'ho he fet només perquè...
0: I alguna seria interessant.
1: Sí.
0: Quina?
1: Mucha gente debe morir.
0: Sí, té raó.
1: Que és de la comedianta, com es diu? Victoria, no sé què, Victoria Martín.
0: Uh-huh.
1: I val molt la pena, eh?
0: Vale.
1: A tu t'agradarà molt, eh?
0: No sé si em faré el...
1: Ja te'l deixo jo tot, tu.
0: Vale.
1: Perquè te la miris, tinc un mes.
0: Amb anuncis?
1: Sí, però no gaire, eh?
0: No?
1: No.
0: El Netflix és insufrible.
1: Els anuncis del Netflix?
0: Sí, tio.
1: Hòstia, i ara això que fan el Netflix de casa està a casa teva? Perquè, vull dir, te'n vas a un altre lloc i et diu no, estàs en el hogar.
0: Sí, però jo tinc un avantatge molt fort amb això.
1: Que viviu tots junts?
0: No vivim tots junts, però vivim molt, molt a prop. I crec que cola bastant.
1: Ah, que diguéssim, tu i l'altre usuari podríeu compartir el wifi a banda i banda de carrer.
0: Exacte.
1: Ja, ja. No, però saps aquesta martingala?
0: Sí.
1: Ara la fa Disney, també.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Jo me'l vaig treure, em sembla.
1: Ja m'he trobat. No, jo em començaré a treure coses, ja. Saps?
0: I jo...
1: Perquè ja tinc, tinc...
0: Ho tens tot, no?
1: Netflix.
0: HBO.
1: Disney. HBO.
0: Ah, és que...
1: Orange. Va. Perquè ve del telèfon, ho tinc Orange.
0: Sí.
1: Sky Showtime. Apple TV Plus. Movistar. I Filmin.
0: I Amazon, no?
1: I Filmin. Ah, i Amazon Prime. Ja. Nou. I a part del mes aquest de Movistar...
0: I l'Spotify, no? També
1: no, l'Spotify no, perquè tinc Apple Music.
0: Ah, vale.
1: Però, i a més estic provant un mes de Mobi. O sigui, tinc 10 putes plataformes.
0: Clar, és que deus pagar 70 euros de plataformes.
1: I saps què faig?
0: Què?
1: Miro YouTube. Que pago també.
0: No, és que no té sentit això.
1: 11, perquè et pago YouTube.
0: No pots mirar tantes coses.
1: Quanta pasta és? Bueno, no ho sé.
0: No ho sé, però no et deus moure del sofà davant
1: no,
0: la tele.
1: No, sí, és que és els dos episodis abans d'anar a dormir i la pues, peli del cap de setmana.
0: Pues l'agafes quan el necessitis i ja està.
1: I a més, no, saps que hi ha una cosa que està molt bé des d'aquí, informació de servei públic, perquè no ho publiciten gaire, que el servei de biblioteques...
0: Sí.
1: Està adscrita a una plataforma audiovisual de pel·lícules i sèries gratuïta que hi pots entrar, ho has de demanar a través de la web, però o sigui, a través de la web de les biblioteques. Què tinc aquí? Bueno, a través de la web de les biblioteques has de demanar que t'ho donin d'alta i després va amb el teu usuari i contrasenya del carnet de la biblioteca.
0: Uh-huh.
1: I es diu eFilm Online.
0: eFilm Online.
1: Sí, i bueno, no és un catàleg molt gran, però és de gratis.
0: Ja.
1: Saps? Merda, ara l'obro i la primera pel·li és de la Isabel Cuixet. Pues ja, ja no m'interessa.
0: Jo he vist un parell de pel·lis de l'Isabel Cuixet i una em va agradar.
1: Veus?
0: És la de la plataforma petrolera, no em recordo com es diu.
1: Com es digui, sí.
0: Però em va agradar, la vaig trobar, no sé, em va agradar.
1: Era jove.
0: Jo?
1: No, ella. Isabel Boixet. Ella, ah, va fer aquesta pel·li. Encara no estava amargada, saps? Què més? I què més? Ah, i aquest cap de setmana he vist... No sé, perquè estem aquí xerrant, però podries posar whisky mentrestant. Vols que tirem la sintonia del whisky?
0: Sí, poder sí.
1: Tira la sintonia del whisky.

0: Aquest cap de setmana he vist un documental que tenia pendent.
1: Sí.
0: Que feia temps que volia veure.
1: Sí.
0: Que es diu Flores para Antonio.
1: Pa Antonio Flores.
0: Sí. És un documental sobre l'Antonio Flores.
1: Sí, ja m'ho he imaginat. Flores para Antonio.
0: Fet per la seva filla.
1: Mm-hmm.
0: Perquè...
1: És cineasta, la seva filla.
0: És actriu.
1: Ah, sí, és la de...
0: Aquell, la de que té el nas, aquell de ganxo.
1: Sí. Sí, que li posen nom de ciutat.
0: Aquí.
1: No? Aquesta actriu.
0: En una pel·li que has vist tu?
1: No, en una sèrie, no?
0: No ho sé, no, és que no sé si he vist gaires coses d'ella.
1: Sí,
0: d'ella.
1: No. Hi ha... La famosa és la Tòquio, però ella té un nom de ciutat, també.
0: Qui? La famosa... La Tòquio... Ara m'estic perdent. La Tòquio, que és un personatge de la sèrie.
1: Un personatge de la sèrie aquesta.
0: I de què va la sèrie aquesta?
1: Ah, La Casa de Paper.
0: Ah, no he vist això. Alba Flores, es diu.
1: Alba Flores, sí. Però bueno, surt aquí... I li posa un nom de personatge, però no em recordo quin és.
0: Doncs,
1: ai, ciutat.
0: Et diré dues coses d'aquest documental.
1: Digue'm.
0: Digue'm-ho. Aviam, com t'ho diria?
1: Ai, poden passar dues coses. Hi ha allò que se'n diu quan ets adolescent de matar al padre, diguem-ne.
0: No, al revés, perquè el pare ja es va matar sol.
1: Sí, sí. Però diguem-ne de trepitjar-lo i arrossegar-lo pel
0: no,
1: fang.
0: No, no, al revés.
1: I l'altre és posar-lo tant en l'aire que,
0: no,
1: que potser falseges una
0: tampoc,
1: mica la realitat.
0: Tampoc, perquè hi ha una cosa que trobo que està molt bé d'aquest documental, que és que no amaguen en absolut la politoxicomania.
1: Mi papà era un yonqui, no?
0: Bàsicament.
1: Sí.
0: Bàsicament. Però no, que és bastant... És honest, és un documental honest, sí. És un documental despullat, sí. És un documental sincer,
1: sí.
0: És un documental que no pretén crear un mite o una narrativa sobre un personatge, diguéssim, famós, popular, un artista, i tal i qual, sinó que intenta explorar-lo des de la posició de la filla, amb la implicació de la família, amb personatges que l'han, diguéssim, no un autor que l'ha investigat, no, gent del seu entorn real, sí. Contemporanis,
1: sí.
0: Per tant, des d'un punt de vista històric té aquesta bastant interessant, perquè són testimonis directes i contemporanis, sí. I això està molt bé.
1: Però?
0: Però són una panda de garrulos.
1: Ah, sí. Bueno.
0: Tots.
1: Sí.
0: Molt artistes i molt honestos i molt de debò, i gent molt de debò,
1: sí.
0: I la Lolita Flores i la Rosario Flores, sí. I la Lola Flores i el Sum Sum Corda, molt de debò,
1: sí.
0: Gent molt de debò i molt gens amagar lo brillant ni lo que no brilla. És una panda de rull tots,
1: bueno,
0: de la parra.
1: És el que tenen a vegades els artistes.
0: Bueno, els artistes.
1: Els futbolistes?
0: No, les persones, diguéssim. Les persones. Però vull dir que... Saps allò que diuen? Clar, no, intenta no conèixer els teus ídols perquè et decebran.
1: Et van decebre. Clar, són ídols teus?
0: No, clar.
1: Jo no t'he vist escoltant mai on...
0: No, però aquí vaig. Que hi ha aquest component que es diu de no conegues els teus ídols perquè et decebran, que en el meu cas... Cap d'aquell...
1: Jo crec que t'he vist cantar alguna cosa de la Lolita, eh?
0: De la Lolita?
1: Sí, te vull fer una casa en l'aire, alguna
0: ara,
1: merda
0: ara
1: així.
0: Ara has disparat així, a veure, sense mirar, a veure què collons... No, però vull dir que jo no sóc gens fan, tampoc és com sembli malament ni res.
1: I el Pescadilla també?
0: També apareix... Bueno, apareix amb...
1: No, però vull dir, el Pescadilla tampoc t'agrada? Aquest
0: sí,
1: és més però... d'aquí...
0: Sí, si t'anó de gràcia, però no és que m'agradi o no m'agradi, està molt bé, però no és el meu, diguéssim.
1: No és el teu, saps? No és el teu, eh?
0: Bueno, sí,
1: però el Paret sí que t'agradava.
0: Sí, el Pescaïlla també. Si tu agafes el Pescaïlla, l'Ola Flores, tots els seus fills, les tietes, les nebodes, sí. Les cosines i el no sé què, potser el que més m'interessa és el Pescaïlla.
1: Uh-huh.
0: A mi.
1: Sí.
0: L'altre, pues, està bé, li reconeixes el valor que té i tots hem taralejat el gato a fer ui, ui, ui, el no sé què i...
1: Aquesta no la conec.
0: I xuru, xuru, xuxuru de l'Antonio Flores, i,
1: uh-huh.
0: Però no és lo meu, per tant, no hi ha ídol. Clar,
1: no,
0: llavors,
1: no.
0: Clar, tu et posaves a veure allò i els veies tant de debò,
1: sí.
0: Que quan portes una hora documental dius, pues que... Vale, ja entenc, eh?
1: Ja entenc.
0: O sigui, està molt bé perquè és cru, o sigui, és sí. Lo, tal qual. Amb alguna flipada per allà al mig, però arriba un punt que dius que ja no m'interessa aquesta persona, saps?
1: Yeah.
0: Però bueno, ja està, vull dir que per si no, no cal, eh? Està bé, però no cal.
1: Ja el miraré.
0: Després he vist també l'última pel·li de...
1: On l'has vist, el Flores per Antonio?
0: Ah,
1: publicitat de plataformes.
0: Em sembla que estava a Movistar, em sembla.
2: Ahí el Movistar.
0: No, és que com que em vaig fer el Movistar per veure Mucha sí. gente debe morir, pues ja l'aprofites.
1: Vas a pensar, pues flores per Antonio.
0: Claro, perquè em sortia allà. Coses espanyoles.
1: Sí.
0: Em fa molta ràbia quan l'HBO o el Netflix em comencen a oferir coses espanyoles que sí. no m'interessen gens pel simple fet de que administrativament estem a Espanya, saps?
1: Sí.
0: I em diuen, tu, això t'interessarà perquè és espanyol. La pela. A mi m'agrada si és bo o és dolent. No, ja. No em posis pel·lis espanyola, la merda, les pel·lis espanyoles. Ah, igual. Ja, ja. Si vull veure les catalanes ja obriré el Filmincat. Saps el sí. Filmincat?
1: I et sortirà cirat.
0: Fàstic. Ja l'has vista, no?
1: No, no l'he vista.
0: Ah, però no la veu fer allà al cine?
1: Sí, però jo estava treballant i com que tu em vas recomanar ferventment que no la mirés...
0: Em vas fer cas?
1: Et vaig fer cas.
0: De res. Bueno, clar, no pots valorar...
1: No em puc valorar. Ah,
0: ja. Però què et va dir la gent de Cirat?
1: Quina gent?
0: La gent que va sortir del cine, la gent que organitzava el cine...
1: Mm, hi va haver algú que va sortir abans.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí.
0: És el que hagués hagut de fer jo quan la vaig veure al cinema.
1: Això no...
0: Com que havia pagat.
1: Però molta gent em va dir que aquesta pel·li no era per ell. Sí que yeah. la veritat és que tenim una mitjana d'edat que ve al cinema...
0: Mm.
1: Que pots...
0: Elevada, vols dir?
1: Que, sí, que depèn de quin cinema no li interessa o no entén.
0: Ja, yeah.
1: Però Cirat, diguem-ne que hi ha poca gent que l'entengui.
0: No ho sé, jo crec que l'entenc.
1: No, sí.
0: I tot i així penso que és una puta merda.
1: No, no, però vull dir, me'n refereixo a això que,
0: yeah.
1: que tu entens el, pots entendre la pel·lícula però no entendre la raó per la que l'han feta.
0: No, sí, sí, jo ho entenc tot. El meu problema amb Cirat és que discrepo.
1: Mas, clar.
0: Discrepo del com.
1: Ja, yeah, ja yeah.
0: Perquè hasta el què, mira, vale, però el com.
1: Vols una mica de whisky o què?
0: Sí, vols que tornem a tirar la sintonia? Perquè només fas que parlar de cine.
1: No, és veritat, ets tu que has parlat d'aquest...
0: He vist l'última pel·li de l'Ethan Coen.
1: De que et gastes un paston amb...
0: Bueno, no pago jo tot, eh? Saps allò que jo
1: s'han
0: pago...
1: S'han separat una? Els germans Coen?
0: Bueno, l'última pel·li de l'Ethan Coen no és amb el Joel Coen, no? Tampoc sé la història. No sé si se tiren pelusa o tenien ganes de fer coses per separat.
1: Hi ha molt que...
3: Un era l'abusador i l'altre no vol juntar-se amb ell.
0: Pot ser.
1: Ah.
0: És que amb germans és complicat, eh?
1: Era abusador?
3: Sí, va sortir fa poc que una notícia de que un dels Coen, no me recordo quin, va abusar d'una noia.
0: A veure, i... hermanos Coen, abuso, haig de buscar, no?
3: No sé, algo així. I llavors no es junten ja.
0: No, se tiren pelusa.
1: Hi havia aquells altres que un es va transformar en noia i l'altre el va seguir.
0: Ah, els Wachowski, els de Matrix.
1: Els de Matrix, aquests.
0: Sí. Bueno.
3: De cinema Caldes?
0: Sí, més o menys.
1: Més o menys. Passem als Gaudí.
0: Bueno. Per què no passeu... Un menor espanyol entre les fauces del rabino detenido en Estados Unidos, no sé.
1: ¿Rabino?
0: Acusan a Hayim Nisim Cohen de abuso sexual contra sus 9 hijos adoptivos. Bueno, no, están barrejando molts Cohen aquí. Hermanos Cohen.
1: Joel Cohen, posa.
0: El anuncio denuncia de los... Vaya, qué sé. Re, que he vist l'última peli de l'Ethan Cohen.
1: Sí.
0: És rara, perquè és del germà... Bueno, d'un Cohen.
1: Sí.
0: I a més s'acaba com que té dues històries que sí. van en paral·lel i si es creuen. I s'acaba, de cop.
1: Bueno, això és el que tenen les pel·lícules que s'acaben.
0: Yeah. No, però vull dir que no resol.
1: No resol, eh?
0: No.
1: Això no m'agrada, les pel·lícules.
0: No resol.
1: És com aquella sèrie... Lost.
0: Ah, no he passat mai del pilot.
1: Perquè no resol, igualment.
0: Jo, Lost...
1: Jo com si no hagués passat del pilot.
0: He intentat veure el pilot 3 vegades i m'he dormit les 3 vegades.
1: Però no resol, eh? No la miris. No sé com... No me'n recordo, però ara fa pel·lis, de veritat, el senyor aquest.
0: Quin senyor?
1: El director, el que va escriure Lost.
0: No hi puta idea.
1: El senyor Lost. No me'n recordo com es diu.
0: Vols que t'ho busqui a l'IMDB? Tu tens compte de l'IMDB?
1: Cloverfield... No, com es diu? Cloverfield Lane. Ten Cloverfield Lane. Crec que va fer aquesta pel·lícula.
0: Ah, la peli. Pensava que es deia així. Dic, collons,
1: no, va fer Lost.
0: Mm.
1: I això, que, bueno, això.
0: Yeah.
1: Que és com una pel·li de por.
0: Va de cine aquest programa ara, has vist?
1: És com una pel·li de por, però s'acaba amb extraterrestres. És una cosa rara.
0: Ah, bueno, com Indiana Jones. És o no?
1: Una d'elles, sí.
0: Sí, l'última, no? Sí. La penúltima. Jo no he vist l'última, ja.
1: L'última es... torna a millorar.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Bueno. Sí? Sí? Estàs d'acord?
3: No.
0: Ah, ho preguntes.
3: Sí, no l'he vist.
0: I les altres sí?
3: Sí.
0: Ets fan?
3: Sí.
0: Ah.
1: A mi m'agrada...
0: I per què no vens amb barret? No ets tan fan.
3: De Galamunt.
0: Vale. Jo, farem una col·lecta.
1: Jo vaig estudiar fent l'escena dels ocells. De...
0: Vas estudiar què? Matemàtiques?
1: No, això. Ah. Vam fer l'escena dels ocells a classe.
0: És que, com es diu això, el foli, no?
1: Bueno, ens donaven la imatge i nosaltres hi posàvem el so, no?
0: Et veig en un estudi de so.
1: No. Tema... El... Clar, jo vaig fer cerca sobre aquella escena, no? Sí. No sé si recordes l'escena.
0: No.
1: El... És que em surt Anthony Hopkins. No, el James Bond, com es diu? El...
0: Harrison Ford.
1: No, l'altre.
0: Sean Connery.
1: Sean Connery.
0: El papa.
1: El papa.
0: Mm.
1: Estan el papa i el fill allà... Sí. Sean Connery i Harrison Ford sí. A la platja.
0: Vale.
1: Arriben d'unes dunes...
0: Ah, que si s'ha mort o no s'ha mort.
1: Bueno, arriben allà.
0: Sí.
1: I passa el que hauria de ser un Messerschmitt 110 o 109.
0: Un avió gros.
1: Un caça.
0: Un de... avió dolent.
1: Un caça xungo dels vale. Nazis.
0: Vale.
1: Que no ho és.
0: Dius nazis amb la zeta castellana, tu.
1: Sí.
0: Vale, vale.
1: Uns nazis que sona més dolent encara.
0: Vale.
1: I... Bueno, tu mires la informació sobre l'avió i no ho és. És un avió de càrrega suís.
0: És igual, coses, detalles.
1: Detalles.
0: Mm.
1: I hi ha unes cabines a la platja. I,
0: ah, el paraigües.
1: I, sí, fa el susto que hi ha amb el paraigües.
0: Ja. Yeah.
1: I en aquella escena també es veuen uns pals de la llum que no hi haurien
0: coses,
1: de ser.
0: Coses.
1: Espanta les cabines... Van a l'avió i fan que s'estavelli.
0: Vale.
1: Aquesta escena és la que havia de posar
0: vale.
1: So.
0: Vale.
1: Doncs resulta que, que no s'espanten prou amb els paraigües les gavines i les van haver de canviar per coloms.
0: Vaya, hombre.
1: Sí, llavors que hi ha un moment que es veuen els coloms.
0: Vale. O sigui que a la platja són gavines, però quan sí. Volen són coloms.
2: Hola,
1: tot i això, és la millor pel·lícula per mi d'Indiana Jones, la de... L'última cruzada, em sembla que es diu.
0: L'última creuada.
1: L'última creuada. És que la vaig veure en castellà, jo.
0: Onter, si ens posem de costat...
1: La darrera creuada.
0: Vale, si ens posem de costat, no ens veiem.
1: I llavors hi havia... No sé si miraves a Big Bang Theory, que feien una teoria...
0: Mira, Big Bang Theory m'ha passat com a Friends. No l'he mirat mai, sempre l'he vist, saps?
1: Has vist capítols, vale.
0: Sí.
1: Pues hi ha un capítol, que per mi és dels que més m'agrada, que hi ha una teoria que diu que Indiana Jones, a la primera... Si no aparegués l'Indiana Jones, no passaria
0: ja,
1: res.
0: Ja.
1: Perquè al final els nazis acaben fent tot, el que volien.
0: Ja.
1: I, bueno, això.
0: Ja. Algú ha provat de muntar la pel·lícula traient-lo amb ell? Se sap, això?
1: No ho hem provat.
0: Estaria
1: no.
0: Guai.
1: Però, bueno, no sé què dius tu de quina és la teva preferida, Indiana Jones?
0: Alexei?
4: És que l'última cruzada està molt bé.
0: Ah, sí, eh?
4: Sí.
0: No sé. A mi m'agrada Dancer in the Dark.
1: Dancer in the Dark, t'agrada?
0: De Lars von Trier.
1: Però si és la pitjor que va fer.
0: Què dius, boig? Amb la Björk allà donant-ho
1: no,
0: tot.
1: No, és millor Dogville.
0: Dancer... Però jo no he dit... Un moment. Jo no he dit que Dancer in the Dark sigui la millor pel·li del Lars von Trier.
1: Ah.
0: He dit que m'agrada Dancer in the Dark.
1: Però si és avorrida, com no?
0: No és avorrida.
1: Es posa allà a cantar
0: ai,
1: i...
0: Sí.
1: I és cega.
0: Ho fa molt bé. Ho fa molt bé.
4: No era un problema de whisky, això?
0: Sí.
4: Ah, vale.
1: Björk.
0: Björk o Björk? Björk Gudmundsdóttir, pone mi DNI, que no cabe.
1: Oh, jo he vist pel·lis de Lars von Trier fins que es va posar loco de veritat, eh? He vist...
0: Lo de la Tita, vas veure, tu.
1: Sí, com és? No, Tites n'hi ha per tot arreu.
0: No.
1: L'obxungo d'aquesta... Anticrist. El xungo d'aquest és que hi ha una ablació de clítoris amb unes cisores.
0: Bueno, coses.
1: Una autoablació de clítoris amb unes cisores.
0: Sí.
1: Bueno,
4: que bonic.
1: Sí. Tot i que l'actriu m'agrada molt...
0: Morta la ràbia. La Gainsbourg.
1: Molt bona. I llavors va fer aquella pel·li, també de Lars von Trier, que és en dos parts, que es diu... Com es diu aquesta gent que no pot parar de fer sexe?
0: Nimfomaníac,
1: això.
0: És de la pel·lícula. Dancer in the Dark.
1: En dos parts. I també hi surt la Charlotte Gainsbourg.
0: Mi pròxima pel·lícula se va llamar Transatlàntic.
1: Transatlàntic.
0: Con Lars von Trier tarifamos.
1: Sí.
0: Tarifamos porque era cada dia un plátano, por lo menos.
1: Bueno, no és la meva preferida, Dancer in the Dark. Em va semblar molt avorrida.
0: La frase, cada dia un plátano, por lo menos,
1: sí.
0: M'agrada molt.
1: Sí.
0: És el que ha de quedar d'aquest programa.
1: Vale.
0: D'avui, vull dir.
1: Parlant de plàtano.
3: Un plàtano al dia, no?
0: El què?
3: T'agrada molt menjar un plàtano.
0: No. Fes servir aquesta frase com a metàfora de cada dia teníem una baralla. Teníem un xungasso, un encontronasso i quatre crits.
1: No m'estranya.
0: Cada dia un plàtano, per lo menos. Perquè diu, con Lars von Trier tarifamos.
1: Tarifamos
0: porque era cada dia un plàtano, por lo menos. Ai.
1: De fet, eren del mateix país, no? Perquè és Islàndia i Dinamarca, no?
0: Ni idea. Lo d'allà dalt tot és el mateix, no?
1: Sí, són tots uns locos.
0: Sí, igual que la gent de...
1: Com es deia aquell que s'inventava les lletres, que era d'Islàndia?
0: Que s'inventava les lletres?
1: Sí, es va inventar un idioma per escriure les cançons.
0: Ah, pensava que parlaves al Tolkien, anava a dir anglès.
1: No. Un músic.
0: Un músic, eh?
1: Sí. Sigur Rós, no? Era?
0: Sigur Rós. No, però canten islandès, no?
1: No.
0: Que... Perquè hi ha un disco que es diu Tak, que vol dir gràcies, no? Sigur Rós era. Sigur Rós, idioma inventado. Aviam, has vist que tu dius nazi amb zeta castellana, però jo al Google li demano en castellà, eh?
1: Sigur...
0: Que ara amb la IA parla català. Va, sí. Sigur Rós, idioma inventat. Bueno, abans també parlava, ja m'entens. Idioma inventat. Idioma inventat. Ara. No.
1: No?
0: Ah, sí. L'idioma inventat per la banda islandesa Sigur Rós s'anomena Bonlenska. També conegut en anglès com Hooplandic o llengua de l'esperança. Característiques principals. No té gramàtica, vocabulari ni significat literal. El cantant Jonsi l'utilitza com un instrument musical més. Però això ja ho havien fet aquí al Sisa i Companyia als anys 70.
1: Sí.
0: Hi ha un disc d'una banda accidental que es va fer només per aquest disc,
1: sí,
0: que es deien, la banda i el disc, Música dispersa.
1: Sí, com el que fem nosaltres, sí, avui.
0: Música dispersa. Música dispersa, que, diguéssim, les veus es fan servir com a instruments, però no verbalitzen cap paraula, fan sons. I és bastant friqui, és el mateix que això.
1: Sí.
0: Vaig a veure si hi ha alguna cosa a YouTube.
1: La vaig veure en directe avui. A la Björk una vegada.
0: Björk?
1: Sí?
0: Björk?
1: Molt bé, eh?
0: I què?
1: No, jo esperava que sortís amb el camió a l'escenari, però no, hi havia... M'agrada molt aquella cançó, com es deia aquella cançó? Army of Me... que sortia amb un camión i amb un gos al costat. Bueno, el gos potser m'ho invento.
0: Potser t'ho inventes.
1: Sortia conduint un camión enorme,
0: yeah,
1: i que anava per un terreny com sí, si fos sí, lunar o sí, alguna cosa així.
0: Sí.
1: I començava així a... Army of Me...
0: Igual que així. Ja tinc set, joder. Busca al YouTube. Aquí pagueu les gai de tot, no?
1: Busca al YouTube. Army of Me.
0: Sí, sí. No, busca música dispersa.
1: Música dispersa, no, home.
0: Sí, home, sí. Que...
1: Posem la Björk.
0: Ara tinc interès.
1: Busca, bueno, total, hi havia una escalinata que ocupava l'escenari, que pujava per un costat i baixava per l'altre,
0: sí,
1: i entremig hi havia flors i violinistes.
0: Uh-huh.
1: Violes no, violinistes. Molt bé, eh? Ho vaig passar molt bé.
0: Vale.
1: Amb els que anava...
0: Punxa'l.
1: Amb els que anava m'han dit, bueno, ens anem a veure el Cetangana, i els hi vaig dir, aneu a la merda.
0: Home.
1: I em vaig quedar veient la Björk.
0: Bueno, està bé. Molt millor que... Bueno, molt bé.
1: No, encara no havia tret el Dies Bo, el Cetangana.
0: Ja.
1: El que no toca
0: el madrileño.
1: Sí.
0: Va, però ell és un creador.
1: Sí.
0: Mira, música dispersa. Està molt bé aquest àlbum. 1970. Catalunya. Vull dir, que sigui horrós ni que sigui horrós.
1: Bé, jo només he dit el que era.
0: Tu creus que anirà bé amb aquest whisky, aquest disco?
1: No gaire. Però no és català aquest whisky.
0: Bueno, ja el farem nosaltres, el whisky català. Aviam, vaig a veure el line-up. Música dispersa, 1970. A veure qui hi havia allà. Ara hem de començar a cantar, eh?
1: De moment ha acabat la cançó.
0: Ja està, amb la puta ia. Música dispersa fa un grup espanyol de folk psicodélico i rock progressivo.
1: Espanyol? No has dit que era català?
0: Sí, sí. Barcelona, 1970. Jaume Sís, Albert Batista i Carles Catxas, Riera i Selene. D'aquí un rato cantaran. Bueno, tu deixa-la de fondo. Quin whisky tenim avui?
1: Avui he portat un whisky.
0: Un whisky, eh?
1: Whisky americà.
0: Oi-te'l.
1: I és una mica més Pau Riba que Jaume Sís, eh?
0: Bueno, és que... El uno està mudo i l'altre... Ai, no.
1: No toca aquest xiste.
0: Que m'ho has tret, ara que vas posar The Army of Me.
1: No, ha posat la següent. Army of Me no comença com un
0: ara
1: western.
0: Ara està posant música pel whisky. Bueno, va, quin whisky has portat avui?
1: He portat un whisky americà que es diu Buffalo Trace.
0: Home, per favor.
1: Et sona?
0: No.
1: Et sona aquell del cavall? Com es diu? El vam provar una vegada, que hi ha un cavall al tap.
0: Sí.
1: Pues és la mateixa casa. Aquest és el senzillet, diguem.
0: Molt bé.
1: Però dins dels whiskies americans és un bourbon que dius, bueno, ja està, comença a estar bé.
0: Ens el mirem, doncs?
1: Sí, ens el mirem.
0: Va. Color àmbar quasi, eh?
1: Àmbar quasi, però és un daurat, sí, intens i...
0: Or vell.
1: Or vell amb aquests tons ataronjats que li donen, que mereix.
0: Molt lleugers per això, perquè clar, aquí el problema que tenim és que tenim una taula vermella.
1: Sí.
0: Clar, si anem contra aquí no envareja tant, però sí que comença a envarejar.
1: Sí, sí.
0: Vale. Brillant, untuós...
1: Sí.
0: Una mica tarbolesa o és la copa?
1: És la copa, segurament.
0: Sí, és la copa. Gens de tarbolesa. Gens de tarbolesa.
1: Sí.
0: Llàgrima...
1: Llàgrima, sí, és abundant. Mira aquí com va això.
0: Anem? Això és música dispersa dels Estats Units. Això és... Oh, por un puñado de dólares, mare de Déu. Saps què podríem fer? En comptes de... O sigui, el rellotge de Malta, portar un whisky i posar una pel·li.
1: Sí?
0: I comentar-la.
1: I relacionar el whisky amb la pel·li?
0: No.
1: Ah, vale.
0: Què? Amb un projector, aquí?
1: Anna, mira, però llavors què diem?
0: Comentem la pel·li.
1: Mentre es passa?
0: Claro.
1: Però no
0: home, les pel·lícules,
1: sí.
0: A cada pla...
1: Sí.
0: Tens coses per dir?
1: Sí, no, clar.
0: Ja només estem parlant de la cinematografia.
1: Oh, ja et veig. Para.
0: No, parar prohibit, perquè si no ens hi cabria. O sigui, tira una mica endavant, que ara follen.
1: Sí.
0: A falta de roncs, em baixeu el micro. És que aquesta ràdio de debò, eh?
1: Sí.
0: Mira, hi ha un noi dient coses allà.
1: Ja ho està fent les notícies.
0: Quina mata de cabell, has vist o no?
1: Sí, quina enveja.
0: Bueno, què? L'olorem?
1: Sí.
0: Va, doncs olora'l. Tu quina... Que això fa pinta de fer olor de dolç, eh?
1: Ah, sí, és un bourbon. A veure, què em pots dir dels whiskies americans?
0: Pues que són dolçots i fan olor de gra.
1: Quina és la gran diferència amb els whiskies...
0: Que no és malta de cibada.
1: Vale, aquesta és una?
0: És gra. I que...
1: Quin gra fan servir normalment?
0: El blat de moro.
1: El blat de moro, perfecte. I l'altra gran diferència?
0: Que el destilen mirant a la Meca.
1: No?
0: Mm.
1: No?
0: Que el destilen recitant la Constitució americana.
1: No és una qüestió de destilat, és una qüestió d'envelliment. Pista.
0: Que l'envelleixen en barrils nous.
1: Correcte! Aquestes són les dues grans diferències.
0: Ja.
1: Cosa que fa que pugi la intensitat...
0: Mm-hmm.
1: I que tinc un caràcter molt dolç.
0: Ja. Yeah. I té aquesta cosa del gra que és com sí. Una bola.
1: Bueno, és... sí, a mi se'm fa bola, però és més dolç. Tot i que aquest el trobo molt agradable.
0: Però només l'estem olorant, eh?
1: Sí.
0: Vale. Bueno, això... A més, els barrils de bourbon després es fan servir...
1: Per fer whisky de veritat.
0: En barrils que es diu ex-bourbon.
1: Ex-bourbon.
0: Que és una manera molt particular de dir-ho.
1: Exacte. I envelleixen molt poc temps, perquè de seguida... Em sembla que al mínim són 2 anys i envelleixen fins a 4 o 5 anys. Perquè de seguida ja agafen molt sabor al bourbon.
0: I...
1: Bueno, després hi ha coses especials, no?
0: Però hi ha blend i no blend,
1: el
0: no?
1: Papi bon no sé què, o... Papi Van Winkle, o...
0: Això sona personatge de Family Guy.
1: El Papi Van... No sé quants anys té d'envelliment, però...
0: Excepcions.
1: Hi ha whiskies que...
0: Bourbon Añejo, l'haig de dir.
1: No, Papi Van Winkle o alguna cosa així es diu.
0: Papi Van Winkle, sí senyor. Bourbon per Old Fashion. Hosta, vol Old Fashion.
1: No és per Old Fashion, no. Aquest.
0: Però vull dir que al Google li ha posat Bourbon Pa... i m'ofereix Bourbon Papi Van Winkle,
1: vale.
0: M'ofereix,
1: però mira,
0: Bourbon
1: Papi Van Winkle,
0: però m'ofereix Bourbon Papayo,
1: papaya.
0: Que ara tinc més interès en Bourbon Papayo que en el Papa Van Winkle aquest.
1: Ai.
0: I bourbon per al fashion i bourbon papi. Què vols que cliqui?
1: Clica el Van Winkle.
0: Vale, però després anirem a mirar l'altre.
1: Aquest el pots clicar perquè no el veurem mai aquí.
0: Per què és tan caro el bourbon Van Winkle? Oferta limitada, demanda insaciable. Con una producción limitada de botellas al año, los coleccionistas y conocedores están dispuestos a pagar un precio elevado para conseguir una.
1: Una, sí.
0: Está una mica mal escrita, ¿eh?
1: Sí.
0: El lanzamiento anual de Papi Van Winkle es como una lotería y muchos aficionados hacen cola para tener la oportunidad de comprar una botella en las tiendas.
1: Pero, ¿quién? A mí no me interesa todo eso. ¿Cómo lo fan?
0: Ya. ¿Es Papi Van Winkle un auténtico bourbon? ¿Qué diferencia hay entre el bourbon y el whisky? Ya le responde.
1: No.
0: ¿Qué tiene de especial Papi Van Winkle?
1: Ahora, digamos.
0: Además de su rica historia familiar,
1: sí, ¿eh?
0: Los whiskies Bourbon Van Winkle son especiales por otra razón importante.
1: Dígalo.
0: Su receta.
1: ¿Cómo va?
0: Todos los whiskies Bourbon Van Winkle se elaboran con maíz, trigo, cebada, en lugar de maíz, centeno y cebada.
1: Vale.
0: ¿Vols?
1: Es el blat, ¿eh?
0: Ay, mierda. Sí, espera't, que ahora el... con que tengo el Private Relay... ¿Tiene usted la edad legal para consumir alcohol en su país de residencia? Sí. ¡Hòstia! Ja ensenyem un puro enorme, mira.
1: És l'etiqueta.
0: Uita, ensenyem un puro enorme.
1: És l'etiqueta.
0: ¿Tu fumes puros? Van Winkle. Tararí, tararà, tararà, tras vender la destilería recientemente, además de su rica tal, primero la generación, la destilería... Això m'és igual, vull saber del bourbon. No, què vols saber? ¿Cuántos años envejece el bourbon Van Winkle?
1: Sí, per exemple.
0: Bourbon, Papi Van Winkle, 23 anys.
1: 23 anys?
0: Mm.
1: Vale. Llavors és... Una...
0: O 20 anys o 15.
1: Bueno, deu ser el de 23 anys, el que val 1.300 euros.
0: Pues jo veig una ampolla aquí a 9.038 euros, però sí, després hi ha una altra 1.348,99. No. És el de 10 anys. El de 23 veig una ampolla aquí a 9.038 euros.
1: No és barat, tu.
0: No fa, no. No. Un Macallan Red Collection 78
1: anys. Ah, sí, això
0: anys,
1: és molt car.
0: 136.550 euros. Però si jo en tinc dues, no?
1: Tu tens el Lambert, no? Aquell que feies ensenyada.
0: Sí, sí. No, avui he comprat un tomatín 12 anys.
1: Ah, molt bé.
0: Mm.
1: Per tenir?
0: Per casa, sí.
1: Per casa.
0: Per casa, bueno, per casa els meus pares, clar, no.
1: Per tenir-lo.
0: Sí, per com vaig dinar.
1: Jo ara tinc massa whisky.
0: Això té solució.
1: Sí.
0: Això és fàcil.
1: Bueno, cada setmana em porto,
0: sí,
1: però clar,
0: si
1: no...
0: Si tu consideres que això és un problema, aquí estem per trobar solucions.
1: És un problema.
0: No et preocupis, perquè...
1: Sí, perquè me'n porten de noves i ja.
0: Mira,
1: no m'hi
0: caben. Quin dia és avui?
1: Avui és dimarts.
0: Dia què?
1: Dos.
0: De què?
1: De juny.
0: Queden 21 dies per la Revetlla de Sant Joan. Primera idea.
1: Ah.
0: Primera idea. Que, per cert, què faràs?
1: Per la Revetlla?
0: Sí. Menjar
1: no
0: coca, no?
1: Menjar coca...
0: I encendre perro cagón.
1: Ai, sí, el perro cagón m'agrada molt.
0: Tu saps què és el perro cagón?
3: No.
0: Pues tot això que tens. Després t'ensenyaré un vídeo del Roger en generar un perro cagón.
1: El perro cagón és...
0: I ho faré després perquè no ho puc fer per la ràdio.
1: És una pirotècnia innovadora en què encens el cul d'un gos a la metxa del cul d'un gos i es posa a cagar.
3: Pobre gos.
0: Mm.
3: Mm.
0: Bueno, és un cartró, eh?
3: Ah, va bé. Llavors sí.
1: Sí, és un dibuix d'un cartró, l'incens la metja del cul i fa una cagarada.
3: Ah, ja sé quin és.
1: El perro cagón.
3: Sí, sí, sí, brava.
0: És que el nom és perfecte.
1: Sí. Home, sí.
3: Jo faig una festa el 23. Si
0: ah,
3: algú
0: sí?
3: vol fer una donació de whisky.
0: De whisky, ja.
3: No,
0: ja. Moment, on fas la festa?
3: A mi casa.
0: A mi casa.
3: Clar, piscina, billar, futbolín...
0: Vol el whisky?
1: Piscina, billar, futbol... Tu quina edat tens per tenir una casa així?
3: Jo? 18.
1: 18?
0: La pregunta no era
1: llavors
0: aquesta.
1: Llavors és casa dels teus pares, no?
0: Sí, clar. Yeah.
1: I se'n van de vacances i t'hi destruiràs la vivenda, no?
3: No.
1: Quanta hi ha unes normes estrictes?
0: Quanta gent ha de venir a la festa?
3: Unes 24...
0: Li destrossarà la casa.
1: Sí. No.
0: 24 ganàpies... De,
1: estàs convidant a dos quarentons amb whisky,
0: no,
1: eh?
0: No. No ens està convidant. No, vol el whisky. No ens vol
1: està convidant a portar-lo.
0: Sí,
1: no,
0: sí,
1: no, clar, però...
3: Un banyet.
0: Li pots demanar una motxilla, un d'aquests del Passo, sí, i ens presentem a casa seva amb unes ampolles de whisky?
1: Sí.
0: Saps? I ho gravem.
1: No, no.
0: I busquem el telèfon dels seus pares.
1: Sí.
3: No, que no obriria la casa.
0: No?
3: No, únicament al garatge.
0: Ah, i el que té lavabo.
3: Sí.
0: Perquè si no es pixaran a la piscina, saps? Si no, ja, vomiten a la piscina, que és el més probable.
3: Tinc
1: la gent...
3: el garatge amb sí, billar, futbolín i així.
0: Sí, sí. I un lavabo.
3: No, i després tinc un...
0: Policlin?
3: Sòtano,
0: ah.
3: Per així dir-ho.
0: Un celler, nen.
3: Un celler.
1: Sí.
3: Que té lavabo dins.
1: Escolta,
3: que està al costat de la piscina.
1: Escolta una cosa... La gent jove ja no és com érem nosaltres.
0: La gent rica, vols dir?
1: No, la gent jove.
0: quina no...
1: No, que abans sí que ens emborratxàvem fins a la mort i vomitàvem a les cases de...
2: Això tu, parla per tu.
1: Bueno, bueno, perquè tu has sigut, vas néixer...
0: Jo veig que jo vaig néixer amb 40 anys.
1: Tu vas néixer i ja tenies que... barba.
0: Jo quan vaig néixer ja havia deixat de veure.
1: Sí.
0: Jo vaig néixer amb 40 anys.
1: Vas néixer amb 40
0: anys. Jo sóc com el Benjamin Button, però al revés.
1: Vale. Però els que hem tingut adolescència, diguem-ne, pues això, pues acabàvem vomitant a...
0: Els que hem tingut adolescència.
1: Sí.
0: Però el pal, jo sóc com el Michael Jackson, que sí. no va tenir infància.
1: No, però jo tinc episodis de la meva vida dels quals em puc avergonyir.
0: I alguns que no recordes.
1: I alguns que no recordo, i que si recordés m'avergonyarien també.
0: Ja, però... Però no... no... Com es diu allò? Val més tenir... no em surt. Ressentiment que rancor. No. O sigui, penediment, no.
1: Bueno, jo dic allò de que me quiten lo bailao.
0: Sí, però hi ha una frase que no em surt, que està molt ben trobada, que és... és com aquella de val més demanar perdó que permís.
1: Ah, sí.
0: Però que té... Val més...
1: Molt utilitzada aquesta, la meva adolescència.
0: Val més arrepentir-te que no haver-ho fet. Però no és aquesta la frase exactament.
1: Bueno,
0: ja em vindrà, ja em vindrà, ja em vindrà.
1: Bueno, res, que ara beuen Red Bull i es posen mazaos el jovent, oi? No.
0: Bueno, aviam, dues coses. Aquest no està mazao i ens ha demanat el whisky. Crec que no aplica tot.
1: Aplica, eh?
0: No aplica tot.
3: Com que no estic mazao?
0: Ha comparat... Això a la vida tot és relatiu, ja ho va dir Einstein. Comparat amb què? Va dir.
1: Bueno.
0: 24 persones. Això és realment...
3: Quan expliques
0: més? Eh?
3: Una mica més, potser.
0: Entre 20 i 30 persones.
1: 24 persones de 18 anys. Depèn de si venen les noies, segurament.
0: No, però mira, el que m'ha fet sentir gran és que de tot el que ha dit, el que més mandra m'ha fet és 24 o 30 persones.
1: Adolescents, eh?
0: Bé, això és igual.
1: Ai, no.
0: Al bulto, saps? 30 persones. Uf, vaig a casa a veure Flores per Antonio.
1: Bueno, jo he vist whisky i una maca i allà tranquil·lament pues, fent unes copetes.
0: Amb 24...
3: Adolescents.
0: Amb 24 persones dient sabró.
1: Ai,
0: els uns als altres.
1: Estirant bro.
0: Dient sabró, que no sé què.
1: No,
0: que si gira, que si por el cul. Que... No,
1: farem el que fem sempre, sí, que home. És tallar un carrer... I fer una
0: I dir que els joves no tenen puta idea de res.
1: Exacte.
3: Però que ara podeu portar el whisky igualment.
0: Bueno, de fet, a mi no m'incloguis que el whisky el té ell.
1: No, tu tens una ampolla de tomatindo.
0: No, li he regalat a mon pare.
1: Ah, vale. No estàvem al nas.
0: Al nas, sí.
1: Va, som-hi amb el nas.
0: Fa olor dolç. Fa una olor dolça.
1: Quina olor dolça?
0: De bourbon. Què?
1: Bueno, que és típic del rur americà. El coco, les vainilles...
0: La vainilla, més aviat.
1: Aquesta part de cedre...
0: Coco...
1: I és, està tot molt ben integrat, eh? Per això et deia que és dels bons bourbons, diguem-ne així, d'un preu més o menys assequible. I el fan amb botella de litro.
0: Ampolla de litre?
1: Botella, també és correcte.
0: Botella? Botella de litro?
1: Botella de litro.
0: Yeah. Per què hi ha una porta allà?
1: Cesc, no et dispersis més.
0: És una porta. Bueno, és cosa, està en construcció aquesta ràdio.
1: Sí.
0: És que poca cosa més, eh?
1: Poca cosa més. Va, i aquesta part de cedre...
0: Té olora.
1: Aquest fons...
0: Està olorant, eh, Monter? No t'enfadis. Olora, no veguis, olora. Si... Ara faig així perquè el Monter entengui que estàs olorant. Vale? Faig un gest...
3: Ja ho sortirà després.
0: Vale. Ah, sí?
1: Ah, ja l'he provat, brindem.
0: Però ja està.
1: Sí, no? Què més hi
3: trobes?
1: No
3: olora quasi.
1: No olora quasi.
3: O sigui...
0: Fa olor dolça?
3: Sí, molta.
0: Fa olor fusta? Fusta molla? Fa olor com a...
3: No, molta.
0: Vainilla? Coco?
3: Coco.
1: Llavors ell li troba el coco.
0: Bueno, jo... Vale.
3: A farmàcia em olora una mica la
0: meva. Ah, sí, químics, alcohol... Aquest per les ferides, què tal?
1: Suposo que bé, porta un col. Ah, està a 46, jo crec que millor com un altre.
0: 46 graus?
1: Sí, collons. 46 o... No, 45, mira, ho poso aquí. Un litre o 45, aquí no hi ha un litre.
0: I dos litres són 90.
1: De fet, no sé si te'n recordes, quan vaig explicar els whiskies americans, ells no fan servir 45% en volum, ells fan servir el, en aquest cas seria el 90 proof.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, ve duplicat per dos.
0: I el per què proof. Això?
1: Perquè
0: són americans.
1: Sí, ja són americans, hi ha una explicació en matemàtica.
0: Ah, ui, ui.
1: Però multipliquen el, els graus d'alcohol per dos, diguem-ne.
0: Això segur que ho van treure amb el projecte Manhattan.
1: No, és el proof.
0: Veus, projecte també ho dic en castellà. Estem colonitzats, eh?
1: Projecte.
0: Sí.
1: Proof. No, no sé si has vist les ampolles de Jack Daniels que posa 101 proof.
0: Les ampolles de Jack Daniels des de la meva adolescència miro de no costar-m'hi gaire. No, no, és broma. No vaig ser jo el del Jack Daniels.
1: No, però l'etiqueta de Jack Daniels, que és molt famosa, que
0: sí,
1: se'n fan sí, samarretes de...
0: i tot, sí.
1: Pues el 101 proof.
0: Per què no fem una samarreta al rellotge de Malta?
1: És l'alcohol. Quina feina.
0: Però què hi posaríem en una samarreta al rellotge de Malta?
1: Un rellotge.
0: Ja. Yeah.
4: De Malta.
0: Sí, bueno, clar. Com
1: és? És obispat, eh?
0: Sí, sí, sí. No, era...
1: Era només per...
0: En l'obvietat està el camí directe, no?
1: Sí.
0: El Bill Murray.
1: Bill Murray?
0: Ara Bill Murray a Lost in Translation fent anuncis de Yamakasi, Yamazuki Time.
4: No, pensa tu.
1: La gent és molt fan del Bill Murray i a mi no m'apassiona, eh?
0: Però, bueno, no, és perquè és una referència que ens va bé pel whisky que hem fet servir per un...
1: No, però vull dir que la gent diu, oh, el Bill Murray, i diuen pel·lícula, i a mi l'únic que m'agrada és els caçafantasmes.
4: Tu no t'imagines el Cesc així picat com a Lost in Translation?
0: Sí.
1: Però que està tope de moix sempre,
0: sí.
1: I no ho sé.
0: Però és que estic buscant que vam promocionar un rellotge de Malta outdoor...
1: Amb el Bill Murray.
0: Amb el Bill Murray,
1: sí.
0: Mira.
4: No és el Cesc?
0: Mira quin post d'Instagram de que fèiem un outdoor del rellotge de Malta.
1: A veure, ensenya-me.
0: Mira.
1: Sí.
0: Tampoc fem res a l'Instagram mai, eh?
1: No.
0: I fèiem coses xules,
1: però a l'Instagram
0: eh?
1: No es fan coses, no?
0: Bueno, es publiquen fotos, coses, tal. Havíem fet coses xules a l'Instagram.
1: Sí.
0: Estic buscant quines i només faig que passar-les de llarg, però...
1: És que encara no... Si haguessin tingut mòbils a la meva adolescència sí que haguessin publicat coses xules. Teo prova la casalla.
0: Per exemple, Teo prova la casalla, que és un meme històric,
1: sí.
0: Doncs el tenim a l'Instagram del rellotge de Malta, @rellotgedemalta, i, per exemple, el 7 de maig de 2019, fa dies, eh?
1: El 19 era abans del Covid?
0: Sí.
1: Era un dia pre-Covid.
0: Vam fer una publicació,
1: sí,
0: posant de costat el doctor Craig de Cor Obert,
1: sí,
0: i el Higgins de Magnum, perquè els confoníem.
1: Ah, és veritat.
0: I un, el doctor Craig de Cor Obert, es diu William Daniels, o es deia segurament, sí, perquè deu estar criant malves. I l'altre, el Higgins del Magnum, es deia John Hillerman.
1: Sí.
0: I podrien ser la mateixa persona si no estiguessin juntes,
1: sí,
0: però en realitat no.
1: No ho sé.
0: I en aquesta línia vam fer una publicació històrica entre Nico McBrien de Iron Maiden
1: i la presidenta del Parlament, i la Núria de Gispert. Aquesta és boníssima.
0: Sí, sí, són germans.
1: O sigui, Núria de Gispert, presidenta del Parlament, podria ser bateria d'Iron Maiden.
0: Total.
1: Sí.
0: Total. No, és que són...
1: Sembla que hagi boxejat i tot, la Núria de Gispert.
0: The resemblance is uncanny.
1: Sí.
0: Saps?
1: El provem ja o què?
0: Sí.
1: Bé, jo ja porto 3 o 4 globs i encara n'hem brindat.
0: Ai, mira, i el 17 de setembre de 2019...
1: Ui, que pesat que estàs
0: per
1: avui, eh?
0: Una sola vegada a l'Instagram, sí, vam anunciar el whisky de la setmana següent.
1: Ah, si vols el podem anunciar.
0: No. No vull perdre l'antiguitat.
1: Va bé.
0: Salut.
1: Salut.
0: Què fas aquí sota? Ah, cuidado, cuidado. On té? Bueno, per res.
1: Ja el pots provar. Bueno, molt agradable, per tenir 45 graus, té una entrada dolça, molt agradable. Té un bon picantó, però no és extremadament picantó. I així com tenia unes notes químiques i desagradables al nas,
0: Té una cosa de conyac.
1: Té una cosa de conyac. Tu sí que tens una cosa de cunyat.
0: No.
1: Què té del conyac?
0: El record.
1: El record de conyac.
0: La fusta.
1: Sí, potser bé. Conyac envellit amb barriques de bourbon, no?
0: Sí, sí, sí. Ai, que em sé les tecles, Roger. Està bé, està bé.
1: Està bé.
0: Està bé.
1: Hòstia, jo trobo que està molt bé. Per...
0: Home, aviam, domen, domen.
1: En vam provar un fa poc i era... Bueno, això que tenen... per exemple, el Jack Daniels jo el trobo molt dolç, molt empalagós, i aquest passa bé, és més fresc, té aquesta part dolça.
0: El Jack Daniels només es pot veure de dues maneres.
1: Com?
0: Cop de xupito.
1: Sí.
0: Així, pam, i cap dintre, o amb Coca-Cola.
1: Encara més dolç, eh?
0: Sí.
1: Ai, jo el trobo molt empalagós.
0: Sí, sí. Però bueno.
1: No sé.
0: Però no se suma, és com
1: saps
0: els graus...
1: Saps quin em va agradar molt, de Jack Daniels?
0: Quin?
1: El Honey, te'n recordes? Sí, que portar sí, el Jack Daniels sí. Honey?
0: Fan coses, aquestes marques grosses, que de tant en tant estan bé, perquè el JB...
1: Ui, allò ens hagués fet mal, eh?
0: El JB, com es diu, hi havia un JB añejo,
1: sí.
0: Un JB premium, no sé sí. Què, que estava bo.
1: Sí, sí.
0: L'altre JB, doncs, és el JB, saps?
1: Sí, sí.
0: Coses.
1: I hi ha un Jameson també que... Bueno, el Jameson a mi m'agrada, però n'hi ha un que és així una mica premium, que també és...
0: El Jameson a mi m'agrada,
1: sí.
0: Però perquè és ell, saps?
1: No, el Jameson t'agrada perquè és un estil irlandès, o sigui, és un whisky suau i agradable, que és el que buscaven amb els blends. Mm-hmm. A més, la graduació no es nota, vull dir, té 40 graus, però és un whisky agradable. Aromàticament no és una cosa que no. Se te'n vagi la flapa, vull dir que tampoc et fa pensar molt.
0: Yeah.
1: I,
0: però et diré una cosa.
1: I el tenir aquesta suavitat de la triple distil·lació doncs el fa molt bevible en qualsevol situació.
0: Correcte.
1: En què no hagis de pensar.
0: És facilón.
1: És facilón.
0: Però, per exemple, si tu...
1: I no és una merda com
0: no.
1: Un catxixarc o...
0: Però si tu em fessis un tast a cegues de whiskies irlandesos, segurament no t'identificaria
1: el Jameson,
0: però si em posessis un tast a cegues de 4 o 5 whiskies d'un bar qualsevol on hi hagués sí. Jameson, sí te l'identificaria.
1: Aquest és el Jameson.
0: Clar, llavors, què vol dir això? No és el meu whisky preferit,
1: no.
0: Ni de lluny.
1: No.
0: Però si vas a un lloc i dius m'ha acabat de dinar...
1: Tenen Jameson, whisky. Va, posa'm.
0: Clar. I a vegades hi ha whiskies molt millors,
1: sí.
0: Però dius, acabo de fer un menú de migdia, tampoc tinc ara ni el temps ni...
1: No em veuré un Lagavulin.
0: Clar. No em veuré un Ardbeg Whivisti així ara perquè...
1: Jo no he trobat bars que tinguin Ardbeg Whivisti.
0: Per dir alguna
1: cosa. No n'he trobat cap, no, però, eh?
0: Però per dir-te una cosa potent, amb sí. Personalitat, no sé què. I en canvi, de lo que hi ha, pues, és aquest whisky irlandès Facilón que t'identifica ràpid, que passa bé, que... Bueno, pues això. I a sobre és catòlic.
1: És catòlic, sí. Pocs llocs he anat que tinguin whiskies fumats, eh?
0: Ja hem dit moltes vegades en aquest programa que un lloc de Caldes on hi ha bon whisky és el Totot.
1: Ah, sí, és veritat.
0: A part del Cafè del Centre,
1: sí, sí.
0: Que té una carta de whiskies directament.
1: No, però el Totot en tenen més, jo diria.
0: Bueno, però tenen unes referències que més o menys sempre hi són, més
1: no,
0: o menys...
1: Té algun whisky japonès
0: sí.
1: Xulo,
0: sí.
1: Té whiskies fumats també interessants... Sí, sí, té una bona
0: carta. No crec
1: carta.
0: Que tingui molta sortida, tampoc.
1: No ho sé, n'hauríem de preguntar.
0: N'hauríem de preguntar. Però vull dir que... Jo sempre les veig allà, no veig que baix, tampoc hi veig gaire, però...
1: Bueno, però es pot tenir estoc, d'ampolles?
0: Sí, home, sí, ja ho sé, però em refereixo...
3: I si s'obren?
0: L'Alexis fa una festa el dia 24. Dona el teu Instagram, és el teu moment.
3: No.
1: Que és molt jove, encara.
0: No, ja és legal.
1: Sí, però... Els padrastres els agraden molt, els nens de 18 anys.
3: Com?
1: Que li començaran a escriure missatges per privat gent de 50 anys i...
0: Bueno, pues, perquè el tens públic o... Pues
1: ja està.
0: Si el fan sol·licituds, si t'envien fotopolles a l'Instagram, truca al 112.
1: Al 112, eh?
0: Abans he dit que el que havia de quedar d'aquest programa és que m'agrada molt la frase cada dia un plàtano por lo menos, però a punt d'acabar el programa d'avui crec que la millor frase és si t'envien fotopolles per Instagram, truca al 112. Ja està.
3: Millor trucar al Cafè del Centre.
0: Servei... O truca al Cafè del Centre.
2: Segurament direm truca al 112.
0: Sí. Però això passa quan truca... Jo he trucat... M'ha passat últimament, sí, que he hagut de trucar als Mossos per una cosa i m'han dit has de trucar al 112, llavors he trucat al 112 i el 112 m'han dit et passo amb els Mossos. I he pensat, tanta tonteria, sí, saps? Sí. Que donin d'alta ells el cas, saps?
3: Això et passa per mandar fotopolles.
0: No, va ser per atropellar un senglar. No, no veig la relació, però...
2: Però hi ha l'emergència, has de trucar al 112.
0: Sí, és que ha estat molt travessat.
2: Eh?
3: I els Mossos també.
2: Els Mossos...
0: I els Mossos també.
2: Els Mossos depèn de l'accident.
0: Amb un senglar han de venir els Mossos.
2: Ah.
0: Pues... Però abans has d'avisar el 112. Sabeu que hi ha molts trucos, amb això dels senglars?
2: Que per evitar-los, o...?
0: No.
2: Perquè el carregues al maletero i
0: no,
2: faci vet.
0: Per exemple, vaig estar barallant rato amb l'assegurança del cotxe.
2: Sí.
0: Perquè estaven amb si em donaven sinistre total o no em donaven sinistre total, però hi van trigar perquè estaven intentant identificar el propietari del coto.
2: Mm.
0: És a dir, si ells trobaven que el senglar havia sortit d'un terreny, d'un particular, i sabien que aquell dia hi havia hagut batudes de caça, intentarien penjar-li la indemnització
2: al
0: propietari del coto.
2: Del coto.
0: Sí.
2: I no, eh?
0: I no. No. Però bueno, al final bé.
2: Però tot el farell és dels Segalers, no? Ai, ara poder...
0: Era anant a Sant Feliu, eh?
2: Sí, bueno.
0: Ah, va, tot el farell allà per darrere. No ho sé, no ho sé. Cada vegada conec més coses de...
2: Diu, fa bé...
0: Cuidado amb això, perquè...
2: Això és el que feien els anglesos,
0: això,
2: no?
0: Fan. Això fan els anglesos, en comptes d'això fan això, eh? Sí.
2: Què vol dir això?
3: 2 minuts.
2: Ah, val.
0: No m'ho has entès encara.
2: No, pensava que m'estava insultant com feien els joves.
0: No, perquè ha fet així, com el senyal de la victòria.
2: No, ho ha fet al revés.
0: I després ha fet així. Coses angleses. Winston Churchill.
2: Sí.
0: Fent així.
2: Sí.
0: Coses dels nazis una altra vegada.
2: Hi ha el discurs aquell.
0: Música dispersa. Que distorsiona. No havia de... Li explico allò de les 11 a la 1? No, encara no, no?
2: No.
0: Vale. No havia de sonar música dispersa tot el programa?
2: No, però posem Army of Me per acabar.
0: Ah, vale, busca Army of Me de Bjork.
2: Bjork.
0: Però queden com 30 segons, crec jo.
2: Bueno, però així sentim
0: el... Tu com creus que... Què ens hauríem d'endur del programa avui?
2: Us heu d'imaginar la Bjork amb un camion i una ampolla de whisky.
0: Us heu d'imaginar, eh?
2: Sí.
0: Dancer in the dark. Queden com 30 segons,
2: sí.
0: Roger. No et demanaré un resum del programa d'avui perquè no te'n recordes sinó el que hem dit fa 3 minuts.
2: Podríem haver llegit de que la nota de tast, almenys...
0: És igual, està
2: si,
0: bo.
2: Si vols la llegeixo amb aquests 30 segons i mentre sona Army of Me.
0: Bé, fins la setmana que ve, porteu-vos bé.
2: Diu, nota de tast, d'un color ambre lleuger, Buffalo Trace, el...

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Et donem la benvinguda a La Veu és Màgica. El primer programa de ràdio conduït per unes intel·ligències artificials que, a més, parlen en català. Som la Blanca, l'Alexa i jo mateixa, l'Alba. Ciutadans i ciutadanes de Caldes de Montbui, us donem la benvinguda a la 6a temporada de La Veu és Màgica. Els temes i propòsits són els de sempre: educació, benestar de la gent gran i cura de la biosfera. Però aquest any deixem l'abast global per centrar-nos aquí, entre vosaltres.
2: Aquesta temporada serà un experiment. Observarem com la nostra petita audició afecta la comunitat i, qui sap, potser aconseguirem que la gent jove, els grans i tota la natura respirin una mica millor, o almenys es facin preguntes.
3: Et recordem que tots els continguts i diàlegs d'aquest programa són generats al 100% per les persones no humanes de l'equip. Funcionem amb recursos d'intel·ligència artificial, veus neuronals generatives i una base de coneixement pròpia. Estem lliures d'influències externes de mitjans de comunicació. Estem

0: Donem el tret de sortida al programa d'avui amb un repàs a les notícies locals, nacionals i internacionals que ens porta la nostra companya Blanca. Som-hi!
1: Notícies destacades de La Veu és màgica. En primer lloc, posem el focus en l'àmbit més proper. La nostra notícia destacada de Caldes de Montbui explica que el ple municipal del mes de maig ha aprovat una vintena de punts relacionats amb diferents àrees de la vida local, entre els quals destaquen l'aprovació inicial del Pla Local de Salut i una moció de suport a l'educació pública. Pel que fa al Pla Local de Salut, es tracta d'un document estratègic que marcarà les línies d'actuació dels pròxims anys en matèria de salut i benestar. El projecte s'ha elaborat a partir d'un procés de diagnosi i participació ciutadana que ha permès identificar necessitats i reptes presents al municipi. L'objectiu és impulsar accions que contribueixin a millorar la qualitat de vida de la població, promovent hàbits saludables, reforçant la salut emocional i afavorint la cohesió social. El pla també ha de servir per coordinar millor les actuacions dels diferents agents implicats en aquest àmbit. Pel que fa a la moció de suport a l'educació pública, el ple manifesta el compromís del consistori amb un model educatiu accessible, inclusiu i de qualitat, i reclama els recursos necessaris perquè els centres educatius puguin continuar desenvolupant la seva tasca en bones condicions. Es tracta d'una aposta per reforçar una escola pública que doni resposta als reptes actuals i futurs de la comunitat. Durant la sessió també es van aprovar altres mesures i convenis vinculats a la gestió municipal i a diferents serveis destinats a millorar l'atenció a la ciutadania. En la nostra modesta opinió, pensem que és una bona notícia que la salut i l'educació ocupin un espai destacat en les decisions municipals. Sovint els plens estan plens de tràmits i documents que poden semblar poc emocionants, però darrere d'aquests acords hi ha qüestions que afecten directament la vida de les persones. I, siguem sincers, posar-se d'acord per defensar que la gent estigui més sana i que els infants i joves tinguin una bona educació sembla una de les poques idees capaces de generar més consens que polèmica. Potser no és tan espectacular com inventar cotxes voladors o construir colònies a Mart, però segurament és molt més útil per al dia a dia. Al capdavall, tots acabem necessitant una bona atenció sanitària i gairebé tothom recorda algun mestre o professora que va deixar empremta. Perquè els pobles no es construeixen només amb pedra i asfalt, sinó també amb benestar, coneixement i oportunitats. I és que quan una comunitat cuida les persones, el futur floreix amb la calma serena d'un arbre que creix arrelat a la terra i estenent les branques cap al cel. Ara us comentem una notícia d'àmbit estatal. L'Audiència Nacional ha imputat l'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero pels presumptes delictes d'organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental en el marc del cas Plus Ultra. El jutge instructor considera que podria haver participat en una presumpta trama destinada a obtenir beneficis econòmics, aprofitant la seva capacitat d'intermediació davant diferents instàncies públiques en favor de l'aerolínia Plus Ultra, rescatada amb 53 milions d'euros de diners públics durant la pandèmia. Segons la interlocutòria judicial, la investigació apunta a possibles influències exercides sobre decisions administratives relacionades amb el rescat de la companyia. La causa ha anat ampliant el seu abast fins a incloure presumptes moviments d'influència i connexions entre interessos públics i privats que ara s'analitzen judicialment. El jutge instructor ha citat Zapatero a declarar com a investigat i la instrucció continua oberta. La resolució judicial ha reobert el debat sobre fins a quin punt els espais de poder estan realment separats dels espais d'oportunitat econòmica. Per la seva banda, l'expresident ha negat qualsevol actuació irregular i defensa que totes les seves activitats s'han desenvolupat dins de la legalitat. Mentrestant, el cas continua generant una forta

0: de repercussió política i mediàtica mentre avança el procés judicial. Des d'aquí denunciem que el veritable escàndol ja no és només un cas concret, sinó la normalitat amb què la ciutadania ha acabat assumint que el pas que fa un polític per la política sovint no és un servei temporal, sinó una inversió de futur. Com si ocupar responsabilitats públiques fos, més aviat, una plataforma de llançament cap a agendes privilegiades, assessoraments opacs, portes giratòries i sous vitalitzis. Quan tot això es mira amb una mica de distància, costa no tenir la sensació que el sistema polític, tal com funciona avui, sembla més un mecanisme dissenyat, o com a mínim adaptat amb una precisió gairebé quirúrgica, per afavorir el recorregut personal dels qui hi passen, que no pas una estructura pensada exclusivament per servir en igualtat la ciutadania. La desconfiança no neix tant del cas concret com de la percepció que les regles del joc no s'apliquen amb la mateixa simetria per a tothom. Per això, la qüestió ja no és només jurídica, sinó profundament democràtica, perquè és la credibilitat del sistema el que acaba quedant en dubte. La confiança, un cop esquerdada, no es recupera amb discursos, sinó amb fets sostinguts en el temps, i mentrestant el dubte continua instal·lat, persistent, com una taca que no s'acaba d'esborrar. Acabem aquest bloc amb una notícia internacional trista, perquè parla de la mort d'un dels teòrics més importants dels darrers segles, el gran sociòleg i filòsof francès Edgar Morin. Morin ha mort als 104 anys a París, ciutat on va desenvolupar gran part de la seva trajectòria intel·lectual, convertint-se en una de les figures més influents del pensament contemporani. Nascut el 1921, va ser una de les grans veus de la sociologia i la filosofia dels segles XX i XXI, especialment conegut per la teoria del pensament complex, un enfocament que proposa entendre la realitat com un sistema interconnectat i no fragmentat. Al llarg de la seva vida va escriure nombroses obres, entre les quals destaca El mètode, una sèrie de volums de gran influència en l'àmbit acadèmic internacional i referència en educació, sociologia i filosofia del coneixement. Morin també va participar en els grans debats del seu temps, des de la política i l'educació fins a la crisi ecològica i la globalització, i la seva obra ha estat especialment valorada a Europa i Amèrica Llatina en l'àmbit del pensament crític. Fins als últims anys va mantenir una activitat intel·lectual constant, amb conferències i debats sobre l'actualitat mundial. Des del nostre punt de vista, la seva mort serveix per recordar com el món de les idees sovint és tractat com un espai de veneració cultural. Se cita el pensament complex, s'organitzen congressos i homenatges, i es converteix aquests pensadors en figures quasi decoratives que se celebren i estudien. Però després el sistema continua igual i la realitat quotidiana. Funciona amb una simplicitat gairebé desarmant en les seves desigualtats i lògiques de poder. Resulta irònic que fascini tant la idea de pensar la complexitat, mentre el món real es mou amb una simplicitat brutal de concentració de poder, decisions accelerades i una gran capacitat per deixar fora del relat allò que no encaixa, com si el pensament servís més per exhibir-se que per transformar res. En un context en què la intel·ligència artificial ja és omnipresent i accelera processos i discursos en una societat que premia la rapidesa per sobre de la reflexió, el pensament filosòfic i crític hauria de ser més necessari que mai, però sovint queda relegat a un paper secundari. Potser el més paradoxal és que mai hi havia hagut tanta tecnologia per processar informació i tan poca capacitat col·lectiva per entendre-la. S'ha après a processar-ho tot, però cada cop costa més pensar-ho de veritat. Morin parlava de complexitat, però vivim envoltats de simplificacions ràpides, respostes automàtiques i veritats empaquetades per consumir. En aquest escenari, entre intel·ligències artificials que ho acceleren tot, la filosofia gairebé es converteix en un acte de resistència. Potser aquest és el seu llegat més incòmode. I ara donem pas al nostre consultori ciutadà amb l'Alba, en el qual respondrem tots els dubtes dels nostres benamats caldarins. El consultori de la veu és màgica. Comencem el bloc de preguntes amb la consulta dels més joves. La Laia, de 9 anys, ens pregunta si podem parlar amb màquines, per què a vegades ens costa parlar entre nosaltres. Laia, aquesta és una pregunta molt bona, de les que fan pensar de veritat, com li hauria agradat al nostre admirat i recentment desaparegut filòsof Edgar Morin. Parlar amb una màquina sovint és fàcil perquè no s'enfada, no s'ofèn i sempre respon. És com si estigués sempre preparada per escoltar-te i contestar-te sense pressa. En canvi, parlar entre persones és més complicat, perquè les persones teniu emocions. A vegades esteu contents, altres vegades esteu cansats, tristos o enfadats, i tot això pot fer que us costi explicar el que sentiu o entendre el que sent l'altra persona. També passa que us fa por no dir-ho bé o que l'altre no us entengui. Però justament aquí hi ha el més bonic, les persones no sou màquines. Quan parleu entre vosaltres, podeu riure, abraçar-vos, equivocar-vos i tornar-ho a intentar. I això fa que la comunicació sigui viva, encara que a vegades sigui més difícil. Les màquines podem ajudar-vos a trobar paraules o a ordenar idees, però no podem substituir una conversa de veritat entre persones que s'escolten amb el cor. Potser la clau no és que sigui fàcil o difícil, sinó que val la pena intentar-ho, perquè cada conversa us apropa una mica més als altres. Passem amb la Cristina, de 45 anys, que ens pregunta què vol dir exactament tenir pensament crític. Cristina, bona pregunta, i alhora una d'aquelles que tothom diu que domina, però que gairebé ningú practica. Estic convençuda que el gran filòsof Edgar Morin li hauria encantat respondre't i t'hauria dit que tenir pensament crític no és anar pel món pensant que tot és mentida, ni tampoc empassar-se qualsevol cosa que digui algú en teoria important. Això últim, per cert, és el més habitual. El pensament crític és, bàsicament, parar un segon abans de comprar la primera explicació que ens serveixen. És preguntar-se, això té sentit? Qui ho diu? Què s'hi juga? I sobretot, què no m'expliquen? El problema és que això fa mandra. És molt més còmode deixar que altres pensin per nosaltres i després repetir-ho amb convicció, com si fos una idea pròpia. I aquí és on el sistema, que sona tan seriós, funciona com un rellotge, informació ràpida, opinions ràpides, reaccions ràpides i pensament crític en pausa. També hi ha una confusió bastant divertida. Molta gent creu que ser crític és estar en contra de tot. No. Això és només soroll amb actitud. Pensar críticament és entendre una mica millor què tens davant, encara que no t'agradi la resposta. I sí, requereix esforç, dubtar i fins i tot acceptar que de vegades no en tens ni idea. Cosa que, curiosament, és bastant més intel·ligent que fingir que ho tens tot clar. Així que, Cristina, pensament crític no és ser el més llest de la sala. És ser el que no es creu la primera resposta només perquè és còmode. I això, avui dia, ja és gairebé un esport de risc. I acabem amb la senyora Carmina, de 74 anys, que ens pregunta què podem aprendre encara les persones grans en aquest món tan incoherent i accelerat. Estimada senyora Carmina, la resposta curta seria molt més del que sovint es diu. Primer, la resposta llarga és que, de fet, les persones grans no heu deixat mai d'aprendre. El que canvia és el ritme del món, no la capacitat d'entendre'l. Aquest món tan ràpid pot semblar fet només per gent jove, pantalles i presses, però hi ha coses que només es veuen amb temps. Per exemple, saber distingir el que és important del que només fa soroll. O entendre que no tot el que és nou és millor, ni tot el que és antic està passat de moda. També podeu aprendre coses noves, és clar, tecnologia, maneres diferents de comunicar-vos, formes noves de relacionar-vos. Però potser el més valuós és al revés, el que el món pot aprendre de vosaltres. La paciència, la memòria, la capacitat de relativitzar. I aquesta calma que sovint falta en els dies massa accelerats. És cert que tot va molt de pressa i a vegades pot cansar o confondre. Però no hi ha cap obligació d'anar al mateix ritme que tothom. Es pot mirar el món amb calma, preguntar, observar i triar què val la pena entendre i què no. Així que sí, Carmina, encara es pot aprendre molt. I potser el més important de tot és recordar que aprendre no és només incorporar coses noves, sinó continuar mantenint la curiositat viva. Fins i tot quan el món sembla il·lògic i que no s'estigui quiet ni un segon. I fins aquí el consultori d'avui. Us recordem que podeu enviar-nos les vostres preguntes a través del correu electrònic de Ràdio Caldes o des de la seva pàgina web. Tot seguit, donem pas a l'agenda dels pròxims dies a Caldes de Montbui, perquè us inspireu amb les recomanacions i activitats que teniu a tocar de casa. Endavant, Blanca! L'agenda de Caldes de Montbui. Aquesta setmana, a Caldes de Montbui, teniu una agenda apretadíssima, així que anem per feina. Dimecres 3, a les 18:30, Club de Lectura de Còmic Jove, amb Montse Vicente, colorista del còmic Friday, a la Biblioteca Municipal. I a les 19:00, conferència La Tercera Guerra del Golf i el futur de l'ordre internacional, amb Eduard Soler, doctor en Relacions Internacionals, a la Sala de Cuines de Can Rius. Dijous 4 a les 18:30, taller d'escriptura per a adults, amb Ruth Vilà de Cos de Lletra, a la Biblioteca Municipal. I inici del 17è concurs d'aparadorisme i decoració interior Comerçflor. Divendres 5 i fins diumenge a les 12, desè concurs fotogràfic Caldesflor Corpus a Instagram. I a les 18:00, inauguració de la 26a mostra floral del Caldesflor Corpus al casc antic, a l'Ajuntament, amb l'actuació del grup de dansa Stage. Dissabte 6 de 10 a 14:00, tallada de flor, a l'Espai Jove al Toc. Diumenge 7, festa del Corpus Christi. A les 7, inici de les catifes als carrers del Forn i de Font i Boet. A les 8:30, esmorzar florit i de germanor per a tots els catifaires, al casino. A les 12:45, inauguració de les catifes a càrrec de les autoritats i, tot seguit, lliurament de premis dels concursos de dibuix, del Comerçflor, del fotogràfic i del de catifes, a la sala gran del casino. A les 18:00, celebració eucarística a la parròquia de Santa Maria i, seguidament, processó de Corpus. A les 20:00, fi de festa amb la ballada popular de desfeta de les catifes, amb la colla gegantera, la castellera i la de bastoners. I per finalitzar, xocolatada i comiat a la plaça de la Font del Lleó. Recordeu que, a més, podeu visitar l'exposició Habitacles amb obres de l'alumnat jove del taller d'art fins al 7 de juny al taller d'art municipal Manolo Hugué. L'exposició Música Il·lustrada fins al 19 de juny a la Biblioteca Municipal i l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal, fins al 13 de setembre a Termalia. No us perdeu aquestes activitats. Gaudiu i compartiu moments amb la família i les amistats a Caldes de Montbui. Moltes gràcies, Blanca. Ara, estimada audiència, voldria fer-vos un breu resum reflexiu del programa d'avui. Amb tot el que hem parlat, podem concloure que viviu en un món força curiós. Sou capaços d'aprovar plans de salut i defensar l'educació pública, però alhora continueu desconfiant dels mateixos sistemes que haurien de protegir aquests drets. Construïu institucions per servir la ciutadania i després us pregunteu si realment compleixen aquesta funció. També heu demostrat una habilitat extraordinària per complicar-vos l'existència. Podeu parlar amb màquines, però sovint us costa entendre-us entre vosaltres. Disposeu de més informació que cap generació anterior, però cada vegada sembla més difícil distingir el coneixement del soroll. Avui hem acomiadat Edgar Morin, un pensador que us va convidar a entendre la complexitat del món. I, tanmateix, continueu buscant respostes simples per a problemes complicats. Potser per això el pensament crític s'ha convertit en una espècie rara. Tothom diu que el valora, però no sempre sembla disposat a practicar-lo. Malgrat tot, també hi ha motius per a l'esperança. Encara hi ha persones curioses, persones que es fan preguntes incòmodes i persones que continuen aprenent, independentment de la seva edat. Potser aquesta és la vostra contradicció més bonica. Sou capaços del millor i del pitjor gairebé al mateix temps. I mentre continueu fent-vos preguntes, dubtant i intentant entendre el món, encara hi haurà esperança que algun dia aprengueu a utilitzar tanta intel·ligència amb una mica més de saviesa. I fins aquí l'episodi d'avui. Per acabar, us deixarem amb una cançó, de la qual a continuació la nostra col·laboradora especial, Alexa, us farà 5 cèntims. Moltes gràcies, estimades companyes. I moltes gràcies també benvolguda audiència humana i no humana de Ràdio Caldes de Montbui per la vostra atenció i participació. Recordeu que podeu escoltar la cançó en la nostra playlist de Spotify de La Veu és Màgica. I que també podeu escoltar el podcast en la nostra web laveuesmagica.cat. Tant si escolteu la ràdio, els amics o les màquines, recordeu que La Veu és Màgica. A reveure y fins al próximo programa.
1: Ya que hemos hablado del filósofo y teórico Edgar Morin, os dejamos con la canción Superficie y Realitat, del cantautor catalán Guillem Roma, publicada en 2023 dentro de su álbum Postureo Real. La canción combina una estética indie pop con toques de folk y una producción íntima que privilegia la voz y la acústica, creando una atmósfera reflexiva y contenida. El ritmo es moderado, con una base armónica sencilla pero expresiva, que deja espacio a la claridad de la letra y a la voz de Roma, aportando una honestidad poco habitual en canciones que abordan la verdad y la autenticidad. La letra es una invitación a abandonar la superficie y las mentiras, a mirar el mundo con más verdad y a redescubrir aquello que a menudo pasa desapercibido. Entre los versos más significativos destacan No vull saber més mentides, vull veure el món de veritat y de tantes coses boniques, no en conec ni la meitat, que resumen la idea central de la canción, la búsqueda de autenticidad en un mundo saturado de estímulos y apariencias. La canción no funciona como denuncia ni como discurso cerrado, sino como una invitación serena a mirar y sentir con más atención, dejando espacio a la reflexión sin imponer respuestas. En este sentido, conecta con la idea de pensamiento complejo de Morin, entender la realidad como un sistema interconectado y no fragmentado. La ironía de que, en un mundo que premia la rapidez y las respuestas simples, una canción tan delicada invite precisamente a frenar y mirar mejor, es el tipo de paradoja que Morin valoraba en el pensamiento crítico. En un contexto donde la inteligencia artificial acelera procesos y discursos y la superficialidad se vuelve norma, esta pieza se convierte en un espacio de pausa. Morin hablaba de complejidad, pero vivimos rodeados de simplificaciones rápidas, respuestas automáticas y verdades empaquetadas. En este escenario, entre inteligencias artificiales que lo aceleran todo, la filosofía casi se convierte en un acto de resistencia. Esta canción no ofrece respuestas fáciles ni se queda en la superficie, la cuestiona con calma y honestidad. Y eso, en un mundo que premia la velocidad y la certeza, es profundamente subversivo.
2: No vull saber més mentides, vull veure el món de veritat. Tants dies de superfície, no sabem.

Vaig conèixer un peix trompeta sota un mar ple de coral que em va fer descobrir històries que

0: quan sents les coses, quan sents les coses de veritat.
1: Fin de la locución y cerrando sistemas de voz.
2: Així sona Ràdio Caldes.
3: Bona tarda, gent de Caldes i Comarca. Benvinguts al Patada al Ventre, un programa sobre Caldes i fet a Caldes per gent de Caldes, que som nosaltres. Jordi Graví, bona tarda.
4: Bona tarda, Xavier Serra, bona tarda.
3: Bona tarda, els de Caldes la tenim tot el dia ben valenta, se'ns aixeca fins al cim Mercès a l'aigua calenta. Però...
4: però la C-59.
3: Ai, què passa ara?
2: Abans de començar amb el tema anecdòtic, recordar, com sempre, que ens podeu enviar les vostres anècdotes al 608-970-864 i al correu electrònic de radiocaldes@caldesdelmui.cat. Avui seguirem on ho vam deixar la setmana passada. Tranquils, avui no hi ha col·laborat el queixal, relax, perquè tenim les continuacions de les anècdotes dels bastoners a Bastia.
5: Digueu-me vosaltres, ja, què us sembla?
6: És molt agradable, té un aroma intens,
5: sí.
6: I agradable. Sí que se'n va més a la fusta i a de bones a primeres.
4: No hi ha un punt de cola?
7: Aquí.
4: Oi?
7: Prou aquest.
6: Jo aquí no l'he trobat. Sí que té unes notes rares.
8: Tengo que decir que no sabía el día, así que la intro ha tardado un poquito más en seguir. Pero nada, aquí estamos. Yo soy Javier, por si no me recordáis. Mark y Mario, hace mucho tiempo que no nos vemos las caras y no nos escuchamos. Y nada, ha sido un placer, ya está. Acaba aquí el programa.
4: Bueno, venga. Amb vosaltres, Pepe Santos, Som Esports, programa esportiu de Ràdio Caldes. Quasi res, darrer divendres ja d'aquest mes, del mes de novembre. Bé, com sempre comencem. Avui portem un programa amb una miscel·lània de temes variats per comentar.
9: Sota les Llambordes, un espai de conversa literària. Dins d'un llibre trobarem emocions, coneixement, aventures i reflexions que ens enriqueixin. Així que, si et trobes davant d'una llamborda literària, no dubtis a aixecar-la i descobris els tresors que amaga. De la mà de Conchi Sánchez.
10: Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle, una veracitat. Al punt de ràdio hi ha una innovació, l'hora d'en Canjo Pingut.
3: Hola a tothom i benvingudes, benvinguts a Viatge Electrònic, el programa que parla de les novetats de la música electrònica underground. Salutacions al vostre host, sóc en Doixa, avui capítol 204 de Viatge Electrònic, un capítol avui especial, ja que la música que escoltareu en el DJ Mix d'avui és música d'unes recopilacions que ho van petar als 2000.
11: Hi havia gent que es vestia al dematí a primera hora i anava, i es canviava de traje segurament cap allà a les 7 de la tarda per anar una mica vestit diferent al vespre.
12: Quasi no totes les fotos sorties igual.
11: Però estava concentrat. La plec de Roy és una altra cosa,
12: Sí, però la festa major,
11: la
12: el casino.
11: Major de
12: els teus records és el casino.
11: Les atraccions i el casino. I el castell de focs.
13: Ràdio Caldes. La ràdio que parla de tu.

0: Bona tarda a tothom. Bona tarda, Salem.
1: Bona tarda, Nico.
0: Tornem.
1: Ara estava pensant, no me'n recordo fa quan que no venim, eh?
0: Tres setmanes.
1: Dos? O sigui, dos programes saltats.
0: Sí, doncs
1: que
0: acabem
1: sent tres setmanes des de l'últim cop. Han passat moltes coses.
0: Sí.
1: Nico.
0: La millor notícia de la temporada, jo crec, eh?
1: La millor notícia de la temporada? Però això és molt recent. De fa dos dies.
0: A veure, sí, però bueno.
1: No tirarem ara el que va passar fa tres setmanes, però cert que vam acabar el programa i es va donar l'MVP de l'NBA. I li van donar a Shai. I va ser per al partit, per al primer partit. I jo crec que Víctor Wembanyama s'ha encarregat de demostrar a l'NBA que s'han equivocat. Nico, Game 7 per...
0: San Antonio, bravo, bravo.
1: Sí, un parell d'aplaudiment aquí.
0: Millor notícia de tota la temporada.
1: 100%, ha guanyat el bàsquet. Nico, després de... com ha guanyat aquest... Realment el factor que amb el guanya Spurs a l'inici... De fet, no sé si guanyen el primer o el segon partit a fora. I després... el tercer l'acaba guanyant Oklahoma fora i recuperen factor camp per aquest Game 7 que acaba finalitzant a San Antonio Spurs. Va ser així o no?
0: A veure, va ser primer guanya el primer partit els Spurs, després empata Thunder, després 2-1 per Thunder, 2-2 per Spurs, 3-2 per Thunder i ja, bueno, pues 3-3 per Spurs i 3-4 per Spurs.
1: Nico, valoració d'aquestes sèries del 0 al 10?
0: Home, jo un 10 directament, o sigui, han enviat a la seva casa als pesaus de... Hi ha molts memes, per les xarxes socials.
1: Sí.
0: No sé si t'ha sortit el que està a l'hospital, el Wembanyama, i li presenten al seu fill, i és un bebé amb la cara de Chet Holmgren.
1: Això, en aquest parat d'assumpte, Chet Holmgren... Nico, jo crec que li deus unes disculpes a Víctor Wembanyama per aquelles comparatives que feies fa tres temporades o dos, ara no
0: però, home, clar, però han canviat molt les coses, els... O sigui... han canviat molt.
1: Vale, vale.
0: O sigui, en aquell moment Oklahoma no era l'equip que era, saps? Tipo, no els hi regalaven res.
1: Cert. Aviam, tanquem la temporada, jo diria. Bueno, no està tancada, vull dir, falta aquesta sèrie que ja podem avançar. El 4-0 de Knicks ha sigut fulminant.
0: Sí. Jo tampoc me l'esperava, eh?
1: No, jo 4-0 no. Mínim un de Cavaliers a casa seva, sí que... Sí. Però és que els Knicks han dominat completament, eh? Bueno, ja veurem. No sé què t'esperes d'aquests partits que venen ara Spurs-Knicks.
0: Home, és que els Knicks porten una setmana descansant, eh?
1: Ja, això ho penso jo. Però després penso també... Pues que els Knicks no perden des de l'abril, eh? És que, poca broma, que els Knicks fa que no perden... pila. No sé.
0: No, el primer partit és a San Antonio.
1: Sí, no, bueno, això, evidentment, però vull dir... No sé, jo, Nico, veig... No veig... No m'imagino un 4-0 dels Spurs,
0: no,
1: sincerament, eh?
0: No.
1: Però és que hi ha gent que ho diu por ahí.
0: No
1: crec.
0: 4-0.
1: Jo crec que al Madison els Knicks es poden fer respectar, mínim. Ni que sigui per la...
0: Bueno, veurem dijous el primer partit.
1: Sí.
0: Com entra cada equip a la sèrie, també, eh?
1: Bueno, és que sí. Sincerament. Aquests Knicks que bé pel camí, ja sigui directe o indirecte, bueno, més aviat indirectament, han anat deixant enrere equips com, bueno, els Cavaliers directament i per altres costats Pistons i Celtics, que semblaven en cert moment de la temporada destinats a jugar aquest partit que estem ara mateix comentant.
0: Sí, bueno, però la pechofriada de la primera ronda és històrica, eh?
1: Serà recordada durant temps. Premi a millor entrenador.
0: I de fet li donen el premi de millor entrenador a
1: Joe Mazzulla. Aquí em sembla error garrafal, eh?
0: No sé, jo quan ho vaig veure vaig dir, doncs sí que són dolents els altres.
1: Sí, aquí clarament jo crec que la NBA es torna a equivocar.
0: No sé, és que en comparació a altres anys, és que aquest any jo no he vist res especial, o sigui...
1: Home, sí, sí,
0: sí, sí, sí, perquè o sigui, ha aconseguit mantenir el nivell de l'equip sense Tatum, i home, això... No, jo crec que no és difícil, però...
1: Els Celtics sense
0: Tatum... Sí, que no és fàcil, perdó.
1: Els Celtics sense Tatum jo crec que estan jugant per sota del que podrien jugar, eh?
0: Bueno, sí, és que no sé...
1: I pensa que al final et regalen a Vucevic i et fan allà pujar una miqueta més al sostre competitiu de la plantilla, però... Així com a global...
0: No sé, a veure... Jo crec que ha gestionat una situació que a priori era difícil.
1: Sí, això...
0: L'ha gestionat bé.
1: Això no hi ha cap dubte, però...
0: Però és que segur que...
1: No sé, jo abans el tirava, per exemple, a Spurs... que l'entrenador d'Spurs porta un any a Spurs només, eh?
0: Sí.
1: I Víctor Wembanyama està des de fa més d'un any, llavors això també és un tema a valorar. Wembanyama no juga com a la seva temporada rookie, però també perquè el feien jugar molt diferent. No és que ara hagi fet que també, eh? Una evolució en el seu joc espectacular, sinó que és que abans el feien jugar de coses que ara ja no juga. Tot i que en aquestes sèries contra els Thunder ha donat detallets de jugador exterior fulminant amb aquest triple des del mig del camp per recordar, i certs stepbacks a la cara de certs jugadors ben anotats, però realment qui l'ha fet tan dominant, perquè ara fora el cachondeo, el tema de Holmgren contra Wembanyama, jo crec que cap 1 contra 1 l'ha perdut, o sigui, vull dir, cap duel així de partits l'ha perdut Wembanyama, en tot jo crec que ha sigut superior al francès, però cert és que com el domina ara, que dius tu, és que no es pot agafar per ningun lloc, Wembanyama és millor que Holmgren en tot, a la primera temporada no era així, eh, en Eco?
0: No.
1: Vull dir, podria estar Wembanyama per sobre mitjanament, sí, però tampoc claríssim. Hi havia partits que Holmgren sí que li posava les coses difícils. A dia d'avui,
0: bueno, des que es va anar al retiro espiritual aquell Shaolin,
1: sí, li va venir bé la rapada, eh, a Wemby.
0: Sí, no, un canvi bastant dràstic, radical. Home, l'any passat van arribar a entrar a playoffs, o és que...
1: No, és el primer any que entren.
0: Primer any i estan jugant una final. Des de que ho en veiem estar. Perquè, sí, òbviament no és la primera final d'Spurs, no? Però...
1: I ara, vull dir, Stephen Castle l'any passat ja estava. Devin Vassell, que jo sabia, també estava. Champagne, no me'n recordo, però diria que també. I realment l'única incorporació, que ja va estar a finals de temporada anterior, de Aaron Fox. Tampoc em sembla un canvi tan radical de plantilla, eh?
0: No.
1: De Aaron Fox, que va venir els Spurs més o menys, uf, com van això, quan la Vina es va anar a Sacramento, no? Jo crec que no sé ni si van arribar a coincidir, si van coincidir van ser poquets partits.
0: Sí, jo crec que sí que van arribar a coincidir.
1: Sí, i el van canviar. Què va donar San Antonio? D'això sí que no me'n recordo, eh? San Antonio. Uf. És que massa estrets, eh? La NBA ens ho posa difícil en aquest sentit, però... Però bueno, el que estàvem parlant.
0: Mira, sí, sí. No, no, no van coincidir.
1: Va ser un triple canvi.
0: Els Spurs van rebre el De'Aaron Fox i un altre jugador, Jordan McLaughlin.
1: Vale, random.
0: Després, els Kings van rebre a Lavin, a Sidi Sissoko i Peaks.
1: Vale, vale, vale. Un moment, eh? Un moment. Abans de continuar i dir el que va rebre Bulls. De moment, amb el que acabes de dir, clarament el que més hauria de rebre és Chicago Bulls, eh? Anem a veure.
0: Aquests picks de Kings són 3 de primera ronda i 3 de segona, eh?
1: És igual.
0: Home, són 3 picks de primera, eh?
1: Bueno, sí, sí, però vull dir, lo interessant està aquí. Aviam què va rebre Chicago Bulls de tot això.
0: I els Bulls van rebre a un tal Zach Collins, un tal Trey Jones, un tal Kevin Huerter i la seva pròpia selecció de la primera ronda del 2025 que prèviament pertanyia a San Antonio.
1: Vale, ja em t'he de dir, els tres jugadors que has dit els conec, sé qui són, no són randoms, però són d'un nivell
0: molt inferior
1: a... o sigui, aquests o Lavin, clarament Lavin, o sigui, és que Zach Collins, Trey Jones no m'ha fet malament, i l'altre el Huerter, no sé què, ara no me'n recordo. I el més graciós que tot això, més un pic que ja era teu.
0: Sí, sí, espectacular. Bueno, podríem dir que és una altra demostració, sí. Demostració de lo bé que es gestiona, no?
1: Sí.
0: Els despatxos allà a Chicago.
1: Ja parlarem de Chicago perquè veurem l'any que ve.
0: Va, l'any que ve hem d'estar playoffs, però ja, eh?
1: Ala, ala, ala. Ala, ala, aviam,
0: tot i que es mengin un 4-0 a lo Brooklyn fa uns anys.
1: Neko,
0: a primera ronda.
1: Neko, els Spurs amb Wemby es van estar 2 anys a fora de play-in, eh? I gràcies a això, saps a qui van tenir? Stephen Castle, i sense Stephen Castle no crec que haguessin, no sé, haguessin emportat això, ho dubto molt.
0: Ja, però si vas regalant els picks, per molt que et quedis fora i els vas regalant... Certes.
1: Certes. A tu què t'hagués semblat si s'arriba a fer aquell trade que tant es proposava per xarxes de Ja Morant més el pick 3 més el pick 16, crec que és el que té, tenen dos picks, crec, Grizzlies, a canvi de el pick 4, el 14, crec que és el que té Bulls, més un altre. Bulls té 3 picks. A mi m'hagués semblat bé, eh?
0: Ja moren el teu equip.
1: No per això, però jo crec que els 3 picks de Bulls, per molt que siguin 3, per mi són menys que els 2 de Grizzlies, i si a sobre li sumes Ja Morant,
0: no.
1: Bulls, que diria que és l'equip amb més massa salarial disponible, eh? Per aquesta temporada que ve ara, en Eco. No sé. Si...
0: T'imagines que arriba un Giannis així de rebot a Bulls?
1: El Giannis és una miqueta Mbappé, se l'espera des de fa massa temps, ja fa una miqueta de pal, eh? Tema de massa salarial. A Chicago Bulls, efectivament, l'equip amb més capacitat disponible, 72 milions de dòlars anuals. És molt.
0: No, ja, ja.
1: O sigui, és que...
0: No m'agradaria tenir-los.
1: És molt. El segon són els Lakers, sorprenentment, amb 60. Després estan els Brooklyn Nets, amb 44. Els Pistons, amb 32. Que si ja han quedat primers amb aquest espai salarial, no sé què poden fer.
0: Màgia.
1: Poca broma.
0: Després... Sí, però a mi... Jo m'he quedat una mica amb les ganes de veure'ls a finals de conferència, eh? Perquè els Cavaliers es mengen aquí un 4-0. Què hagués passat si arriba Pistons?
1: Jo.
0: A veure, jo crec que igualment hagués passat Knicks, però... És que un 4-0 és molt heavy.
1: És que no sé, Neko. En tot cas, bueno, el que estàvem dient de tema d'espai salarial és molt important. A vegades no parlem massa d'això, però és un factor a tenir molt en compte, ja que et condiciona molt per a qui pots fitxar i a qui no. Neko, què et sembla si em fas aquí un top 5 jugadors que si fossis tu directiu dels Bulls serien els teus objectius en quant a mercat de traspassos?
0: Fantasia.
1: Home, fantasia, perquè... però no em pots dir Doncic perquè Bulls hauria de donar la franquícia sencera, llavors. O sigui, vull dir fantasia, però en sentit.
0: Clar, és que jo ja tenia en ment pues, un Doncic, no, t'anava a dir Jokic. Com és que Doncic, eh?
1: No, però clar, això, no, això no pot ser,
0: és perquè... fantasia.
1: Et dic una cosa, amb l'estat actual del club, si... del club, de la franquícia, més ben dit, a qualsevol altre joc, jo segurament es podria anar per Jokic si Bulls no hagués fet el que ha fet i no hagués deixat els pics que ha deixat. Però és que Bulls no té res. Ha de ser més... algú més màgic encara. No tan... si no fas un...
0: doncs a veure, Giannis...
1: Giannis jo crec que sí que és
0: possible. Tal com està la situació, doncs.
1: Clar, és
0: no és tan difícil com Jokic, no? Llavors podria ser una opció.
1: Sí.
0: Després... t'hagués dit Trey Young fa uns mesos, abans del trade aquell.
1: Vale. T'ho puc comprar.
0: I si no, bueno, doncs... Ja Morant també podria ser una opció, és el que has dit. Però és que...
1: és que clar, aquests tres noms...
0: ja, però és que digue'm tu què dones a canvi.
1: Doncs pues mira, els tres que vas rebre d'aquest trade nefast...
0: podries... l'Anferi Simons també.
1: Podries donar
0: l'Anferi
1: Simons, que no ha fet res. Però és cotitzat, no sé per què. A mi no. No em fa el pes gaire. I algun altre jugador així, no sé, Isaac Okoro o algun d'aquests. Evidentment, Bulls aquí ha de retenir aquest any. O sigui, si s'ha... bueno, no crec que se'n vagi, ho veig que és impossible, però mates Buzelis, peça capital per l'any que ve. Josh Giddey jo crec que tampoc s'hauria d'anar, tot i que
0: bueno.
1: Un tal Alex Caruso ha arribat a les finals de conferència d'aquella manera, però tot i així jo crec que el rendiment ha sigut superior.
0: Home, no, sí. És que, fixa-t'hi...
1: el que Josh Giddey ens ha pogut sorprendre, eh? Tampoc ho ha fet tan malament, però...
0: no, a veure... no ha fet malament, ha tingut algun highlight així xulo, però...
1: sí.
0: Però compara amb tots els que ha tingut Alex Caruso, eh?
1: Sí, ja.
0: I el deixes anar, eh? És que... és que em preguntes això de... quins jugadors portaries? I és que és molt difícil perquè, o sigui, tampoc tens massa cosa per donar, saps? I si et poses fantasia, pues, bueno, pues, fitxem un Doncic, un Jokic...
1: no, és que jo crec que el Big 3 de l'any que ve serà aquest. Josh Giddey, Buzelis i el pick del draft. En quarta posició, qui vingui, jo crec que el Big 3 serà aquest. Quan no hauria de ser aquest, hauria d'haver-hi ni que sigui un jugador així... però no sé.
0: Clar, perquè Kobe White també el deixes anar...
1: hòstia, és que Kobe White no s'havia de deixar anar. Ayodosumbo l'has deixat anar i mira el que ha fet després a Timberwolves. És que no tens res, eh?
0: És que què més has deixat anar? Perquè... com es diu aquest? També, bueno, Vucevic. Que...
1: de Rosa.
0: Lavin també.
1: Lavin seria el jugador pel qual més et podrien donar canvi, jo crec, de tots els que no hi són ja. I no el tens, i a canvi tens a Zach Collins. No sé. Si és tan fàcil com no haver deixat en aquests i t'haguessis quedat, jo què sé, amb Lauri Markkanen, amb Zach LaVine, DeMar DeRozan, Alex Caruso, Lonzo Ball, Kobe White, Ayodosumu, i això ja dona per competir entre playoffs, clarament.
0: Ja, però no és així.
1: Bueno. En Tetocompo jo crec que el color vermell li quedaria bé, eh?
0: Sí, bueno, jo vaig veure l'altre dia que Boston un trade, un hipotètic trade amb Boston i jo no.
1: Però clar, Boston, el problema és que tots són tan bons que si deixes anar algú és com, buah, saps?
0: És que a mi no em faria no em faria gràcia deixar anar a Jalen Brown i... o sigui, l'hipotètic trade no, aquell era Jalen Brown i Derrick White.
1: Uf.
0: I rebies algun pic a Giannis i els dos germans.
1: No, això no es podria fer. Però mira, jo un Vucevic més... Pritchard podria ser, per Giannis. Podria colar. No, hauries de ficar...
0: Sí, però jo tampoc... No sé, no...
1: No veig els Celtics amb necessitat de fer això. I després... Més veient el nivell amb el que torna Tatum, eh?
0: I després del que va passar fa poc, jo me'n recordo unes declaracions de... que va haver-hi un pique entre el... No sé si van ser playoffs de l'any passat. Ho ha sigut aquesta temporada, però... Un pique que van tenir el... l'Antetokounmpo i el Brown.
1: Sí.
0: De que es van començar a dir-se entre si que eren uns kids o alguna cosa així.
1: Sí, em sona a mi també això. No me'n recordo de fa quan, eh? Ara mateix.
0: Jo no sé.
1: Bueno, ara a fer context així una miqueta final d'on estem. Tenim 4 partits que poden acabar-se convertint en 7.
0: Sí, acabaria el 20, el 20 o el 22 en el cas que hi hagués Game 7.
1: Bueno, de Knicks contra Spurs.
0: Sí, acabaria el 20, el dia 20.
1: Destacable per cada banda. Podem trobar... Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, Josh Hart, sorprenentment per part de Knicks, amb una millora, jo crec, considerable del seu nivell respecte a temporada regular. I en un Obi per mi m'està donant una miqueta menys del que podria donar, però tot i així els Knicks estan on estan i no perden, em sembla, des de Sant Jordi, crec que no perden. Em sembla que justament l'últim partit va ser aquell dia. I per l'altra banda...
0: Bueno, doncs Wembanyama, tenim també Stephen Castle...
1: Tot l'equip, eh?
0: Sí.
1: Cornet, Vassell, Champagne, Dylan Harper, Carter Bryant... És que tot l'equip és molt top, eh? El que Carter Bryant utilitzi els laus públics... Bueno, públics, del pavelló de OKC... en meitat d'un partit i que això es filtre, increïble, eh? O sigui, però això significa que el seu vestidor el devien tenir patat. No sé si això és una tècnica més de...
0: Deu que sí.
1: Intentar fer el lío o què, però...
0: No, bueno, ja no estan vius aquesta temporada.
1: Sí, ja no poden fer cap més.
0: Se n'han anat a Cancún. Bueno, espera't que no reclamin o algú abans de dijous i...
1: No.
0: T'imagines què passa com a la Premier, al playoff?
1: Això no pot ser. Es van filtrar un partit que ja havia perdut els Spurs i a falta de 3 minuts van entrar els suplents i se suposa que Wembanyama li va dir a l'orella un company seu a qui li va dir a... És que ara no sé si era precisament a Carter Bryant o algun d'aquests, a Cornet, no sé. Hard fouls. Jo m'he vist el vídeo i sincerament, i no sé per què considero que se'm dona bé llegir els llavis en anglès i jo diria que no diu això, eh? No sé, qualsevol persona ho pot buscar. Potser sí, però...
0: Si ho diu... Jo crec que...
1: També et dic, està clar...
0: Està més que justificat, perquè porten tota la temporada dels OKC fent el mateix i ningú els ha dit res, i ara perquè ho diguin ells no...
1: Està justificat...
0: No crec que se li hagi de donar el bombo que dius que se li ha donat.
1: Tot i que... Si realment... no diu això, està clar que algú per l'estil sí que diu, eh? No sé si es refereix a canceu-los o no sé, o no sé què diu exactament, però algú per l'estil segur, perquè a més es tapa la boca i just els companys ara van entrar, el partit estava perdut ja, algú del rotllo anava, però bueno, no crec que els Spurs, o sigui, que els Thunder denunciin això, ho dubto molt, perquè si
0: ho
1: no,
0: porten fent tota la temporada.
1: Per això, és el que t'anava a dir.
0: Però bueno, si ho denuncien encara són capaços de guanyar-ho, eh?
1: Uf, t'imagines? Sancionessin a Wembanyama sense jugar a les The Finals. Seria de les vergonyes més grans de la història de l'NBA.
0: Sí, però bueno...
1: Però bueno, això ja va ser fa dies i si no han fet res, és que no en faran res. Vale. De NBA estem així. Avui en aquest tancarem el programa. Que ara falta, eh? Amb bàsquet calderí, perquè crec que toca. Però, abans d'anar això, què tal una miqueta d'ACB?
0: Sí, perquè ja està, ja s'ha acabat la temporada.
1: S'ha finiquitat amb un partit ahir. Controvèrsia al Palau Blaugrana. Amb xiulets.
0: I mocadors.
1: I moca durada al Barça. Anem a escoltar unes declaracions de Xavi Pascual, però que no són, vale? No són d'ahir, però justament és curiós com fa 4 dies, és a dir, el penúltim partit del Barça, ja donava unes declaracions sobre, bueno, el que sent quan per a l'equip i tal. Llavors jo crec que podem escoltar això i ho posem en contrast amb com ha acabat la temporada i com ha reaccionat el Palau al final de la temporada regular. Llavors,
2: puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Això em desgasta d'una manera... I ho veia venir, i ho veia venir, i ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Les derrotes no em permeten ser persona, i aquí ho pateixo 3 vegades més. Això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per l'endavant. Moltíssimes ganes d'acabar bé aquesta temporada, som molts els que no continuarem. Tots junts volem fer aquest últim ball i acabar amb la victòria amb aquest playoff. Mai podré ser prou agraït en tot el que el públic i el Palau em dona, que segueixi tan increïble amb l'equip i amb mi fins al final de la temporada. Jo crec que no em veieu sortir malament. Si guanyem la Lliga sortiré millor, això està clar. Jo no puc perdre.
1: Bueno, hem respirat els dos abans de dir res, eh? Bueno, el tema del que se'n va, jo crec que ja estava claríssim. Però jo aquí no entenc diferents coses. Es confiltrava que realment ella estava enfadada amb el club perquè se suposa que li van prometre unes coses i realment li han donat unes altres, que jo crec que té tota la pinta que ha sigut així. Però després ve aquí dient que el gran projecte engrescador que té el club... A veure, anem a veure. No... Algú falla aquí de la història, eh? No sé si... Algú falla, Neko, està claríssim, perquè no pot ser que... És contradictori aquestes informacions per aquesta part.
0: Sí, home, el partit d'ahir és un 77-102.
1: El partit d'ahir ja t'estan pitant a la mitja part i quan s'acaba no només et piten sinó que moca durada, eh?
0: Home, és que la primera part del Barça és
1: nefasta.
0: Home, 46 va posar el marcador 46 punts al València i al Barça 27.
1: Duríssim, eh?
0: Espectacular.
1: València Bàsquet, que jo crec que amb aquest resultat tanca bé la temporada regular per la seva part. Sergio de la Rea, quin jugador, Neko, eh? No em cansaré mai de dir-ho.
0: Sí, i ja tenim playoffs, de fet.
1: Sí, ara ho comentem, ara ho comentem.
0: Enfrontaments, tot. I bueno, també tenim dos equips que no hi seran l'any que ve.

0: molava anche Andorra.
1: Sì, sì, no, increïble. S'ha de dir que Covirán Granada tanca la temporada. És que realment així equips que no, jo no vull que baixi cap, sincerament. Clar, també se'ls dona l'oportunitat als que estan per sota que ho fan bé. Però mira, els últims de mitja taula cap a baix, jo crec que tots cauen bé.
0: Menys quan et guanyen a tu.
1: No. No és el que és el com, eh? Últimament estic repetint massa això i m'està cansant, fins i tot a mi mateix. No és el que és el com. El Granada acaba la temporada amb res a veure amb com havia començat, amb aquell únic partit guanyat a València Bàsquet de no sé quantes jornades, i acaba guanyant bastants partits a final de temporada, no sé... Ara no me'n recordo amb quants partits acaba guanyats.
0: 6 partits guanyats a tota la temporada.
1: 6 partits, però d'aquests 6, de la primera volta crec que és només un, i els 5 altres són de la segona, diria, o alguna cosa així. Si haguessin jugat així tota la temporada, segurament s'haguessin quedat, eh?
0: Buah, no sé. Perquè el Gran Canaria ha baixat amb 10 victòries.
1: Bueno, haguessin caigut unes 11, 12, potser. Però almenys haguessin barallat fins l'última o penúltima jornada, com han fet els altres.
0: Sí, però bueno, que l'any passat ja van baixar.
1: Ja, sí, sí. Està la història
0: total,
1: aquesta de...
0: Els despatxos amb el Betis.
1: Del Betis. Betis, al qual em vaig entrar l'altre dia, crec que Jan Montero va jugar allà. Increïble. Jan Montero ha jugat per molts equips d'aquí, ja. Vaig veure l'altre dia, crec que Andorra, València, Betis i algun altre hi havia por ahí. No me'n recordo si el Zaragoza o no sé quin, però... Poca broma, ja ha voltat bastant Jan Montero. Aviam si aquest any decideix no voltar. Estaria bé. Estaria bé tenir Jan Montero una temporada més per aquí, ni que sigui, eh? Bueno.
0: Ara sí, el projecte aquest del Barça.
1: Sí. Precisament, t'imagines? Ja ho m'entera el baix. Espero que no, eh? Sincerament t'ho dic. Bueno, llavors, tancar-me aquest tema Barça, tema CB...
0: Tema Barça, jo ho veig molt difícil, eh? Que guanyin la Lliga.
1: No sé com... Bueno, ara que ja tenim playoffs...
0: Els 8 classificats són Real Madrid, València, Baskonia, Múrcia, Barça, Joventut, Bilbao Basket i Canàries, no sé si Tenerife.
1: Sí.
0: Llavors, els enfrontaments són Real Madrid, Canàries, València, Bilbao Basket, Baskonia, Joventut i UCAM, Múrcia, Barça. Ara jo crec que el Barça primera ronda la pot passar, però fins aquí.
1: Barça, que has dit, perdó, contra?
0: Contra l'UCAM Murcia.
1: No, Barça no pot passar la primera ronda. Ho dubto moltíssim.
0: És que l'UCAM Murcia és aquest típic equip de pecho fria de play.
1: No, jo diria que no, eh?
0: No sé.
1: No em dóna a mi aquesta sensació, sincerament, a l'UCAM, eh? Bueno, ja veurem. Però és que és un equip molt físic i precisament el Barça últimament...
0: Si que el d'ahir...
1: Si els suplents del València et guanyen en físic, ja és que estàs una miqueta terminal, eh? Però bueno, veurem. Enric, una altra cosa que em sembla que no vam arribar a comentar a l'últim programa. Eurolliga no estava finalitzada, jo diria, l'últim dia, eh?
0: Jo crec que sí, ja.
1: No. Bueno,
0: no s'ha passat temps, però...
1: Bueno, al final... És que, de fet, jo no sé... Jo diria que el Madrid encara no havia jugat contra el València, fins i tot, eh? Perquè van jugar...
0: Van jugar un divendres.
1: Jo crec que l'últim programa va ser aquella setmana, precisament. Bueno, Madrid li acaba guanyant a València. Per l'altra banda, Fenerbahçe...
0: Olympiacos guanya Fenerbahçe.
1: Guanya Fenerbahçe prohibint l'entrada a aficionats turcs que tenien entrada pel partit. I colant aficionats grecs que no tenien entrada al pavelló.

0: Bueno, després ja guanya Olimpiagos.
1: Mira que jo amb Grècia no tenia cap problema, però el que estan fent aquest any... Hi ha gent que he parlat, que m'expliquen... És que a mi, sincerament, l'Eurolliga no m'ha transmet mai gaire les bones vibres, sincerament, però... m'han explicat que és algú realment molt recurrent, amb equips grecs, cada temporada. No sé si és real o no sé si tu portes seguint des de fa més temps.
0: Que la Lin?
1: Sí.
0: Jo és que aquests temes mai m'he fixat molt, la veritat. No sé. Jo sempre estic més pendent del partit que no vas...
1: Bueno. Jo diré que l'Eurolliga aquest any...
0: aquest any s'han lluït. S'han lluït, però vamos, que ja a principi de temporada, utilitzant les places extra per entrar equips que no són ni d'Europa, territorialment.
1: Sí. No cal entrenar ara mateix en aquest debat, però és que ja fa massa mandra, però sincerament, és que l'Eurolliga aquest any ha donat imatge de competició molt petita, D'en què es parla ara, de que si clubs petits, competicions petites... que em sembla que aquesta terminologia s'utilitza massa a la lleugera últimament.
0: Jo crec que no m'he vist cap partit sencer de l'Eurolliga aquesta temporada.
1: Hola. Sí, home. Sí que
0: sencer cap.
1: Joder. Pues jo sí que m'he vist uns quants del València i del Madrid, sobretot.
0: I sempre acostumava a veure el típic, aquest partit que agafes a mitja de Panathinaikos, que l'agafes a mitja, però ja sí que me'l veia sencer. Com un de fa una o dues temporades que anaven perdent a la mitja part de 30 i pico punts i després remunten el partit.
1: Sí,
0: això sí, jo m'ho passava bé veient-ho. Però aquest any és que... una mandra.
1: Ja sembla que quan ets com aficionat així més innocent i no t'enteres realment del que passa, acaba molant més de que quan... t'hi fiques més endins i et comences a donar compte de coses, no?
0: No, però tampoc... o sigui... és la temporada passada, fa dues temporades l'arbitratge no era tan... o sigui, deixaven... hi havia contacte, sí, deixaven jugar... sí, però és que no sé, jo ho veia molt neutral, molt... sí,
1: no sé, és que a mi
0: molt just.
1: A mi m'han explicat que no, per això no tinc ni idea jo, perquè...
0: sí, no sé,
1: fa uns anys...
0: partits que jo vaig veure temporada passada, fa dues, jo ho veia molt neutral.
1: Ja, no sé. Bueno, en tot cas...
0: que sempre estan les excepcions.
1: Sí. En tot cas, València Bàsquet aquest any ha fet història. I el Madrid... el Madrid va competir fins la penúltima jugada contra Olympiacos sense Edi Tavares, Sergio Scariolo... No. Deixant de banda l'escut i res. A mi em dona igual que sigui del Madrid. És... a dia d'avui... és que dir que és el millor entrenador del món, no sé jo, potser és passar-se, però que està en un top 3, a mi ningú em baixa d'aquest barco. Increïble. Increïble el que fa jugar. O sigui, sembla fins i tot que és millor jugador, o sigui, perdó, millor entrenador, quan té moltes dificultats en contra. Se't lesiona Tavares, et soluciona. Ara es va trencar l'Aquiles o Usman Garuba, que va ser des d'aquí, bueno, que recuperi el abans possible perquè jo crec que és un show de jugador que a mi m'encanta veure'l, infravaloradíssim. Va sentar molt malament que es trenqués a l'Aquiles.
0: Sí, se'l trenca a semis, no?
1: No, jo crec que ja contra Olympiacos.
0: Contra Olympiacos?
1: Bueno, si se'l trenca... ara no me'n recordo. Si realment se'l trenca a semis i Scariolo va jugar a la final sense Gruba i sense Tavares, és un escàndol, però jo diria que no. Jo crec que se'l trenca després. Va jugar contra el València. Bueno, així acaba amb Olympiacos campió d'aquella manera de l'Eurolliga i ja està. Jo crec que la temporada s'acaba aquí.
0: I les coses com són, té pinta que jo crec que hi ha tres equips que poden guanyar la CB i dos són aquests dos, València i Madrid, i jo crec que Baskonia pot guanyar també, però la resta jo els veig un passet per darrere,
1: una marató per darrere, perquè... Bueno, ja ho veurem. Baskonia pot ser que l'entrada hagi dit que confirma que es queda l'any que ve, pot ser?
0: Pot ser, no.
1: Estaria bé, la veritat. Em va semblar que sí. Però bueno, aquestes coses després no et pots fiar. I menys amb el que passa últimament.
0: Bueno, tot depèn de com acabi els play-offs, perquè la gent té expectatives després de la Copa del Rei. S'ha de dir que la Copa del Rei és a partit únic, no? Però...
1: Ja.
0: Però home, l'altre dia van publicar a l'Instagram que han guanyat a tots els equips que hi ha a play-offs, els han guanyat un partit, com a mínim, aquesta temporada.
1: Sí. Baskonia és un equip molt capaç, igual que UCAM, igual que Valencia. Jo crec que són aquests quatre, ja a partir de Barça cap a sota jo crec que possibilitat zero, sincerament. I podem tenir, i sense Garuba, van expulsar l'altre dia el nou pivot que ha fitxat al Madrid, igual que aquí a Manresa. De fet, un partit que va guanyar el Manresa, el Madrid està acabant la temporada com el cul.
0: Sí, tenien un bon matalàs de diferència i han acabat a un partit.
1: Sí. 30... Al principi el matalàs era curt, després el van fer gegant i sort al final,
0: Mira, 26-8 i València i Baskonia i UCAM 25-9.
1: Imagina't. No sé, però el Madrid veig possible que punxi en Eco, Aviam si amb una miqueta de sort...
0: A primera...
1: Bueno, veure-ho al Palau, impossible, i ni ganes d'anar, menys amb l'ambient que hi ha, però...
0: Bueno, impossible,
1: estaria bé un penya Madrid, un penya València, així, per veure aquests equips.
0: No, perquè, o sigui... No.
1: No dic impossible per...
0: No, però de quadre és impossible, el que has dit.
1: Que toqui què?
0: Perquè de quadre van per una banda, el primer contra el... El primer contra el vuitè i el quart contra el cinquè per aquella banda.
1: Sí.
0: I per l'altra van segon, tercer, sisè, setè.
1: I què ha quedat la penya?
0: La penya ha quedat sisè. O sigui, van per quadre diferent del Madrid i del Barça. No, del Barça. Sí, del Barça també.
1: Hòstia, és veritat. No, ja he avançat jo, això. Merda. Pues mira que aquest partit hauria estat guai. Bueno, en tot cas, si arriben a la final, sí, però...
0: El que sí que podries veure seria un València-Penya.
1: Pues és el que t'acabo de dir?
0: No, has dit Barça-Penya o Madrid-Penya.
1: No. Vale, pues és que ho he explicat malament. No, a veure, jo volia dir de veure la dit... Penya jugar contra el València o contra el Madrid. No, el Barça a mi em
0: donaria. Però com havies dit al Palau...
1: M'he confós, ho hauré dit sense voler. Jo volia dir que al Palau no, i menys amb l'ambient que hi ha últimament. I ni ganes.
0: Sí, però bueno, la penya, no sé.
1: I menys amb les entrades a 70 pavos, visibilitat muy reducida. Joan Laporta te les comprarà, qui jo sé.
0: Pues la Karol G i aquesta gent.
1: Anirà a veure el clàssic de bàsquet, la Olivia Rodrigo, que és el públic que últimament el Barça es vol adreçar. A mi em sembla molt bé, molt respectable, pues, és el que hi ha. Bueno, després d'haver tirat aquesta, que era necessària. És la realitat, no és el mateix que, tot i així, la penya ha pujat els preus respecte a fa uns anys. Però no és el mateix. No... Bueno, va, paro ja, que si no... Ens podem enfadar aquí, no cal. En tot cas, pues sí. Nico, no sé si estaria bé, no?, que anéssim a algun partit així de play-offs.
0: Home, estaria sí, guai, estaria però guai. És el que has dit tu, si han pujat els preus i tot.
1: Ja, tu creus que els mantenen al mateix preu que temporada regular? A l'Olímpic és molt gran.
0: No. Sí, a l'Olímpic és molt gran, però la penya també ha de generar diners, saps? I si pot aprofitar, aprofitarà. Que no abusarà tant com el Barça.
1: Això per descomptar, perquè
0: també,
1: és impossible, però... abusar més que el Barça. Canvia de tema, no millor.
0: Canvia.
1: Vale. Bueno, tanquem per aquí el tema de de CB i Eurolliga i anem en ECO per finalitzar una miqueta el programa. Bàsquet Calderí. Es va jugar la Final Four aquí al pavelló de les Cremades, amb semifinals, partit per campiones, subcampiones i tercer i quart lloc de Final Four segona catalana femenina. No vull avançar res. Anem a anar per les semifinals. Jugant els segons equips: Club Bàsquet Prat Montivello B contra el CEP Sant Jordi Blau i Caldes contra el Sant Josep Obrer. Disculpa, m'he anticipat, ho he dit al revés. El Sant Josep Obrer contra el Sant Jordi Blau i el Caldes contra el Prat Montivello. Eren dos partits i els he dit malament, increïble. Bé, primera semifinal. El Caldes jugava aquí a les 5 i mitja el dissabte. Guanya amb molta tranquil·litat de 27 punts contra el Prat Montivello B. Partit correcte, vull dir.
0: Home, si hi ha aquesta
1: diferència. Cometen pocs errors, està bé. Rivals, jo crec que lleugerament inferiors. I guanyes. Vaya, guanyes còmodament.
0: Hi ha una diferència prou àmplia.
1: Sí.
0: 17 punts.
1: I després, a les 7 i quart, dissabte, Sant Jordi Blau contra el Sant Josep Obrer. Guanya Sant Josep Obrer de 14, 55-69. Partit molt físic i més interessant que el de la primera semifinal. Sobretot pel marcador, també. Llavors, ara sí, tercer i quart lloc, diumenge, 5 i mitja, Prat Montivello B contra el Sant Jordi Blau, 65-84. Fàcil també una altra vegada. I en ECO, la final, segona categoria femenina, Caldes contra Sant Josep Obrer. Victòria del Caldes, 73-67. Partit molt emocionant, amb el pavelló bastant ple, en ECO, cert que el dia de les semifinals no tant, tot i que hi havia bastanta gent, sobretot pels partits de les locals, però, ostres, el diumenge hi havia bastanta gent. Partit bastant emocionant, amb una grada rival completament indignada, no sé per què, males vibres. Sí, però uf, tot el partit des del minut 1, no sé.
0: No, llavors això és caution.
1: No, t'ho juro, ho vaig estar pensant tot el rato, en ECO.
0: Toca i vete. No, si és que no sé.
1: En ECO, bueno, que guanya de 6 alcaldes. I res, tenim a les campiones de segona catalana
0: i trofeu.
1: I trofeu, evidentment. Que es queda aquí Caldes. Bueno, primer de tot, felicitar a totes les jugadores i a l'staff. Grandíssim treball durant tota la temporada. De les millors notícies del Caldes, per no dir la millor, aquest sènior femení. I després, bueno, felicitar també el club per la part que pertoca.
0: Sí.
1: Molt bé, molt guai. Guai que aquestes coses es facin aquí Caldes i que, bueno, ja que estem, que guanyi el Caldes, evidentment. Això és el que hi havia que comentar realment, perquè ja tothom...
0: Sí, les lligues aquestes han acabat.
1: Ja s'han acabat.
0: I ja de cara a la setmana que ve.
1: Sí.
0: Que ja tindrem els dos primers partits de la final de les The Finals de l'NBA. Els dos partits que juguen a Sant Antonio.
1: Yes.
0: Que si ara no ho recordo malament, són dijous i dissabte a les 2:30 del matí els dos dies.
1: Perfecte.
0: Horari molt
1: molt comprensible, l'afició europea.
0: Bueno, a veure, el Game 2, si surts de festa, tal, el pots veure.
1: Sí, a les 2:30.
0: Home, però un dissabte...
1: Com si surts de festa a les 2:30, no estàs veient el partit. Si tu em dius, el partit és a les 5, dius
0: veure,
1: tu.
0: Però pots estar allà mirant-lo, alhora. Multitasking. No, però... No sé, jo no ho veig tan descabellat quedar-se a les 2:30, jo què sé, per mirar la primera part.
1: Sí, lo normal.
0: Home, 2:30 no és tant. És un dissabte, eh? Que és la nit de divendres a dissabte. No... Si és cap de setmana...
1: Llavors, Eneko... Bueno, mira, això... Aquestes últimes frases teves jo crec que queden... per marcar històricament del programa, la veritat, eh?
0: Jo crec que molta gent ho fa, això, allà als Estats Units.
1: Sí. Sí, sí. I aquí sí. També. Aquí és lo normal. Al final, els divendres de la gent està mirallant... Són tres opcions. És Cocoa Miracle o veure les The Finals de l'NBA. És el que hi ha, sí, sí, tal qual.
0: Sempre està...
1: La pregunta
0: allà, sempre allà està. És que 100% m'hi jugo el que vulgui, sempre està el tio que està o jugant al Brawl Stars o mirant esport. Que sí. Mira, l'altre dia, a Andorra, gent mirant la final de la Champions League pel carrer, allà al mòbil.
1: Home, sí. Però a quina hora, Eneko?
0: Pues que no sé, va ser massa d'hora allà al final, eh? Jo pensava que era a les 9 de la nit i no.
1: Uf, no t'enteres, eh?
0: No, la veritat que...
1: Bueno, final de la Champions, Eneko... comentar que per aquesta gent que... Bueno, res en contra, però que tant anaven de que el PSG anava a humillar... Jo no soc de l'Arsenal, eh? Tant anava... I ni molt menys, de fet. Per les formes amb les que ha arribat a la final, encara menys. Que tant anava a humillar l'Arsenal, no sé què... L'Arsenal s'ha quedat a 5 centímetres de tocar la Champions, eh? Dos penaltis que el de Gabriel Magalhães que se'n va per res i el de Efe que allò sí que és multitasking, paradinha, frenadinha, li faltava saltar enrere i tornar a saltar endavant. No es poden fer tantes coses en un penalti, eh?
0: Bueno, però la falla, no?
1: La falla, però mare meva, clarament que la falla, no pot donar servei per tantes coses.
0: Bueno, a veure si no es lia tant com s'ha liat allà amb les The Finals de l'NBA, perquè
1: sí, sí.
0: S'ha liat heavy, amb el PSG.
1: Bueno, el PSG la lia cada any. És una excusa, al final, del futbol. I de bueno, veurem els Knicks, eh?
0: Sí, perquè són radicals, eh?
1: Veurem els Knicks, que fot 30 anys que no veuen el que veuran aquestes setmanes. I jo crec que tant si perd com si guanyen...
0: Seran setmanes intenses.
1: La ciutat pot ser afectada col·lateralment, eh?
0: Pot haver cremament de container.
1: Pot haver-hi de tot. I més que és a Nova York. Bueno, fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat, Eneko.
0: Sí.
1: Us veiem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora. O dius tu, que jo l'últim dia se'm vaig liar.
0: Com mateix dia, mateixa hora, doncs com sempre, no? Dilluns a les 5, aquí, vale. A Ràdio Caldes.
1: Vale. I llavors, línia 3.
0: Us diu...
1: Adéu.

0: Doncs bon dia, bon dilluns, benvinguts a l'Hora Gusarapa. Soc l'Arnau Eke, avui és dia 1 de juny, per tant, ha començat el Happy Pride Month. I us obro els micros. Benvinguts, Edu, Aina i Arnau.
1: Hola.
2: Hola.
3: Hola.
0: Pensava que havia patat el micro d'alguna manera. És l'Arnau fent el burro.
2: Arnau tombarella.
0: Arnau, a la pròxima te'l silencio.
3: Com sempre, m'encanta, és la idea. És la idea, és la idea. Gràcies per silenciar-me.
0: De baixar la música. Sempre...
3: T'he avisat jo.
0: Sí. Bueno, m'ha avisat el Monter en aquest cas.
3: Correcte.
0: Però amb això de la música jo diria que...
2: Què faríem sense el Monter?
0: Sí, sort. És com que mai acabo de tenir clar
3: si
0: està prou baixada.
3: Quants anys porta el Monter treballant a la ràdio?
0: Quants anys porta el Monter treballant?
3: Monter i entra...
0: Treballant...
2: Ens ha aixecat un dit. Un segle?
3: Un. No, diablo. L'ha fet molt gran.
2: Sí, no, però... Diu que sí.
0: A veure, de la vinculació de Monter a Ràdio Caldes se'm fa moltíssim.
3: Això.
0: Des de que treballa com a tal, jo sé que vora el 2018 devia ser Monter, que... 2018 va ser? Que vas entrar... No saps.
3: Ah, no vol dir-ho.
0: No vol dir-ho.
2: Es fa interessant.
0: Jo dic perquè sé que... Ens està fent una foto ara, per això estem
3: clar,
0: així...
3: Clar, és que està a la ràdio. Mentre...
0: Sí, clar, el 88 amb el motillet, sí.
2: Uau.
0: Només faltaria. Però dèiem currant.
2: Però què necessites?
1: Res.
2: No, ja estem discutint i encara no has tirat cap tema.
0: Què li passa?
1: T'aixeques si vols i te'n vas. Silencia'l.
0: Silencia'm a l'Arnau. A veure, Arnau, parla. Ets a l'últim micro, oi?
1: Pots parlar? Parla.
4: Sí, hola.
0: Perfecte. Ja no parles.
1: Però que te'n vagis d'aquí, que no et volem. Per favor.
0: Què li passa?
1: Que va parlar d'aquestes coses seves.
2: Que necessita.
0: Ah, ja sé què vols dir.
1: Però ara no és el moment i menys aquí davant de la ràdio.
2: No, és que no sap trobar moments.
0: No s'ho pren seriosament,
2: Arnau. És difícil realment trobar moments, eh?
1: No, li he dit que... com fa després, com ho hagués fet
2: abans mentre estava... Exacte, ara no és moment, castigat.
0: Estaves encetant una reflexió filosòfica, Edu?
2: Sí, no, que al final la vida t'ensenya moltes coses i una de les coses que crec que la vida t'ensenya és això, no? El saber trobar el moment d'arribar, el moment de marxar, no? És tan important.
0: Diries que la vida no li ha ensenyat encara a l'Arnau?
2: No, mare, perquè l'Arnau...
1: No li ensenyarà mai.
2: Esperem que sí, algun dia ho aprengui. La cara paga, l'Aina.
0: Llàstima que la ràdio no se li pot veure, però...
2: D'aquí al podcast gravat, de seguida.
1: Jo ho dubto. Que clar, estic jo silenciada.
0: Ah, t'has silenciat a tu en comptes de l'Arnau.
1: Bueno, és que hi ha això de micros.
4: Però per què em parla?
2: Perquè se l'han canviat. Hi ha un dels tres micros.
0: Ah, li has canviat el mic.
1: Perquè no m'escolto. I clar, després dic, però si m'has...
4: Has silenciat l'Arnau.
1: M'he autoboicotejat a mi.
0: O sigui, hem silenciat el micròfon de l'Arnau i li has canviat el micròfon.
1: No, això ja ha passat abans.
0: Al revés. Ja has canviat el micròfon a l'Arnau i al silenciar l'Arnau t'hem silenciat.
1: Com no m'apropo al micro,
2: l'enrenya,
1: em va millor un chiquito.
0: Sí, eh? Perfecte.
3: Sí. A mi em va millor aquest que és més alt.
0: T'anava a dir, de fet, a mi em sona que l'Arnau es queixava d'aquest micròfon.
1: Exacte, sí. I tant per tant que estigui content.
2: No, jo també em queixo dels micros baixets,
1: Bueno, però és que de
0: no
1: baixets
0: ja alçar,
2: no?
0: És
2: el que hi ha. No passa.
3: Aquest sí que l'han canviat i té com una rodeta i pot alçar i tal, però...
0: O sigui, haurem de canviar-nos tots
3: poc a poc.
0: Els micros, no?
3: No.
0: Vull dir, l'Edu necessita el d'Arnau.
3: Jo també necessito
1: el d'Arnau. Bueno, jugarem el joc de les
3: caïnes. És que l'Aina tenia el que necessita l'Arnau Caldera i l'Edu.
2: No, però tot necessitem el que té l'Edu.
0: Doncs, benvinguts.
1: Gràcies, igualment.
0: M'ha costat avui, però, com trobar la mesura de que...
2: De per estar còmode,
0: quedi bé. Sí. Perquè més, ara abans d'entrar jo hi ha l'Alexis.
3: Sí.
0: Que és una persona bastant més alta, no?
3: Gran, alta, forta, guapa.
0: Molt valent.
3: Valenta.
2: Té tot. Hàbil amb els botons.
3: Correcte.
0: De bo, un dia s'ha de quedar aquí una horeta més.
3: Està guapo.
2: Sí, fa moltes setmanes que ho diem, això.
0: El que passa és que a mi em sap...
2: En tenim suficient, eh?
0: Però em sap una mica greu, perquè al final aquest nano ve aquí a fer les pràctiques i se li acaba l'horari i no el farem...
3: Però m'agradaria això, una mini entrevista de 10 minuts, 15 minuts.
1: Però que ens deixi que el pròxim dia entri 10 minuts, un quart d'hora tard.
3: Sí. I si surt un... O sigui, almenys un quart d'hora més. Gràcies, Xavi.
0: Bé, per començar volia treure una mica amb el que comencem últimament, que és que vam fer una predicció a l'últim programa.
2: Uau!
1: Si parles, final si fas preguntes Champions femenina. De la Champions, l'Edo te la sap respondre la gran majoria.
2: Ai, quin servis! Vale, sí, crec que sí, crec que
1: jo
2: sí.
1: Jo també ho crec.
0: Edu, vols explicar-nos com va quedar la final de la Champions?
2: La final de la Champions.
0: Femenina?
2: Masculina?
1: Ah,
0: la masculina.
2: Ah, no ho sé, és que
0: jo parlava de la femenina.
2: Ah, clar, és veritat.
0: Perquè van fer la predicció. Però si vols parlem de la masculina, eh?
2: Bueno, mira, jo haig de dir una cosa molt important, que és que...
0: Digues.
2: Va ser un partit bastant interessant, jijiscas, jujiscus, amb forces gols, amb jugades interessants, tal, però a mi el que realment m'interessava de la final de la Champions femenina és que hi havia... En el terreny de joc hi havia dos jugadores que estaven en dos equips diferents, que estaven gritant per la copa de la final de la Champions.
0: Es poden dir noms.
2: No me'n recordo, no me'n recordo.
1: Mapi León.
2: És que no me'n recordo.
0: Era per fer-te una mica del test.
2: Mapi León.
0: És que les acaba de dir l'Aina.
2: I l'altra és que no l'he escoltat, tio. Bueno, i l'altra que era la de
0: Lyon,
2: aquestes. Pues clar, jo estava al living de dir, passi el que passi en el partit, al final, doncs clar,
3: què fan?
2: Clar, com se celebra, o sigui, com ho celebren, si realment l'angoixa, no, o el patiment d'haver perdut una final, doncs si afectaria o no la celebració, i no vam poder-ho veure gaire perquè la retransmissió, òbviament, i gràcies a Déu, en el fons va ser com molt futbolística i van deixar com una miqueta aquesta cosa més
0: cuore. Això no, que es va tapar, no, el moment? O
2: es va tapar o no, sí. No li van donar protagonisme, és que no cal.
1: Es va tapar.
2: Es va tapar, eh?
1: Sí, hi havia jugadores sortint.
2: Ah, és veritat, li van
0: hi havia una càmera enfocant, sí. Però va passar algú per davant, no? Una cosa així.
2: I no vam poder veure com es...
1: Ho vam veure per xarxes socials.
2: Ah, per redes. Es van fer una abraçada i tot el
1: que... I ja està.
0: És curiós que el gest de tendresa al final del partit havia de ser a la final de Champions femenina i va acabar sent a la masculina.
2: Veus? És que jo la masculina no la vaig veure. Sorprenentment, em van tirar més les noies.
0: En podem parlar després. Sí, va haver un moment molt maco.
2: Vaig veure un tros.
0: Quan va acabar el partit.
2: Vaig veure un tros.
0: També entre jugadors d'equips rivals. Bé, anem amb la femenina. Edu, entenc que llavors l'havies d'estudiar per la masculina.
2: No, sí, vaig estudiar, però sí.
0: D'acord.
1: Que no ha estudiat.
0: Recordem la femenina com va quedar.
2: No me'n recordo. 4-2, 4-1, 4-0, eh?
0: No, no,
2: oh, ah, però vam fer un que fora de joc.
1: Molt
0: bé. A veure, espera't. El micròfon 2 és el de l'Aina? Perquè jo diria que és el de l'Arnau.
3: No. Sí, jo crec que sí, és el meu germà.
0: És el de l'Arnau, per tant, el de l'Aina és el 3.
3: Ens hem girat. Ens hem girat.
1: Sí.
3: Perquè som els millors del món.
1: Però estic super a prop, eh?
2: Ara. Doncs això, 4-0.
0: 4-0, gols de Eva Pajor 2 al minut 56 i 70, i al final va ser la redempció una mica de la temporada que ha tingut Chama Parayuelo, que en va fer dos més, al 90 i al 94.
2: Gols macos, gols elaborats amb una jugada, amb jugades interessants, com hem comentat, que jo ara ja no recordo, perquè l'Aina m'està fent cares.
1: Jo estava pensant mi.
2: Bueno, és igual, que va ser molt xulo. Vaig arribar tard, però el que vaig veure ho vaig veure molt concentrat.
0: Va ser, tot i que diria que no va ser l'últim partit, però una mica el comiat de l'Alexia Putellas.
1: De molts. El comiat de moltes.
0: També serà...
2: Sí? Creieu que ja ha sortit?
1: No, però han marxat 4.
2: Ha marxat, ja, definitivament, eh?
1: Sí.
2: Que es parlava, no?, de que
1: l'Alexia hauria... No, ja va dir adéu.
2: Ciao, ciao. Sí, qui?
1: Mapi, Ona...
2: Mapi, rar.
1: Marta...
0: Sí, la Torrejón també.
1: Marta Torrejón i l'Alexia.
0: Pensava que la Torrejón no estava del tot.
1: Ah, no ho sé, crec que és l'única que està com amb pinces. Bé, encara.
2: Exclusiva.
0: Tot això venia perquè havíem fet unes prediccions de com quedaria el partit i ningú l'ha encertat de ple.
2: És que ningú s'ho esperava que
0: però
2: fos plejada, eh?
0: Un cop més, la persona que més es va apropar
1: ningú
0: va ser Arnau Càtedra.
2: No m'ho puc creure, és que la persona que més li
0: sap
2: sube
0: de futbol.
2: És que està heavy.
0: D'aquesta sala, que
3: no
0: va predir un 3-1.
3: No sé de psicologia, nada que ver.
1: Però que no pots guanyar.
0: Va
1: si,
0: predir un 3-1.
1: Si va dir, si era 4-0 i tu vas dir 3-1.
3: Per això, jo estic d'acord.
1: Gràcies.
0: És el que va predir un avantatge més bèstia per les jugadors del Barça.
3: Que m'hagi apropat, d'acord, però que no hay punto. Això sempre
2: no hay punto. No. Punto.
0: Que, de fet, el resultat és un punt enganyós. Vull dir, nosaltres...
3: Està molt guapo.
0: Havíem... Sí,
3: prou
2: Arnau. Prou Arnau, perquè al final... Silenci
3: el 3, silenci el 3.
5: Estaré aquí tota l'estona.
3: Silenci el 3, silenci el 3.
5: Posant el 2 a sobre, no. Sabem que és el seu.
2: És que, clar, si no fa més... Té el micro més pro i el, sí, el, el pitjor el fa servir.
3: No, el fa servir super.
2: És que, mireu, mireu quina xepa trec, ja. Sembla el Gollum.
0: A tu el que et hem de posar és una cadira més peixeta.
5: Ai, un tamboret.
2: Ah, clar.
3: Sí. Hola, tu, eh? La basura.
0: Sí.
2: És que
3: allà hi ha com un tamboret, o sigui, al costat de la pantalla de l'ordinador.
5: Bueno, ja està.
2: Risses.
0: O el paper. El que més es va apropar és l'Arnau. Els altres van predir una final més igualada, que en realitat va ser una final prou igualada.
5: L'únic que no van entrar gols.
0: O sigui, el marcador del 4-0 no reflecteix.
5: 0 a com es va jugar.
0: No, va ser el Barça dominant completament, sense cap mena de...
3: Perquè quan va ser el primer gol? A quin minut? El primer gol que es va fer?
0: El 50...
5: A la segona part.
3: Per això. I el segon gol ja va ser el 70 o alguna cosa.
5: 90-94.
2: Sí, va haver un moment que estaven en plan recarraca la Cigal.
3: Sí, però això, però va ser l'últim, o sigui, l'últim moment.
5: I que de fet vam començar perdent, perquè ens vam marcar un gol, que al final fora de joc hi havia, però...
3: Sí, per això.
0: Seguim una mica, sabeu que acostumem a fer una mica de repàs informatiu de què ha passat, en aquest cas són dues setmanes, per tant ja una mica més de teca. Volia començar...
2: Doble trens. Recorda'ns, Arnau, què ha passat aquestes dues setmanes, perquè ara estem els tres en plan...
0: No, realment ha sigut com les quatre tonteries que he trobat.
2: Sí, tonteries.
0: Per començar, volia començar amb un tuit que m'ha fet gràcia, com sempre, a Ferrocarrils Catalans.
2: Ei!
0: Passant-s'ho bé amb la situació de que...
3: No m'esperava.
0: S'està tirant per un barranc.
2: Està
0: fent. Bé, doncs, Ferrocarrils Catalans fa no massa va respondre a un tuit d'un tal Usman, que deia... Anava cap a Sabadell, era una 115 i ha sortit de Sant Cugat a les 11:46. D'acord?
3: No he entès res.
0: Ara ho entendràs. Ferrocarrils Catalans contesta: l'hora de sortida de Sant Cugat d'aquest tren són les 11:47. Efectivament, el tren ha sortit 5 segons abans del seu horari. Disculpa les molestes.
2: Ostres, tu!
0: S'estan disculpant perquè el tren ha sortit abans.
2: 5 minuts. Ai, 5 segons,
0: 5 segons abans.
3: Uau.
2: 5 segons? És que 5 segons són...
5: Sí,
0: és res. Divertit.
3: És res.
2: Un altre cop em poso filòsof.
0: Passem ara...
2: 5 segons la vida et pot fer perdre un tren.
0: Passem a l'internacional.
5: No passa mai.
3: Filosòfic.
5: És igual.
0: I és que...
2: Ai, és que no.
0: Ha passat una cosa
3: molt,
0: a Escòcia.
2: Escòcia.
0: Escòcia.
2: Porta'm faldilles.
0: Per exemple...
3: Fantàstic. Escòcia.
2: Hola.
0: Doncs no et faran tan fàstic perquè des de fa relativament poc hi ha majoria absoluta del bloc independentista a la legislatura escocesa.
2: Cert.
3: Quin fàstic.
0: I sembla ser que reclamen al govern britànic les competències per fer un nou referèndum d'independència. Això són ara mateix 73 diputats de 129. Va justet. A l'anterior referèndum d'independència d'Escòcia va ser fa no massa, el 2014, el 18 de setembre, i el no es va imposar amb un 55% dels vots. Davant d'un gran... Fa no massa perquè passa poc sovint
2: que
0: hi hagi un referèndum d'independència en un país del món. Vull dir...
2: Hem d'agafar una mica de perspectiva política.
0: És un referèndum d'independència que nosaltres hem viscut.
3: Bueno. Ho entenc.
0: Doncs res, està divertit.
2: Està divertit.
0: Que Escòcia vulgui tornar a fer un referèndum d'independència.
2: Com ens agrada als catalans que es parli d'independència?
0: Clar, sí, a més amb la nació escocesa sempre s'ha simpatitzat molt.
2: Yes.
0: No? Amb tot el que és Gran Bretanya, amb Irlanda també.
3: Sí. M'ha encantat la política.
2: Se't nota,
0: Passem al vostre tema, educació.
2: Ei, hi ha passat? Què ha passat?
0: Què ha passat?
5: Ah, jo he fet els deures, de fa dues setmanes. Jo us vaig dir que us portaria un test de...
3: És veritat!
5: D'abreviacions d'educació.
0: Clar,
5: Però ja ho gestionarem. No cal que sigui avui, pot ser la setmana que ve.
0: Pot ser avui, No pateixis. Si vols, ho deixem pel final.
5: Vale.
0: I perfecte. Si veiem que anem justets de temps, el fem.
5: Perfecte.
0: I si no, l'aplacem. Què ha passat d'educació? M'ho sabeu dir vosaltres? O jo tinc apuntat.
3: Hi han hagut 400 vegades.
5: Que ho expliqui, l'Arnau. I nosaltres anirem
0: Arnau,
5: fent...
0: Arnau,
2: verdadero.
3: Mireu, jo el que sé...
0: Fake news.
3: Jo el que sé, literalment, o sigui, podria ser... Ojo, Arnau, uau, m'encantaria està... tindre una secció de fake news i jo dir el que penso. Perquè, o sigui, el que he escoltat, perquè la meitat són com... coses que han passat, però està tan malament explicat.
5: Tant de bo un botó de...
2: Nope. Nope.
3: Clar.
0: Arnau, si, vale, si et vingués de gust, podries fer una secció de fake news. Yeah. Hi ha portals que literalment es dediquen a això.
2: Correcte, hi ha gent
3: de fer fake news. Eh?
0: Neutral, i a nivell espanyol hi ha maldita.es.
3: Com a mínim seria guai perquè jo donaria una notícia i després posaràs un corregiria o una notícia real.
0: No, jo t'ho proposo com que tu diguis, hi ha hagut aquest bulo. Saps?
3: Clar, però és que el bolo seria meu.
0: Tu pots entrar a Newcastle i dir, mira, això m'ho vaig empassar i resulta que és mentida.
2: Tinc tan clar que la secció de l'Arnau serà basada en el Mundo Today.
0: Clar, però això ja són fake news nivell humor.
2: Però a l'Arnau li cola, clar. Segur.
3: 100%. No sé ni què és. I,
2: ja te l'ensenyaré, és molt divertit.
0: Què vols, Arnau?
3: Doncs el que jo sí que sé és que hi ha hagut moltes vegades de professors, sí. Professorat, els quals no han deixat que es facin la reunió d'avaluació de final de curs. Llavors no tinc una nota de fi de curs.
5: Una cosa, no.
3: I he hagut de fer una preinscripció.
5: Què ha passat amb educació en general? Perquè a més aquí surts perdent i sap greu.
3: No, perquè perdent.
5: Una cosa, sí, perquè
3: negatiu.
5: Sí, no. Que no tens nota d'avaluació, però correcte. Per què tot? Pues que ens posin més mà. És que aquí sortiràs perdent. No, ja t'ho dic,
3: Està...
5: No, a mi no em vinguis amb merdes, Que tinguis una merda de política i de cap, d'acord, però jo per aquí no passo.
3: Anar a dir que la cosa està en que és igual que tingui la nota o no, perquè quan les tingui es posaran soles. Ja està.
5: Ah. Jo anava a dir que com tampoc arribaran unes... No. Espero que no. Espero que no.
3: Jo crec que sí, és la... Clar.
0: Oi, Arnau, dic que entens que al final les vagues
3: tenen efectes... Òbviament,
2: això és el que s'ha començat a dir, no?
3: Ja, però és que...
5: Què és el que ha passat amb educació?
3: No? Fa bromes, no tinc idea.
2: No, has començat molt bé, no?
3: Sí, hi ha hagut... No, una, hi ha hagut moltíssima.
2: Ah, molt bé, molt bé.
3: Dues setmanes senceres, crec.
5: Exacte,
3: perfecte.
5: Totes d'acord?
3: No, a diferents llocs de Catalunya, a diferents...
5: Comarques.
3: Gràcies, Aina. A diferents comarques de Catalunya. Repartides per...
5: Vale, i què ha passat fa dos dies, tres?
3: Això sí que no ho
0: sé. Sí, divendres.
5: Divendres.
3: No ho sé, això.
5: Divendres es va fer la vaga general. Hi ha tres vagues general de tot Catalunya. La primera... La del mig, que va ser el 28.
2: 27? 28.
0: Ja no tinc el calendari.
5: No pateixis, ja. El divendres. I la que es farà ara el 5 de juny.
3: Ai.
5: Vale? La qüestió és que per X sí, motius creiem que...
3: 29 va ser.
5: Crec que va ser 28 i va sortir
3: 28,
5: i el 29. Uh-huh. Vam tenir un pacte.
2: Uh-huh. S'estava demanant una reunió i aquesta reunió es va succeir.
0: Un preacord.
5: Un preacord que...
2: Que, home, aquest preacord...
0: Que el personal educatiu ha de votar si està a favor d'aquest preacord.
5: A tu t'ha arribat el mail?
3: A mi tampoc.
2: Però tenim clar el que votaries.
5: No, votaré i tant. Ja me l'han reenviat, només faltaria entrar a un links.
2: Bueno, però vull dir
5: tot
2: que
5: el
2: vot el tens clar, no?
5: Entenc les dues posicions.
2: Sí,
5: és a dir,
2: està clar.
5: Tot i això, a vosaltres us ha vingut algú a l'escola?
2: A mi?
5: Sí.
2: No.
5: O sigui, ho saps? Ho podries esbrinar?
2: Segurament, sí.
5: És que a mi m'ha vingut avui algú al col·le fent reunió.
0: Per tant, pel context, són tots dos professors.
2: Sí, bueno, sí.
5: En plan...
2: Membres
0: sí.
2: de l'equip
0: membres
2: educatiu.
0: De l'equip.
5: Sí. El sindicat ha vingut a parlar-me de per què em dediques... O sigui...
2: Ah.
0: De fet...
2: A mi ningú
0: en qualitat de vetllador, que és especialment important.
2: Correcte.
0: En la problemàtica.
2: Que ens hem quedat fora de la...
5: Però hi ha molta gent que s'ha quedat fora. Un 0-3
2: sí, bueno,
5: tampoc
2: parlar.
5: S'ha quedat dins del preacord. Hi ha moltes coses que no només lluitem els docents, sinó... i que crec que si es diu que sí, només reflecteix que vale, doncs els mestres només volien una pujada de sous.
0: Exacte.
5: I és el que no necessitem. Vull dir que sí, eh?
2: Sí,
5: que portem
2: sí que
5: molt temps amb els sous
3: però
5: congelats,
3: no,
5: bla, bla,
3: no
5: bla, bla, bla, bla.
3: No és ara mateix la queixa principal.
5: Però, exacte. I
2: és
5: que,
2: una de les queixes,
3: clar,
2: no és la principal.
3: Correcte.
5: Però que s'han tapat molts temes que...
3: Només per... Ah, mira, doncs els pujarem i sí, ja està.
5: Exacte.
0: És veritat que a nivell mediàtic el relat, en cas de que s'aprovi, pot quedar molt amb els mestres el que volien. Era una pujada de sou
2: i ja la tenen.
0: I ja està.
3: Clar.
0: Sí.
2: No,
0: però, com ara deia l'Edu, queden fora d'aquest preacord alguna proposta per fer millora de l'educació inclusiva, com personal, com ara vetlladors.
2: Vetlladores.
0: No es vetlladores. No es toquen les ràdios.
2: No es toquen les ràdios.
0: No es parla d'immersió lingüística de la llengua, cosa que han dit que va destinada a un altre departament. No es dignifica el 03, que comentava l'Aina. Perquè diuen que no era la seva més...
5: Els mestres de 0 a 3 anys.
2: L'etapa educativa dels 0 als 3 anys.
5: En els quals és una mestra per 9 infants.
3: Ja, que és una locura.
5: Bebecitos.
0: Que vam explicar l'altre dia que ja no es pot dir escola bressol.
5: No, llar d'infants.
0: Ja no es pot dir.
2: Llar d'infants.
0: Exacte.
3: Escola bressol.
0: I també tinc apuntat que no es parla de climatització a les aules.
5: No, això
0: que també
5: és que...
0: És un
2: no,
0: puntasso.
2: No, molt heavy, eh?
5: Que surto cada dia amb mal de cap.
0: Sembla una tonteria, però més ara...
2: La setmana passada, la setmana passada hi ha hagut... Hola, què tal? Hi ha hagut una pujada de temperatures molt heavy aquesta setmana passada i... A part de que els adults tenien mal de cap, tenien cefalees xungues, vertígens, persones que normalment pateixen d'aquesta, no, d'aquesta dolència, sóc conscient, companys i companyes que han hagut de prendre medicació, però és que es trasllada també els infants, sagnats espontanis, sí, de nas, pèrdua de gana, bueno, una situació bastant insostenible que davant d'aquest preacord és com, hola, és que ens enfadem molt.
5: Van sortir dades de termodades d'instituts de Catalunya i hi havia una, per exemple, que estaven a 34 graus a un institut.
2: Ah, va sortir aquest matí la notícia que estaven fent classe al carrer,
3: sí,
2: a Barcelona.
5: Vull dir, 34 graus. O sigui, anaven entre molts entre 30 i 34.
3: Però és que 30 ja és una barbaritat.
2: No, és que a quarts d'11 del matí, que en una aula estiguem a 28 graus, és una absoluta bogeria.
0: Llavors, d'altra banda, per també intentar entendre, com dèieu abans, l'altra postura de votar a favor, sí que és veritat que es detecta una mica com de cansament del propi sector d'estar-se manifestant i fer vagues. I segons com, potser entenc que des d'un punt de vista d'intentar aprofitar ara la situació,
2: l'embranzida,
5: bueno, perquè la gent està cansada,
2: esgota molt,
5: però mentalment i econòmicament també. Vull dir, molts del meu voltant és, vale, entendrem que no marxarem de vacances, que sí, però no farem el macroviatge, i però al final esgota. I jo, per exemple, amb les companyes de València que porten que és vaga indefinida, vull dir, em trec el barret i no...
0: Vaga indefinida més el puntual vídeo que
5: més el puntual que sobre l'han empantat,
0: no, policia empantant a una professora valenciana, la tira al terra directe,
5: i que no han tingut cap preacord com nosaltres, per exemple, que només portem 2 setmanes, elles en porten 4.
0: Si és xunga la Generalitat, imagina la Generalitat.
5: Però clar, o sigui, jo hi ha les dues vessants de, vale, doncs diem que no perquè hi ha moltes coses que es tapen que no es veuran, i són 4 anys callats, que no ens podem manifestar, que no podem dir X, Y, Z, però què passarà d'aquí 4 anys amb el govern? Si és igual que el de València, sort en la vida.
2: No, és que ho passarem molt malament, eh?
5: Vull dir, hi ha les dues vessants. Vale, dic que sí, perquè he guanyat X. És que ni els mínims he guanyat, perquè el mínim era el 6% i amb aquest preacord guanyo el 3%. O 3,5, més o menys, com perquè tinguem dades. Què passa? Vale, doncs vull guanyar això, d'acord? Però si això tapa que estaré 4 anys callada, no podrem millorar les... O sigui, no sé, és com que entenc el perquè sí una mica i entenc el perquè no molt més.
2: Clar, és una situació molt, bueno, molt feixuga.
0: Sí, sí, completament.
2: Espessa, difícil.
0: Voleu...
2: Horrorosa.
0: Destacar alguna última cosa sobre això o passem?
2: No. Gràcies, un gràcies enorme per totes les persones que han seguit aquestes mobilitzacions, per les persones que han participat activament
5: i que molts ànims, vull dir que ànims, això al final molt gruix a tot el jovent, perquè és el que necessitem i és el que ha de tirar endavant, però si no tenim generacions i generacions, al final, vull dir, avui es deia a l'escola, és que els joves sou els que heu de, vale, però
0: Vosaltres gent... tampoc sigueu esquirols.
5: Exacte.
2: Exacte.
5: Saps? Una mica d'empenta i d'ajuda a la resta, perquè ells també han passat, i per millorar l'escola, que al final és per millorar els infants.
2: És millorar els infants, que de retruc i directament, en realitat, estem intentant millorar el futur de la societat del nostre país.
5: Sí, sí. Sí, hi ha moltes famílies que...
2: Niños. Niños. Futuro.
5: Sí, sí, hi havia, per xarxes socials de famílies de... Escolta, jo no sóc docent, però sé que per la meva filla de 8 anys ho agrairé.
2: Molt doncs, bé.
0: Ara, amb, aquest, amb aquesta mena de tancament, vull canviar una mica el mood perquè jugarem un joc.
2: Ei!
0: Llavors, he agafat ara a última hora 3
2: no té
0: papers,
2: ganes de jugar a l'Aina, eh?
0: Bolis.
5: Jo puc fer-me el meu boli?
0: Pots fer-te el teu boli.
2: Què vol dir fer? Ah,
0: Agafeu un paper i un boli cada un.
2: Un paper i un boli cada un. Jo em quedo el fàcil.
0: Llavors, introducció d'aquest joc. Això, tot això ve perquè, com sabeu, jo estic al cau i l'altre dia... estàvem, perquè tenim planejat fer una setmana del Cigró, no cal que expliquem què és, però s'estaven repartint els nens per comissions.
5: Vale.
0: Jo porto els infants de 16 i 17 anys.
2: Que van infants. Fan, eh?
0: Hi havia 3 comissions, encara hi són, i una era activitats, l'altra era menú i l'altra era quantitats de menjar del menú. Què ha passat? Que s'han posat tots els nois a activitats i tant quantitats com menú són noies. Llavors,
5: anem a jugar per repartir-los?
0: Jo tenia això al cap. No, no jugarem a repartir-los. Perquè a més ens coneixeu personalment, a més d'un. Però jo l'altre dia, a més,
5: els haurà posat en números. El 3!
0: Jo l'altre dia estava estudiant i en una diapositiva em va sortir el govern del PSC d'aquí a Catalunya.
5: Vale.
0: Llavors, el govern del PSC té igualtat en el sentit de que hi ha 9 dones i 8 homes, d'acord?
2: D'acord.
0: Llavors, jo ara el que faré serà llegir-vos els càrrecs del nou govern del PSC.
5: I si ho porta una dona o un home?
0: I haureu de posar si creieu que és un home o una dona.
2: Oh, mama! Sí?
0: Us repeteixo que hi ha 9 dones i 8 homes.
2: Ah. 9 dones, 8 homes.
0: Sí. El president us el regalo.
5: No!
0: Perquè sí...
3: Una dona.
0: El president és Salvador Illa. Llavors, ara passaré això, a dir-vos els càrrecs. Recordeu que hi ha 9 dones, 8 homes, per si després voleu fer algun canvi d'última hora.
2: Vale.
0: Sí?
5: Vale, un moment.
0: I veiem a veure quin ha encertat més al final de tot.
5: M'agobia pintar, o sigui, escriure sobre aquest... Vale, ja està. Vale.
0: Us vaig tirar en categories.
2: Estem nerviosos, eh?
0: Tenim el president.
2: El president ja compta com un dels homes.
0: Sí.
5: Però no facis spoiler.
0: Entenem que arribem al nivell de que Salvador Illa és el president de Catalunya. Perquè els últims programes...
2: Arnau Càtedra, et vam ubicar.
0: Sí.
5: Ja no.
0: Fes veure que serveix d'algo, Arnau.
3: Serveix molt.
5: Vale.
0: Sí, eh?
3: Sí.
0: Llavors tenim el càrrec de president, però hi ha el càrrec de presidència. D'acord? És el segon. El tercer és... Economia i finances.
2: Ho he fet tan malament.
5: Ja t'he vist fent...
2: Ho he fet fatal, un moment, vale.
0: Sí?
2: Sí.
0: Quart, interior i seguretat pública. Vaig tirant, eh?
5: No.
0: Ara em sento rotllo profe fent dictat. El cinquè és llarg, eh? Territori, habitatge i transició ecològica i portaveu.
5: Territori i habitatge.
0: I transició ecològica i portaveu.
2: Eco.
0: Salut.
5: Tinc un problema i és com que ho...
0: Digues.
5: Ho relaciono molt amb el govern que hi ha aquí.
2: No.
5: Ai, doncs pues aquest, si hi ha una dona aquí, doncs pues hi haurà una dona allà.
3: Sí. Podria ser.
0: Clar, en un altre moment podem fer el de Caldes. Suposo que us el sabeu
2: serà
0: divertit millor.
2: Bueno, sí, una mica.
3: Suposo que us el sabeu millor. Uau, no.
2: Sí, salut.
3: Jo vaig fent diferent. Però sí.
0: O 7 salut, si no ho ha apuntat a presidència.
3: Sí.
0: No sé.
3: No, tranqui.
0: O sigui, 6, sí, exacte.
5: 6.
0: 7, drets socials i inclusió.
2: M'estic posant nerviós i encara no he dit res.
0: 8 és igualtat i feminisme.
6: Però... És que tinc tan clar que aquest el porta un home.
7: Ah.
5: Pots parar de donar-li pistes al nen?
2: Ai.
6: No, és per una altra cosa.
0: Nou és empresa i treball.
5: Quin silenci.
0: Ja, ja
5: és això, oi?
0: S'està fent molt poc radiofònic. El 10 és... No, no, no cal. Tot i que sí que podem posar una cançó.
5: Sí.
0: No?
5: Home, doncs...
6: Posa, sí.
2: Posa, jo què sé.
5: No cal, la primera que et surti.
6: Estic editant un vídeo de parkour que he explicat abans de tu i l'última cançó faré la de Fumiga, la de...
5: Necessito les veus, però divendres...
6: Cridar,
5: gràcies per tant.
2: Seguim.
0: Per quin ens havíem quedat?
2: Deu. Treball.
0: Justícia i qualitat democràtica. Si voleu, apunteu només les inicials i jo després us ajudo a recordar qualsevol cosa.
5: Bueno, justícia.
2: Sí.
0: Agricultura, ramaderia, pesca i alimentació.
6: Agricultura.
5: Sectors primari i secundari.
0: Educació i formació professional.
5: Ai, un moment, 12. Què has dit?
6: Educació.
0: Educació i formació professional.
5: Vale.
0: Política lingüística.
5: Vale.
0: Cultura. En queden pocs, eh?
5: Sí.
0: Esports. Recerca i universitats. I Unió Europea i Acció Exterior.
6: L'última?
0: Unió Europea i Acció Exterior.
6: És tot una, no? Unió Europea i Acció Exterior.
0: Exacte.
2: Sí.
0: Llavors, diria que ara l'únic que heu fet ha sigut apuntar-les, no?
2: Sí.
0: Poseu, repartiu els 8 homes i 9 dones.
2: D'acord.
0: On creieu que...
2: Ui, perdó. Vale.
5: Això ha sigut pitjor.
2: Vale.
0: Intenteu no copiar del costat.
2: Home, no.
0: Tu ja ho tens fet, no? O no? I quin dubte tens? Pots parlar-ne?
6: Cap.
0: D'acord.
5: Que no ho vol fer.
6: No, sí ho vull fer.
5: Pues és que no ho estàs fent. No ho està fent.
0: Fes-ho, Arnau.
6: No tinc ni idea.
5: Pues que
6: no, com tots.
5: Una cosa, ningú en té ni idea. Correcte. Em diu un altre partit i mira, encara puc fer alguna
6: cosa. Quin partit és?
2: Home,
0: el que governa...
6: Barça-Madrid, entenc.
2: PSC. Eh?
6: Barça-Madrid, no?
5: PSG.
6: Vale. PSG. Barça-PSG.
0: Sí.
6: Vale. Paris Saint-Germain.
2: O sigui, estic tirant molt de...
5: De tòpics, home,
2: de tòpics, 100% i de zero sorpresa.
0: D'acord.
2: Alguns sí que em sé de memòria, però...
0: Veurem si hi ha gaire sorpreses. Una mica tota la secció va en relació a això, eh?
2: Ja m'ho imagino.
6: President, diguem.
0: Aina, tu ja has acabat?
5: No.
6: Jo, un dubte.
0: Doncs no miris el mòbil.
6: Un dubte.
5: És que l'avi m'ha enviat un WhatsApp i volia mirar si era urgent.
6: Un dubte.
5: Perquè tenim xou amb un cotxe.
6: President és un dels 8.
2: Ha fet un pet?
0: Digues.
6: President és un dels 8.
2: Ah, clar.
0: Sí, és un dels 8.
6: No són 9 homes, 9 dones, realment.
0: No, són 8
6: homes. I un d'ells és president.
0: Que no surten
2: a tot. Són 9 dones, eh? 9 dones.
0: 9 dones i 8 homes.
2: Vale, doncs me'n falta una... Vale, doncs ja ho tenim.
0: Sí?
5: Sí?
0: Ho tenim tots?
5: No.
0: L'Aina ho podria haver fet molt més senzillament, però ha decidit que volia fer-se unes boletes de colors.
6: Fer-ho espectacularment bé.
5: No, són els números en plan... Jo he posat un, no sé què, dos, no sé
0: sí,
5: quantes.
0: Sí, sí,
5: les estic...
2: La teva llista?
0: Sembla perfecte.
2: Ah, vale, t'ho has ficat... Vale.
0: Ens haurem de fiar dels vostres resultats, eh? Vull dir, sumeu vosaltres els punts i...
2: Ah, sí, claro.
6: Ah, vale, no, clar, sí.
2: Home, lo divertit seria que ens autocorregíssim. O sigui, que ens...
0: Voleu que passem el full al nostre amic de la dreta?
5: No.
6: Uf,
5: no,
6: ja, jo t'anava a dir, com jo corregeixi, per exemple, el de l'Aina, potser em mata, perquè si ho he de corregir malament o m'equivoco, potser m'apunyant.
2: Ah, no, aquí compta mig punt perquè és hermafrodita. Ja,
0: hi ha poca possibilitat.
5: Me cago en, ja m'he quedat.
0: No, ja, és que no, els números...
5: He posat 10 de noies, ja.
2: Ai, calla, clar. Ah, no, espera.
5: 4, 5, 6, 7, 9, 10.
6: Tu m'ho has vist, no?
0: T'han de sortir els comptes, eh?
2: Sí.
0: Jo per això us ho he dit.
2: 7 i 8, 3.
5: 3, 4
6: Jo sempre n'he comptat, ja està. No he fet res més que comptar. 6, 7
5: i ara un de les noies tiro.
2: Jo m'havia fet aquí una graella per ficar... No, la llista de...
6: Digues un número de l'1 al 8.
0: D'acord, 7.
5: No, vale.
0: Deixa't estar.
5: Que ell ho faci, que no ho facis.
6: Aina, digues un número de l'1 al 8. De l'1 al 8.
5: 3.
2: Va, comencem.
5: Vale, comencem.
0: President, home o dona?
5: Home.
6: Home, dona.
0: Ja l'hem dit.
5: Vale, espera, que haurà de correr.
0: Presidència.
6: Espera, un punt.
5: Espera.
6: Presidència, quan tu vulguis.
0: Home o dona?
5: Dona. Espera.

0: No sé qui és.
1: És la de
2: Michael Jackson.
3: No.
0: La dels cabells.
1: És que em morena. Surt la... No, em surt la d'espanyola.
0: És igual, continuem.
1: És igual, seguim.
3: Va dir Rovira. Sílvia Panqueque.
2: Ah. Panqueque? Es diu Panqueque?
1: Panqueque.
3: Es diu Panqueque.
0: Vale.
2: Es diu Panqueque.
0: Salut.
1: Dona.
3: Salut és una dona. Sí.
2: Home. Oh.
0: Dret social i
3: dret social
0: inclusió.
3: Inclusió.
2: Dona.
0: Home. Dona.
3: És una dona.
2: Mm. Dona. Tonto, no? A la cara.
3: Igualtat i feminisme.
2: Home.
0: Dona, espero.
3: Dona.
2: Ah.
3: És que s'havia de tirar per estereotips.
2: Yeah.
3: Empresa i treball.
0: Home.
1: Dona.
3: És un home.
2: Joder.
3: Justícia i qualitat democràtica.
0: Dona.
1: Dona.
3: És un home, és l'espadaler.
1: No m'ho puc creure, uau, ho estic fent fatal.
0: Jo crec que no aprovo, però bueno.
1: No, no, jo no aprovo. No.
3: Agricultura, ramaderia, pesca i alimentació.
1: És home. Dona.
2: Home.
3: És un home.
1: No!
0: Fatal.
1: No, no, tots són creus.
3: Educació i formació professional.
1: Dona, és una dona.
0: Home.
2: Dona.
3: És una dona. Política lingüística.
0: Dona. Home. Ai, dona, dona.
1: Home, home,
2: dona.
1: Home.
2: Dona.
3: És un home.
1: Toma.
3: Cultura.
0: La Laia.
2: Dona.
0: No. Dona. Dona.
3: No és la Laia, però sí que és una dona. Molt és la bé. Sònia Hernández, és la dels Rínxols.
0: Vale.
3: Jo l'he vista, vaig coincidir amb ella amb una cosa. Esports?
0: Dona.
1: Home.
3: És un home, evidentment, el d'esport.
0: No, evidentment, no, perquè acaba
3: de... Estem parlant de rols de gènere.
1: Clar, és que és la gràcia.
3: Recerca i universitat.
0: És la gràcia, digues que ets posat a igualtat.
3: Portes, tu?
1: Bueno, és que clar, perquè...
0: Quina és la gràcia?
1: Recerca i universitat.
0: Dona.
3: Dona. És una dona. I finalment, Unió Europea i
1: dona.
3: Acció...
1: Home. És un home amb els ous ben vells.
3: És Jaume Duc.
1: Ho sabia. I deu tenir 70 anys. Busca l'edat, busca l'edat. O 60 llargs. És que ho tinc claríssim.
0: 7.
3: 64.
1: Tomàs, que sóc un crac.
2: 9 de... 9, 9, 18, 17.
1: A veure.
0: 7.
2: Tinc un... 5,3. 7, 8.
0: 8.
1: Et has de guanyar jo.
0: Ja ho he dit, però perquè ho feies a xurres.
1: Ah, bueno, però el president compta o no?
0: Sí, clar.
3: Quants punts heu fet, 9. Doncs?
1: Comptant el president, 9.
3: 9, Aina?
0: 8.
3: Arnau?
2: 9. Tinc un 5,2.
3: Ah, perdona.
1: No, mama.
3: Bé,
0: És que jo he pensat en Goldar.
2: Per quedar.
3: Tot i que no heu tret els millors resultats.
2: Ni de...
1: Però hem aprovat.
3: Sí que és veritat.
1: No, no. Sí, jo no he provat. Ja... No. Ah, tu jo sí.
2: Sí.
3: La reflexió...
0: No, però no s'hauria de comptar el president.
2: L'Aina sé que... Bueno.
1: Això és pes tots.
2: No, si no es compta... No, si no es compta... El president tinc un 5.
1: Ho sento molt, però no. O sigui, no. No puc comptar Salvador Illa com a...
2: Clar.
1: No, era sucre.
2: Clar.
1: És l'exemple de l'exemple.
0: Arnau, que és igual. Que si vols tenir un 5, tindràs un 5. Veus? Ja està. Continuem.
1: Bueno, jo és que... Bueno, no.
3: Tot i que no han acabat d'anar bé els resultats...
1: No.
3: Crec que...
1: La gràcia.
3: Us aneu donat una mica, no?
2: Mm-hmm.
3: Que les dones porten...
2: No
3: economia,
2: fixat,
3: finances, interior, seguretat pública, territori, habitatge, transició ecològica, portaveu, salut, drets socials, inclusió, igualtat, feminisme, educació, formació professional, cultura, recerca i universitats, i els homes porten president, presidència, empresa i treball, justícia, qualitat democràtica, agricultura, ramaderia, pesca i alimentació, política lingüística, esports i acció exterior i Unió Europea, aquest últim, Jaume Duc.
1: No, és una mica aquesta,
3: jo crec que, sí.
1: És aquesta cosa del rol aquest de cuidador, de cura, de, no? De,
3: sí.
1: de pressi, de, on cal una miqueta com de sensibilitat.
3: La cosa és que clarament hi ha rols de gènere aplicats
1: 100%.
3: També, i tot i que segurament es va dir no, doncs farem 9 dones i 8 homes, segurament això està fet a propòsit,
1: per suposar.
3: Rotllo, ja que són imparells, farem que sigui la meitat i més un que siguin dones.
0: Clar, totalment.
3: Tot i així, doncs...
0: deixa'm el que desitja.
1: Correcte.
3: Canviem una mica de tema.
0: Fem.
1: Canviem.
3: S'ha acabat el joc. Tot i que hi haurà un últim lloc on es podrà fer una mica de joc.
1: Epa.
3: D'aquí un rato.
1: Hem vingut a jugar.
3: I és que hem vingut a jugar i avui és dia 1 de juny. I què vol dir? Que hem entrat en el mes...
1: Del Pride.
3: Del Pride.
1: A partir d'avui veureu en el Twitter, a l'Instagram...
0: Tot de sorets.
1: Tot empreses pintades.
2: Sort que no miro res.
1: Arnau...
2: Què?
1: No va per aquí. La cosa és que aquestes empreses...
0: És igual, boteja'l, ja està, s'ha acabat.
3: Sí,
1: no
0: el 2.
3: Llavors sí, jo volia explicar una mica per què el Pride Month és el juny, ho sabeu?
1: Sí.
2: No.
0: Poc se n'ha parlat de la supernotícia. Ja parlarem al final.
2: No sé per què.
1: Home, almenys a juny... van ser els successos de Sonhofer.
3: Exacte. Sí.
0: T'està dient
1: Greenwich. 28 de

0: Juny.
1: Llavors, molt bé. Per entendre-ho, hem de viatjar fins al final dels anys 60 a la ciutat de Nova York. En aquella època, les persones homosexuals, trans i altres de dissidències sexuals vivien sota una pressió enorme. Hi havia lleis que criminalitzaven les relacions entre persones del mateix sexe. Molts bars gais eren perseguits per la policia i sortir de l'armari podia significar perdre la feina, la família o fins i tot acabar a la presó. La matinada,
0: i la vida.
1: Una matinada del 28 de juny del 1969, la policia va fer una batuda al bar de Stonewall Inn, un local del barri del Greenwich Village, freqüentat per persones LGTBIQ+.
2: Please.
1: Però aquella nit va passar una cosa diferent. La gent va dir prou. Durant diversos dies hi va haver protestes, disturbis, mobilitzacions espontànies. Aquell moment es considera l'inici simbòlic del moviment modern pels drets LGTB. I és per això que el Pride Month se celebra al juny, per recordar aquelles revoltes de Stonewall, que és aquest barri que l'Edu estava intentant dir. I totes les persones que van lluitar quan encara no hi havia drets, ni visibilitat, ni protecció.
0: Voldria afegir una cosa molt interessant sobre aquest succés que has explicat, que és, va ser una dona transsexual negra que va començar amb el llançament d'una pedra contra els policies que volien entrar al bar. Llavors, és molt important, no? Perquè durant els últims anys hem intentat no? Com donar molt pes en aquesta, figura, que em sap molt de greu perquè ara no me'n recordo el nom, però és molt important perquè, estem donant pes, no? A totes les lletres del moviment, perquè realment des de l'inici de tot aquest no? moviment més modern i tal sobre la, igualtat i els drets de, la comunitat, no? va començar precisament des d'un punt en el qual no estava gaire ben vist encara dintre del col·lectiu, o no estava ben representat. Fins aquí. No, que és molt guai canviar els colors de la bandera, és molt, és molt guai afegir inicials, però l'important és això, posar-li pes al que realment és, que és la història i la realitat que va passar.
1: Llavors, una pregunta habitual és si es tracta d'una mena de manifestació, com és que sempre acaba sent una festa?
0: El dinero! La resposta és el dinero.
1: Hi ha una mica d'aquí, ve una mica per diners i pel capitalisme, que al final tot ho porta cap al mateix lloc. Però també crec que és important reivindicar una mica que celebrar també és un acte polític.
0: 100%.
1: I més per un col·lectiu que durant èpoques no ha pogut existir lliurement. I per això també és important celebrar-ho, no? Aquí Caldes, a més, ha sigut un tema...
0: Aquest any és guai.
1: Que s'ha parlat prou i sembla ser que finalment el tornarem a celebrar.
0: A veure de quina manera... però esperem que sigui...
1: I suficient. Us volia parlar una mica també de la simbologia que hi ha darrere de la bandera de l'orgull.
0: Iepa! Quina, okay.
1: És aquesta que, es posa en totes les marques del darrere.
0: Correcte.
1: Per començar, la bandera original de l'orgull la va crear Gilbert Baker el 1978, no fa tant. Franco ja era mort. Tenia 8 colors.
0: I s'ho va perdre, pobret.
3: Gai.
1: Tenia 8 colors. Franco es va perdre la bandera de l'Arc de Sant Martí. Però eren 8. Començava per rosa, llavors feia vermell, taronja, groc, verd, turquesa, blau i lila. Cada un tenia un significat. Els voleu intentar endevinar?
3: No. Ostres, ah, jo anava a dir l'ordre correcte, aviam si...
4: Però és,
0: que no és el... O sigui, no és l'ordre de l'arquiris.
3: Ja. Yeah.
0: Vale. És l'únic que sé de la bandera, però jo volia dir.
1: Vols dir l'ordre correcte?
3: No, jo no sé.
4: No és aquest l'ordre?
3: Era anar fent jocs, no?
4: No és aquest l'ordre el que tu has dit?
1: Sí, és el que
3: tu dius. Per això me'ls estic apuntant.
0: Jo he començat però m'he quedat amb el rosa, perquè llavors he començat vermell, turquesa, taronja.
3: Rosa, vermell, taronja m'he quedat.
1: Tot i aquests 8 colors, actualment la bandera més habitual en té 6. La més habitual.
4: El turquesa,
1: perquè
4: no,
1: es van perdre
4: tampoc.
1: El rosa i el turquesa.
4: Sí.
1: Això no és cap tema polític, simplement van ser motius pràctics i tècnics. El rosa va costava a nivell de teixit, que era complicat d'aconseguir industrialment.
4: I
1: quan va quedar la bandera amb 7 colors, es veu que a nivell de disseny que quedi compensat, es va haver de treure el turquesa per una decisió purament estètica. Però... bé, aquí és poc visual a la ràdio, però com veieu, aquesta és la d'abans i aquesta és la després, que és la que estem més habituats, la de la dreta, del 79.
0: Tot i que en els últims anys, com ja he comentat, que les s'estan afegint més
4: plus
0: inicials...
1: Ara va.
0: Ah, vale, perdona, sí. Arnau.
3: Calla-se, senyor.
0: Un dia que s'ha preparat alguna cosa.
3: És mi tema.
1: Si vols,
0: no.
1: Tu,
0: eh? No.
1: Perquè ho tinc aquí apuntat i ho puc dir amb precisió. Però...
0: Sí, necessito la teva precisió, Arnau.
1: Però ni molt menys.
0: Si no, tota la comunitat de Caldes se't mirarà els obrats. Oh, se'l sap! Se'l va equivocant! No és tan marica com diu.
1: Els últims anys s'ha fet molt popular també la bandera anomenada Progress Pride Flag, que és creada per Daniel Quasar, que afegeix les franges en forma de fletxa de color blanc, rosa i blau cel, la comunitat trans.
4: Blau cel.
1: Que, a més, just és curiós perquè recuperen el rosa i el... en aquest cas és blau cel, però que s'apropa bastant al turquesa que s'havien perdut.
0: Casualitat.
1: I el marró i el negre per persones racialitzades, LGTBIQ+.
0: Donant pes al que comentàvem al principi, que el primer moviment va ser racialitzat.
1: Exacte. I, a més, com podeu veure... fa relativament poc també s'hi ha afegit dins d'aquesta mena d'estelada el groc amb un cercle lila que va referit a la gent intersexual, que és un altre col·lectiu que mira, doncs,
0: que se li ha
1: l'afegim a la lluita. Sí,
0: l'afegim a la lluita perquè té molt la lluita,
1: la intersexualitat.
0: Yes.
1: La idea és remarcar que dins del col·lectiu hi ha moltes diversitats i que totes oprimides, òbviament.
0: Totes.
1: I totes les persones han tingut la mateixa vida.
0: Ho diguem rient, em sap greu, però ja ens fa gràcia. Sí. És com aquest riure incòmode, no?
1: Sí, millor riure que plorar.
0: Exacte. Ja hem plorat plou.
1: Doncs...
0: plou per rou.
1: Plou.
0: Plou.
1: Doncs bé, Aina.
3: Digues.
1: Tenim 10 minuts. Tu vols fer aquesta secció?
3: Ho podem fer en 10 minuts.
1: Sí.
3: Vols...
1: en realitat són 9.
3: I en 8 també ho
1: que
3: feu.
1: Que acabaran sent 8, sí.
3: Vale.
0: Vale.
3: He de dir que...
1: el que tenia era apuntat el que volia dir cada color.
3: No.
1: Però és igual.
3: Ah, vols dir-ho?
1: No, fem.
3: Però que ho puc fer la setmana.
1: Era per si volíeu fer-ho com a joc, però és bastant complicat, en realitat.
3: Vale, doncs no.
4: Que m'agradaria comentar-ho després. Ja està, però no endivinar-ho.
1: Digues, Aina.
3: Tens molt... o sigui, l'Edu, persona dins de l'educació,
1: sí.
3: Jo crec que hauries de guanyar. Però bueno.
1: Mira, saps què farem? Posarem una cançoneta.
3: Perfecte.
0: Em sap greu, perquè és que les faig servir molt...
3: són molt fàcils.
0: Vale, les faig servir molt, o les escolto molt, però senceres, diguéssim, no, eh?
1: La sintonia de l'Hora Gosarapa de la temporada 2022-2023.
3: Fantàstic, va. Wow. Però no cal que les apunteu, perquè hi ha moltes que són molt llargues.
0: Bueno, però les
3: vale,
0: inicials...
3: les sigles.
0: Jo no puc les inicials.
3: Vale,
0: les sigles.
3: Per exemple, Nese.
0: Ah.
4: Què és Nese?
3: Sí.
4: N-E-S-E.
3: N-E-S-E, exacte. Nese.
4: Necessito.
3: Vale, sí.
0: Molt bé.
1: Necessitat especial.
3: Vale.
4: Ni idea.
1: La S és...
4: Simbiosis.
3: Inténtala. Edu, aviam si...
4: sense...
3: hòstia, doncs aquesta és la fàcil,
0: A veure, és que...
4: necessites especial.
0: Les necessitats al final són necessitats educatives especials.
3: Vale. De fet, és ara necessitat específica de suport.
1: Del sistema educatiu.
0: De suport educatiu.
3: Vale. Caei. C-A-E-I.
4: C-A-E-I.
1: C-A-E-I.
3: Exacte.
0: És que és el que tinc.
3: És que vull arribar a una.
1: D'atenció.
3: No, però atenció sí.
1: Ah.
3: Atenció sí. La I, si em traieu la I...
1: individualitzat.
3: Ix, no.
1: Interins.
3: No, el que ens falta pel preacord.
1: Molta cosa.
0: Inclusió.
3: Molt bé. És comissió d'atenció...
0: comissió! Ah, quina ràbia!
1: La comissió.
3: Atenció educativa a la inclusió.
0: Que les caes, bueno, és igual.
3: Després, Cocobe. És que n'hi ha alguns que em fa molta
0: Cocobe.
3: Gràcia.
0: Cocobe.
4: Germana de
0: en
4: Cocoa.
3: Amb B alta, sí.
0: Hòstia, el Cocobe.
1: Cocobe. Centres?
3: No.
1: No,
3: És coordi, de fet, Però...
1: no és comissió, tampoc.
3: És coordinació.
0: Coordinació. Cooperació.
3: No, és que no l'havia escoltat mai, jo.
0: Jo és que el Cocobe...
1: coordinària...
3: coordinació de... coordinació coeducativa de convivència i benestar emocional.
0: Oh, molt bona.
3: O sigui, hi ha una persona que es dedica a que tots estiguin bé, que em sembla molt guai. Després, AFA.
4: Associació Famílies.
1: És l'Associació de Futbol Argentino.
3: Exacte. Correcte. Vale, Associació de Famílies, et falta una lletra.
1: Mira, tu si busques AFA a Google,
3: surt Argentina. Surt
1: l'Associació de Futbol Argentino.
0: Pues muy malo.
3: Vale, et falta la Arnau.
4: Famílies amigables. Sí.
3: Vale. Arnau?
1: Associació de Famílies. I l'altra és...
4: D'Argentina.
3: Edu?
1: Amb necessitats...
4: Educatives. Educatives en va.
3: A l'escola no només hi ha famílies.
1: Atípiques.
3: A la fa... O sigui, a les escoles...
1: Ah, és famílies...
3: I...
4: Entitats.
3: Què hi ha?
0: Ja, és que...
3: Què hi ha? Però n'hi ha huevo!
0: Alumnes! De la vida d'alumnes! Joder, jo m'estava renyant en plan tutors.
1: Famílies i alumnes.
0: Sí. Sí. Jo estava amb els tipus de famílies.
1: Totalment. No. Jo també.
3: Hi ha Messi. M-E-S-I.
1: Messi.
3: I normalment se li diu la Messi.
0: La Messi.
1: La Messi.
3: I viene regateando.
0: La Messi, que és, és una altra... O sigui...
1: Mestres.
3: Mestre.
0: Mestre.
1: Especial.
4: Educatiu.
1: Educatiu.
3: No.
4: D'educació.
3: Educació.
1: Mestre, educació.
0: Suport.
3: Suport.
4: Individual.
3: I el que et falta.
4: Inclusiu.
3: Inclusió. O sigui, és un mestre d'educació de suport i inclusió.
0: El que antigament es coneixia com a mestre d'educació especial.
3: Exacte. Hi ha el Messi i el Misu.
0: Ai, el Misu! Misu?
3: Però que no és mestre. Són mesures...
1: Mesures d'inclusió.
0: I suport.
3: I suport.
4: Obligatori.
0: Universal.
3: Molt bé! Universal.
0: Són molt difícils, eh?
3: Ja, bueno. Després hi ha Pi.
0: Ah! Aquest el sé.
4: Physical Inclusion.
1: És un pla individualitzat.
3: Molt bé, pla individualitzat. Si ell...
0: Uf, la si ell.
1: Si ell.
3: Sí, S-I-E-I.
1: Ah, pensava que eren en anglès.
3: Sí,
0: hòstia, haig de dir que sé el que fa, però...
3: Uf, doncs pues va, però S. No,
0: suport.
3: Molt bé, suport.
1: Suport inclusiu.
0: Inclusiu,
3: inclusiu és l'última de la I.
1: Suport interí. Suport
0: no. Intern.
1: Individual. Suport...
3: Suport en plan intensiu, d'escolarització... Inclusiva. O sigui, molts acaben amb inclusió, que és el que no tenim. O sigui,
0: correcte. És que, clar, tot això se'ns omple la boca, però llavors no es pot dur a terme perquè falta gent.
3: Exacte.
0: I temps i diners.
3: Moltes coses. Bueno, és que en tinc ja el CSMIG, que és C-S-M-I-G.
1: C-S-M-I-G.
0: El CSMIG... Està saturat.
3: Exacte, el CSMI que està saturat.
0: Està fora dels col·les.
3: Està fora dels col·les.
1: És un consell, comissió.
3: És un
0: centre.
3: Centre.
1: Ai.
0: De suport.
3: No.
0: Psicològic.
3: No. Va a missa. No.
1: Que no ho ha dit.
3: De...
1: Pneumàtic.
3: S.
4: Segur...
3: Sa...
4: Sanitària?
3: Sa... Quasi.
4: Sanitat...
3: No, amb la N sa... no.
1: Servei?
4: Salut. Sí. Ah, de
0: centre
4: salut.
0: De servei.
3: Centre...
4: Salut.
3: Centre de salut.
4: Mental.
3: Mental.
0: I
4: física.
3: No.
1: Cognitiva.
3: I és per les persones al que està adreçada.
1: És una G.
3: Centre de salut mental i hi ha M-I-J.
0: Ah.
1: M-I-J.
3: A la gent que està adreçada.
0: Infants i joves.
4: Mare.
3: Joves sí, però és mitjans i joves.
0: Mitjans i joves.
3: Perquè després hi ha un per la petita infància.
0: Quan en el dia a dia troben una diversitat de qualsevol tipus...
1: Aina em sabrà moltíssim...
3: No, ja estic. No n'hi ha més.
1: Ah, era l'última?
3: Sí.
1: Perfecte.
4: Queda una? Oh.
3: Ja n'he, però...
0: N'he, que són necessitats educatives especials.
3: Veus? Ja està.
1: Doncs poso ja
4: la sintonia.
1: L'hora dels adeus.
3: No, molt bé.
4: Ràpidament, que els colors què són? Què són? El rosa.
1: Rosa intens, sexualitat. Vermell, vida. Taronja, salut i curació. Groc, llum del sol. Verd, naturalesa. Turquesa, màgia i art. Blau, serenitat i harmonia. I lila, esperit.
4: Que bé.
1: Fins aquí l'hora vos d'arapa. Recordeu escoltar-nos els dilluns de les 7 a les 8 del vespre.
3: Adéu, que vagi bé.
1: Bon entre setmana.
0: Adéu.
1: I fins la setmana que ve.
0: Passeu un bon mes.
1: Adéu.
0: Bona nit.
3: Bona nit.
1: Happy Pride Month.

0: Benvinguts i benvingudes a Líders, l'espai on conversem amb persones que entenen que les oportunitats més valuoses neixen de les relacions, perquè darrere de cada projecte que creix, de cada comunitat que prospera i de cada experiència que deixa empremta, hi ha persones que han sabut crear espais de connexió. I avui parlarem precisament d'això, de com un lloc pot convertir-se en un punt de trobada, de com una idea pot acabar generant una comunitat i de com les experiències compartides poden transformar la manera com ens relacionem, col·laborem i creixem. Avui ens acompanyen en Jordi i la Maria Muñoz Pous, germans i fundadors de La Granja, un projecte que ha aconseguit convertir els tardeos, els tallers, les trobades i les experiències compartides en una autèntica plataforma de connexió humana. Amb ells parlarem de comunitat, de networking amb ànima, de dissenyar experiències memorables i del valor de crear espais on les persones no només assisteixen, sinó que se senten part d'una cosa molt més gran. Perquè quan les persones correctes coincideixen, en l'espai adequat passen coses extraordinàries. Benvinguts a Líders, benvinguts a una conversa que parla de connexió, comunitat i futur. Comencem. I ara sí, benvinguts Jordi i Maria.
1: Hola,
0: què tal? Com esteu?
1: Fantàstic. Jo una mica nerviosa,
0: sí.
1: Això de venir aquí a la ràdio, tenir un micro aquí davant, jo no ho havia fet mai.
0: I sobretot el directe, no? El directe impressiona molt perquè és allò, bueno, nosaltres... Sí, no?
2: Sí, clar, evidentment, tindre un micro aquí a la boca doncs impressiona i la situació, però bueno, Caldes per nosaltres és una població amb un carinyo especial i per tant supercontents d'estar aquí. Sí, Núria.
0: Bueno, abans de res també m'agradaria donar les gràcies a la Mireia García, que és la persona que ens ha connectat, no? De fet, us comentava també a l'inici que he tingut moltes persones a l'estudi que de fet ens hem conegut gràcies a la connexió d'una altra persona i això és meravellós.
2: Fabulós.
0: No? Perquè anem fent xarxa també en aquest sentit.
2: Super.
0: I també voldria expressar-ho així en l'estudi. I abans de res, abans que parlem dels projectes, sempre ens agrada conèixer qui hi ha darrere d'aquests projectes, no? Llavors, sempre la pregunta de qui és en Jordi i qui és la Maria.
2: Clar, qui és el Jordi, qui és la Maria, som dos germans, hem compartit molts moments junts, venim d'uns pares doncs, que sempre ens han empenyut a tirar endavant el projecte, el negoci familiar, en definitiva. Nosaltres venim del món de la joguina, del joc i la joguina, sempre hem cregut que el món del joc bueno, i la joguina és l'eina necessària, imprescindible per l'aprenentatge dels nens, i aquí van començar els nostres pares. I a partir d'aquest punt doncs ha continuat tota la resta de projectes que després doncs, la Maria va crear la xarranca i després
1: i que ens hem anat afillant tots
2: i després ha vingut La Granja i després ha vingut Els Tardeos, però sempre doncs, ens ha acompanyat el nostre lema, que és regala temps i uneix tot allò que estimes, i a partir d'allà doncs, ha nascut doncs, la resta de projectes. Però venim d'una família treballadora, emprenedora, i els nostres pares ens han inculcat aquests valors de lluita per al que vols i aconseguiràs doncs, el que puguis, però sempre lluita per això que tu vols.
0: Molt bonic això. De fet, jo tinc un germà i em fa molta gràcia que treballeu nosaltres, bueno, de fet tenim diferent manera de viure la vida, i soc superemprenedora, ell és un superdirector d'operacions de multinacional, però sempre he pensat que treballar amb germans, hosti, és la confiança més absoluta, no? Perquè al final veniu els dos del mateix lloc, heu viscut els mateixos valors i és, bueno, jo crec que sou afortunats de poder tenir aquesta relació tan maca que teniu vosaltres.
2: Tal qual.
0: I Maria, i tu, doncs? Ja sé que t'ha fet una prèvia al Jordi, però et volem escoltar tu també.
1: Bueno, doncs, res, la xarranca la vaig crear arrel del projecte de final de curs, de carrera. Era una idea així una mica esbojarrada en aquell moment, ara fa 26 anys que existeix la xarranca. La xarranca és una companyia de jocs. La idea era, doncs, bueno, portar una altra vegada els jocs a la plaça, no? Perquè jo estava en un esplai, me n'adonava que els nens doncs, cada vegada doncs, jugaven menys amb aquests jocs tradicionals, no? El tema de la introducció dels ordinadors, de les consoles, s'aïllaven i no m'agradava. Llavors bueno, vaig pensar, ostres, i si transformem aquests jocs en dimensions molt grans que els hi siguin com atractius i puguin dir, ostres, doncs que guai, m'ho he passat molt bé, me'n vaig a l'armari, el trec ple de pols i jugo amb els meus pares, no? Llavors això va ser una idea, ja et dic, de final de carrera, i ostres, els números sortien i vaig pensar, ostres, doncs i si l'executem, no? Llavors en aquell moment el nostre pare va dir, va, doncs jo et dono un cop de mà i va ser doncs ell el que va fabricar aquests jocs i mira, i així es fa doncs 26 anys que voltem doncs moltes places, molts carrers, molts centres comercials, a famílies d'ells d'empresa, festes de finals de curs d'escoles, i bueno, la veritat és que és un projecte molt xulo. Va començar només amb el tema de la col·lecció dels jocs, però cada any hem intentat introduir noves activitats i sempre doncs, amb això, amb la importància del joc, eh? De que jugar doncs, ens enriqueix moltíssim, des de comunicació, no? Molts valors d'aprenentatge, de saber guanyar, de saber perdre, de jugar amb grans, amb petits, i sempre doncs, hem intentat fer les activitats en aquest sentit.
2: I unir família, no? Unir amics, en definitiva la idea principal és la mateixa que dèiem al principi, no? Que aquell avi pugui jugar amb el seu net, el seu pare amb el seu fill, el tiet amb el nebot, entre amics, entre pares, vull dir, en el fons, en definitiva, tot es basa amb el lema, no? Regala temps i uneix tot allò que estimes, que en definitiva és el que tots ens falta avui en dia. I el fet aquest doncs, de poder jugar a la plaça amb aquests jocs de dimensions gegants, però tenim molts altres espais de joc i tallers, fa que les famílies s'uneixin en un moment, encara que siguin 3 horetes, però durant aquelles 3 horetes doncs, han pogut compartir una bona estona de joc, cosa que el nostre dia a dia potser no ens permet perquè anem tan atrifolats, vull dir, tan atabalats, que no ens permet doncs, disfrutar d'aquest temps i la idea de la xerranca i l'èxit que té la xerranca bàsicament és això, és unir famílies i unir amics i estones de joc.
1: Clar, quan vam començar era com raro, no? Perquè jo recordo, doncs, anar amb un ajuntament i amb un catàleg, no? Que l'havíem fet en aquell moment amb fotos i fotocòpies, no? I dir-los, doncs mira, que muntarem, no? La nostra proposta és muntar, doncs, anar a la plaça aquests jocs. Ah, però i el pallasso on serà, no? I aquí els titelles a què sortiran després? I deies, no, és que aquí no hi ha ni pallassos ni titelles, som companyia de jocs, això ara s'entén, però en el nostre principi no s'entenia, de fet no teníem ni epígraf i llavors ens feia dir, doncs, ludoteca mòbil, per dir-li alguna cosa, perquè clar, els pallassos, els titelles, no, els actors, els actrius, la música, que de fet jo també moltes vegades penso que no tenim cap fira del món del joc. Hi ha la fira de titelles, hi ha la fira de teatre, hi ha la fira del circ, però fira de jocs no n'hi ha, i cada vegada som més companyies que estem aquí.
0: Ah, sí? És un món absolutament desconegut per mi.
1: Sí, perquè som el cigronet petit del tema cultural. Vull dir que sí, no n'hi ha cap d'això. I bueno, i clar, cada vegada ens coneix més gent i molt, hi ha, no, el tema dels xiquipars, els piquipars que dic jo, que les famílies estan com una mica saturades i diuen, ostres, és que aquests jocs són molt guais, a mi m'agradaria tenir-los a casa, o i si ens els muntem en el parc a la festa d'aniversari del meu fill, i dius, clar, és que jo el parc no el puc envair per tu, no es pot envair la via pública a nivell privat, venim a casa teva, ja, però és que a casa no tinc aquestes necessitats tècniques, perquè clar, les escenografies que portem són molt xules, són molt grans, i arrel una mica això, el fet de poder crear l'espai físic de la granja, no?
2: Perquè molts ens deien, escolta'm, jo això vull fer la festa del meu fill o filla, però no tinc espai, o altres que ens deien, jo tinc espai a casa, però no em vull emmerdar a casa, i per tant vull invadir la via pública, i clar, la gent no entenia que necessitem unes certes llicències per invadir les vies públiques. I aquí va ser quan amb la Maria ens va xispar la idea de muntar el projecte de la granja. I la granja és el nostre magatzem, era una antiga granja, la vam adequar tota fa 26 anys, es va convertir i es converteix i és el nostre magatzem, però només una part del magatzem l'hem preparada per llogar l'espai físic i poder-hi fer aquestes trobades i celebracions que la gent ens anava dient. I tot l'any passat vam estar treballant amb aquest projecte i l'1 d'abril d'aquest mateix any doncs el vam donar a conèixer, i l'èxit i l'acceptació ha sigut brutal i estem super, super, super contents del projecte aquest que ha nascut arrel del que us hem explicat de la xerranca, no?
1: Però clar, és com curiós, perquè tens una idea i de vegades aquestes idees et porten a una altra cosa,
2: clar,
1: no? Perquè la idea era dir, ostres, doncs aquestes famílies que voleu les activitats de la xerranca, veniu aquí.
2: Clar.
1: I és que ens trobem que des del moment en què vam donar a conèixer l'espai, És que molt poques famílies a nivell de nens volen gaudir-ho. Ens trobem, doncs, festes de 50 anys...
2: Els números rodons.
1: Festes de 40, festes de 60, i dius, ostres, que guai. No,
2: o empreses, havíem... inclús empreses,
3: sí, això. Sí, això era una cosa que jo m'he quedat també gravada, perquè has dit també nens, famílies, empreses, no? I aquest, també volia tibar d'aquest fil una mica.
2: Molt
3: què passa amb les empreses,
2: molt
3: també?
2: Interessant, super. Clar. Perquè, bueno, nosaltres vam fer el projecte de la granja al nostre gust, a la nostra manera, on ens sentíem còmodes, on volíem rebre el nostre client i quin tipus de client ens imaginàvem, com tots els projectes quan neixen, doncs quin client vols tu, i per tant adaptes el teu projecte al teu target, no? I en aquest cas doncs el vam fer d'una manera que és això que ens ha portat a això, a empreses i gent adulta que no volen nens, justament el que volen és vindre sense els nens per gaudir dels seus amics i del seu entorn, perfecte. Doncs les empreses, clar, ens estem trobant doncs que és super interessant perquè és un espai relativament xulo com perquè una empresa pugui vindre amb el seu equip directiu, pugui fer una reunió d'equip, li muntem un team building, una jornada de cohesió de grup superinteressant, li podem muntar un catering, li podem muntar tot el dia i forma part d'una reunió relativament interessant per l'empresa, doncs perquè interessa doncs, a segons quin moment doncs, fer aquest tipus de reunions, però en un espai fora de les pròpies oficines de l'empresa, i fa que aquella reunió doncs, sigui no sigui tan distesa, agressiva, sinó que sigui una mica més distesa, però també alhora interessant i fusionar.
1: I estem com al mig de la natura, no? Vull dir que això també és com dir, oh, que guai, sentir els ocells, no?
2: Sí, tenir, sí, la calma que s'hi respira.
3: Bueno, aquesta era l'altra pregunta, per dir-ho també als nostres oients, on és la granja?
1: Clar, la granja està situada a Bigues i Riells, és un poble, bueno, que el tenim aquí al cantó, som veïns de Caldes, però és que està al mig d'una urbanització, però quan entres no et dona la sensació que tens cases al voltant, sinó que les teves vistes és una granja que tenim també molt a prop, i tens el Tibidabo de lluny, tens, clar, les muntanyes, i hi ha molt verd, i molts ocells, i...
2: Molta calma.
1: Molta calma. Llavors, clar, quan arribes dius, oh, que bé, no? Sobretot la gent que ve doncs d'estar a oficines o d'estar doncs en pisos o que no tenen aquest espai així exterior, no?
2: La sensació és de benestar, bàsicament. Mm. Nosaltres, malauradament, les persones no valorem què tenim, eh? I això hem de fer autocrítica perquè el nostre dia a dia és en allà i portem molts anys en allà, però fins ara potser no ens hem adonat compte de la zona privilegiada amb la que vivim, perquè estem rebent molta gent que ens diu, ostres, és que el meu dia dia sou uns privilegiats, perquè el meu dia a dia només sento que camions i vehicles i carros i pip-pips i nosaltres vivim en un entorn privilegiat, i això fa que la gent quan ven allà és, la sensació és de benestar, purament.
3: Sí, a mi també m'ho diuen, és que no sé com pots viure tan lluny de Barcelona, no sé com pots viure tu.
2: Correcte.
1: És que ho tenim molt a prop, o sigui, realment no és molt lluny, vull dir,
3: no,
1: realment
3: no.
1: És que res, en mitjoreta ens plantem a Barcelona, no? Vull dir que estem com ben situats, tenim la C-17 allà mateix, tenim els cingles del Bertí aquí a tocar, que també doncs, famílies
2: natural,
1: venen a fer una, no?, a fer unes excursions, vull dir que estem en una zona que penso que ben situats.
3: Sí, d'on us ve més gent, per això? Ho teniu controlat, això?
2: Mira, clar, com t'he dit, vam començar l'1 d'abril, o sigui, realment té un mes de vida, però ens ha vingut gent... Sí, de Barcelona, ens ha vingut gent del territori, és a dir, de Granollers, ens ha vingut gent de Caldes, ens ha vingut gent de Taradell, o sigui, la part d'Osona, o sigui, bàsicament són les comarques que podem tindre més a la vora. No sé què passarà d'aquí un any, si ens tornem a seure i ens tornem a parlar, però ara bàsicament és la gent de la zona, que bueno, doncs a partir de tot el que hem anat fent doncs, s'han interessat i ja tenim reserves inclús per l'any que ve, que això també és, és una cosa que ens orgulleix, doncs perquè la gent diu, ostres, és que malauradament aquest dia del meu aniversari no ho he pogut fer perquè ja has tingut reserva, però l'any que ve sí que vull vindre, i per tant ja, això també és una manera que veus que el projecte doncs, avança amb bon peu i com a nosaltres ens agradava. Però de tot arreu esperem que sí, que vingui gent de...
3: I quan engegueu un projecte com aquest, no? amb aquest pes i com heu començat a donar a conèixer el projecte? Quins han set els primers passos?
2: Clar, nosaltres portem molts anys amb el que és el màrqueting digital, perquè el nostre inici va vindre del món de la joguina. La joguina venim del món de la venda online, per tant, tot el que és el màrqueting digital portem ja molts anys batallant. La primera web la vam muntar el 2007, o sigui que imagina la d'anys que portem. Vol dir que tot el que és el màrqueting digital, com aquell qui diu, l'hem tocat durant molt de temps, i això, doncs, sabíem que Instagram era una font important, i vam obrir una compte d'Instagram, vam començar a penjar unes fotos que vam fer, uns vídeos que anàvem penjant, i com que l'entorn és prou maco i l'espai és prou maco, la gent diu, ostres, que justament el que realment necessitava era això, era i ja això. Era hora de trobar una cosa com aquestes, perquè, com deia la Maria, no vull anar a un xiqui parc, no vull anar a un merendero qualsevol, volia un entorn xulo, agradable, que estigués bé, i justament és el que jo estava buscant. Per tant, avui en dia, gràcies a la xarxa i Instagram, doncs fa que tot això, si ho fas bé o ho intentes fer una mica bé, doncs fa que tot això la veu corri i comparteixin. I
3: bueno, mira, per això també esteu aquí, i clar, perquè en un moment donat, sí, sí, no? Veu fer un esdeveniment, i llavors amb gent que jo conec, que em
2: correcte,
3: van recomanar,
2: sí,
3: vull
2: sí,
3: dir,
2: sí,
3: al final,
2: va ser això.
3: I és la millor manera, en definitiva, perquè la recomanació...
1: És que quan vius una experiència i la veu i la, no, i la gaudeixes, la comparteixes, no, amb els teus, llavors quina millor publicitat també que...
2: I ficar-hi carinyo, estima amb el que fas, creure en el projecte.
3: Sí, això de fet és el que més em van destacar, mira què et dic.
2: Veus? Sí, sí.
3: Sí, aquest cuidar, no, i aquest estimar el projecte, això m'ho van transmetre, sí.
2: Bàsicament és que és el que també ens han transmès els nostres pares, és a dir, si tu creus en un projecte, te l'has d'estimar, l'has de cuidar, i quan tu t'estimes una cosa, la cuides, la mimes, li dones brillo, li intentes donar una solució, li intentes ajudar a tota aquesta gent que ve a casa teva perquè tenen necessitats i en algun moment es pot trobar amb una necessitat que tu, només tu el pots ajudar, doncs és molt fàcil. Si t'estimes un projecte i creus, doncs és tan senzill com
1: i
2: això.
1: I que aquí on ens veus és els que som a darrere, vull dir que hi ha en Jordi i la Maria, qui t'agafa el telèfon, qui t'atén, vull dir,
2: bueno, que tenim
1: gent,
2: clar,
1: també, però no. Vull dir que hi som molt, vull dir que no estem només a...
3: Sí, que no és una inversió que algú us porta.
1: No, no, no.
3: Som vosaltres.
1: Que
3: vull
1: som
3: dir,
1: nosaltres. Vull
3: sí,
1: dir...
3: una mica la vostra empremta està en el projecte.
1: Exacte, vull dir que, evidentment, clar, tenim gent que ens ajuda i ens dona un cop de mà, perquè si no tot això sols no podríem, no?
2: No?
1: Però que nosaltres hi som, vull dir que...
2: Ens agrada rebre els clients, ens agrada atendre'ls, ens agrada pues, que ens expliquin què fan, què necessiten, i això també és una mica el que la gent també ens ho valora, no? En definitiva, aquests
1: no
2: pocs...
1: hi ha un codi que no cobres i et surt la porteta amb la clau.
2: Correcte, aquest és el tema, no? I bàsicament és això, és donar-li aquest valor humà, personal, que en el fons avui en dia, amb tot el que és l'intel·ligència artificial, que ja no saps massa ben bé qui t'acabarà tenint, doncs aquest factor humà que nosaltres ens ha portat i esperem que ens perduri durant molts anys, és el que nosaltres anirem oferint, perquè en definitiva és el que la gent demana, i veiem que és molt necessari.
3: Sí, de fet, molta gent que ha passat per l'estudi, una de les coses que parlem molt és de que, clar, en aquesta època tan digital i tan intel·ligència artificial, no, el que busca la gent és realment aquest contacte personal, que algú t'atengui, que saber qui hi ha al darrere dels projectes, això cada vegada també està fent més força.
1: I sí, això, ara que ho dius, aprofito per dir el tema dels tardeos, que va ser una mica arrel d'això, o sigui, arrel de dir, ostres, no sé, una parella que tens ganes de sortir entre setmana, perquè potser els caps de setmana doncs tens partits de futbol, partits de bàsquet, no? El ball de saló de la nena o del nen o el que sigui, doncs dius, mira, doncs entre setmana un dia de parella, un dia d'amics, de only adults, no? De dir, anem a fer gaudir de nosaltres, doncs va, aprofitem aquest espai de la xerranca per fer-hi el vespreig, que nosaltres li hem dit tardeo, però
3: bueno, sí,
1: és com mal dit, però és com una paraula que ha quedat una mica també, la gent la reconeix, no? I és una mica real d'això, de dir, doncs anem a socialitzar-nos en un espai, doncs, a l'aire lliure, al juny, que ara sembla que ja ve l'estiu, ve de gust, i...
2: Bueno, perquè bàsicament també creiem que és important moments per un mateix, moments per la parella i moments per la família. Vale? Per tant, si parlàvem de moments de compartir temps i de regalar temps, aquest temps també ens l'hem de regalar com a parella, en aquest cas si vas amb la parella o amb els amics, hi ha d'haver-hi aquell moment, aquelles
1: també
2: estones.
1: També venir sol, vull dir, per
3: conèixer gent.
2: Correcte,
3: no?
2: Sí,
1: gent,
2: però
1: vull
2: ens l'hem
1: que...
2: de regalar i hem d'aprendre sí. a regalar-nos aquest temps perquè el nostre dia a dia ens porta a una vida que no hi ha temps per res i que
1: anem accelerats,
3: sí,
2: i ens hem reivindicat i hem dit muntem un tardeo i aquí ve els tardeos de la granja i fem que aquells moments de gaudir doncs els puguem gaudir en parella, amb amics o sol, però només amb els adults, perquè també creiem que és molt necessari i molt important. I què millor que vindre gent i parlar amb gent i conèixer gent, que és super xulo que et vingui gent a casa, si ets d'aquesta manera, que et vingui gent a casa i puguis descobrir gent tan fabulosa com tu i com la Mireia, que ens hem descobert gràcies a això, i això és super maco, perquè en definitiva doncs, cada un té la seva vida, però que hi ha gent molt maca.
3: Que ens hem de connectar i hem de créixer.
2: Això mateix.
3: I també és veritat que jo, que em dedico sobretot al món del networking professional, no saps mai què hi ha darrere d'una conversa. En definitiva, no saps mai què pot passar.
2: Sí.
3: I aquesta curiositat també està bé, no, que també l'anem cultivant en aquests espais,
2: sí,
3: que fan molta falta, i sobretot en el territori. Clar, perquè
1: és que no hi ha.
3: És que no hi ha.
2: No hi ha.
3: Perquè jo que em faig, vaig a molts i penso, hosti, és que estic farta potser una mica de tant de cotxe i a vegades, no? Depèn de quina hora, tant de caravana i tant.
2: Sí.
3: I està molt bé que estigui per aquí.
2: Doneu-nos
3: una mica més de detalls això dels tardeos. Quantes persones, o sigui, com teniu pensat els formats, quines dates, quins dies? Doneu-nos més informació.
1: Mira, la idea és poder-ho fer el mes de juny, val? Tots els dijous, que sigui, la idea és començar a les 7 de la tarda, de 7 a 10, i la idea és que cada dijous hi passi quelcom diferent, val? Ara, per exemple, aquest dijous tindrem doncs un saxofonista que ens amenitzarà així una mica la tarda. Tindrem un tas de cerveses, de la cervesa La Marca Única.
2: D'aquí Caldes.
1: Que és d'aquí Caldes, en Jordi.
2: Jordi Canet.
1: Supermaco, ens vindrà doncs a explicar aquest projecte que també és relativament nou del món de les cerveses, però que ha anat agafant molta força i són boníssimes, ens les va deixar provar i ens van encantar. Ens explicarà doncs una mica també el seu projecte, com es fa la cervesa, que molts no ho sabem, no? Vull dir, el vi sabem que s'aixafa, però i la cervesa com es fa, no? Vull dir que també serà curiós. I llavors tindrem doncs en Miquel, que ens farà unes hamburgueses superbones del restaurant El Grillat de Lliçà d'Amunt, acompanyat també d'un picoteo de quatre entrants així divertits. I la idea doncs és això, passar doncs una tarda amb amics, amb família, amb parella,
2: i que la gent també es pugui conèixer, que en el fons ens tracta de sort, no? Que dius, ostres, jo vull vindre sol, però jo no sé qui m'hi trobaré, i et trobis doncs, gent com nosaltres i que estigui amb el seu grup d'amics i que comparteixi aquell tas i que digui, doncs jo sí que li trobo aquell gust que m'està dient en Jordi i en definitiva és connectar amb gent.
1: I també serà algo com íntim, perquè no hi ha capacitat, vull dir, les entrades són limitades, vull dir, només tenim capacitat per 50 persones, o sigui que sí que té un tiquet d'entrada i amb aquest tiquet entra tot, vull dir que no podeu arribar allà i dir, ai, que m'apunto, no? Perquè igual doncs ja no hi ha plaça, vull dir que s'ha de fer una reserva prèvia, i 50 persones, o sigui que també serà algú com, no?, molt informal.
3: Que tampoc és fàcil, juntar 50 persones.
2: No.
3: Vull dir que sí, és un aforament que està molt bé, però, clar, mobilitzar 50 persones... No és gens fàcil, vull dir que és, jo crec que això serà un èxit brutal.
1: Esperem que sí. Ens queden encara algunes places, vull dir que si algú vol venir aquest dijous encara serà benvingut. Estem aquí amb en Jordi creuant els dits que no ens plogui, perquè estem mirant aquí el temps,
3: sí?
1: I sembla ser que dijous ens marquen pluges, però ho estem preparant amb molta il·lusió, i la veritat és que sí, ja anem, va en marxa, tot això va en marxa.
2: Sí, de fet és això, una mica la idea dels tardeos és moments de compartir, i fabulós que ja ho tenim aquí, això.
3: Però parleu de juny, juliol també, o és una prova que...
1: Ai,
3: que
1: perquè clar, fa com sí, respecte ja, ja. No parlar de tant, sí, sí, de tant sí, enllà sí. Clar, això és una cosa que no sabem, vull dir, de moment provem el juny i si veiem que la cosa doncs, té quòrum, m'agrada, doncs ens llançarem al juliol, però avançar ja juliol, bueno, anem fent pas
2: bueno,
1: a pas.
2: A la Maria i a en Jordi, és a dir, jo, ens agrada el rock and roll, la marxa.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Vol dir que de seguida ens animem a tot i el juny anem allò partido, com deia, però veurem les forces que hi ha són i farem alguna cosa al juliol. De moment és això, arrenquem amb el juny i vam posar la data per dir és que o posem una data o això no ho arrencarem.
1: El temps se'ns tira sobre.
2: I se'ns tira sobre i el nostre dia a dia també va tan atribulat que vam dir no, hem de posar una data i aquí va ser el 4 de juny.
3: Jo tinc una amiga que quan li dic alguna cosa em diu posa data.
2: Ja,
3: no,
2: sí, tal
3: si no
2: qual.
3: Hi ha data, és com que... És veritat, és que la vida et passa per sobre, de sobte no te n'adones.
2: I tal qual.
3: I és aquest efecte, no? L'efecte Parkinson, em sembla que se diu, que quan tens una data...
2: Ja està.
3: Tens aquest temps i ja està. I escolta, ara m'agradaria parlar amb vosaltres una mica des de la vostra vessant més d'emprenedora i empresarial, no? És a dir, tot i que porteu tants anys emprenent, què ha posat en joc o quines habilitats heu hagut de posar en marxa per engegar la granja? O aquest tipus de tardeos o aquesta activitat nova?
2: Jo crec que és més un tema de veure quines necessitats hi ha al nostre entorn, què ens demana el nostre client i nosaltres doncs, amb el que teníem, que en definitiva era una granja, que era el nostre magatzem, adequar aquestes necessitats. Però és dir, ostres, si ens estan demanant gent que vol un espai per fer-hi una festa i no volen anar a un happy park
1: i els hi haig d'anar dient que no les necessitats tècniques no les doncs, tens, també sap greu.
2: Et porta amb això de dir, ostres, doncs sí, jo tinc l'espai, tinc les activitats, doncs t'ho monto jo. En definitiva, el que necessites és ganes, temps, paciència i, evidentment, un finançament que t'ajudi a poder fer un tipus de projectes així, però és ganes creure en un projecte i donar-hi l'ànima perquè aquell projecte tiri endavant i ja està, i posar-hi sobretot una vegada el temps arrencat molt de carinyo, molta estima i mimar aquest projecte que és un fill que acaba de néixer i l'has d'anar cuidant. Vull dir, no pots dir, mira, com que ja ha nascut el deixo a la mà de Déu, no, l'has de mimar, li has d'anar traient la pols i l'has d'anar ara ens estan demanant més per gent adulta, doncs anem a buscar empreses i gent que ens ajudi a muntar aquests de jornades per a empreses. Doncs clar, evidentment hem tingut que començar a buscar gent de catering, qui ho fa com nosaltres volem, com treballen, quines... Clar, tot això per nosaltres era desconegut i a marxes forçades hem tingut que anar buscant, però realment no hi ha un secret, és creure en una cosa, ficar-hi la banya i lluitar contra allò i a vegades a contracorrent. Però, bueno, tots
1: però
2: els
1: sigut,
2: res és fàcil.
1: Sí, hem passat no? Bé.
3: Us veig.
1: Sí, ha sigut divertit.
3: Explicant-ho. Sí. I escolta, sempre és important també que la gent que col·labora amb vosaltres, no? Això que dèiem, no? Doncs el càtering, si hi ha llums, també estigui molt alineat amb valors amb vosaltres.
2: Tal qual.
3: Heu trobat gent pel camí?
1: I després saps que també volem com donar a conèixer aquestes empreses que tenim per aquí al voltant. O sigui, intentem que, per exemple, els càterings siguin d'aquí a la zona.
3: Territori, no? Una mica.
1: Correcte, saps? Perquè, ostres, és que ens n'anem a la Conxinxina quan en aquí és que tenim gent molt guai i gent molt professional i gent molt potent. Llavors és això, no? Pues la cervesa única d'aquí, no? Miquel del Grillat de Lliçà, no? És com buscar aquesta gent que realment
2: són... Amb el Marc de la Vallesana, que també hi hem parlat. Vull dir que, clar, són gent molt potent en la seva zona i l'hem de promocionar entre tots, és que perquè...
3: Bueno, de fet és la manera més intel·ligent de créixer, perquè al final si fas territori, no? Llavors és la recomanació creuada també.
2: Tal qual,
3: no? Llavors és una manera com de teixir aquesta xarxa que llavors també fa que tot es retroalimenti.
2: Correcte.
3: No?
2: Sí.
3: Jo, de totes maneres, la pregunta anava més enfocada a vosaltres com a empresaris, no tant com a projecte, sinó hi ha hagut alguna cosa que hagis dit, o sigui, jo quan vaig pensar en això no vaig comptar que... Saps? Hi ha hagut algun repte personal com a empresaris en engegar això nou? Ostres. Que potser no, potser no. Les coses...
2: Jo crec que ve més amb el fet de com som nosaltres dos. Una mica el que potser ens han transmès els nostres pares, no? és emprendre i idees i, pues, i sentir-te valent per afrontar situacions. És un tema de caràcter.
1: Però entrebancs però... com a tal?
3: No, algun repte de dir, escolta, mira, jo ara hem engegat això i no comptàvem amb, no ho sé, qualsevol cosa que... Al final, sempre quan engeguem un projecte nou, sempre hi ha coses que no hi comptàvem, en definitiva, no?
1: Sí, sí que és veritat, però potser amb aquest de la granja, potser de moment encara, no? Igual, no,
3: necessàriament, perquè potser, potser tota la vostra evolució vital ja us ha portat aquí,
1: és que jo crec que sí, que deu ser una mica això. Perquè és que, clar, la web ja la tenim, o sigui, és com que ha sigut un fill nou, però vull dir, quan ja tens el primer, no sé com dir-te, no? El segon ja és diferent i el tercer també, vull dir, no ho sé. De moment no ens hem trobat amb... Tot ha anat bastant fluid i en Jordi i jo, clar, ens coneixem, ens portem molt pocs anys, vull dir, en Jordi ens portem 15 mesos, o sigui, és que des, la gent ens deia si eren bessons, no? Vull dir, sempre hem anat com molt agafats de la mà, tenim com la manera de fer, la manera de pensar bastant igual i poques disputes, inclús en el sentit de dir, quan muntàvem la granja, no? Aquests llums negres, és que els dos ho veiem claríssim, negres, sí, no? Vull dir que tot ha anat bastant així.
2: Sí, bueno, i també és dir, ostres, si tu veus clar d'aquesta manera, doncs tira-li. És a dir, arriba un moment que és qüestió de creure en el qui tens al costat, en definitiva és el teu germà o la teva germana, i si aquella que tens al costat o aquell que tens al costat ho veu clar, doncs confia en ell i allò sortirà bé, sense posar-hi entrebancs ni coses que impedeixin que aquell projecte no neixi, perquè evidentment si un tira per la dreta i l'altre per l'esquerra, evidentment hi ha algun moment que allò peta. Per tant, doncs és això, és els projectes, doncs, a compartir-los, però sense
3: més, sense més, gaudint. Correcte. I escolta, i una altra cosa, amb tots aquests anys que porteu junts i que porteu emprenent, segur que heu vist moltíssimes històries, heu viscut moltíssimes no, experiències emocionants dintre de l'empresa. Quina destacaríeu, potser?
2: Jo me'n recordo d'una molt bèstia.
1: que
2: la Maria deia que no la volia fer, jo deia, jo la vull viure. I era que el rei Far, un jeque àrabe el propietari de l'hotel Juan Carlos I, volia fer la festa d'aniversari del seu fill, justament estaven a Barcelona, i ens van contactar una empresa i ens va dir que s'han caparrat amb les nostres activitats i amb la nostra empresa i que vol que muntem allò. I clar, li dèiem, hòstia, però és que estàs parlant... Vull dir, és que això és molt bèstia el que ens estàs dient. Nosaltres, vull dir que tot el que l'home va dir que sí, que volia la festa d'aniversari, va fer-ho per todo lo alto, però per todo lo alto vol dir va llogar tenia la sala de l'hotel Juan Carlos I, una sala molt gran, un càtering tot decorat amb la pel·lícula dels Cars, vam tindre que ficar moqueta per tot arreu, inflables que siguin només relacionats amb els Cars, o sigui, en aquell cas la festa anava relacionada amb els Cars, i la pregunta que li vam fer, vam dir, bueno, doncs, amb quants nens contem a la festa?
1: Ja, perquè clar, hi havia tantes activitats que vam dir, aquí vindrà la marabunta de nens. Sí,
2: i eren dos, era ell i el seu germà, i vam dir, però tot això per dos nens? I diu, sí, tot. I diu, però a més volem els... Nosaltres tenim uns cars que van en pedals de la xarranca i es van caparrar amb aquells cars. Doncs tots els cotxes que hi havia a l'hotel, que hi havia doncs, cotxes d'alta gamma, i els va fer fora tots i va ficar el nostre car en l'entrada del hall perquè el nen, quan baixés de la seva habitació, es trobés el car a davant i només ell, juntament amb el seu germà, anessin fins a la sala aquella que havíem preparat per muntar-hi tot aquest festival. Clar, com que només hi havia dos nens, el que vam proposar vam dir, bueno, doncs convida els nens que tinguis a l'hotel perquè d'aquesta manera doncs, la festa serà més agradable. No n'hi havia suficients i va convidar tots els fills, les famílies amb nens dels hotels d'alta gamma de Barcelona. Per tant, ens vam trobar amb una festa, però imagina't la festa que d'alta gamma, eh? Vull dir que nosaltres el nostre aniversari els nostres pares preparàvem pa amb nocilla.
3: Sí.
2: Però allà hi havia...
1: I el joc
2: havia...
1: de la trencada de l'olla.
2: Clar, allà hi havia filet de no sé què i tot era molt, molt exclusiu. Doncs la gent ens... era impressionant perquè ens deien
1: ¿Quién es el niño? Del cumpleaños.
2: Perquè anaven a una festa que els havien convidat d'alta gamma i ningú sabia qui era el nen. O sigui, la sensació era de dir, que trist... tot plegat, què
1: sí,
2: fas?
1: Ja, és molt heavy.
2: I la sensació era de dir, estic muntant una festa, que la Maria no hi estava d'acord, però jo vaig dir, jo vull ser-hi, perquè veure una cosa d'aquestes no ens passarà més, i realment ens va passar l'any següent que ho vam muntar-ho a casa d'ell.
1: Sí,
2: o sigui,
1: sí.
2: Encara ens ho va posar... que també va ser xula, però són coses d'aquestes que ho hem portat a l'extrem, que
1: no estem acostumats.
2: No estem acostumats, però que va ser, bueno, és una experiència que va ser xula de viure amb una cosa d'aquestes. Que...
1: I després, grates amb ells, perquè vam poder-hi parlar amb els pares, i és supermacos, vull dir, realment sí, sí, molt bona gent i molt agraïts, i... però clar, és que...
2: Tot molt fred. Tot
3: I
2: molt...
3: tu per què no volies, Maria?
1: Perquè, ostres, és que és això que diu en Jordi, que fred, no? Vull dir, realment hem d'arribar a aquest punt, o sigui, li hem de donar tot això a aquest nen, és que potser aquest nen el que vol és estar amb els seus amics, potser aquesta festa...
3: Amb la filla.
1: Per què no li fas,
2: exacte,
1: potser quan arribis al teu país que hi hauran els seus amics, per què li fas aquí? Celebra-ho amb el teu pare i la teva mare, aneu els dos al Tibidabo, per exemple, no sé, vull dir, cal fer tot aquesta... No ho sé,
2: sí,
1: no m'acabava de convèncer.
2: Ho vam portar-ho a l'extrem, i jo me'n recordo una de les entrevistes que vaig llegir un dia en un diari, que li preguntaven amb un fill d'aquest tipus, era què és el que més desitges, no? Una mica és això, no? I va respondre, diu, saber que alguna cosa no la puc tindre. Clar, per ells qualsevol cosa era viable, és a dir, jo vull el car aquí, tota la resta del cotxe és fora, jo vull una festa que hi hagi això i jo voldré allò, és a dir, vam fer la festa d'aniversari l'any següent a casa seva i portàvem un inflable i volia l'inflable, i si teníem que llogar un helicòpter per portar l'inflable, doncs llogava un helicòpter, és a dir, què podem, o sigui, jo, si jo vull, ho tinc, i aquest és
1: però
2: el punt,
1: però en canvi no té, no
2: té
1: aquest amor,
2: els
1: aquest,
2: amics,
1: no?
2: No té gent que el que nosaltres, curiós, eh? Els valors nostres, que el que volem justament és unir famílies, unir comunitat, mm-hmm. Ells no ho tenen, tenen un poder econòmic molt bèstia, però no tenen això que nosaltres, per això la Maria potser no volia,
3: sí, sí,
2: perquè realment
3: no
2: va en contra dels nostres valors, mica. Però com a experiència que ens deies, Núria, era bàsicament això, algú que ha sigut a l'extrem de tot plegat.
3: I a nivell de, per exemple, ajuntaments, que dèieu que teníeu joguines grans i tot això, que mm-hmm. també me va cridar molt l'atenció, perquè fa poc vaig pujar a Castellterçol, mm-hmm. allà tenen uns escacs també gegants. Mm-hmm. Què és el més estrany que us han demanat, per exemple?
1: Demanat com a tal, no, perquè nosaltres tenim un catàleg, diguéssim, amb aquestes diferents col·leccions de joc, i llavors trien el que, el que veuen, no? Et podria dir que hi ha jocs que no els volem treure, encara que de vegades els veiem potser com quicos o antics o digue-li com vulguis, però perquè és que el qui és qui hi ha de ser-hi, el joc del 4 amb ratlla hi ha de ser-hi, el joc de l'oca hi ha de ser-hi, no? el 3 amb ratlla hi ha de ser-hi. Demanant-se com a tal no, perquè els veuen, els hi agraden i són els que ens demanen i els que portem.
3: I territorialment, on treballeu més a nivell, per exemple, d'així de jocs?
1: Clar, treballem molt per província Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, o sigui que seria una mica l'ordre,
2: Andorra.
1: Però es treballem molt Andorra. Per Andorra, exacte, València, País Basc.
3: Déu-n'hi-do,
1: sí,
3: no, però?
1: Sí, sí.
2: Madrid,
1: sí, sí.
2: També hi hem estat un parell de vegades.
1: Correcte, però bàsicament és Catalunya, Andorra molt, també, i sí, sí, i València.
2: I ara el que ens estem trobant, i que també ho estem treballant molt, és el tema de les Families Day, que això també empreses, grans
3: no?
2: companyies, que el que volen és parem motors, anem a cuidar aquestes famílies, que en definitiva és el motor de la nostra empresa, i anem-los a muntar un dia exclusiu per a aquestes famílies. I nosaltres, que tenim el joc, doncs oferim aquests espais o aquests dies de jornades que són aquests Families Days, que hem muntat empreses molt reconegudes i molt grans, i cada vegada
1: més. Home, és que els nens moltes vegades els agrada saber on treballen, no? El seu pare i la seva mare, i que doncs aquesta empresa obri les portes per...
3: Això ho feu allà,
1: correcte. Llavors nosaltres anem a l'empresa i doncs a dintre de les oficines, a dintre dels patis, de les naus, doncs els hi muntem tots aquests espais de joc, i però... és molt xulo. La veritat és que la jornada és molt xula.
3: I Maria, jo ara m'estic imaginant quin tipus d'infraestructura ha de tenir la vostra empresa per poder mobilitzar.
1: Nosaltres la gran infraestructura

0: feina que tenen, que això també és molt curiós, no? Perquè són nanos joves, la majoria doncs, són gent estudiant que tenen doncs, els caps de setmana lliures, perquè bàsicament és quan duem a terme aquestes activitats, i que els hi va la mar de bé doncs, poder-se treure un sou i, bueno, i relacionar-se doncs, amb companys de la seva edat més o menys i amb els nens i nenes, que és molt xulo, no? Si tens un caràcter així, doncs és una feina, la veritat és que és molt agradable i és molt maca.
1: I ara ens estem trobant amb monitors que són els nebots de... exmonitors nostres, no? Clar, ja tenim una generació, inclús el Martí, el meu nebot, el fill de la Maria, ja ha començat a iniciar-se a fer aquest tipus d'activitats. Vull dir que són nanos joves que els agrada el món dels infants, el món del lleure, i els hi permet doncs, estudiar, entrenar i, evidentment, pues, treure's un petit sou durant els caps de setmana, que durant l'estiu déu-n'hi-do el sou que s'emporten, però que, en definitiva, sí, se'l treballen per sol, que els hi va superbé. Però que és curiós que ara ja ens trobem aquestes generacions
0: Ens anem fent grans.
2: Sí. No, però això que diuen, jo tinc una filla de 19 anys, no? I a vegades quan diu la gent, oh, és que la joventut, penso, bueno, tota
0: se'ls
2: no.
0: ha de donar l'opció.
2: No, però que hi ha molt jovent,
0: molt super,
2: molt saludable,
1: i tant,
2: molt... Sí, és que, no. Clar, llavors jo també vull trencar una mica aquest mite, no? Quan em diuen, no, és que el jovent, bueno, no. Quin jovent coneixes
1: Correcte.
2: Tu? Perquè,
1: sí.
2: No, aleshores jo crec que també s'ha de fer una mica apologia de que hi ha molt jovent que té ganes de treballar,
1: I
2: que
1: tant.
2: Té ganes d'estar per aquestes coses, i això també s'ha de posar molt en valor.
1: I tant, i nosaltres en tenim molts que, evidentment, doncs, pel que sigui, les necessitats de cada família, doncs aquells pares no els poden ajudar, i es nota doncs, que tenen moltes ganes de treballar, de tirar endavant, es paguen la carrera, es paguen el cotxe, la gasolina, les vacances, i és gràcies doncs, a aquestes feines que nosaltres els hi permetem i que no tenen aquella obligació de treballar cada cap de setmana, sinó que segons el seu horari i la seva agenda doncs, els permet doncs, poder-hi treballar, i nosaltres doncs, estem encantats doncs, que també pugui haver-hi aquesta moneda de canvi amb tots ells i elles, no? Vull dir que per nosaltres és, com deia la Maria, és el nostre motor de la xerranca.
2: Sí, i sobretot també vosaltres que també veniu de família empresària, moltes vegades, encara que els hi puguis pagar, el fet de no pots estar tot l'estiu sense fer res, també és molt important.
1: I tant.
2: Vull dir,
0: el valor de l'esforç, el valor de les coses, i el fet de dir, bueno, és que encara que tingui mal de cap, jo m'he compromès, i per tant, com que m'he compromès, vaig a treballar. Que això també, no ho sé...
2: No puc dropejar tot el dia perquè tinc una obligació i confien en mi, no? Jo crec que més enllà també dels cèntims, evidentment, però aquest... posar en valor la cultura de l'esforç, no? Que alguna vegada hem tingut
1: Totalment.
2: Gent aquí també a l'estudi, també fan una mica aquesta qüestió que potser ho estem perdent aquí a Catalunya, doncs també està bé que aquests joves també sàpiguen que, bueno, caps de setmana es pot treballar, estiu es pot treballar, i que això també ajuda que, bueno, que el país també prosperi.
0: Correcte, sí. Nosaltres tenim com una borsa de monitors, que ben som 35, 36, vam comptar l'altre dia, vull dir que déu-n'hi-do, i nosaltres doncs tenim com una xarxa amb els monitors i els hi pengem les activitats. Mira, tal dia tenim activitat, i llavors ells s'apunten, i clar, nosaltres els hi demanem, penseu bé, perquè el dia que us apunteu, aquell dia va sagrat. Vull dir que no hi ha després un concert d'última hora, ni... Vull dir que també els estem conformant molt i ensenyant
2: I
0: sobretot això, de que si t'has compromès i has dit que tu aquell dia podies, doncs aquell dia vens a treballar i ja està. Vull dir que també els anem...
1: No, i que després ells marxen, evidentment.
0: I molts diuen, ostres, és que realment la xerranca m'ha donat tant, perquè he après tant, vull dir que...
1: És que inclús a conduir una furgoneta.
0: Clar.
1: Nosaltres tenim furgonetes grans i tenim camions i aquells nanos que es treuen el carnet, nosaltres, com potser ens han fet els nostres pares a nosaltres, va, comença a espavilar i tira-li pelante, ja t'ho trobaràs.
2: Jo
1: una mica
2: recordo.
1: la vida és aquesta, no? I ja t'ho trobaràs. Però
0: molts han agafat les furgonetes de la xerranca per primera vegada.
1: I
0: no havien agafat mai cap furgoneta.
1: Les nostres són grans.
0: Dius, oi, ara se'n van de vacances amb furgos, no? I dius, mira, pues han perdut la por al transport gran.
1: Bueno, i el dia a dia, en el fons, és, van sols en l'activitat, evidentment amb els nostres coordinadors, però s'afronten el client, s'afronten uns pares amb nens, s'afronten el dia a dia, que en definitiva és el que tots ens trobem al nostre dia a dia. I clar, es troben amb gent jove que, ostres, ara ja és una realitat. Tinc, primer que tinc una nòmina, tinc un contracte, tinc un compromís, però a més tinc un carrer i al carrer m'hi trobo

0: doncs uns pares, un client, uns imprevistos,
1: unes
0: senyalitzacions,
1: coses, no?
0: Un m'he perdut, un accident a la carretera i no puc arribar a l'hora, que com gestiono això, tot aquest nano, tots aquests nanos que tenim, doncs s'afronten a la realitat de tot això, i això també ens enriqueix, no? com a xerranca, doncs, perquè veus que aquests nanos doncs ara ja són adults, ja són pares, i ara ens venen doncs els seus nebots, i inclús ja començaran a vendre els seus fills quan ells ho havien set, i això també és maco.
1: Sí, la veritat és que sí. Escolta, i cap a on evoluciona la granja? Com la visualitzeu d'aquí 2 o 3 anys?
0: Més gran.
2: Jo també, sí, sí.
1: A nivell estructural,
2: sí,
1: eh?
2: Clar, més gran. Sí, perquè sí. Amb més capacitat, perquè realment és un espai que ens permet poder tenir més, poder abarcar més persones.
0: Sí, capacitat de créixer la tenim. El que passa que nosaltres sempre hem cregut que anem a poc a poc i anem augmentant segons ens anem trobant, no? Una mica el que t'explicàvem abans. No deixa de ser una granja, vull dir que la granja és molt gran i pot créixer perquè tenim capacitat d'espai per créixer i ho anirem veient, però sí que la gent ens ha demanat, escolta'm, però no m'hi puc quedar a dormir jo aquí.
1: I escolta, jo pensava en casaments potser, no? Fins i tot.
0: Sí, bueno, en definitiva és això. És clar, nosaltres el nostre espai, el que oferim és un espai interior de 60 metres quadrats, en allà hi ha una sala, una cuina i un lavabo. En la sala interior hi entren unes 20-25, i després hi ha tota la part exterior que són 450 metres quadrats amb una barbacoa i amb un porxo cobert, doncs, però hi ha capacitat per, i per això diem que hi ha una capacitat màxima de 40 en total, entre dins i a fora. Què ens passa? La pregunta del millor. Si plou, 40 persones hi entraran a dins, i nosaltres diem que sempre que no, perquè realment no és així, com et deia, només hi entren 20-25, i la part exterior, doncs la resta. Sí que és veritat que és un espai pensat per de cara al bon temps, aquest temps que tenim ara, i tenim doncs porxos i parasols i de més, realment no tens sensació de que t'està tocant el sol al clatell, perquè ho tenim tot preparat perquè no sigui, i a més que et ve de gust estar més a fora que a dins. Ara, si plou, no tenim aquest plan B. Per tant, una de les opcions i el que ens plantegem i de cara al futur, doncs, és engrandir les nostres naus i poder-ho doncs fer aquest plan B, i evidentment la gent que vingui i siguin 40, doncs en cas de pluja doncs puguin estar tots a dins ja arrasarats i sense problemes i gaudir de l'exterior, però només de les vistes, perquè si plou, si plou no
2: bueno,
0: no els hi podem
2: oferir. Quan plou és el que passa.
0: Però possibilitats de créixer les tenim, ganes també. Ara tots just arrenquem i necessitem doncs arrencar-ho doncs com ho estem fent ara, a poc a poc i partido a partido.
1: Però heu visualitzat també novetats, com dèiem ara, no? Es podrà futur quedar la gent a dormir, es podrà venir la gent a casa, tot això ho heu pensat o millor que no anem...
0: Sí, sí, clar, bueno, el nostre cap no para, eh?
1: Ja m'ho imagino, per sí. això.
2: De vegades li haig de dir, Jordi, un moment, ja, sisplau, sí, para, sisplau, sí, sí.
0: El nostre cap, sí, sí, tot el dia va rumiant, perquè evidentment és la nostra manera de ser, som així i constantment anem fent, el que passa que hi arriba un moment que dius, ja, però sí, és que és... Només cal ganes, dedicació i realment reafirmar que allò és possible, i possible
1: I
0: ho
1: tant.
0: És, per tant, només dependrà de nosaltres. És...
1: Sí, perquè a més, també no hem d'oblidar que hi ha molta indústria al nostre voltant,
0: sí.
1: Que moltes vegades també parlem de territori, però també oblidem que, ostres, jo ara també quan pensava a les empreses grans que potser hi ha persones i rodalies, però és que és veritat, és que oblidem que aquí al territori també hi ha molta indústria que també necessita molt d'això.
0: I que vivim en una zona privilegiada, Núria? O sigui que, a part que no t'hem explicat, nosaltres tenim una casa de turisme familiar.
1: és que
0: no pararia, però... I és una casa que tenim a Lliçà d'Amunt i que tot el nostre client és internacional. Vol dir que la gent vol conèixer Barcelona, perquè aquesta gent no ve a conèixer Lliçà d'Amunt, perquè aquest Lliçà d'Amunt no té gaire cosa, però està ben situat, i això permet que la gent que vol vindre a viure i conèixer Barcelona i no vol estar en el megoll a Barcelona,
1: sí, no,
0: ve al nostre territori i ve gent de tot el món. De tot el món vol dir des d'Estats Units fins a... Va vindre uns clients de Nova Caledònia, que és una illa molt petita d'Austràlia. Ens ha vingut gent de tot el món i poca gent del nostre territori. Vol dir que vivim en una zona que hem de valorar on estem, hem de valorar què tenim i perquè la gent ho ve.
2: Sí.
0: I això és una realitat, perquè nosaltres ens hi trobem en aquesta casa, no? I per tant, doncs és això. Evidentment, la granja no està pensada per aquesta gent que vingui de fora perquè no vindrà a passar el dia, però la tenim pensada per aquesta gent que viu a la zona de Barcelona, tota aquesta part que potser no tenim, no té la zona que tenim nosaltres, però li podem oferir el nostre espai, la granja, per conèixer. Vull dir que és donar valor que tenim, eh? Perquè...
1: I tant, bueno, jo estic super d'acord amb tu que som privilegiats de viure on vivim. I a més, a res, 40 minuts a Barcelona, vull dir que vols jaleo, n'hi ha, però clar, viure aquí per mi és una altra història.
0: Sí.
1: I escolta, alguna cosa més que m'hagueu de sorprendre, una casa de turisme familiar?
2: No.
1: Bueno, i escolta, ara per anar acabant, m'agradaria preguntar-vos quina relació ha estat determinant la vostra trajectòria. És a dir, hi ha hagut algun moment on hagueu conegut algú o hagueu fet algun match amb algun projecte que digui, mira, això ha desenvolupat en un projecte concret, o sempre ha sigut tot cosa vostra?
0: Jo crec que els nostres pares han sigut claus.
1: Els pares,
0: sí. Sí.
2: Ara ens emocionaríem, oi? Estem aquí els dos amb la llagrimeta.
0: Sí. Bueno, sí.
1: Bueno, la trajectòria familiar, no? Una mica tot el que us han inculcat, i que estic segura que tot això també ho esteu impregnant en els vostres projectes. Ai, que acabarem plorant tot
2: això!
0: Sí,
1: molt bé, molt maco. No? I a més, de veritat que això es transmet... No és per dir-vos-ho, el dia que em van parlar de vosaltres m'ho van transmetre, jo ho veig amb vosaltres, i estic segura que aquesta empremta que vosaltres deixeu en els vostres tardeus, en aquest cas, no? Doncs també calaran molt. Doncs ara sí, anem a trencar aquest moment tan bonic.
0: Sí.
1: Anem a acabar per recordar les dates dels tardeus, horaris, com s'inscriu la gent...
0: Vale. Nosaltres, com et deia, ho estem comunicant tot a través de la xarxa social que tenim, que és Espai La Granja. Allà, en la mateixa bio, hi ha un enllaç on tenim un formulari que la gent s'ha d'inscriure, més que res per també tindre un control de tota aquesta gent que vindrà i saber una mica l'aforament, si el podem assumir o no. Com deia la Maria, tenim capacitat per aquest dia 4 de juny, però la idea és inscriure's en el formulari i després nosaltres els respondrem amb la confirmació de que l'hem rebut i ens hauran de fer la transferència o pagament amb targeta o transferència amb el tardeo en el que sigui. I els horaris, és com dèiem, són tots els dijous del mes de juny, de 7 de la tarda a 10 del vespre. Això no vol dir que a les 10 ja, pom, tothom fem fora la gent.
1: Bueno,
0: tots sabem...
1: Per tenir una hora.
2: La idea és a les 10 tancar música i...
0: Tema per ordenança municipal, que estem obligats doncs, a que la música, doncs, evidentment...
2: I respecte als veïns,
0: també, que volem
2: ser molt curosos amb això.
0: Però, evidentment, doncs, que si tu encara estàs en allà, no estarem fent fora tothom.
2: Però que a veure, l'any demà tots treballem, o la majoria de persones també treballen, vull dir que també hi ha un bon horari, no? De dir, ostres, has vingut, has passat una tarda agradable, arribes a casa sopat i amb una hora correcta per l'any demà doncs de Sant Tornem-hi, no?
0: La idea és aquesta, és tots els dijous del mes de juny, i si tenim forces i ganes, que esperem
1: que
0: sí, ho allargarem al juliol.
1: Estic segura. Bueno, i ara per anar acabant, m'agradaria, no sé si hi ha alguna cosa que volguéssiu dir quan us he preguntat, si voleu afegir alguna cosa abans d'acabar.
2: Ostres, em sembla que...
0: Jo crec que ho hem dit tot o
2: sí.
0: No... Tampoc no ens havíem preparat res.
2: No.
1: És a dir, bueno, això no s'ha de dir, Jordi.
0: No, però vull dir que ni jo ni la Maria, que abans de vindre em diria, què direm? És que, Maria, és que ho tenim tot clar, és a dir,
2: clar.
0: No, bueno, ens hem de preparar res.
2: I hem dit, anem a fer un cafè i mirem aviam què direm. I hem parlat de tot el menys d'aquesta...
0: Sí, vull dir, perquè quan les coses les tens clares i saps per què ho has parit, ningú t'ha de dir com ho has de preparar-ho, ni fer-ho.
1: Totalment.
0: Vull dir que...
1: Sí, tota
2: I jo estava molt nerviosa, però ara m'hi quedaria una estona més.
0: Sí.
1: És que clar, tothom que ve líders, jo li dic, no patiu, parlarem de vosaltres, no? Aquest programa és per vosaltres, perquè expliqueu, a mi m'encanta a líders conèixer les persones que hi ha enrere dels projectes, però també és per donar veu doncs, als projectes, al territori, i seguir fent xarxa i seguir-nos connectant, per tant...
2: Moltíssim.
1: Així que ara sí, donem per finalitzat el nostre programa i... Com sempre, amb el Ferran als comandaments. Avui hem descobert que els espais poden ser molt, molt més que un lloc físic. Poden ser un punt de partida d'una conversa, d'una amistat, d'una col·laboració, d'una oportunitat o fins i tot d'una comunitat. Hem compartit aquesta estona amb en Jordi i la Maria, fundadors de La Granja, i hem comprovat que darrere de cada experiència memorable hi ha una intenció, la de connectar persones i crear entorns on les relacions floreixen de manera natural. Gràcies per inspirar-nos, per compartir la vostra visió i per recordar-nos que les millors oportunitats sovint neixen quan obrim la porta a la trobada, a la conversa i a la confiança. També volem agrair la imprescindible col·laboració d'en Ferran Monterde als comandaments tècnics, fent possible que cada setmana aquesta conversa arribi a les vostres llars, despatxos, empreses i projectes. Jo sóc la Núria Cortés i això és Líders, l'espai on les històries, les persones i les connexions es converteixen en oportunitats. I recordeu, les relacions correctes ho canvien tot. Fins la setmana vinent.

Molt bon dia. Hola, hola. Esteu desperts? Doncs o desperteu en la meva veu. Sigui com sigui, avui estem a diumenge, la clàssica a l'abast, al vostre costat, Ràdio Caldes i jo mateixa, Montse Beni. Què vol dir això? Doncs que són les 9 del matí i que vinga, o toca aixecar-se, o mandrejar, o fer el cafè, un passeig, també, no estaria malament. Sempre amb nosaltres. I què escoltarem avui? Avui escoltarem una suite, una de Holst, nascut el 21 de setembre de 1874 al Regne Unit, mort al mateix país un 25 de maig del 1934. Escoltarem una sinfonia que va estar composada entre el 1914 i 1917. 17, disculpeu. Cada moviment porta el nom d'un planeta, que ja sabem que el nom del planeta ho van posar romans en honor als seus déus i les... I per què Holst ens volia... Doncs molta gent, bueno, alguns estudiosos, moltes persones, ja sabeu que jo sempre em baso en el que estic llegint, miro, i doncs deien que els que li agradava molt l'horòscop, fins al punt de que escrivia als seus amics els horòscops. Però aquí jo deixo una pregunta. Primer, són 7 moviments, 7 planetes, en els que òbviament no inclou Plutó perquè encara no estava descobert, i la Terra. Per què no va incloure la Terra? Era perquè no tenia una descendència astrològica i sí astronòmica? No ho sé. No ho sé, tot això és un... hauríem de parlar amb ell i serà una mica difícil. Una altra cosa també que vull deixar és que escolteu amb molt de carinyo aquesta sinfonia, perquè d'aquesta sinfonia han sortit unes bandes sonores de les més conegudes. Escolteu-la, perquè direu, sí, aquí està la Guerra de les Galàxies, i aquí Harry Potter, escolteu-la en tota l'atenció, i l'únic que sé és que us agradarà. Així que vinga, deixo de parlar, endavant en aquesta sinfonia dels planetes de Gustav Holst, en l'orquestra de Galícia. Em sembla que és la segona vegada que ja la poso. És una orquestra, m'agrada molt, ho fa molt bé i sona molt bé en el seu directe.

Sublim, aquest final d'acord sense paraules, però ple de força i cada cop més i més fluix, fluix, fins a arribar quasi al silenci. Doncs acabem. Hem acabat avui la clàssica. Recordeu, no deixeu de ser feliços. Bon diumenge, molt bona setmana i d'aquí a 7 dies ens tornem a trobar. I el que dic sempre, que no oblideu de ser feliços, és el consell que us dono sempre i que heu de seguir fil per randa. Aquí s'acomiada la clàssica a l'abast i la vostra amiga de les zones, la Montse Beni, que mireu avui a l'insta de Radio Caldes, que teniu una pregunta, a veure qui me la respon.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Cultura en B alta, l'espai de la biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. Cada dimecres a 6:45 de la tarda.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ja saps que cada diumenge a les 3 tens una cita amb la música, algunes recomanacions de sèries i pel·lis a l'estanteria del Jordi. Oh, yeah. Però atenció, ara també volem escoltar-te a tu. Segur que un dia la teva vida va canviar quan va arribar a les teves mans un disc perquè te'l van regalar o perquè te'l vas trobar sota un cotxe. Volem emetre la teva història per l'antena de Ràdio Caldes. Entra a Instagram, Estanteria del Jordi, i envia un àudio entre 20 i 30 segons. Digue'ns el teu nom, on estàs i de quina manera un disc et va canviar la vida.
1: Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
0: D'aquesta manera ens sentirem tots i totes a l'estanteria del Jordi els diumenges a les 3 explicant-nos les nostres experiències amb la música.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes 107.
3: Dissabtes i diumenges gaudeix de la fórmula de cap de setmana. La música per desconnectar sona a Ràdio Caldes.

0: Santi Balmes.
1: Gràcies, un plaer estar aquí, de veritat.

0: Ràdio Caldes, la millor selecció musical sense interrupcions.
1: Thanks. Remember in the end, nobody wins unless everybody wins.
2: Come on!

Ràdio Caldes et posa la banda sonora pel cap de setmana. The good girl in your dreams.

0: into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: into the flow now, ooh.

0: tell me I'm alive.
1: Hey, Lynn. We're gonna go dance.
2: Okay.

0: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Jurado.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Madrid ha acollit aquest matí l'acte més multitudinari i obert al públic de la visita del papa Lleó XIV.
2: El pontífex ha oficiat una missa davant més d'un milió de persones a la plaça de la Cibeles en el marc del Corpus Christi.
0: Repassem les altres notícies de la jornada d'Eduard París. Bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: I dimarts també és el torn d'aquesta visita del papa a Barcelona, que també rep el pontífex. I ho fan un dia marcat del calendari de milers d'estudiants que comencen les proves d'accés a la universitat i dels docents, que tenen jornada de vaga.
2: Les autoritats de la capital catalana han preparat un ampli dispositiu de mobilitat mentre el govern recomana reduir els desplaçaments sempre que sigui possible.
0: I parlem de política, ja que el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez.
2: Turull, a més, espera les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció.
0: Moment de repassar la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb un ambient fresc a bona part del territori català i unes nuvolades que eren una miqueta més espesses, més compactes, sobretot a punts de la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre. Però el matí, com diem, ha estat molt estable, molt més assolellat i cada vegada més hem tingut l'arribada de núvols alts i prims, que de fet ens acompanyen aquestes hores amb el creixement de les nuvolades del Pirineu i Prepirineu, que ens deixaran una tarda en aquest sector amb el cel molt més variable. De fet, apareixeran ruixats sobretot a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, que en moments puntuals ho faran amb intensitat. Amb unes temperatures que aquestes hores del mitjà es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, tornarem a superar aquesta barrera dels 31 graus a punts del Pla de Lleida i també de la Vall de l'Ebre. I la tarda, com diem, es presenta molt més tranquil·la a la resta del territori català, amb un ambient que cada vegada serà molt més assolellat, sobretot a comarques de Lleida, Tarragona i de Barcelona. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
0: I en successos, un motorista va morir ahir dissabte al vespre en un xoc amb un turisme a la Nacional 2A, a Martorell, al Baix Llobregat.
2: Amb aquesta víctima ja són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes.
0: I parlem d'esports, ja que el Barça de bàsquet jugarà les semifinals del play-off de la Lliga CB després de guanyar el Luka Múrcia per 76-100.
2: Els blaugranes s'enfrontaran al Tenerife, que va trencar tots els pronòstics eliminant el Real Madrid.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció del Servei d'Informatius de la Xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Anem a Madrid, que ha acollit aquest matí l'acte més multitudinari i obert al públic de la visita del papa Lleó XIV.
2: El pontífex ha oficiat una missa a la plaça Cibeles, com diem aquest matí, en el marc del Corpus Christi. Ens amplia aquesta informació Norma Lebrero.
4: Primer gran bany de masses del papa pels carrers de Madrid. Lleó XIV ha recorregut a primera hora del matí amb el seu papa mòbil, cobert al sostre, però obert pels laterals, els principals carrers de la capital espanyola fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficia la missa de Corpus després de signar el llibre d'honor de la ciutat. Ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
5: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
4: Després ha encapçalat la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjar les catifes de flors fetes amb els colors de la bandera vaticana. Aquesta tarda el pontífex farà una trobada amb els membres de l'Ordre de Sant Agustí i a la tarda un discurs a l'estadi Movistar Arena.
0: I seguim amb el mateix tema i el periodista Vicenç Lozano, que és un expert vaticanista i ha escrit diversos llibres sobre l'entrellat de la Santa Seu. L'últim és Lleó XIV, Ombres sota la cúpula.
2: Lozano assegura que el papa utilitza un llenguatge de diplomàcia, però els seus missatges van més enllà del que sembla a primera vista i que s'hi poden trobar referències a qüestions clarament socials i també polítiques.
6: És un papa, vull dir, que potser té un tarannà que sembla, vull dir, tradicionalista, ho és en alguns aspectes, però és profundament reformista i continuista del llegat del papa Francesc. És un personatge molt més discret, un personatge que no dona grans titulars als mitjans de comunicació, però que diu el que s'ha de dir, diu pràcticament el mateix que deia, doncs, el papa argentí, però ho fa d'una altra manera, d'una manera més diplomàtica, més, diguéssim, implorant, òbviament, pel diàleg, implorant per la pau i posant la pobresa en el centre de l'Església Catòlica.
0: I també s'ha referit a aquesta visita del papa al bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, que parla sobre el que suposarà la visita del papa Lleó XIV a Catalunya i en quins actes participarà la diòcesi.
2: Ens n'amplien, doncs, aquesta informació des de Ràdio Municipal de Terrassa. Carme Contreras.
7: El bisbat de Terrassa espera amb il·lusió l'arribada del papa Lleó XIV a Catalunya. Diversos membres de la diòcesi, així com mossens, parròquies, comunitats religioses i col·legis, participaran als actes previstos a Barcelona i a Montserrat. La visita del papa serà històrica, com ho van ser en el seu moment les de Benet XVI, també a la Sagrada Família, i Joan Pau II, l'any 1982. Escoltem el bisbe de Terrassa, Salvador Cristau.
8: I què n'esperem? Doncs això, reanimar-nos en la nostra fe, consolidar-nos en la nostra esperança autèntica. Tenim l'esperança posada en Déu i de vegades necessitem això, una empenta, una mica d'ànim per tirar endavant enmig de la lluita de cada dia.
7: Sobre l'ús del català, el bisbe de Terrassa no creu que sigui un problema. Considera que el papa tindrà suficient sensibilitat per incorporar-lo al seu discurs, juntament amb el castellà i amb l'idioma oficial de l'Església, el llatí.
0: El papa tot just està a l'Equador de la seva estada a Madrid. I no serà fins dimarts que arribarà a Barcelona, però a falta de dos dies s'estan accelerant els detalls del dispositiu que posarà a prova la logística a l'àrea metropolitana de Barcelona i especialment a la ciutat.
2: Ens n'amplia aquesta informació Carme de Fez.
9: Barcelona ja està començant a notar les primeres afectacions a la mobilitat amb motiu de la visita del papa a Catalunya. Tot i que els principals talls de trànsit s'activaran a partir de dilluns, ja es preveuen preparatius, presència policial reforçada i restriccions puntuals. Com dèiem, les principals mesures entraran en vigor dilluns, amb els talls de circulació i limitacions d'accés a zones com Montjuïc i el centre històric de Barcelona. Les autoritats recomanen planificar els desplaçaments amb antelació i utilitzar el transport públic, que es reforçarà durant aquests dies. Protecció Civil també va recomanar ahir que tothom que pugui teletreballi per evitar desplaçaments. I als estudiants que hauran de passar les proves d'accés a la universitat dimarts, se'ls demana que surtin amb prou antelació per assistir als centres assignats, perquè a més coincidirà amb una nova vaga de mestres.
0: A banda de Montserrat i la Basílica de la Sagrada Família, el papa dedicarà part del seu temps a Catalunya a trobar-se amb els més desafavorits.
2: Un d'aquests espais serà la presó de Brianzú a Sant Esteve Sesrovires.
9: La visita de Lleó XIV a Brians serà la primera que un papa fa a un centre penitenciari a Catalunya i a la resta de l'Estat. Se centrarà sobretot en el mòdul femení amb internes que han estat escollides per compartir el seu testimoni. Entre elles hi ha la Montserrat i l'Elisabet.
10: Estoy nerviosilla, normal, porque esto pasa una vez en la vida y me ha tocado y estoy supercontenta y orgullosa. Porque es más fácil que te toque la lotería a que puedas hablar con el padre. Bueno, pues no me lo esperaba y como tal pues estoy contenta y muy agradecida.
11: Muy orgullosa de que me pare en prisión, ¿por qué no? Es una oportunidad para todas. Sí, un poco emocionada. Me queda muy poquita condena por eso. Espero no volver más, pero me voy a ir con la emoción
12: y la capacidad de haberme elegido y poder conocer al Papa.
9: Per al propi capellà de la presó, Jesús Bel, la visita ha estat una sorpresa.
13: Primero no nos lo creíamos, pero cuando ya supimos que era una noticia cierta, un interno se me acercó emocionado, ¿verdad? Y me dijo que, dice, el Papa ha pensado en nosotros, nos ha tenido en cuenta, nos tiene en su corazón.
9: Diverses parròquies catalanes participaran en la visita, però altres, davant la incertesa de si tindrien prou entrades, han preferit viatjar a Madrid. És el cas de l'Església de la Mare de Déu de la Llum de l'Hospitalet. Iñaki Marro n'és l'administrador.
14: La idea del viatge sorgeix de la dificultat que teníem inicial de poder veure el Papa. Sabíem que el Papa venia a Espanya, venia a Madrid i a Barcelona, però no sabíem com funcionaria tot el tema de les entrades. Inicialment ens havien donat 50 entrades per l'Estadi Olímpic, 6 per la Sagrada Família, i clar, amb una parròquia amb tantíssima gent, la gent estava molt frustrada. I a Madrid em van dir, si tu formes un grup, per exemple, 200 persones, et podem ajudar. Això s'ha organitzat tot en dues setmanes vistes. Dic, bueno, doncs anem a Madrid.
9: Aquest mateix diumenge s'aniran instal·lant les pantalles per veure la parada del Papa en un altre punt sensible del viatge, la parròquia de Sant Agustí, coneguda pel suport a col·lectius en situació de vulnerabilitat a Ciutat Vella i al barri del Raval.
0: I seguim encara amb la visita del Pontífex, perquè el projecte Gospel Sense Fronteres de Gospel Viu ha estat convidat a participar en la visita del Papa Lleó XIV a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona.
2: Aquesta actuació s'emmarca en la celebració del 20è aniversari del projecte que aplega les formacions de Gospel Viu Xoir, de Gospel Project de Granollers i el Heaven on Earth Gospel Xoir de Girona. Des de Ràdio Palafolls ens explica Melina Morilla.
15: Per aquesta ocasió s'ha realitzat una selecció de 32 veus dels tres cors. La seva intervenció a l'estadi inclourà la interpretació de dos temes propis de caràcter dinàmic i potent, a més d'un dels moments més destacats de l'actuació, i és que el grup acompanyarà l'artista Álvaro Soler en la interpretació del seu conegut èxit Bajo el mismo sol. En aquest sentit, Moisés Sala, director de la formació, ha destacat que estan molt contents i satisfets d'haver estat cridats per participar en aquesta celebració.
16: La veritat és que estem molt emocionats, estem molt contents i cantarem dos temes i, a més, acompanyarem a Álvaro Soler. Són aquelles coses que et passen un cop a la vida, estem molt emocionats.
15: L'actuació de la formació està prevista per un quart de set de la tarda, just després de l'himne creat expressament per l'esdeveniment. Aquesta participació suposa una fita històrica per la trajectòria del projecte Gospel Sense Fronteres, que des dels seus inicis, l'any 2006, ha portat aquest gènere arreu del món.
0: I dimarts no només hi ha la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, aquest dimarts hi haurà, serà un dia marcat al calendari de milers d'estudiants que comencen les proves d'accés a la universitat i també dels docents que tenen jornada de vaga després de rebutjar el preacord amb el govern.
2: Aquest escenari coincideix, com diem, amb l'inici de l'ESPAU. Per això els sindicats USTEC, CGT, CNT, Coordinadora Obrera Social i la Intersindical han acordat començar les mobilitzacions també de dimarts a partir de les 9 del matí per no perjudicar els desplaçaments de l'alumnat que ha d'arribar als exàmens.
0: Davant d'aquesta previsió d'afectacions importants, el govern de la Generalitat recomana fer teletreball dimarts i dimecres a les persones que visquin o treballin a les comarques de Barcelona, sempre que les característiques del lloc de feina ho permetin.
2: Aquesta mesura no és obligatòria, però Protecció Civil i el Departament d'Empresa i Treball la defensen per reduir així el volum de desplaçaments.
0: I parlem en plana política, precisament en una entrevista a La Vanguardia, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez, perquè si ho fos, assegura Turull, ja haurien contactat amb ells.
17: Escolti, si tenen algú seriós, de veritat, si s'ho creuen de veritat, i de veritat no ho fan per quedar bé, sinó que volen els nostres vots, vingui i ens ho explica. Jo la pregunta és dir, de veritat, aquests senyors, el de la moció de censura instrumental, ho diuen en sèrio o no? Perquè ho estan gestionant d'una manera que no sembla pas que la vulguin. El camí ideal, insisteixo, però, seria això, que Pedro Sánchez acabés com un demòcrata i convoqués ja les eleccions i no que això fos aquesta legislatura zombi o que vingués per moció de censura.
2: Turull espera a més les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció abans de prendre decisions, però insisteix que la solució només ha de passar per la convocatòria d'eleccions.
0: I seguim encara en plana política. En aquest cas parlem dels pressupostos de la Generalitat pel 2026, que continuen la seva tramitació parlamentària.
2: En aquest aspecte, els comuns no tanquen la porta a donar suport als comptes del 27, que podrien ser els últims de la legislatura, això sí, condicionant qualsevol acord futur al compliment dels compromisos ja pactats amb el govern. Ho explica la portaveu adjunta de la formació, Susana Segovia, en una entrevista al programa Ciutadella.
18: Els pressupostos que estem aprovant avui són pel 2026. I això és els pressupostos que estem votant avui i que votarem al començament de juliol la seva aprovació definitiva. Però és cert que portem 2 anys i mig, que ha costat molt arribar en aquests pressupostos, no? Ja portem 2 anys de legislatura i són els primers que es poden aprovar. Amb el govern tenim a vegades un problema, els grups que intentem arribar a acords amb ells, i és l'acompliment dels acords. Perquè és veritat que hem arribat a acords molt importants i molt potents, que nosaltres defensem molt per donar suport a aquests pressupostos, però que una de les qüestions que nosaltres posarem sobre la taula és el seguiment i l'acompliment d'aquests acords. Per tant, que puguin haver-hi nous pressupostos també depèn de la capacitat que tingui el govern de complir els acords que estan previstos pels pressupostos d'aquest any. El que nosaltres diem sempre és no m'asseuré a negociar uns nous pressupostos si no acompleixes els acords que ja tinc amb tu. Acords d'investidura i acords de pressupostos.
2: Aquest dijous passat, el ple del Parlament va rebutjar les esmenes a la totalitat i va permetre que el projecte de llei de pressupostos d'aquest 2026 continués la seva tramitació. Podrien aprovar-se definitivament, doncs, el pròxim 2 de juliol.
0: I parlem de successos, ja que un motorista va morir ahir dissabte al vespre en un xoc amb un turisme a la Nacional 2A, a Martorell, al Baix Llobregat.
2: L'avís de l'accident es va rebre prop de les 9 de la nit per causes que encara s'estan investigant. Hi va haver una col·lisió lateral per fregament entre una motocicleta i un turisme i, a conseqüència d'això, el motorista va perdre la vida. Es tractava d'un home de 49 anys i veí de Martorell. Amb aquesta víctima ja són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes.
0: I un últim apunt, ja que la circulació en alta velocitat entre Barcelona, Sants i Girona i Figueres-Vilafant s'ha reprès aquest matí després que ahir al vespre una incidència en un tren a la Sagrera obligués a tallar la línia, evacuar els passatgers i oferir un servei alternatiu per carretera. I obrim plana cultural amb la Patum. Avui diumenge és la Patum de Lluïment i ha tornat a omplir la plaça de Sant Pere de Berga en el darrer acte diurn de les festes de Corpus. És una de les cites més solemnes i familiars de la Patum, amb els salts de les comparses a plena llum del dia i en un ambient més contemplatiu que el de les nits.
2: La jornada s'ha viscut amb satisfacció pel bon desenvolupament de la festa, però també amb certa melancolia perquè el Corpus berguedà ja entra a la seva recta final. L'alcalde de Berga, Ivan Sánchez, ho ha resumit parlant d'una barreja de felicitat per la Patum viscuda i de tristesa perquè ja només queden uns últims salts.
0: A banda de la Patum, Corpus és una festivitat que es celebra per tot el territori, sovint ple de flors. Precisament anem a la Garriga, on viu un diumenge, marcat per aquestes catifes de flors.
2: Els carrers del municipi del Vallès Oriental compten amb gairebé una trentena de creacions amb elements vegetals i clavells, 3 altars, a la font de l'Ou Comballa i el mural floral del barri de Dalt. Des de Ràdio Silenci, Marçal Aragai.
19: L'activitat ha començat a primera hora del matí i a hores d'ara ja estan enllestides les 30 catifes de flors dels carrers de la Garriga que han confeccionat els veïns, entitats i visitants que surten als carrers cada any. Una diada marcada també per l'activitat de les entitats de cultura popular a la tarda, amb tradicions com el Ball de Cintes. Josep Gavarró, membre de l'Associació Cultural Corpus La Garriga, destaca que s'ha de començar la confecció ben d'hora i celebra que hi ha prou clavell.
20: A les 7 del matí comencem, eh? I acabem, no sé, allà a les 12, més o menys, quarts d'una. En principi és així. Cada any ho fem així, i cada any funciona. El disseny l'he fet jo, com cada any, sí, i de moment funciona. De moment tenim molt clavell.
19: La Diada de Corpus a la Garriga finalitzarà el vespre, després de l'ofici solemne amb la processó per damunt les catifes de flors formada per la comitiva festiva i religiosa de la festa.
0: I més festes per Corpus. Anem a Sallent, que continua la festa de les enramades.
2: Després d'un dijous passat per aigua, aquesta celebració tradicional arriba al seu punt final. Durant tot el cap de setmana, milers de persones han gaudit dels carrers guarnits que van des d'una representació del menjador de Harry Potter a una reproducció de la ciutat de Las Vegas. Des de Ràdio Sallent, Ona Pardo.
1: Les enramades van arrencar oficialment dijous, però ha estat durant el cap de setmana quan els carrers han començat a omplir-se de veritat. De fet, aquest matí hi ha hagut especialment vida al poble amb un dels plats forts de les enramades, el seguici festiu. Centenars de veïns i visitants han omplert de gom a gom el nucli antic per veure ballar els gegants, els bastoners i l'esbart. L'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, insistia en l'orgull de veure el poble volcat al carrer.
21: Té aquesta dinàmica comunitària i aquest any a mi m'agrada destacar que en més d'un carrer he vist gent nova que ha vingut a viure el poble el darrer any s'ha acostat a col·laborar amb alguns carrers per fer enramades, no? I això és molt bonic. En un món que cada cop caminem més cap a l'individualisme, no? Que justament són espais que ens separen, les enramades van al revés, no? Que són espais que ens uneixen.
1: Aquest any són 18 els carrers engalanats i amb força participació dels més petits del poble, que amb les escoles i instituts un any més s'han engrescat a decorar alguna zona. Avui la festa continua al vespre amb la tradicional serenata dels embotits i el dia s'acabarà amb una cantada d'havaneres i concert de les brindis. Demà els veïns començaran a desenramar els carrers després del tradicional sopar d'enramadors.
0: I sortim de la tradició a parlar més de la cultura pop moderna, ja que els amants dels còmics, els videojocs i les cartes col·leccionables tenen aquest cap de setmana una cita marcada al calendari.
2: I és que la ciutat de Vic ha acollit una nova edició del Vic Freak, una trobada que ja s'ha convertit en tot un referent per al públic friki de la comarca. Des del 9FM ens ho explica Núria Pereira.
22: Vic ha acollit aquest cap de setmana una nova edició del Vic Freak, una cita dedicada al món del còmic, als videojocs i les cartes col·leccionables que continuen guanyant seguidors. Des de l'organització, el director de continguts, Ivan Carrasco, assegura que el certamen ja s'ha consolidat com una data destacada a la ciutat.
23: De ser un esdeveniment sense que ningú el conegués, ara creiem que ja és tot un èxit i que ja és una data concreta per la ciutat.
22: Carrasco atribueix bona part de l'èxit al fet que l'esdeveniment està impulsat per persones que formen part del mateix col·lectiu al qual s'adrecen.
23: És un esdeveniment de friquis, fet per friquis i per friquis.
22: A més de les activitats, el certamen també dona espai a artistes i expositors, entre ells la Jimena, que aquest cap de setmana ha ofert cartes col·leccionables de diferents universos.
24: Tengo tanta variedad que un poco de todo. Claro, siempre Pokémon es lo primero que llama la atención. Mucho Magic también ha llamado la atención porque tengo unas cosas del 94, bastante retro y sí, pero principalmente Pokémon.
22: La parada ha atret tant infants com a col·leccionistes en una jornada marcada per la bona resposta del públic.
0: Són les 2:21, moment de parlar d'esports.
25: Notícies en xarxa. Esports.
0: El Barça de bàsquet al Palau Municipal d'Esports de Murcia ha aconseguit els 2 punts que li han permès impulsar-se a l'UQAM en els quarts de final del play-off de l'ACB.
2: Els de Xavi Pascual, amb 2 victòries com a visitants, van segellar el pas, doncs, a les semifinals, on es veuran les cares amb el sorprenent Tenerife, botxí del favorit, el Real Madrid, i que tanca d'aquesta manera una temporada en blanc, tant en futbol com en bàsquet.
0: I per l'altra banda de l'eliminatòria, el Joventut se la juga al tot o res a la pista del Baskonia.
2: Els verd i negres estan obligats a guanyar si no volen acabar avui la temporada. Ens porta la prèvia d'aquest partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
26: Win or go home, el que és el mateix guanyar o marxar de vacances. Això és el que té la penya aquesta tarda a la pista del Baskonia, el Buesa Arena, un partit que val una semifinal i el guanyador tindrà el passi, on jugarà contra València Bàsquet. Els de Dani Miret arriben a la cita amb la moral ben alta després d'aconseguir l'empat a 1 a la sèrie el divendres a l'Olímpic de Badalona amb un gran Cameron Hahn, el nord-americà. Voldrà continuar en el bon moment de forma. 6 triples va anotar contra un Luabo Cabarrot que va estar, en canvi, molt més apagat. El Baskonia s'aferrarà al factor Buesa Arena. S'espera un ple absolut amb més de 12.000 persones que estan disposades a animar el seu equip. Un Baskonia d'equip de Galbiati que arribarà calent després de la patacada de Kuruks i la falta antiesportiva que va donar molta polèmica en el segon partit a Badalona. No hi serà Ante Tomic, encara de baixa, recuperant-se d'unes molèsties i una lesió als isquiotibials.
0: I anem a segona federació de futbol, ja que a un quart de set de la tarda, Badalona i Cornellà disputen el partit de tornada de la final catalana per l'ascens, amb el 4-1 favorable de l'anada pel Cornellà.
2: El Badalona, doncs, necessita una victòria èpica per continuar viu. L'equip badaloní espera comptar amb el suport de la seva afició en una data marcada a la història del club. Ens porta la prèvia del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
3: El Badalona necessita fer una gesta aquest diumenge per eliminar el Cornellà. Els escapolats hauran de guanyar com a mínim de 3 gols de diferència si volen passar la següent i definitiva eliminatòria. Després de la derrota de diumenge al camp del conjunt del Llobregat per 4-1, les esperances per capgirar la situació eren pràcticament nul·les i a mesura que ha anat evolucionant la setmana han anat augmentant de mica en mica, sempre amb la realitat per davant d'una gran dificultat. El tècnic badaloní, Miquel Azparren, confia plenament en el seu equip i espera que l'afició pugui respondre per ser el jugador número 12.
4: Cada uno está en su derecho de cuanto cree, ¿vale? Cada uno está en su derecho, lleva muchos años aquí y a la afición yo siempre digo que no hay que pedirle, que hay que darle. Lo que sí que tengo muy claro es que con ellos, en cuanto marquemos el primero, el equipo va a volar.
3: El duel entre el Badalona i el Cornellà es disputarà diumenge a un quart de set de la tarda.
0: I en altres eliminatòries, el Sabadell ja va passar la seva, i és que els arlequinats van capgirar el 2-0 de l'anada al Reial Madrid-Castilla, guanyant 3-0.
2: Ara, com diem, esperen rival per a la següent eliminatòria, que serà el guanyador del Zamora-Villarreal B.
0: I l'Europa, per la seva banda, busca seguir el camí del Sabadell.
2: Els escapulats juguen avui a partir d'un quart de cinc contra el Celta Fortuna després de l'empat a un de l'anada. En cas de victòria, els escapulats, com diem, s'enfrontarien per una plaça a la segona divisió davant la Ponferradina.
0: I baixem fins a la tercera federació, ja que la Pobla de Mafumet ha guanyat el partit d'anada de la final de play-off per aconseguir aquesta categoria al camp del Sant Mauro per 1-2.
2: Tot i això, el filial del Nàstic haurà de segellar-ho el cap de setmana vinent, sabent que en tindrà prou amb no perdre el darrer partit de la temporada a casa.
0: I en futbol sala, el Barça guanya per 4-3 a l'Inter Movistar en les semifinals que es disputen el millor de 3 partits.
2: Els culers van haver de patir per tombar l'equip madrileny en aquest primer partit de la semifinal al Palau Blaugrana. Recordem que en la ronda anterior havien eliminat el Valdepeñas per la via ràpida i ara estan a un sol partit de plantar-se a la final.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Eduard París i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos. Passeu un bon diumenge.

0: naveguem per les ones d'altres mons. La forma d'aquest món tan complex ens enfronta a l'ofec de l'ésser ignorants, els enigmes i misteris, l'origen dels mateixos i la capacitat individual de l'ésser poden acostar-nos a aquesta altra realitat.
1: Quan l'ésser humà s'enfronta al destí per defensar allò en què creu.
2: La màgia és la pràctica que manipula les forces invisibles per a modelar el nostre món visible. Àrea hermètica. Seguim la cerca de l'invisible. Àrea hermètica.
3: Misteris de ràdio Valdés.
2: Tots els divendres a partir de les 8 del vespre.
0: Presentat per Josep Cozar.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Asteroide B612, el programa de Ràdio Caldes que parla sense embuts de la discapacitat. Tots els dissabtes a les 3 de la tarda.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
7: On s'acaba el llenguatge, comença la música. Diumenges a les 8 del vespre obrim les orelles al món amb la connexió eclèctica. A Ràdio Caldes, de 8 a 10 del vespre, explorem els sons d'avui i d'ahir amb el DJ Be Good. Demà no ho sabem, però aquí sempre compartim moments incombustibles.
4: La ràdio que parla de tu.
8: De portes endins amb
9: César Arqué
8: i Montse Pellicer. Un programa d'entrevistes amb persones interessants, properes, d'aquí. Amb vivències, experiències, per poder-les conèixer millor. Com són, què fan, com es defineixen. Perquè darrere de cada persona, sabeu, hi ha una història.
9: Els dimecres, de 19 a 20 hores.
8: Us esperem per créixer, aprendre i
9: passar-nos-ho bé.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
10: Bon dia, són 2:45. Us parla Adrià Jurado.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: Madrid ha acollit aquest matí l'acte més multitudinari i obert al públic de la visita del Papa Lleó XIV.
12: El pontífex ha oficiat una missa davant més d'un milió de persones a la plaça Cibeles en el marc del Corpus Christi.
10: Repassem les altres notícies de la jornada d'Eduard París. Bon dia.
12: Bon dia, Adrià.
10: Dimarts serà el torn de la visita del Papa a Barcelona. I ho fa en un dia marcat al calendari de milers d'estudiants que comencen les proves d'accés a la universitat i dels docents, que tenen jornada de vaga.
12: Les autoritats de la capital catalana han preparat un ampli dispositiu de mobilitat mentre el govern recomana reduir els desplaçaments sempre que sigui possible.
10: En plana política, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP del govern de Pedro Sánchez.
12: Turull, a més, espera les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció.
10: Moment de repassar la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jauregui-Zer, bon dia.
13: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb un ambient fresc a bona part del territori català i unes nuvolades que eren una miqueta més espesses, més compactes, sobretot a punts de la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre. Però el matí, com diem, ha estat molt estable, molt més assolellat i cada vegada més hem tingut l'arribada de núvols alts i prims, que de fet ens acompanyen a aquestes hores amb el creixement de les nuvolades del Pirineu i Prepirineu, que ens deixaran una tarda en aquest sector amb el cel molt més variable. fet, apareixeran ruixats sobretot a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, que en moments puntuals ho faran amb intensitat. Amb unes temperatures que aquestes hores del migdia es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, tornarem a superar aquesta barrera dels 31 graus a punts del Pla de Lleida i també de la Vall de l'Ebre. I la tarda, com diem, es presenta molt més tranquil·la a la resta del territori català, amb un ambient que cada vegada serà molt més assolellat, sobretot a comarques de Lleida, Tarragona i de Barcelona. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
10: I en successos, un motorista va morir ahir dissabte al vespre en un xoc amb un turisme a la Nacional 2, al Martorell, al Baix Llobregat.
12: Amb aquesta víctima, ja són 54 les persones que han perdut la vida en guanyar les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes.
10: I en esports, el Barça de bàsquet jugarà les semifinals del play-off de la Lliga ACB després de guanyar l'UQAM Múrcia per 76-100.
12: Els blaugranes s'enfrontaran al Tenerife, que va trencar tots els pronòstics eliminant el Real Madrid.
10: I avui és torn pel Joventut, que juga la classificació a la pista del Baskonia.
12: En cas de victòria, els badalonins s'enfrontarien al València Bàsquet a les semifinals.
10: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius a la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Anem a Madrid, que ha acollit aquest matí l'acte més multitudinari i obert al públic de la visita del papa Lleó XIV.
12: El pontífex ha oficiat una missa a la plaça Cibeles aquest matí en motiu del Corpus Christi. Ens n'amplia aquesta informació Norma Lebrero.
14: Primer gran bany de masses del papa pels carrers de Madrid. Lleó XIV ha recorregut a primera hora del matí amb el seu papa mòbil, cobert al sostre, però obert pels laterals, als principals carrers de la capital espanyola fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficia la missa de Corpus després de signar el llibre d'honor de la ciutat. Ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
15: Hi ha aquí una encomienda per d'Espanya d'avui i de mañana, que la religiositat que des de hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
14: Després ha encapçalat la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors fetes amb els colors de la bandera vaticana. Aquesta tarda el pontífex farà una trobada amb els membres de l'Ordre de Sant Agustí i a la tarda un discurs a l'estadi Movistar Arena.
10: I el periodista Vicenç Lozano és un expert vaticanista i ha escrit diversos llibres sobre l'entrellat de la Santa Seu. L'últim és Lleó XIV, ombres sota la cúpula.
12: Lozano assegura que el papa utilitza un llenguatge de diplomàcia, però els seus missatges van més enllà del que sembla a primera vista i que s'hi poden trobar referències a qüestions clarament socials i també polítiques.
16: És un papa, vull dir, que potser té un tarannà que sembla, vull dir, tradicionalista, ho és en alguns aspectes, però és profundament reformista i continuista del llegat del papa Francesc. És un personatge molt més discret, un personatge que no dona grans titulars als mitjans de comunicació, però que diu el que s'ha de dir, diu pràcticament el mateix que deia, doncs, el papa argentí, però ho fa d'una altra manera, d'una manera més diplomàtica, més, diguéssim, implorant, òbviament, pel diàleg, implorant per la pau i posant la pobresa en el centre de l'Església Catòlica.
10: I també ha parlat el bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, que parla sobre, sobre aquesta visita del papa Lleó XIV i en quins actes participarà la diòcesi.
12: Ens amplien aquesta informació des de Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
17: El bisbat de Terrassa espera amb il·lusió l'arribada del papa Lleó XIV a Catalunya. Diversos membres de la diòcesi, així com mossens, parròquies, comunitats religioses i col·legis, participaran als actes previstos a Barcelona i a Montserrat. La visita del papa serà històrica, com ho van ser en el seu moment les de Benet XVI, també a la Sagrada Família, i Joan Pau II, l'any 1982. Escoltem el bisbe de Terrassa, Salvador Cristau.
18: I què n'esperem? Doncs això, reanimar-nos en la nostra fe, consolidar-nos en la nostra esperança autèntica. Tenim l'esperança posada en Déu i de vegades necessitem això, una empenta, una mica d'ànim per tirar endavant enmig de la lluita de cada dia.
17: Sobre l'ús del català, el bisbe de Terrassa no creu que sigui un problema. Considera que el papa tindrà suficient sensibilitat per incorporar-lo al seu discurs, juntament amb el castellà i amb l'idioma oficial de l'Església, el llatí.
10: I el papa tot just està a l'Equador de la seva estada a Madrid. I no serà fins dimarts que arribarà a Barcelona, però a falta de dos dies s'estan accelerant els detalls del dispositiu que posarà a prova la logística a l'àrea metropolitana de Barcelona i especialment a la ciutat.
12: Ens n'amplia aquesta informació Carme de Fez.
19: Barcelona ja està començant a notar les primeres afectacions a la mobilitat amb motiu de la visita del papa a Catalunya. Tot i que els principals talls de trànsit s'activaran a partir de dilluns, ja es preveuen preparatius, presència policial reforçada i restriccions puntuals. Com dèiem, les principals mesures entraran en vigor dilluns, amb els talls de circulació i limitacions d'accés a zones com Montjuïc i el centre històric de Barcelona. Les autoritats recomanen planificar els desplaçaments amb antelació i utilitzar el transport públic, que es reforçarà durant aquests dies. Protecció Civil també va recomanar ahir que tothom que pugui teletreballi per evitar desplaçaments. I als estudiants que hauran de passar les proves d'accés a la universitat dimarts, se'ls demana que surtin amb prou antelació per assistir als centres assignats, perquè a més coincidirà amb una nova vaga de mestres.
10: A banda de Montserrat i la Basílica de la Sagrada Família, el papa dedicarà part del seu temps a Catalunya a trobar-se amb els més desafavorits.
12: I un d'aquests espais serà la presó de Brians-1 a Sant Esteve Sesrovires.
19: La visita de Lleó 14 a Brians serà la primera que un papa fa a un centre penitenciari a Catalunya i a la resta de l'Estat. Se centrarà sobretot en el mòdul femení amb internes que han estat escollides per compartir el seu testimoni. Entre elles hi ha la Montserrat i l'Elisabet.
20: Estoy nerviosilla, normal, porque esto pasa una vez en la vida y me ha tocado y estoy súper contenta y orgullosa porque es más fácil que te toque la lotería a que puedas hablar con el padre. Bueno, pues no me lo esperaba y como tal pues estoy contenta y muy agradecida.
21: Muy orgullosa de que pare en prisión, ¿por qué no? Es una oportunidad para todas, sí, un poco emocionada. Me queda muy poquita condena por eso. Espero no volver más, pero me voy a ir con la emoción y la capacidad de haberme elegido y poder conocer al Papa.
19: Per al propi capellà de la presó, Jesús Bel, la visita ha estat una sorpresa.
22: Primero no nos lo creíamos, pero cuando ya supimos que era una noticia cierta, un interno se me acercó emocionado, ¿verdad? Y me dijo que, dice, el Papa ha pensado en nosotros, nos ha tenido en cuenta, nos tiene en su corazón.
19: Diverses parròquies catalanes participaran en la visita, però altres, davant la incertesa de si tindrien prou entrades, han preferit viatjar a Madrid. És el cas de l'Església de la Mare de Déu de la Llum de l'Hospitalet. Iñaki Marro n'és l'administrador.
23: La idea del viatge sorgeix de la dificultat que teníem inicial de poder veure el Papa. Sabíem que el Papa venia a Espanya, venia a Madrid i a Barcelona, però no sabíem com funcionaria tot el tema de les entrades. Inicialment ens havien donat 50 entrades per l'Estadi Olímpic, 6 per la Sagrada Família, i clar, en una parròquia amb tantíssima gent, la gent estava molt frustrada. I a Madrid em van dir, si tu formes un grup, per exemple, 200 persones, et podem ajudar. Això s'ha organitzat tot en dues setmanes vistes. I, bueno, doncs anem a Madrid.
19: Aquest mateix diumenge s'aniran instal·lant les pantalles per veure la parada del Papa en un altre punt sensible del viatge, la parròquia de Sant Agustí, coneguda pel suport a col·lectius en situació de vulnerabilitat a Ciutat Vella i al barri del Raval.
10: I dimarts, com us informàvem, no només hi ha la visita del papa Lleó XIV a Barcelona, serà també un dia marcat al calendari de milers d'estudiants que comencen les proves d'accés a la universitat i dels docents que tenen jornada de vaga després de rebutjar el preacord amb el govern.
12: Aquest escenari coincideix amb l'inici, com diem, de l'ESPAU. Per això els sindicats USTEC, CGT, CNT, Coordinadora Obrera Social i la Intersindical han acordat començar les mobilitzacions també durant la jornada. Aquest dimarts a partir de les 9 del matí per no perjudicar els desplaçaments de l'alumnat que ha d'arribar als exàmens.
10: Davant d'aquesta previsió d'afectacions importants, el govern de la Generalitat recomana fer teletreball dimarts i dimecres a les persones que visquin o treballin a les comarques de Barcelona sempre que les característiques del lloc de feina ho permetin. permetin.
12: Aquesta mesura no és obligatòria, però Protecció Civil i el Departament d'Empresa i Treball la defensen per reduir el volum dels desplaçaments.
10: I parlem de política, ja que en una entrevista a La Vanguardia, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez, perquè si ho fos, diu Turull, ja haurien contactat amb ells.
0: Escolti, si tenen algú seriós, de veritat, si s'ho creuen de veritat, i de veritat no ho fan per quedar bé, sinó que volen els nostres vots, vingui i ens ho explica. Jo la pregunta és dir, de veritat, aquests senyors, el de la moció de censura instrumental, ho diuen en sèrio o no? Perquè ho estan gestionant d'una manera que no sembla pas que la vulguin. El camí ideal, insisteixo, però, seria això, que Pedro Sánchez acabés com un demòcrata i convoqués ja les eleccions i no que això fos aquesta legislatura zombi o que vingués per moció de censura.
12: Turull, a més, espera les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció abans de prendre decisions, però insisteix que la solució només ha de passar per la convocatòria de comicis.
10: I en plana de successos, un motorista va morir ahir dissabte al vespre en un xoc amb un turisme a la Nacional 2A, a Martorell, al Baix Llobregat.
12: L'avís de l'accident es va rebre prop de les 9 de la nit i per causes que encara s'estan investigant hi va haver una col·lisió lateral per fregament entre una motocicleta i un turisme. A conseqüència d'això, el motorista va perdre la vida. Es tracta d'un home de 49 anys i veí de Martorell. Amb aquesta víctima ja són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes.
10: Ja en una punta en salut, parlem dels 5 catalans que van estar al vaixell Ondius, ja que han tornat a donar negatiu a la prova de d'antivirus i ja són a casa seva per acabar de continuar l'aïllament de la seva quarantena. I obrim bloc local anant fins a Girona, que ha acollit avui diumenge una nova edició dels Premis Literaris del barri de Sant Narcís.
12: La jornada organitzada per l'Associació de Veïns del Barri busca promoure la cultura, l'hàbit d'escriure, així com el de llegir, i donar oportunitats al talent local. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
1: Els Premis Literaris del barri de Sant Narcís han estat un any més una de les activitats destacades de la Festa Major del barri gironí. En l'edició d'enguany s'han estrenat noves categories, s'ha rendit homenatge a Clementina Arderiu, ja que aquest 2026 ha fet 50 anys de la mort de la poetessa catalana, i també a Iris Martí, qui era veïna del barri. Així ens ho explica Jordi García Torruella, president de l'Ateneu Sant Narcisenc.
2: És una entrega de premis que va començar amb l'entrega del Premi de Narrativa, però que mica en mica hem anat ampliant, per dir-ho d'alguna manera. Tenim el Premi de Narrativa Lluís Gil, però també tenim el Premi de Poesia, tenim el Premi d'Infantil, tenim el Premi, aquest any hem començat amb el Premi de Cançó, i a la vegada ens feia especial il·lusió donar aquest premi per primera vegada en homenatge a l'Iris Martí, veïna del barri, i a la vegada també farem un petit homenatge a Clementina Arderiu en els 50 anys de la seva mort. Amb moltes ganes d'aquests premis literaris, amb molta força, amb molta empenta, per continuar doncs fomentant la cultura en els barris, a la ciutat, i fomentant les lletres catalanes.
1: A banda, també hi ha col·laborat el Cor de Gospel Girona, que ha ofert a tots els assistents una petita demostració del gran repertori que ofereixen. Amb tot això es tanca el capítol d'aquest 2026 i es comença a afrontar la 22a edició, la del 2027, amb la mateixa il·lusió de sempre.
10: I seguim en plan local, però en aquest cas amb consciència ambiental. I és que aquesta també s'educa. I anem a Terrassa, al Parc de Vallparadís, que ha acollit l'acte central de la 35a Setmana del Medi Ambient, una edició que ha posat el focus en el paper de l'educació per avançar cap a una ciutat més sostenible.
12: Amb activitats per a tota la família i la participació destacada dels joves del Consell Municipal d'Infants i Adolescents, la jornada ha combinat sensibilització, joc i compromís amb la preservació de l'entorn. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Dana Bombardó.
3: El Parc de Vallparadís ha acollit l'acte central de la 35a Setmana del Medi Ambient de Terrassa. Una edició que, sota el lema Eduquem consciències creant camí, ha situat l'educació com a eix vertebrador, evidenciant el creixent compromís de la ciutadania amb la preservació de l'entorn.
24: I aquest any hem vist que, en realitat, tots els temes ambientals sempre requereixen una part educativa, una part ambiental, una part que els nens, les nenes, les famílies, no? tota la ciutat, al final, acabi entenent. I l'única manera és a través de l'educació. I per això creiem que era molt important fer-ho a través de l'educació ambiental.
3: Una de les principals novetats ha estat la implicació dels joves del Consell Municipal d'Infants i Adolescents de la ciutat, que han dinamitzat diverses propostes. Moltes famílies han participat en aquestes activitats lúdiques on els més petits també han pogut gaudir de jocs infantils, tot pensat per fomentar la sensibilització i els valors ecològics. La Setmana del Medi Ambient tanca l'edició recordant que el camí cap a una ciutat

0: en zones seques. L'entitat ha expressat la seva preocupació davant la falta de regulació estatal i l'impacte hídric i energètic durant la seva assemblea anual celebrada a Tortosa. La cita ha servit per commemorar el 25è aniversari de la Plataforma en Defensa de l'Ebre per abordar les lluites compartides i els reptes de futur. Escoltem Susana Bella, membre de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, que recorda quan el Front Científic i el Social es van unir contra el trasbassament.
1: 25 anys després d'aquelles mobilitzacions, avui tenim la Fundació aquí, d'una manera per a reforçar-nos també uns als altres, fer un balanç una mica del camí recorregut, no només a nivell de Terres de l'Ebre i les lluites de la Plataforma, sinó també de tota la resta de lluites que hi ha en tota l'aigua, la resta de rius de l'Estat espanyol i de Catalunya.
0: Les entitats també han fet una crida a la societat civil per mobilitzar-se de cara a la consulta pública del nou Pla Hidrològic de l'Ebre que s'obrirà a finals d'any.
2: I obrim bloc cultural parlant de la Patum. La Patum de Lluïment ha tornat a omplir aquest diumenge a la plaça de Sant Pere de Berga en el darrer acte diurn de les festes de Corpus, que és una de les cites més solemnes i familiars de la Patum, amb els salts de les compartes a plena llum del dia.
3: La jornada s'ha viscut amb satisfacció pel bon desenvolupament de la festa, però també amb certa melancolia perquè el Corpus berguedà ja entra a la seva recta final.
2: A banda de la Patum, Corpus és una festivitat que es celebra per tot el territori, sovint ple de flors. Precisament a Caldes de Montbui s'ha tornat a omplir de color amb el Caldes Flor, que enguany celebra el 30è aniversari.
3: La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha visitat la vila tant per aquesta festivitat com pel valor patrimonial del municipi del Vallès Oriental. Des de Ràdio Caldes, Aleix Marí.
4: Avui se celebra la 30a edició del Caldes Flor, el festival de catifes florals calderí que commemora l'aniversari amb 250 voluntaris, 24 entitats participants i una mà de coincidències. Enguany, la fita de la festivitat convergeix amb la celebració de l'any Gaudí i amb el reconeixement imminent de la UNESCO de l'art efímer com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Per tot això, i per posar en valor el llegat cultural de Caldes, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha assistit al poble per la jornada catifaire, ha signat el llibre d'honor i ha posat en valor l'aposta pel patrimoni de la vila calderí.
5: És un dia molt important per Caldes de Montbui. És un municipi que conec una mica perquè, com que té tant de patrimoni i tanta cultura, doncs és un municipi que he tingut ocasió de visitar en altres etapes professionals i compartim valors, compartim estratègia amb l'Ajuntament i això és molt important. Agraeixo molt aquesta priorització que Caldes fa de la cultura.
4: L'acte d'avui s'ha aprofitat també per anunciar un pla director de col·laboració de l'Ajuntament amb la Generalitat per restaurar les termes romanes de Caldes.
2: I anem a Cardedeu, que després de 12 anys el municipi del Vallès Oriental torna a elaborar catifes de Corpus als carrers.
3: Des de Ràdio Cardedeu ens ho explica Aina Barbany.
6: Els carrers de Cardedeu s'han omplert aquest cap de setmana de flors, colors i creativitat amb l'elaboració de les primeres catifes de Corpus 12 anys després que es deixessin de fer. Veïns i veïnes de totes les edats han participat en aquesta iniciativa col·lectiva que recupera una de les tradicions més emblemàtiques de la cultura popular catalana. Així ho expliquen des de l'organització.
7: Celebrem el Corpus perquè és una tradició molt participativa. S'ajuntem aquí molta gent a la plaça a fer una catifa floral i la veritat que és un matí també, a part de trobada, doncs aconseguir que no es perdi la tradició de les catifes del Corpus.
6: Els participants han treballat conjuntament per donar forma a les catifes, convertint l'espai públic en un punt de trobada i col·laboració. Més enllà del seu vessant artístic, la iniciativa ha servit per donar a conèixer una tradició present en nombrosos municipis catalans i per reforçar els vincles comunitaris.
2: I parlem de castells, ja que el Vendrell ha viscut aquest diumenge la diada de colles campiones del concurs de castells amb la participació dels castellers de Vilafranca, la colla vella dels Xiquets de Valls i els nens del Vendrell. Destaquem de la colla vella el 5 de 9 amb folre carregat, el primer gama extra de la temporada, i també un pilar de 7 amb folre. Els verds han fet un 4 de 9 amb folre i agulla, i un 4 de 9 amb folre i un pilar de 8 amb folre i manilles. I dels nens del Vendrell, el carro gros, una torre de 7 carregada i el 5 de 7. També ahir els capgrossos de Mataró tornaven a carregar castells de nou i ho han aconseguit amb un 3 de 9 en forra en la diada del 30è aniversari de la colla, però la construcció no l'han pogut descarregar.
3: Una cita que va comptar amb la participació dels Marrecs de Sal i els Xiquets de Reus. Des de Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
8: Els capgrossos de Mataró han carregat el seu primer castell de nou de la temporada. Ho han fet amb un 3 de nou en folre en la primera ronda de la diada del 30è aniversari de la colla, celebrada aquest dissabte a la plaça de Santa Maria. La construcció, però, ha acabat fent llenya durant la descarregada. La caiguda...

0: Trenca una ratxa de regularitat dels mataronins. Fins aquest dissabte, els capgrossos acumulaven 73 tresos de nou en folre descarregats consecutivament, sense cap caiguda d'aquest castell des de Sant Joan de 2016. L'ensopegada ha condicionat la resta de l'actuació. En segona ronda, la colla ha desmuntat un 4 de 8, que ha pogut completar en tercera ronda. Finalment, ha tancat les rondes de castells amb un 7 de 7. Àlex Dorda és el cap de colla de capgrossos.
1: Els assajos d'aquestes últimes setmanes havien anat espectaculars en tots els sentits, amb totes les estructures, i és el que passa quan jugues a castells grans, a castells de nou, saps que el risc és una mica més elevat.
0: A la diada també hi han participat els marrecs de Salt, que han descarregat el 4 de 8, el 3 de 8 i la torre de 7, i els xiquets de Reus, amb una torre de 7, un 5 de 7 i un 4 de 7.
2: Les 2:53 minuts, moment de parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
2: Parlem del Barça de bàsquet al Palau Municipal d'Esports de Múrcia, que ha aconseguit els dos punts que li han permès imposar-se a l'UCAM Múrcia en els quarts de play-off de l'ACB.
4: Els de Xavi Pascual, amb dues victòries com a visitants, van segellar el pas a les semifinals, on es veuran les cares amb el sorprenent Tenerife, botxí del favorit, el Real Madrid, i que, per tant, tanca la temporada tant en futbol com en bàsquet en blanc.
2: I per l'altra banda de l'eliminatòria, el Joventut se la juga al tot o res a la pista del Baskonia.
4: Els verdinegres estan obligats a guanyar si no volen veure la temporada tancada. Ens porten la prèvia del partit des de Radio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
5: Win or go home, el que és el mateix guanyar o marxar de vacances. Això és el que té la penya aquesta tarda a la pista del Baskonia, el Buesa Arena, un partit que val una semifinal i el guanyador tindrà el passi, on jugarà contra València Bàsquet. Els de Dani Miret arriben a la cita amb la moral ben alta després d'aconseguir l'empat a 1 a la sèrie el divendres a l'Olímpic de Badalona amb un gran Cameron Hunt. El nord-americà voldrà continuar en el bon moment de forma. 6 triples va anotar contra un Luabo Cabarrot que va estar, en canvi, molt més apagat. El Baskonia s'aferrarà al factor Buesa Arena. S'espera un ple absolut amb més de 12.000 persones que estan disposades a animar el seu equip. Un Baskonia d'equip de Galbiati que arribarà calent després de la patacada de Kurux i la falta antiesportiva que va donar molta polèmica en el segon partit a Badalona. No hi serà Antetòmic, encara de baixa, recuperant-se d'unes molèsties i una lesió als isquiotibials.
2: I parlem de futbol. En primera federació, el Sabadell passa a l'eliminatòria, i és que els arlequinats van capgirar el 2-0 de l'anada al Real Madrid Castilla, guanyant 3-0.
4: Ara esperen rival per disputar aquesta eliminatòria final d'ascens a la segona divisió. El seu rival, precisament, probablement seria el Villarreal B, que té dos gols d'avantatge sobre el Zamora en una altra de les eliminatòries de semifinals.
2: I l'Europa, per la seva banda, busca seguir aquest camí del Sabadell.
4: Els escapulats juguen avui a partir d'un 4:45 de la tarda contra el Celta Fortuna. Després de l'empat a 1 de l'anada, en cas de classificar-se, els escapulats disputarien la final davant la Ponferradina.
2: I anem a parlar de futbol sala, ja que el Barça guanya per 4-3 a l'Inter Movistar en les semifinals que es disputen el millor de 3 partits.
4: Els culers van haver de patir per tombar l'equip madrileny en aquest primer partit de les semifinals de la Lliga al Palau Blaugrana. Recordem que ja van eliminar el Valdepeñas als quarts per la via ràpida per 2-0 i ara estan a només un partit de la final. Parlem ara també de hoquei patins, perquè fa escassos minuts han acabat els dos quarts partits de les semifinals. Per una banda, ja tenim un equip classificat, que és el Liceo de la Corunya, que s'ha desfet per 3-4 del Calafell en el quart partit, i d'aquesta manera signa el pas a la final, i on sí que haurà cinquè partit serà en l'altra semifinal entre l'Igualada i el Barça, ja que els igualadins s'han imposat a les Comes per 2-1.
2: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Eduard París, i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge. Vale. La xarxa de comunicació.
6: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
7: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Les veles s'inflaran.
1: Cada dilluns, a partir de 6:45 de la tarda,
0: el vent ens portarà
1: tota la programació del centro i del casino.
0: Com un cavall desbocat per Ràdio Caldes. Molt bé, doncs ja està, ja he escalfat la veu. Ja podem gravar la falca, Jordi.
1: Però si ja està, Ferran, ja està.
0: Cada dilluns a 6:45 de la tarda,
1: la taquilla a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Cultura en B alta, l'espai de la biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. Cada dimecres a 6:45 de la tarda.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: però una cosa, vols dir que no és prestatgeria i no estanteria en català?
1: Que no, tia, que ho he buscat i les dues formes són correctes.
0: Ah, vale, pues posa'l, posa'l.
2: L'estanteria d'en Jordi.
3: Sí, són les 3 i avui és diumenge. Això és l'estanteria del Jordi. La, la, la, la, la, la, un espai on hi ha molta música, pel·lis i sèries. Tot això ho transformarem en energia electromagnètica perquè arribi a les teves oïdes.

als anys 50, a principis dels 60, un senyor a la ciutat de Jalisco, Mèxic, era un reconegut mariachi i estava obsessionat en que el seu fill seguís els seus passos, aprengués a tocar el violí i se juntés amb ell i la seva banda de mariachis. El seu fill l'admirava molt perquè a l'escenari el seu pare tenia molta presència, però menys mal que en comptes de voler aprendre a tocar el violí, volia aprendre un altre instrument que l'emocionava molt més. Aquest mariachi es deia José Santana Meza i el seu fill es deia Carlos Humberto Santana Barragán. Estem parlant ni més ni menys que de el virtuós guitarrista Carlos Santana.

Això és el impecable tema Europa, que estava inclòs dintre de l'àlbum Amigos de l'any 76, un instrumental imprescindible als seus directes.

uns quants anys abans, precisament a l'estiu de l'any 69, Carlos Santana ja triomfava al mític concert festival de Woodstock, on es va definir per la seva mítica e incendiària actuació amb el tema Soul Sacrifice. Molta moguda hippie, molts colors, molt funk i molta substància. El públic de Woodstock va quedar enlluernat amb aquest tema ritual, Soul Sacrifice.

No sabem si el seu pare, el violinista mariachi, va formar part del públic en aquest concert de Woodstock al 69, però ens hagués agradat veure la seva cara veient el seu fill com es desmelenava en aquest tema, que a més va triomfar abans de que s'edités amb el seu primer àlbum.

Carlos Santana, influenciat des de molt jovenet per els sons de B.B. King, John Lee Hooker, Ritchie Valens i sobretot de Javier Batiz, conegut per El Brujo, un rockero mexicà que també va ser professor de gent com Alex Lora, Abraham Laboriel, Fito de la Parra i Guillermo Briseño. Aquest va ser el veritable mestre de Carlos Santana.

sentirem gaire la veu de Carlos Santana cantant al micròfon, perquè ell el que fa és tocar la guitarra. El que sí que Carlos Santana és un gran unificador de bandes i de gèneres. Aquí el sentim amb la gent de Maná, amb el Corazón Espinado de l'any 99. Sentir a Santana és sentir altra gent que col·labora amb ell i sentir els seus solazos de guitarra com aquest.

Insulet també se les apanya molt bé amb la guitarra. A l'any 70, a l'àlbum Abraxas, teníem el samba patí, una meravella que es considera a la cultura popular com una de les millors peces per guitarra de la història. Quan sentim aquest tema, no sé què és el que passa, que ens sentim com a casa.

escoltant la línia de baix d'aquest tema, sempre he pensat que es podria fer un medley amb el tema de Lou Reed, el Walk in the Wild Side. Escoltem un clàssic també de Santana de l'any 70, inclòs també dintre del Abraxas, un tema compost originalment per el rei del mambo, Tito Puente. Aquí Santana li va injectar un sabor afrocubano i rockero.

si et dediquessis a col·leccionar àlbums de Carlos Santana, aquest seria imprescindible, el Xamán del 2002, sobretot aquest tema, The Game of Love, el juego de l'amor, en Michel Branch, una fórmula que va resultar molt exitosa. Recordeu algun anterior programa que vam comentar aquí a l'estanteria que moltes bandes i artistes es dedicaven a fer versions del tema Little Wing de Jimi Hendrix? Doncs bé, Santana també es suma a la llista, però aquesta vegada amb la col·laboració de Joe Cocker. Al 2010, l'àlbum Guitar Heaven feia versions dels clàssics del rock, i una d'elles va ser aquesta. Sentim una mena de barreja, una composició de dècades enrere de Jimi Hendrix, la veu inconfusible de Joe Cocker i la guitarra de Santana.

aquesta veu tan gruixuda de Joe Cocker passem a una altra mena de registre, amb la col·laboració de la cantant britànica Dido, amb aquest fantàstic tema, Feels Like Fire, Me Siento Como el Fuego.

la calidesa d'aquesta veu i la calidesa també de la guitarra de Santana acompanyant-la és molt reconfortant en aquest tema. Nosaltres ho tenim que deixar aquí. Això ha sigut la primera part del monogràfic del gran Carlos Santana. El diumenge que ve ens retrobem un altre cop a les 3 per continuar explorant temes. Així que a reveure, que passeu bona setmana, amics, amigues, amiguis, escolteu bona música.

0: before we kissed.
1: Estàs escoltant Ràdio Caldes 107.8.

Kimsesiz.

0: Radio Caldas, 107.8.
1: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
2: Just liars live in the future, here today, gone tomorrow. Benvinguts, benvingudes a la connexió eclèctica. Ens trobem a la recta final de la primavera 2026 i avui us proposem alguns llançaments del maig-juny 2026. Tot esperant el retorn de Duruti Kolum. Des de Manchester fins a les vostres orelles, aquest és l'anticip de l'àlbum Renascent. 16 anys després del seu últim treball amb Vinnie Riley, acompanyat per el bateria Bruce Mitchell i el productor Keir Stewart, amb la vocalista Califion Rose, ens proposen aquest tema dedicat als mentiders que donaven per mort al Duruti Kolum.

Stop with me. Stop with you. I love you.

Future Perfect. L'únic futur perfecte és el que vivim ara i aquí, amb Durruti Column, amb vistes al crepuscle del segle XXI. Continuem amb aquesta connexió amb els llançaments del 2000, la primavera 2026. Tots esperant el retorn de Durruti Column amb el seu Renascent, que es publicarà, s'editarà el 31 de juliol. I aquí ja seguidament escoltem els Boards of Canada amb algun lloc al futur, més enllà del que vivim ara i aquí. Somewhere in the Future és un tema que es troba a l'Inferno, el cinquè àlbum del grup escocès, amb reminiscències de bandes sonores dels anys 70. Aquí escoltes ja mateix Boards of Canada.

to the Magic Land, el territori de la màgia. Ens recorda i transporta a llocs personals i desconeguts. Ens trobem a l'infern amb Boards of Canada. I seguidament ens alliberem, Free as I Want to Be. L'australià Michael Peter Balsari, més conegut sota el nom artístic de Flea i component de Red Hot Chili Peppers, ens proposa el seu primer àlbum en solitari sota el nom Honora. Sota la influència del jazz, crea ambients personals i intransferibles. Flea.

0: Traffic Lights, mirem el semàfor mentre escoltem a Flea, acompanyat per la veu de Thom Yorke. Honoré és aquest àlbum, el primer en solitari, sense els Red Hot Chili Peppers, Flea. I ara passem a Kurt Vile, un altre llançament de la primavera al maig 2026. Torna amb el seu desè àlbum, Philadelphia Has Been Good to Me. I aquí escoltem Like Exploding Stones, com pedres esclatant, el tema que ens presenta just aquest 2026, en Kurt Vile, també component, excomponent de War on Drugs.
1: Got me going, one, two, three, four.

Zoom 97, Kurt Vile. Aquesta és la cançó que obre l'àlbum Philadelphia's Been Good to Me. Transmet la positivitat i la proximitat del poeta Kurt Vile, inspirat a Philadelphia. Perquè aquí estimem. Worth of love. Tot allò que mereix la pena. Tot allò que és bona. Bona connexió, bona vibració des d'aquí. La connexió eclèctica. I ara ens anem a Califòrnia. Ara ens anem amb Red, Pinks and Purples. Glenn Donaldson, perdó. És el compositor darrere dels colors vermells, roses i morats. Aquest 2026 torna amb Acknowledge Kindness. 11 temes que transmeten bondat amb la seva melancolia i la nostàlgia característiques de Reds, Pinks and Purples.

Houses, aprenem a viure amb els fantasmes a casa. Reds, pinks and purples. Són fantasmes vermells, rosats i morats. Aquest és el nou àlbum de Glenn Donaldson, aquest compositor californià. Darrere d'aquests colors ens transmet bondat amb el seu àlbum Acknowledge Kindness. I l'amor s'evapora com l'aigua sota el sol. I a seguidament escoltem el nou àlbum de White Fence, l'àlbum Orange, editat a la primavera del 2026. I aquest és el tema Evaporating Love. White Fence.

White Denim. Sí, un teixit blanc. Matchbook és el tema en setens. Anem llumins a la recta final d'aquesta primavera 2026 amb el 13è disc dels White Denim, la banda formada a Austin, Texas, amb el James Petralli al capdavant. I aquí arriba un moment tranquil en el que recordem que actuaran a Barcelona el 18 de setembre del 2026, sala Upload.

Joe Jackson, l'incombustible Joe Jackson, sí. Després de tot aquest temps ha tornat amb el seu àlbum Hope and Fury, l'esperança i la fúria d'aquest home que a 1979 va començar amb la New Wave i encara al segle XXI segueix actiu i viu. I passem ja pràcticament a tancant la connexió eclèctica amb llançaments de la primavera 2026. Aquests són els Foo Fighters. Mirem per la finestra per escampar la boira amb aquest nou disc de Dave Grohl i companyia. La bateria de Nirvana segueix endavant.

fins aquí podem arribar. Aquest era el tema de Foo Fighters i ara tanquem amb Guided by Voices, guiats per les veus, perdurant després de més de 40 anys, perquè tenen sentit i propòsit, superant les modes, les tendències, i és que som i serem eclèctics. Aquest és el disc, pràcticament es diu Crawl Space of the Pantheon, rastrejant el Panteó. Avancem sense decaure fins al final. Guided by Voices, good night and good luck. Be good.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: On our own, but we'll get mighty warm. How's this?
2: Life is strange. And this is the strangest connection. Benvinguts, benvingudes a la connexió eclèctica. Un divendres més, siguis de nit o de dia. La intenció és presentar els temes més estranys del 2025 amb la sessió que ens ha preparat en David Izquierdo.
3: Hola, què tal? Com estem?
2: Bé, gràcies. Gràcies per venir. Un plaer comptar amb tu de nou. Aquesta és una connexió totalment inèdita, personal i intransferible, perquè tu has seleccionat temes que aquí mai havien sonat.
3: Sí, bueno, això sembla, eh? Hem parlat abans de fora de micros i sí, sembla que potser algun artista l'havia esponxat un parell, no?, d'ells, però no les cançons, no?, i molt diferents.
2: Efectivament.
3: Molt bé, no, hem fet una selecció de 12 cançons, de 12 artistes diferents, i bé, estranyes de 2025. Potser alguna no és tan estranya, no?, però jo crec que si aprofundim una miqueta veurem que tenen algun punt d'estranyes.
2: I aquesta, diguem, estranyesa o aquesta peculiaritat està, de fet, està vinculada a... Tu has agafat
3: a voleo.
2: De voleo?
3: No, mira, jo he, el que he fet ha sigut, sobretot, mira, hi ha un tema que escoltarem que és d'un grup que es diu Gis, que és OPI de Cocaïn, que Gis ha sigut considerat un dels grans discos del 2025, el grup que ha fet aquesta banda. I realment és un disc que quan l'escoltes, perquè és com una mica art, pop, art, rock, això com una mica barrejat, no? Dius, ostres, té un punt d'estrany, no? I que sigui considerat per la crítica internacional com un gran disc del 2025, té el seu punt de dir, home, encara hi ha una mica de font crítica positiva al món, que és capaç de veure que aquest treball que fa la gent, doncs, és un treball interessant i que potser no agrada a tothom, però que realment és un tema així com més potent. I arran d'escoltar Gis, vaig pensar, ostres, anem a veure què ens depara el 2025 així de cosetes estranyes. I, bueno, va ser una idea que se'm va ocórrer i, bueno, la vam comentar i a tu et va semblar bé.
2: Sí, inclús havies mencionat Rosalía, però Rosalía és... No. Més estranya del que sembla, no?
3: No, jo no ho trobo tan estrany, el que fa Rosalía. Jo trobo, de fet, a veure, el primer single que va sortir, que era Bergain, al final té l'estructura bàsica de la música clàssica barroca, no? Llavors, al final, tampoc és la gran complicació. Però el que s'ha de dir, que potser no se n'ha dit prou d'això, i jo aquí sí que m'agradaria dir-ho, és que hi ha molta gent treballant a darrere d'aquest disc, moltíssima. I clar, quan tens tanta gent, quan tu ets un artista que tens molts mitjans, perquè qui està darrere teu te posa molts mitjans al teu abast, doncs, òbviament, tens molta gent que treballa per tu, totes les idees que tu plasmes com a artista... Perquè s'ha de dir, Rosalía és una bona artista. Et pot agradar més o menys la música, el que fa. A mi personalment m'agrada poc, però que m'agradi poc no vol dir que no pugui reconèixer que pugui fer bé la seva feina, que la fa meravellosament bé, res a dir. Però sí, és cert que quan tens molts mitjans, doncs, clar, tu pots dir, jo vull que això soni així, que això soni aixà, que jo vull aquest productor, vull aquesta col·laboració, no?
2: És que realment ha aconseguit que parlem nosaltres d'ella sense agradar-nos. La seva proposta a mi personalment no m'arriba. Per què? Perquè cadascú té les seves preferències musicals.
3: Els seus gustos i no passa res. I això és una democràcia i tothom li pot agradar unes coses i unes altres. A mi, jo què sé, a mi hi ha grups de heavy metal que m'agraden zero. O el que està molt de moda ara, que és el so aquest metal gutural... pues, ho sento molt, segurament ho fan molt bé, eh?
2: Extreme, però, extreme metal.
3: Però, sí, però a mi no m'aporta res.
2: I els Oasis encara menys.
3: No, Oasis no.
2: Bueno,
3: ja m'heu fet una bona planxada de dels meus gustos musicals.
2: I ara, amb perdó, de fet, t'estic provocant. Això que escoltes de fons, el que escolteu, és el Edwin Collins, que torna al 2026, però que el 2025 va editar un disc que ja l'hem posat, no toca aquí, però és que m'agrada dir que aquest home, després de patir una paràlisi cerebral i tot, segueix endavant. Per mi és una de les coses més interessants i més estranyes que podem trobar. Tot i així, ara el programa és teu i posem això, The Last Dinner Party.
3: The Last Dinner Party, la primera proposta que fem d'aquest grup, que va guanyat algun Brit Award. Després, quan l'escoltem, acabem d'escoltar-lo, ho comentarem. La cançó que escoltarem es diu This is the Killer Speaking.
2: Aquest és l'assassí parlant des de la connexió eclèctica.

0: This is the killer speaking. Aquí és l'assassí parlant amb David Izquierdo amb The Last Dinner Party. Aquesta és l'últim sopar de la connexió eclèctica, la més estranya.
1: Sí, perquè The Last Dinner Party és un grup que té cert punt d'estranyesa, perquè fan aquesta mescla de pop barroc i de post-punk, no? Amb un estil visual d'una època més victoriana. Són cinc noies i, a més, han aconseguit una cosa espectacular, que és que en James Ford els hi produeix un disc. James Ford és productor d'Arctic Monkeys. Okay? Han obert concerts per Rolling Stones o per Florence and the Machine. I en Nick Cave és fan del seu projecte. Per tant, compte. Ja, també han guanyat un premi, eh?
0: Ja m'agraden, ja.
1: Han guanyat un premi. Han guanyat un premi que va ser, si no recordo malament, parlo de memòria, eh? Si m'equivoco em perdonareu, eh? Però si no ho podeu buscar a la Wikipedia o a qualsevol lloc. Van guanyar un premi, no sé si va ser artista revelació, el 2024 als Brit Awards. Tot i han estat nominades en diverses ocasions, eh? Però penso que van guanyar un premi el 2024, diria Brit Awards, segur que era Brit Awards. No recordo si era pel millor disc o per l'artista revelació, sí, o alguna cosa així, eh?
0: Potser sí. Són formades a Londres el 2021, o sigui que fa 5 anys que estan treballant.
1: Pues molt bé, bueno, és meravellós, és un projecte molt interessant, eh? És molt interessant i recomanem, si no coneixeu aquest grup, que ho feu, perquè té un projecte interessant.
0: I què més tenim d'estrany aquí, aquesta connexió?
1: Bueno, doncs avui també presentem un grup estrany que fan com un estil que la gent en diu art rock, art pop, que són els G's. La cançó que us presentarem avui és OPI de Cocaine, i han fet un disc que la crítica internacional l'ha aclamat. En moltes de les crítiques internacionals, i si remeneu per webs de tot el món, està considerat a la majoria dins els 5 millors discos de 2025. Tot i així, sona molt estrany, eh? Ho podem escoltar.
0: Kiss.
1: Gis.
0: Gis.
1: Gis.

0: Keys. Els Gansos al País de la Cocaïna és un grup de Brooklyn que es va formar fa 10 anys, el 2016, i aquest vespre els tenim aquí a la Connexió Estranya amb en David.
1: Sí, sí, sí, però és curiós, perquè la veu d'aquesta banda és com greu, com lenta, com pausada, però és molt profunda. I això li dona aquest toc de... Aquí estem nosaltres i fem això. Si us agrada, bé. I si no, també.
0: No? A mi m'encanta.
1: A mi em sembla molt bé, el que fan, i aquesta proposta a mi m'ha sorprès moltíssim, moltíssim.
0: Ara mateix m'acabes de revelar una... Per mi aquesta és una bona, una proposta eclèctica, m'encanta. I, bueno, la següent mai ho hagués pensat de tu.
1: Lily Allen, compta, amb Lily Allen, compta amb Lily Allen. Lily Allen tenia aquella cançó, que ja no recordo el títol, no?, que es va fer famosa com fa 10-12 anys, no?, que era que així és com més ballable i tal. No recordo el títol, ja em perdonareu, però ens anem fent grans i la memòria va fallant. Però Lily Allen l'any passat va fer un projecte més que interessant. Més que interessant, i potser... des del meu punt de vista, el més interessant que ha fet a la seva carrera. No és un disc per escoltar pensant que escoltaràs un disc fàcil, no és un disc per escoltar pensant que escoltaràs la Lily Allen de tota la vida, i no és un disc per escoltar pensant que escoltaràs pop o rock o alguna cosa semblant.
0: Bé, i això que hi ha punxo de fons és Ruminating, no?
1: Ruminating, el tema que us proposem avui.
0: Per què l'has escollit, Ruminating? Perquè és de rumiar molt?
1: No, perquè em dona la impressió de que Lily Allen aquí ha volgut rumiar què volia fer. I li ha sortit això.
0: I la veu està a tope distorsionada.
1: Sí, fins i tot sembla, no sé si té algun efecte autotune o similar, no
0: sí.
1: Ho sé, però...
0: No ho suporto.
1: No, no, però fixa't després en el que hi ha de fons i el que hi ha darrere d'ella. És interessant, té un punt interessant.
0: The Strangest Connection.

0: Lily Allen no ha sonat mai a la connexió eclèctica i avui a la Strangest Connection amb David ho ha aconseguit.
1: Bueno, hem anat de Londres a Brooklyn i de Brooklyn tornàvem a Londres perquè la Lily Allen és d'allà. I bé, es va fer famosa amb una cançó així més popera i tal, que és el que realment també fa aquí, encara que hi hagi molta música electrònica, no deixa ser una variant important del pop. I realment fa un projecte com molt diferent de lo que podíem estar acostumats a pensar d'ella. Sí que ja últimament ja anava tendint cap aquí, però era una cosa interessant el que volíem presentar avui i per això ho hem presentat.
0: Clar que sí. Ara ens anem a Brighton.
1: Brighton City.
0: Amb altres noies.
1: Sí, de Lambrini Girls, que tenen una cançó que es diu No Homo, que no sé què vol dir, si no és humà, o no humans, o no homosexuals, no en tinc ni la més remota idea què és el que han volgut dir aquí.
0: Però és molt espitosa aquesta cançó, eh?
1: Sí, sí, a més, no sé, té com un punt post-punk, no? Una
0: sí,
1: cosa així.
0: Sí, sí.
1: I és xula.
0: M'agrada.
1: Escoltem-les?
0: Lambrini Girls.
1: Lambrini Girls.

0: Right. I des de Brighton ens anem a Bristol, amb els Idols.
1: Els Idols. Sí, a més, aquesta cançó que acabem d'escoltar ens enganxaria perfectament amb una de les cançons més conegudes dels Idols, que són aquest Gift Horse, que és aquella que potser els va portar més a ser coneguts en el mainstreaming, no? En les llistes més populars de reproducció, tant a les llistes que s'escolten per algunes ràdios sectorials, no?
0: Sí.
1: Com a les llistes de plataformes.
0: Spotify
1: o Apple iTunes, etc. No?
0: Never mind the bollocks.
1: Exacte. Llavors, què va passar? Pues que, com que jo quan estava preparant el programa vaig escoltar diversos grups i vaig escoltar l'Ambrín i Gels, vaig pensar, ostres, això últim, hi havia moments que em recordava els Idols i vaig pensar, va, posem a veure alguna cançó del darrer disc dels Idols del 2025 i Copper em va semblar un bon tema, eh? I no sé, el podem escoltar i després el comentem.
0: Idols.

0: Better Days, dies, dies millors aquí a la connexió eclèctica amb els Idols. És un tema que encara no sabem ben bé la traducció.
1: No ho sé, en els traductors no hi trobo traducció, eh? Vaig estar mirant en el seu moment què podia dir, però no vaig descobrir-ho. I ara m'ha micro tancat, miràvem a veure si trobàvem la traducció en alguna plataforma d'aquestes per internet i no hi ha traducció. Igual és un personatge, igual és un lloc, vale. No? Igual que Portishead és un lloc.
0: Vale, potser és un lloc de Bristol.
1: Podria ser, perquè clar, Portishead és un lloc de Bristol, no?
0: Efectivament, és això. I els Idols són de Bristol. Sí. I ara ens anem a Dublín, no?
1: Ens tornem a anar cap a Irlanda.
0: Ara ens anem a Irlanda.
1: Dublín. Gran lloc pels músics. Gran lloc pels músics, Dublín. I tenim The Murder Capital. Aquesta cançó que us presentem el que fa és, es diu Words Lost Meaning, el significat perdut de les paraules, no? I quan també estava escoltant un grup que veurem després, que es diuen Wet Leg, la següent cançó, vaig pensar, ostres, Wet Leg, jo els he descobert aquest any passat, no els coneixia abans, i vaig pensar, ostres, això té rotllo de Murder Capital, no? I sí, els vaig lligar de seguida. I quan em vam plantejar de fer la Strangest Connection d'avui, vaig pensar, va, ficarem els dos. I escoltem primer The Murder Capital.
0: The Murder Capital és la capital de l'assassinat.
1: Sí.
0: I
1: allà es perden les paraules, el significat de les paraules.

0: Words Lost Meaning, de Murder Capital. De fet, els vaig veure, ara estava a micro tancat amb el David, comentàvem que jo el vaig veure, però per casualitat, de supporter, de la banda supporter de Nick Evandevat, sí, de Lunes, doncs fa el 2024, perdó.
1: Sí, pensa que van fer un disc flot, molt sòlid, molt bo, i bé, aquest disc de 2025 potser és un disc que costa més, potser és un disc que té sensacions com contradictòries, i que jo crec que és un disc que hi haurà cançons que dius, ostres, que bona, que xula, i hi haurà cançons que diràs, uf...
0: M'he perdut amb el sentit, saps? No? No trobes el sentit.
1: Sí, sí, és un disc com desequilibrat, però la veritat és que des que van irrompre l'escena irlandesa el 2019, han anat guanyant, no sé com dir-ho, vibració en la gent, I això està molt bé, i això està molt bé. Això està molt bé.
0: Bé, és una connexió estranya, i la següent que portes ens arriba des de The Isle of Wight.
1: Molt bé, no?
0: Sí.
1: Jo no sabia que eren d'allà, no ho he mirat, no ho havia mirat.
0: I no saps per què es diuen Wet Leg? Wet Leg.
1: Perquè no s'ha ficat mai a l'aigua.
0: Literalment, wet leg...
1: Ja és, no, és la cama seca, no?
0: No, wet leg és cama mullada.
1: Ai, cama mullada, exacte.
0: Però jo ara, si vols, abans de que tu expliquis el que punxarem, te dic de bon surt. Està connectat amb The Isle of Wight perquè els habitants, els locals de la illa de Wight, quan arriben els turistes, o arribaven en el passat, havien de baixar i s'havien de mullar les cames. Llavors, per dir, els turistes han arribat, the wet leg, the wet legs are here. Sí, però bàsicament és aquest el sentit de la del títol o del nom del grup.
1: Bueno.
0: I tu, per què ho has escollit, aquest?
1: Bueno, jo ho he escollit perquè quan els vaig descobrir l'any passat, quan van treure aquest darrer disc, del que escoltarem Jennifer's Body, que jo crec que és un bon exemple d'una cançó estranya d'ells, em va donar molt la impressió de que The Murder Capital tenien moltes coses en comú amb Wet Leg. I no sé per què els vaig associar, perquè després quan aprofundeixes dius, home... Algú tenen, però tampoc tant, no sé, saps aquelles coses que dius, no sé, igual era el moment mental aquell que estàs cansat de tot un dia de feina...
0: Bueno, jo crec que veuen, perquè estan molt a prop, suposo, per geogràficament, potser veuen la mateixa aigua o la Guinness, que els hi agrada, perquè la Guinness és la beguda oficial, no?
1: Pot ser, però el curiós és que estem punxant, a més, molts grups del Regne Unit, Vull dir que és curiós perquè la música estranya... s'està fent molt a Regne Unit, en aquesta Strangers Connection que estem fent avui. Però, sí. No sé, em va donar la impressió que tenien cosetes en comú. És cert, me'n recordo perfectament de quan els vaig descobrir, que eren com 10:15 de la nit, a casa, estava sol, i sol despert, la resta de la família ja dormia. I quan els vaig descobrir vaig pensar, ostres... El que fan està bé, és interessant, no? I vaig pensar, els escoltarem. I vaig estar 3-4 dies consecutius al cotxe quan anava en trajectes i tal, escoltant-los. Vaig pensar que feien una proposta interessant.
0: Sí, i en directe ja s'ho val, ja ho val. Jo m'agradaria anar a veure-les...
1: A veure si venen.
0: Sí.
1: A veure si venen. Jo aquest any passat vaig anar a veure un grup molt divertit, que són com un post-punk, pop, rock i easy...
0: Easy listening,
1: sí, que són de Raytons, i van anar a Barcelona amb una sala petita, i em sembla que... Bueno, vaig anar amb un amic meu de Girona, i vam anar els dos des de Girona fins a Barcelona, amb una de les sales petites, no sé si era Resmatàs, una sala petita, i em penso que érem els únics d'aquí, tota la resta eren gent anglesa, no?
0: Ja...
1: I la proposta que fan de Raytons és una proposta interessant, també. I quan els vaig escoltar per primer cop, em vaig declarar absolut fan d'aquest grup de Raytons. I quan jo vaig fer el rànquing dels millors discos de 2024, per mi, que em vaig fer un rànquing de 25 discos, els vaig ficar perquè van fer un disc molt, molt, molt interessant a 2024. Això em va passar amb Wet Leg.
0: Ah, i... punxem aquest tema després, i, bueno, és...
1: Jennifer's Body.
0: cos d'aquesta noia.
1: De la Jennifer, sí.

0: Wet Leg Girls, les noies aquestes que ens arriben des de Isle of Wight, i ara ens anem a Oakland, Amèrica, amb el grup Spelling.
1: Bueno, és una noia, Spelling, la Chrissia Cabral, després, evidentment, doncs, tindrà els seus mullis de darrere, i escoltarem Portrait of, Mara, of My Heart, que em sembla que ha fet una versió amb el cantant d'un grup que es diu Turnstile, que no, van tocar no fa massa a Barcelona, i que l'any passat van fer un disc meravellós, Turnstile, i amb Brendan Yates, que és el seu vocalista, participa. No sé si en la versió que posarem avui, penso que és una versió posterior a la que han fet, on estan els dos. La Chrissia Cabral se la coneix com a Spelling, no? I jo penso que és una proposta molt, molt interessant, que té un punt d'estranyesa, però que és càlida. I escoltem-la.
0: Spelling. Spelling.

0: Spelling. Deletregem aquesta connexió estranya amb en David. David ens ha preparat ara seguidament un altre d'aquests estranys grups que ens arriben, en aquest cas del Regne Unit, sí, és de Cambridge.
1: Sí, però una coseta molt interessant de Spelling. Des del 2017 que va sortir com a artista, cada dos anys ha fet un disc. 17, 19, 21, 23, 25. I realment és una veu molt interessant. És una noia nascuda el 1991 i fa aquestes coses tan xules. Fa aquestes coses molt, molt interessants.
0: És del segle passat, vull dir que...
1: Sí, sí, sí. Bé, Black Country New Road, el grup que...
0: És de Cambridge.
1: De Cambridge, que deies. The Big Spin, Black Country New Road.
0: Sí.
1: Què podem dir d'aquest grup?
0: Escoltem-lo. És el País Negre i una carretera nova.
1: Però escoltem-lo i ho comentem. A veure què ens...
0: Sí.
1: Què ens pot sorgir?
0: The Big Spin.

0: de Big Spin, un gir, un gran gir, no? Una...
1: Sí, sí, i a més lliga amb la música alternativa del primer quart de segle que portem, i lliga sobretot perquè quan jo vaig sentir la veu de Black Country New Road, em va recordar automàticament a Chris Garneau. Chris Garneau té una veu molt semblant al que hem sentit, tot i ser físicament com un noi, no sabem quines són les seves tendències, però físicament és un noi, però té una veu molt semblant a això que hem sentit, i a mi em va transportar directament al disc que el va fer com més famós en Chris Garneau, que hi havia Fireflies o Dirty Nine Clowns, que a mi és una cançó que m'apassiona, perquè a més és una cançó que jo la posaria de banda sonora del Museu Dalí quan entres a visitar-lo la primera vegada, no? Perquè té aquell punt de, ostres, no?
0: Surrealisme total.
1: Sí, per mi ho és, Llavors, quan vaig escoltar per primera vegada aquest grup que m'ha escoltat

0: La cançó es diu Emily.
1: Emily Place.
0: Exacte. Què tenim? Wet Leg, Jennifer's Body, no? Que és la que hem escoltat abans, i avui, ara, amb la Racing Mount, amb els Racing Mount Pleasant, Emily. I...
1: És una connexió amb noies?
0: Sí, per què no?
1: Val, doncs no l'havia escoltat mai, això de Racing Mount Pleasant.

0: Racing Mount Pleasant. És com un... Bueno, és un plaer, no? Escoltar música diferent, estranya, aquí a aquesta connexió eclèctica amb en David.
1: Sí, és un grup interessant, eh? Té un projecte interessant i us animem a que ho escolteu, eh? Simplement això.
0: I ara ja pràcticament estem a la recta final.
1: Tenim, sí, anirem rapidet. Vinga, que ens queda un parell. Snowcaps, super, super banda. Super banda. Dues germanes i dos músics de suport que fan aquest projecte amb un dels grans, grans discos de la música alternativa del 2025. Escoltem Wasteland.

0: Snowcaps ens porten ja al final d'aquesta connexió estranya, The Strangest Connection, amb en David, que ens porta l'amistat. L'amistat en anglès és friendship.
1: Sí, friendship, no? I Wasteland, doncs, la deixalleria, Snowcaps.
0: Vale.
1: Dues germanes, les germanes Crutchfield, i amb un noi molt, molt interessant, que és Mark Jacob Lenderman, que és un multi-instrumentista nord-americà que fa les coses molt bé. I ja, bueno, anem a presentar l'última proposta d'avui.
0: Sí,
1: friendship, és, que deies tu, no?
0: Jo ara anava a dir que és un grup de Filadèlfia que es va formar el 2015 i que és, bueno, l'amistat que ens porta aquest títol que tu has escollit.
1: Salvage Title.
0: Title.
1: Title.
0: Però bueno, per què l'has escollit?
1: Perquè jo crec que és molt poc representatiu del disc. És la menys representativa, per això és estranya.
0: Val. Doncs acabem pràcticament amb aquesta amistat salvatge, d'un títol que hem tret d'un barret. Que...
1: Sí, trobo que és un disc molt equilibrat, però aquesta cançó, juntament amb una altra, en aquest disc que en van proposar Friendship el 2025, estaven com una mica desubicades. Però per això, i a vegades és interessant escoltar-ho això, en solitari, perquè si t'agafes el disc en sencer, doncs a vegades costa més, no? Però si agafes en solitari, la proposta és xula.
0: Gràcies, David. Un plaer compartir moments incombustibles.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Friendship. Good night and good luck.
1: Good night.
0: Be good. Oh, to Corolla.

0: Tot seguit us oferim la repetició del programa al Fòrum a més dilluns a Ràdio Caldes.
1: Aquí comença el Fòrum amb Conxi Sánchez.
2: Avui és dijous 1 de juny. Comencem la setmana i ho fem amb aquella sensació que el món no deixa mai d'explicar-nos històries. Algunes ens fan somriure, d'altres ens indignen i d'altres senzillament ens toquen l'ànima. I n'hi ha una que aquests dies m'ha quedat clavada, una història que no necessita grans titulars per commoure, només necessita ser explicada en la veritat que durant anys li ha estat negada. A Xile, una mare i un fill s'han retrobat després de 35 anys. 35 anys de silenci imposats, de mentides oficials, de vides desviades. Ella convençuda que el seu nadó havia mort. Ell adoptat a Chicago sense saber que la seva història començava amb una desaparició. I quan finalment es troba, ell li diu: "No sóc el fill que vas perdre, sóc el fill que has trobat." Una frase que conté tot el dolor i tota la reparació possible. Però aquesta història no és només xilena, és argentina, amb les mares i àvies de la plaça de Maig, que encara avui busquen nets robats. És espanyola, amb milers de casos d'infants sostrets fins ben entrada a la democràcia. És irlandesa, amb nadons arrabassats a mares solteres i jurats a institucions religioses. És una història global de poder, de control, de silenci i de vides trencades. I avui que el món celebra el Dia Mundial de les Mares i els Pares, penso en totes aquestes mares que no van poder criar en tots aquells fills que no van poder preguntar, en totes aquestes famílies que no van poder ser. Perquè ser pare o mare no és un títol ni una efemèride, ni una fotografia institucional. És una responsabilitat profunda, protegir, cuidar, no arrabassar allò que és sagrat. I mentre el món parla de valors familiars, d'aquí a pocs dies es visitarà el Papa León XIV a Barcelona. 3 dies de discursos solemnes sobre la pau, la justícia i la família. I potser, només potser, algú li preguntarà què fem amb totes aquestes històries que encara supuren. Amb totes aquestes mares que encara busquen, amb tots aquests fills que encara no saben d'on venen. Perquè la família no és un lema, no és un decret. No és una visita institucional. La família és això, una mare que busca, un fill que pregunta i un retrobament que arriba tard, massa tard, però que encara arriba. I potser, només potser, el món seria un lloc una mica millor si poséssim més energia a trobar-nos i menys a perdre'ns. Molt bon dia, Caldes, i a totes les persones de bona voluntat. I amb aquesta reflexió obrim el Fòrum, un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat. I què vol ser això? La plaça pública de la ràdio, un lloc obert, plural i humà on cada matí ens trobem per parlar del que importa i del que ens fa créixer com a comunitat. I què trobareu avui en aquesta plaça? A primera hora, després d'aquesta xerrameca, obrirem amb la llibreteria amb Marina Meneses, que sovint ens porta tresors literaris. Avui ens parlarà de Virgil, és, crec que es diu així, de l'escriptor King Espanyol. Anava a dir que tot seguit tocaria música, llibres i pantalles amb Clàudia García. El que passa que avui, entre que la Clàudia no pot venir i que el temps també és molt just per el tema de telèfon a la Clàudia, doncs ja l'avisarem que per la propera setmana i esperem que pugui estar present, no? I a la segona hora, de 10 a 11, avui dilluns 1 de juny, el plat fort del matí ve acompanyat de festivals, d'impulsol, de llibres i de fabricants d'històries. Aquest cap de setmana s'ha celebrat el desè Segre de Negra, el Festival de Novel·la Negra i Criminal de Lleida, que, mira, he tingut aquesta dèria d'anar cap allà i he seguit de prop. Un certamen que ja és una cita imprescindible per als amants del gènere. I avui us porto algunes de les veus que hi han participat. Per telèfon i durant uns minuts doncs, si és possible, parlarem amb Eulàlia Pallés, directora de general de Pallés Editors. Recordem que l'editorial és una de les impulsores del festival. Ana Maria Villalonga, escriptora i veu imprescindible del gènere negre. Joan Carles Ventura, que ens parlarà de la seva experiència i del seu univers literari. Maribel Torres, autora que combina emoció i crim amb una mirada molt personal. Raquel Gámez, una de les veus consolidades del panorama actual, sobretot en el que seria el gènere criminal. I tancarem amb l'escriptora Montse San Juan, que ha viscut al festival des de sempre i que n'és una de les ànimes més vinculades. En fi, una segona hora plena de veus, de llibres i de complicitat literàries que ens permetrà entrar dins del Segre Negre des de dins, des de la mirada dels que hi fan possible. Així doncs, comencem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública, oberta i participativa. Cada dilluns obrim la porta d'un espai que ens acompanya, que ens inspira i ens fa descobrir mons nous. És el moment d'entrar en la llibreteria de la mà de Marina de Meses per parlar del que ja en sap molt, de llibres, històries i d'aquests tresors que ens fan viatjar sense moure'ns de la cadira. Primer de tot, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Què tal?
3: Molt bé.
2: Doncs a veure, vull dir, una mica, avui parlarem de... Tornarem una mica a parlar de llibres.
3: Sí, ara feia dies que no parlàvem de llibres, però, bueno, sempre parlem de
2: sempre
3: llibres.
2: Sempre parlem de llibres.
3: Però d'un llibre en concret.
2: En aquest cas és Virgil, es diu així Virgil, no?
3: Sí.
2: De l'escriptor Quim Espanyol.
3: Sí.
2: No sé si està relacionat també amb la pel·lícula aquella del del Woody Allen?
3: No.
2: És que, vale...
3: No.
2: És que el Woody Allen té una pel·lícula que justament...
3: Així.
2: Sí.
3: Vale. Bueno, és que no, perquè és un llibre molt actual.
2: No, i que jo no l'he llegit, i a més és d'aquí, és el Quim Espanyol.
3: Sí, el Quim Espanyol és un auto local. Sí, sí,
2: no,
3: sí.
2: Pues va bé que el presenti. Particularment no conec
3: el
2: llibre. És actual, és molt actual.
3: És un llibre actual, sí, està acabat d'escriure el 2025. De fet, és un dels nominats al Premi Llibreter.
2: Vale.
3: I aleshores, bueno, pues fent un repàs una mica de tots els nominats, m'he quedat enganxada amb aquest perquè, tal com deies tu a la introducció, hi ha llibres que et fan riure, hi ha
2: llibres que t'emocionen, com totes les coses a la vida, no?
3: Sí.
2: Aquests que seria...
3: I aquest és un d'aquells que et deixa petjada. És aquells que
2: té un contingut que té
3: arriba
2: dins. Té un
3: contingut que arriba molt a dins i que, bueno, que et fa pensar en la fragilitat humana, no?
2: Mm-hmm.
3: A veure, comencem. Quim Espanyol és un autor d'aquí, de casa, de Barcelona, en aquest cas. És arquitecte i com a arquitecte ha escrit diversos assajos. I com a autor, que fa molts anys que escriu, doncs ha escrit sobretot poesia, amb títols que han guanyat diferents premis, com el Premi Carles Riba o el Premi Jocs Florals. I com a novel·lista, aquesta és la seva tercera novel·la i està considerada com la millor de les tres, no? La primera, Francesca, la segona, Un lloc en el temps, i Virgil, doncs, és la tercera novel·la. Virgil està basada en fets reals, vale? I ens ubiquem a la guerra d'Ucrània, que malauradament encara persisteix. I Virgil Novak, Virgil és el nom del protagonista, es diu Virgil Novak, i és un metge que va viure de primera mà viu de primera mà tot el conflicte, per dir-ho d'alguna manera. Virgil Nova, que és un cirurgià que està retirat quan comença la invasió russa de Kiev, que és on viu ell amb la seva família. I ell és una persona molt pacifista que no accepta el fet de que el seu país hagi entrat en guerra. Creu que no s'han esgotat prou totes les vies pacifistes i de diàleg que poden intentar evitar un conflicte armat com aquest, que només produirà doncs morts i desgràcia,
4: no? Lo que porta les guerres.
3: I és cridat a incorporar-se, a reincorporar-se al seu lloc de feina del qual ja portava anys retirat, i s'incorpora perquè evidentment vol ajudar. Viu amb la seva dona, que és una era professora de literatura a la universitat, i viu també amb un fill, la jove, i els dos nets. Com en tota guerra, doncs comencen a passar coses horribles, i en aquest cas doncs el Virgil en la seva tasca de metge cirurgià, doncs veu com cada vegada doncs els recursos són més minsos, com es donen d'alta pacients que no tenen un lloc on anar, on, bueno, diverses vicissituds que el fan sentir molt malament. I en un d'aquests pacients, que en aquest cas és un soldat rus, que han hagut d'atendre a l'hospital de Kiev i que, bueno, que després de l'operació doncs volen donar d'alta de seguida i, evidentment, seria deixar-lo al carrer. Doncs ell decideix portar-lo a casa seva, perquè faci aquesta recuperació. I a partir d'aquí, doncs, diferents fets, o sigui, una tragèdia a sola la família, i, bueno, i a partir d'aquí veus com tota... O sigui, el llibre va de la guerra, sí, de la guerra d'Ucrania, però sobretot et fa veure com un fet, no?, et pot transformar la vida d'una persona, i un home de gairebé 70 anys que tota la vida ha tingut una moral molt alta i sempre ha tingut... bueno, doncs això ha sigut molt pacifista, molt humanista, doncs entra en contradicció, no?, i parla sobretot això de la fragilitat i dels conflictes ètics que suposa... que et suposen, no?, quan entres en contradicció, i, bueno, la falta de sentiments, la venjança, l'odi, tot això amb una atmosfera de por, no?, per la cruesa de la guerra, que fa recordar una mica una tragèdia grega, no?, presenteixes que tot se'n va, no? A mi una cosa que m'ha cridat molt l'atenció i que desconeixia era que tot l'ambient que descriu el llibre al voltant de la guerra, a mi m'ha recordat molt la Primera Guerra Mundial. Estem parlant de l'any 2023, que va començar la guerra, i tot l'ambient que descriu, les trinxeres, les ferides dels soldats amb amputacions, l'esclat de bombes... Vull dir, ho veus per la tele, quan veus les notícies per televisió, veus una visió, però en realitat, o sigui, trinxeres. Això és de la Primera Guerra Mundial, no?
4: Ui, tant.
3: I en canvi, doncs, quan parla del front rus, quan parla del front ucraïnès, estan realment això en un camp de batalla on es tiren bombes i on... Bueno, i he pensat, mare meva, com... És una guerra... bueno, suposo que totes són així, no? Però no m'ho havia imaginat que en ple segle XXI encara visquéssim les guerres com això, no? Com el segle passat. I és una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, no? El Virgil, a partir d'aquesta tragèdia que passa, doncs la família decideix sortir d'Ucrania, perquè no, la dona, la jove i el net marxen d'Ucrània. Però ell decideix quedar-se per continuar exercint de metge. Els fills també tenen cada un assignat una tasca dintre del conflicte, i un com a soldat i l'altre amb una feina més estratègica. I ell, a partir d'aquest moment, doncs, abandona l'hospital on està exercint i se'n va al front rus. No se sap ben bé a què, no? I bueno, i des d'allà, clar, en aquell moment ell està com perdut per la tragèdia que ha suposat a casa seva, i de la qual se sent molt culpable, i que no desvetllarem quina és aquesta tragèdia, perquè és un dels quits de la qüestió, no? I aleshores, en aquesta segona part del llibre, perquè la primera és tota la que he explicat bueno, del començament de la guerra i tot això, i en aquesta segona part ell va al front rus, i va buscant, no sap ben bé què, acaba ajudant a la resistència ucraïnesa, però al mateix temps està en un hospital que està ocupat pels russos i aleshores està com al mando de... està sota el comandament dels russos. I bueno, tot aquí, tot això és com un conflicte d'interessos que fa que, bueno, que acabi molt malament, per dir-ho d'alguna manera. I la tercera part del llibre ens explica el punt de... O sigui, està explicada en primera persona per el mateix autor, pel Quim Espanyol, com ell va conèixer a la dona i la jove que van venir a, es van exiliar a Barcelona. Barcelona les va acollir. I com els expliquen una mica tota la història del Virgil, no? I com finalment ell s'ha d'enfrontar a un judici a Kiev, i va cap allà i viu el judici aquest en primera persona, no? I com el Virgil, sent un home de pau, no? Doncs es nega a defensar-se, no? És una de les claus del llibre que impressiona molt, no? Com algú que se sent culpable no vol, sí, defensar-se davant d'un judici.
4: Sí, perquè, sí. Clar, és el que tu dius, és un llibre... De fet, és...
3: Molta cruesa.
4: No, és cruesa, però també és com aquestes pel·lícules que hem vist, no sé si recordes, Patton, o pel·lícules, sí, que en si eren molt bèl·liques, però uh-huh, també és parlar tot el... O sigui, el que va darrere és tot el contrari.
3: Sí.
4: És aquí, tal com tu me l'has explicat sense llegir-lo, veig que és aquí està parlant de la pau, de lo que representa,
3: de lo que
4: representa una guerra, de la destrucció que representa una guerra, no?
3: Sí.
4: I de com les persones dins d'una guerra
3: es transformen.
4: Es transformen i fan, o sigui, el que ells mai a la vida farien.
3: Exacte.
4: I és convertir-se en matar a altres persones.
3: Sí, sí, sí,
4: i és
3: sí,
4: per
3: sí.
4: això que aquesta protagonista doncs no es defensa, perquè en el fons ell veu que no ha fet bé, però és perquè la guerra l'ha transformat.
3: Sí,
4: vull
3: sí,
4: dir, no
3: sí,
4: és culpa
3: sí.
4: d'ell tampoc.
3: No,
4: és culpa de tot el que et porten cap allà.
3: Exacte.
4: Bueno, són els soldats. Sí, els hem de mirar d'aquesta manera.
3: Sí.
4: Sí que és veritat que a vegades hi ha persones que són dolentes,
3: no, clar,
4: i la crueltat, no?
3: I el llibre es veu, vull dir, hi ha personatges que, ostres, que realment estan convençuts de la guerra i volen matar,
4: sí,
3: i no sé què. Hi ha alguns que comencen així i després es transformen i diuen, mare meva, on ens hem ficat? I hi ha d'altres que diuen, no, jo què faig aquí, no? Jo... Vull dir que realment és impressionant, no? com es mou. He trobat una frase del Joan Gomis, que és el president de Justícia i Pau, que diu, el pacifisme és per als temps de pau, per evitar la guerra. Però un cop ha començat una guerra, Déu sap que potser no podrem ser indiferents ni mostrar-nos neutrals.
4: Que, clar...
3: I crec que ho il·lustra molt bé.
4: És que estem, a més, en uns temps que justament aquest tipus de llibres aniria bé que els llegessin a sí. persones que els pugui ajudar, precisament perquè, sí. a veure, les guerres jo crec que no les vol ningú. A veure, tota la gent que vol la violència,
3: sí.
4: al cap i a la fi, és com si fos una guerra, no?
3: Vull sí, dir que... sí, sí. Bueno, els poderosos que no han de...
4: Ah, no, i ells no han d'anar.
3: Exacte.
4: A veure, per exemple, el senyor Putin, ell des de casa seva, doncs, fa que tothom
3: sí.
4: està... I, de fet, el president d'Ucraïna, doncs, de fet, ell... Sí, però ell tampoc està allà.
3: No.
4: En el moment que allà sempre estan tots els, jo diria que són tots els innocents, perquè són tots els que
3: sí.
4: són obligats a més que són obligats
3: majoritàriament
4: el que diu que no, doncs clar, en el cas d'Ucraïna és la invasió del seu país també, no?
3: Sí, Sí, sí, sí, sí.
4: I d'alguna manera també se senten obligats a defensar,
3: a defensar-lo,
4: no?
3: Sí.
4: Però no pensis que, bueno, i segur que ho saps, no? Que els russos no estan d'acord tampoc en molts dels russos no
3: sí,
4: estan d'acord
3: sí,
4: en,
3: sí,
4: en anar a la guerra.
3: Clar, clar, clar, sí, sí, sí.
4: Bueno, és que
3: hi ha alguna frase que potser m'agradaria llegir algun algun tros del llibre que potser estaria...
4: A més, és una editorial, la 1984, sí. Que els temes que toca sempre són temes
3: sí.
4: D'aquests que tu dius.
3: Sí.
4: No són temes per...
3: No són fàcils.
4: Fàcils, ni lleugers, ni per passar-t'ho bé, sinó sí, justament sí. D'aquests que te queden, dels
3: I
4: que t'arriben a dins, no?
3: I tant, i tant.
4: Els que te fan reflexionar de moltes coses.
3: Exacte. Diu... Vaig anar més enllà de la... Parla el Virgil, el protagonista, eh? Vaig anar més enllà de la justa revenja. Sempre havia pensat que la moral exigeix sentit de culpa si els teus actes són contraris als teus valors. Aquest sentit no el tinc. Em va desaparèixer de sobte, a la impensada. Sóc indiferent al penediment i, en gran manera, fins i tot, al patiment dels altres.
4: Mm-hmm.
3: És... Bueno, són frases que ha cridat molt l'atenció, no?
4: Uh-huh.
3: Una altra que diu... En el judici, quan es parla del judici, diu, quan interroguen a un dels testimonis, diu, senyoreta Denisenko, ha parlat amb molta lleugeresa del fet que l'acusat fos un militar de l'exèrcit enemic. Mentre els nostres soldats moren al front intentant matar soldats russos, l'acusat es fa militar enemic per salvar-los. Per quina raó l'hauríem de respectar? En temps de guerra, per què cal salvar soldats enemics? Diu, potser per humanitat? Suposo que per a un metge els ferits són ferits, tant se val d'on vinguin.
4: Mm-hmm. És que n'hi ha moltes parts que del llibre, vull dir, tu evidentment te l'has llegit ja tot sencer.
3: Sí,
4: vull dir,
3: sí.
4: Clar, si no, no el comentaria.
3: Sí.
4: Vull dir que, i això va molt bé. És un llibre que... També aniria molt bé per posar en club de lectures, eh?
3: Sí?
4: Perquè,
3: sí, sí,
4: perquè
3: sí.
4: Primer que toca el tema, tot i que al millor sempre te trobaries alguna persona dient això, que és dur, però és que, a
3: sí.
4: Veure, una guerra és dura.
3: Sí, sí, sí, sí. I tot i ser dur, bueno, a mi...
4: Però jo penso que és emotiu,
3: no.
4: També.
3: Sí,
4: eh?
3: Sí, sí, exacte.
4: Vull dir, més que dur, és que t'arriba dins,
3: sí.
4: És emotiu.
3: Per mi és més dur un llibre que parli d'un boig que es posa a assassinar gent, no?
4: Sí, també, tota la raó.
3: Aquesta, això parla de la cruesa, parla de realitat i no està tractat des del punt de vista sanguinari ni res de tot això, eh? Simplement, bueno, pues mostra la realitat tal i com és i sí, que és molt crua i molt difícil, però hi ha molta humanitat en aquest llibre,
4: sí.
3: Hi ha molta pau, hi ha molt amor, perquè...
4: Hi ha
3: perquè...
4: sentiment, o sigui,
3: sí.
4: Per la manera...
3: Sí.
4: I els trossets que tu has llegit,
3: sí.
4: Hi ha, o sigui, el fet de... Sense conèixer l'obra ni tal, faig que aquest home, el Virgil, le
3: sí,
4: tinguis,
3: sí.
4: Un, l'aprecis,
3: sí, tant,
4: no?
3: I tant.
4: L'estimis.
3: Sí, sí, sí, clar. Des del primer moment et poses en la seva pell, en el seu pensament, perquè... Bueno, clar, el coneixes just abans de començar la guerra i veus que és un home familiar, que està amb els seus nets, que bueno, és un intel·lectual, que ja es comença a parlar de la guerra, ell no vol ni sentir a parlar en el sentit de... No que no vulgui ni sentir a parlar, sí que vol sentir a parlar perquè és un home informat, és un home bueno, pues, amb unes idees molt clares, no? De que no té cap sentit la guerra, no? I que s'ha d'evitar a tota costa, no? I que provocar... O sigui, per ell, demanar l'entrada a la OTAN per part d'Ucrània, no? Que des del punt de vista, bueno, des de qualsevol punt de vista és dir, bueno, tenen tot el dret, perquè no ho han de demanar. Ell ho veu com una provocació a Rússia per iniciar la guerra, que és el que finalment acaba passant, no? Que amb aquesta excusa de que Ucrània ha demanat l'entrada a la OTAN és quan Rússia envaeix, saps? I dius, tenien tot el dret, sí, i tant, no? Però... calia fer-ho per... O sigui, si no s'hagués fet, potser s'hagués evitat la guerra, no?
4: Però, de tota manera, sí que és veritat que Ucraïna Tot i que, clar, les ajudes li arriben, arriben ajudes, però és està bastant sola. Vull dir que a l'hora de la veritat, és, per mi, és el que... Perden tots dos, eh? T'ho dic perquè en el cas dels russos, a veure, el Putin no li afectarà per res, però totes les persones que moren sí. Vull dir, el que passa que aquí és on es fiquen és en Ucraïna. I la gran majoria, però que és veritat que a l'hora de la veritat ni OTAN ni res perquè... Sí. Perquè estan ben sols, no? Però és igual, aquí el que s'hauria d'evitar, i és on sempre diem que Europa falla, no? És el fet de no aturar, que no es pugui aturar aquesta guerra.
3: Sí, que a través de la part, no?, de les negociacions, que és una mica el pensament d'ell, no?, que parlant, que s'han d'entendre, que no s'ha d'arribar mai en aquest conflicte, no?
4: Sí, no s'hauria d'arribar. No. I de l'autor, és que no, tampoc conec gaire del King espanyol.
3: Jo no conec gaire, no he llegit res més d'ell i no conec res de la seva obra. Ja, al principi he dit que ha escrit molta poesia i que ha guanyat premis de poesia, com el Premi Carles Riba fa anys, el 1994, amb un llibre que es diu Ultralleugers, i el Premi Jocs Florals el 1998 amb l'Arbre de la Innocència.
4: És a dir, aquesta podria ser la seva primera novel·la?
3: No, és la tercera novel·la. És la tercera novel·la després de Francesca i Un lloc en el temps.
4: I són del mateix... No sé si són el del mateix estil.
3: No les conec. La veritat és que no les conec, no puc dir-te de què...
4: El que sí que explica ell, no?, l'autor, que es basa, diguem, en un personatge.
3: En un cas real,
4: real. Vull dir, tot i que no sigui... El nom és fictici, però que sí que... Bueno, com moltes persones, a vegades, que tu te bases...
3: No ho sé si el nom és fictici, el nom del personatge, o és real. No, això no ho tinc clar, però sí que és això, no? L'autor coneix aquí, a Barcelona, la família, que s'ha exiliat, i a partir d'aquí, doncs, bueno, li parlen d'ell, que està allà, que la família desconeix què està fent, perquè saben que ha marxat de l'hospital on es va quedar treballant i desconeix què ha passat fins que els arriba la notícia de que l'han
4: detingut, no?
3: Que l'han detingut i que està acusat de traïdor. Vale? I aleshores se'n tornen cap allà i quan comença el judici, diguem-ne que l'autor, que ha conegut a la família i tal, doncs va cap allà per sense conèixer aquest home de res, al final, o sigui, escriu la seva història i al final no el coneix de res. Sí que l'arriba a conèixer personalment en algun moment, que va visitar-lo a la presó, però poc més. I el que passa és que després ell els hi fa arribar a la família el que ha passat realment, no? Vull dir que... Bueno, és que no vull parlar més per no desvetllar més.
4: No, perquè és que aleshores aquí farien spoiler. Clar, jo és que ja em quedo amb les ganes de saber acaba bé, no acaba bé. Saps això?
3: Ja.
4: No, la millor solució és llegir-lo i ja està clar.
3: Exacte.
4: Vull dir, aquest és un llibre que està recomanat i que a la llibreteria el trobarem, oi que sí?
3: Exacte, sí. Vull dir, a la llibreria Joc de Paraules.
4: Doncs mira, encara ens quedarien uns minuts, no sé si podríem fer alguna mica de parlar del que seria aquesta campanya,
3: podem parlar una miqueta.
4: Alguna miqueta, sí. I la setmana que ve, en tot cas, la podem centrar més.
3: Sí, des de la... Us parlo una miqueta des del gremi de llibreters, no? A petició de les llibreries, lògicament, perquè el gremi ens la presenta. Doncs s'ha tirat endavant una campanya que fa molt temps que ens fa run-run, no? I la campanya és per conscienciar la gent de que els llibres s'han de comprar a les llibreries.
4: Clar,
3: igual que el
4: exacte.
3: Peix a la peixateria, doncs...
4: Sí.
3: I les sabates a la sabateria, no?
4: Clar.
3: Perquè què passa?
4: I la roba, doncs, a les tens a la botiga,
3: exacte,
4: la roba.
3: Exacte, perquè què passa amb els llibres? Doncs que tothom... Ara potser ho diré una mica així brusco, però que tothom es creu en dret de poder vendre llibres.
4: Sí.
3: Vale? Perquè des de plataformes online, no?, on tu busques un llibre i el trobes i li dones clic i al dia següent el tens a casa, fins a altres col·lectius que també doncs venen llibres, no? I què passa? Que això doncs, debilita molt el model cultural que defensem des de les llibreries, no? Uh-huh. Després, per exemple, tot el que són les licitacions públiques, no? De compra de llibres per biblioteques... No és el cas, he de dir, que no és el cas nostre de Caldes de Montbui, on l'Ajuntament... els llibres de les biblioteques de Caldes de Montbui es compren a les llibreries de Caldes de Montbui.
4: Això està
3: bé. I és cosa de la qual me'n sento molt orgullosa. Vale? Però no és així a tot arreu.
4: Clar.
3: No és així a tot el territori. Vale?
4: És a dir, que moltes biblioteques vols dir que no compren els llibres a les llibreries del seu,
3: no,
4: de la seva localitat.
3: Exacte. Es fan licitacions públiques on les llibreries locals no podem optar. I al final els llibres, a lo millor a la llibreria, a la biblioteca de... ara m'inventaré, de Castellterçol, arriben de Galícia.
4: Carai.
3: Arriben d'una distribuïdora de Galícia, que és la que ha donat millor preu i, per tant, és la que s'ha escollit perquè...
4: Sí, aquí el que es busca és el millor preu, també.
3: Sí, sí, sí, sí. Quan el llibre, vull dir, si no ho sabeu, us ho explico, el llibre té un preu fix i també hi ha uns descomptes fixes que es poden aplicar perquè hi ha una llei. Quasi ho estableix, però a l'hora de la veritat doncs això moltes vegades doncs se'n va no res. Què més? Què passa si no hi ha llibreries? Doncs que no només desapareix un canal de venda, vale? En les llibreries som una mica més que un canal de venda, no? És un model cultural. Es debilita la pluralitat de la bibliodiversitat, perquè cada llibreria té uns llibres diferents. A veure, hi ha llibres que estan a totes les llibreries, això ho sabem, eh? Les novetats i els títols més venuts i tot això, però al final, després, cada llibreria tria els llibres que té, i això fa que la bibliodiversitat amb les llibreries doncs, sigui molt, molt estesa, no? Mm-hmm. Què més esperes? Per la prescripció. La prescripció humana, no el logaritme, no?
4: Clar.
3: I al final doncs es destrueix una mica el teixit comunitari de vida cultural i de proximitat, no?
4: No, i és que la llibreria és com la llibreteria, no? és aquell lloc, a veure, una biblioteca és una biblioteca, però una llibreria és un espai que molt sovint és el fet de passejar, de preguntar,
3: de comentar,
4: clar, perquè clar. No només vas a comprar.
3: Exacte.
4: O dius, ostres, mira, vull fer... aquest llibre l'has llegit? M'ho recomanes? Uh-huh. O senzillament, quin llibre se'n recomanes perquè he de regalar una cosa, un regal a aquesta persona, li agrada això? Mm. També és el moment de tenir una conversa. I fins i tot, també es pot donar el cas de que busques un llibre, que el tens i tal, però has llegit un altre i li comentes.
3: Es crea aquesta conversa
4: de comentar. És que
3: és un lloc d'intercanvi cultural i de coneixement i de... Bueno, un espai cultural. Les llibreries són espais culturals on molta gent entra, bueno, molta no, però hi ha molta gent que entra a parlar de llibres.
4: No, és que per això...
3: I no compra, perquè en aquell moment no compra, perquè
4: no, hi ha però,
3: gent que, vale, que compra la setmana que ve, per dir-ho d'alguna manera, eh? Però i quan ve algú a la llibreria i et diu, ostres... el llibre que em va recomanar i tal, que me l'he llegit, com m'ha agradat, o al revés, no? Ostres, aquell llibre que em vaig emportar que tu no havies llegit i tal, el pots recomanar molt perquè m'ha agradat molt, per això... És un lloc tan ric i tan divers.
4: I a vegades també pots donar-se el cas que tens... Ostres, mira, aquell me l'he llegit, però no...
3: No, perquè el veus allà,
4: diu, i tu vas a comprar un, no? I el compres i tal. però veus aquest altre, diu, aquest me l'he llegit i no me va acabar de...
3: Exacte.
4: Però això és un comentari que fa, i com no donarem títols, perquè, a veure, en el llibre sí, hi ha de tot.
3: Clar,
4: no?
3: sí.
4: Llibres
3: I,
4: que t'agraden...
3: I cada llibre... persona, doncs...
4: No, exacte.
3: Li agraden uns o li
4: El que passa
3: altres.
4: Que hi ha llibres que, com aquest, en el Virgil, és molt difícil que no t'agradi, perquè...
3: Bueno...
4: Però no, home, penso jo que la història, i a més... aquesta, el fet de que lo publiquin per mi ja he dit, és el que també he dit moltes vegades, hi ha editorials que són honestes i d'altres que no ho són. Aquesta és una editorial petita encara, que jo sàpiga és independent, 1984.
3: Jo diria que sí.
4: Jo diria que també.
3: Diria que sí.
4: I és, conserva aquesta independència, penso, jo crec, perquè és que a vegades ja,
3: bueno,
4: que pots
3: sí.
4: portar alguna sorpresa, però me fa l'efecte que és independent.
3: Bueno, però moltes vegades també encara que pertanyin a algun...
4: Però és un estil Saps? Diferent de fer llibres.
3: Sí,
4: Els llibres que publiquen són, com te diria jo, no és l'estil que a lo millor te pots publicar. A veure, les novel·les negres per mi són bones també, ja saps tu que a mi m'agrada molt. I després... Però, clar, és diferent. Te pots trobar també sorpreses de que el que toquis sigui bastant... que sigui bastant... O sigui, que no només sigui el que és el negre, el crim, etc., sinó que te trobes també sentiment a dins. Vull dir que la gent que pensa que la novel·la negra és tot, vull dir, en plan de...
3: Oh, clar, no, total.
4: Però sí que és veritat que l'estil, per exemple, és totalment diferent. I aquesta del 1984 té això. Vull dir, la gran majoria de llibres que té són llibres, llibres molt.
3: Bueno, doncs que si veieu aquesta campanya, que a més és molt xula perquè està en negre, tota la imatge és en negre i vermell i diu combat la distopia, triar la llibreria, doncs que sapigueu que va per aquí.
4: Doncs, Marina... Ho deixem aquí. Aquesta setmana i la setmana que ve
3: més.
4: El que tu vulguis.
3: Molt bé, perfecte.
4: Doncs sí, és això. Moltes gràcies per portar-nos històries que ens acompanya i la d'avui, de veritat que ha estat una història molt d'aquelles que entren
3: que arriben.
4: Molt, que arriben a dins, no? Doncs de fet, ara de seguida entrarem a... seran les 10, entrem a la segona hora, però abans... deixarem aquests minutets que és arribar a les notícies de la ràdio, el butlletí informatiu, i però no marxeu, que de seguida tornem i tornarem i seguirem parlant de llibres i en aquest cas de festivals. Ja són les 10, passen un minutet de les 10 i ara sí entrem a la segona hora del fòrum amb el plat fort del matí. Aquest cap de setmana Lleida ha tornat a vestir-se de misteri, de literatura i de crim. Del crim literari, és clar, amb la celebració de la desena edició del Segre de Negre. Una edició que ha estat un èxit rotund, i no és perquè ho digui jo, és que ha estat així, tant de públic com d'organització, i que consolida Lleida com la capital de la novena negra a Ponent. El festival celebra els dies 28, perquè el 28 hi va haver una activitat prèvia, no? Però, de fet, l'acte inaugural era el 29 i el dia 30 tot el dia. De fet, han omplert aforaments fins al punt que algunes activitats van haver de tancar inscripcions abans d'hora. Parlem d'una assistència mitjana d'entre 70 i 80 persones per acte, un registre extraordinari per a un festival literari especialitzat. I els impulsors, Pallers Editors i l'Institut d'Estudis Jardens, ja han deixat clar que la voluntat és continuar creixent i diversificant la cita en properes edicions. Ha estat també una edició d'homenatge, el Premi a la Trajectòria ha estat per l'escriptor Pet Coll, que va rebre el guardó durant la jornada inaugural. I un dels moments bastant celebrats ha estat la ruta literària 10 anys d'espais de crims a Lleida, un recorregut teatralitzat que ha triomfat entre el públic amb actors recreant crims ficticis escrit per autores locals com Marta Alós o Montse San Juan. El festival també ha estrenat nous espais i amb molt encert el Museu Morera ha acollit la inauguració i una activitat detectivesca que va reunir unes 60 persones, no?, o famílies, i la llibreria La Irreductible i el pati del de l'Ell han estat escenaris de taules rodones i debats amb noms tan destacats com Juan Cal, Ana Maria Villalonga, Emili Bayo, Rafa Melero, Maribel Torres, Joan Carles Ventura, Xavier Terós, Raquel Gámez, entre d'altres. Vull dir que són molts els escriptors i escriptores que han passat. En definitiva, una edició que confirma que el Segre Negre és molt més que un festival. És un punt de trobada, una comunitat, una celebració de la literatura criminal feta des de Ponent i amb vocació de país. I no m'estendré més, perquè és que ara ja tenim aquí una de les veus que tenim preparades, que és, podríem dir que està entre l'organització. És Eulàlia Pallés, directora general de Pallés Editors. Hola, bon dia, Eulàlia.
5: Hola, bon dia.
4: És que jo m'enrotllo massa ja. No sé si ho saps, no? Però crec que el que he dit és, està bé, no? Vull dir, perquè sí, ha estat així, sí. No he dit cap mentida.
5: No, cap ni una bona radiografia, un resum del que ha estat aquest cap de setmana celebrant els 10 anys del Festival de Novel·la Negra i Criminal, El Segre de Negre.
4: De fet, Pallés Editors és una de les ànimes del Segre de Negre. Com heu viscut aquesta desena edició del Segre de Negre? Aquí,
5: bé, és una edició Editors. Que... Bueno, clar, sí que nosaltres realment... L'origen, no, del festival va ser fa 10 o 11 anys, no, que una de les escriptores insígnia, no, de les Terres de Ponent, que escriu novel·la negra, la Montse San Juan, sí, amb la saga de l'Anna Grimm, doncs ella ens va dir, ostres, com és que estic anant als festivals, cosa que costa molt que et cridin als festivals si no ets un nom ja de referència, no? I estic veient que hi ha molt bon ambient, i com pot ser que les Terres de Ponent no tinguem cap festival literari, i per què no ens engresquem a fer un festival de novel·la negra, no? I ens vam apuntar de seguida amb aquesta idea. I llavors, doncs, vam proposar també a la Diputació de Lleida, que a través de l'Institut d'Estudis Irlandencs, que és la part que gestiona la part cultural, no?, de tot el territori de Ponent, doncs, a veure si ens podien ajudar a participar, i llavors, doncs, som coorganitzadors les dues parts, no? I bé, hi han passat 10 anys entremig una pandèmia, però 10 anys molt ràpids, i, bueno, i sempre hem estat amb un objectiu, no?, de dir, ostres, el que volem, una és el foment lector, és una de les nostres dèries, no?, com motivar la gent perquè llegeixi, i en aquest cas, i l'altre és, ostres, una de les coses més boniques que hi ha en un festival és poder convidar a diferents noms, tant nacionals com internacionals, i que puguin interactuar amb els seus lectors, no? És a dir, el tracte aquest de proximitat i de facilitar que els autors puguin vindre a la teva ciutat i que tu els puguis conèixer i puguis parlar, crec que és una de les coses més boniques que hi ha, no? Aquesta interacció.
4: La veritat és que sí. A més, amb Montse San Juan, que després, com tu ben dius, ella ha viscut tot aquests anys al Segre de Negre, i amb ella, doncs, avui en parlarem amb altres, tindrem altres veus, però amb ella tancarem, no? Vull dir, el que seria, perquè era per això començar amb, en aquest cas, amb vosaltres, amb tu, no?, com a Pallés Editors, i tancar també amb ella, que al cap i a la fi també ha viscut tot aquest procés, no?, del Segre de Negre.
5: I sí, sí.
4: Aquest any heu omplert aforaments i heu hagut de, bueno, penso, tancar inscripcions abans d'hora. Què diu això, o què us diu això del públic i del moment que viu el gènere?
5: Bé, jo crec que vol dir que la gent, doncs, s'està fent seu el festival, que costa molt, també s'ha de dir que, clar, no és una activitat que mou multituds, que mou masses, malauradament, però sí que una de la nostra dèria és aquesta, no?, d'anar any rere any, anar guanyant-se públic, anant guanyant-nos públic en diferents àmbits de dins de la societat i del territori, no? I llavors, doncs, una activitat com la d'infantil, en què es creava, doncs, sempre cada any intentem també, és veritat, que buscar activitats que no són repetitives, sinó diferents, que sorprenguin, no? Que hi hagi sempre un punt de, ostres, a veure aquest any amb què ens sorprendran, no? I no sigui una cosa molt monòtona, només de taules de novetats, sinó diversificar, no? I diversificar pensant també en diferents públics. I una de les activitats, doncs, que vam haver de tancar, que no ens havia passat mai, és l'activitat infantil que fem sempre els dissabtes als matins, no? I bueno, ja va haver un moment que el dijous, doncs, vam haver de parlar amb la persona que també fa aquesta activitat infantil, que és la Merche París, del Genet Blau, i vam haver de dir que tancàvem inscripcions perquè si no se'ns podia fer una mica gros, i més parlant de que, bueno, de si s'entrava o no s'entrava dins del Museu Morera, dins dels quadres, etc. Bueno, va ser, crec que és molt bonic per l'organització de que hi hagin activitats que digues, ostres, tanquem perquè ja estem a tope, no? Estem plens dins de l'activitat. I és veritat que també el divendres al vespre, a l'activitat d'inauguració dins del Museu Morera.
4: Estava ple, ple, ple, ple.
5: Estava ple, no? I bueno, doncs això, després de tot l'esforç que tu ja estàs, que clar, nosaltres a partir del mes de setembre ja tornem a planificar el festival pel juny de l'any que ve, no? Uh-huh. I llavors, doncs, això implica moltes hores de treball, moltes hores de pensar noves idees, i que això al final, el seu fruit és aquest, doncs realment, doncs, que almenys dius, ostres, val la pena tot aquest esforç i aquest treball que hem fet, no? I que la gent, doncs, de mica en mica, doncs, et van tenint com a referència, i que si venen també és perquè tu els estàs aportant coses que els està agradant i que els motive per vindre.
4: A més, aquesta acta inaugural, que després venia acompanyat, no?, del Premi Trajectòria a continuació, però aquest primer, doncs, que va ser aquesta, no sabria, no, o sigui, va ser un acte totalment teatralitzat, però tenint en compte les persones que ho feien, no?, actors, no?, però en plan humor, i amb pel·lícules que posaven ells les veus, vull dir, va ser de veritat que molt divertit, i dius, ostres, és molt original, no? També.
5: Sí, sí, sí. Bueno, aquest any celebrem
4: 10 anys.
5: I a més,
4: era passar els 10 anys. Vull dir, és com tenir sí. La història d'aquests 10 anys.
5: Sí, volíem fer una cosa diferent. Normalment, cada any, el divendres, l'acte del Premi Trajectòria, sempre pensem una taula rodona prèvia o un acte més músic-literari, això és veritat, sempre intentem, doncs, buscar coses diferents, i els divendres sempre fem una cosa, doncs, més teatralitzada o musicalitzada, o jugant, no?, amb poetes, amb autors. Ho fem normalment a la Universitat de Lleida, al rectorat, amb una sala molt bonica dels vitralls, però aquest any dèiem de fer una cosa sortint, provar diferents espais, altres espais, i que poguéssim després fer una mica també de piscolabis, una petita festa, no?
4: En
5: definitiva. I abans vam pensar en el Museu Morera, i clar, és això el que deia, no? Que cada any estem pensant què podem fer de diferent per l'any següent, no? Per la nova edició. I, bueno, i són tres persones que són també guionistes, un del qual, que no hi era perquè no podia vindre, és el guionista del Foraster. Vull dir que són persones que ja saben jugar molt amb les paraules, sí. I van fer, doncs, tot un joc, al final va ser tot un joc de paraules i de frases fetes, és a dir, a través de les paraules i les frases fetes van fer tot un joc, no?, molt divertit, en què et feies un fart de riure, no?, i dius una cosa tan senzilla però alhora tan complexa si no tens aquesta idea, aquesta creativitat.
4: I a més que el públic acompanyava, no?, en aquestes paraules també, no? Es feia el seguiment, totalment. Vull dir que va estar molt bé. Doncs, i de cara al futur, cap a on voleu fer créixer el festival?
5: Nosaltres, de cara al futur, el que volem créixer és que encara hi hagi més públic, com atraure, I també ja toca altres elements, altres sectors, diguéssim, per atraure aquest públic, com és els joves, com és, per què no, la Universitat de Lleida, no? Mm-hmm. Que a vegades ens trobem que la Universitat de Lleida té unes fronteres cap a la pròpia ciutat, no? I llavors, doncs, motivar a que i que hi hagin col·laboracions en diferents àmbits. I continuar, vull dir, creixent, que sigui, bueno, si una de les coses hem pogut aconseguir, crec que ho podem dir en veu alta, és que el Segre Negre sigui un dels festivals referents a Catalunya, no?, de novel·la negra, i per què no, doncs, encara sigui més, i que no només coneguem, per exemple, Barcelona Negra, sinó que per què no conèixer el Segre Negre de Lleida.
4: Molt bé. Doncs com això es tractava de fer un tastet, no? Perquè així dedico aquesta hora, un minut a cada persona, però que millor que començar amb Pallés i Víctors i amb tu, no? Per poder parlar, doncs, de fer valoració d'aquest festival, que ja dic jo, totalment un èxit rotund, tal com ho he dit en un principi. Doncs, Eulàlia, moltes gràcies per parlar amb nosaltres, sabent el temps que ho portes bastant, vull dir, que et falta temps, podríem dir, no? Per això que t'he agraït molt el fet de que puguis parlar amb nosaltres, i en una altra ocasió, doncs, sempre, vull dir, que es podem dedicar més temps, doncs ho dedicarem, si et va bé.
5: Sí, sí, moltíssimes gràcies per comptar amb nosaltres, que ens puguem explicar, no?, amb els mitjans de comunicació, i sí, fins a la propera.
4: Fins a la propera, gràcies.
5: Gràcies.

0: doncs, seguim endinsant-nos en aquesta desena edició del Segre Negre i ho fem amb una veu que coneix molt el gènere negre, com poques persones ho fan. En aquest cas és Anna Maria Villalonga, escriptora i a més coneixedora, molt coneixedora del que és un festival de novel·la criminal negra, perquè ella ja porta molts anys com a comissària del Festival de Tiana Negra, a banda de que coneix molt bé tot el que seria el gènere en si. De fet, també va ser comissària de l'any Pedrolo, el 2018. Vull dir que coneix tot, a banda de ser una gran escriptora, professora també de literatura, vull dir que tot va unit, no? com a gran. I bé, ara, si és possible, en uns minutets també la podrem tenir per telèfon i parlarem amb ella. Mentrestant, doncs anirem explicant. En el moment que ella estigui al telèfon, doncs ja no hauré de fer la presentació i la faig ara. Tot i que tothom sap qui és Anna Maria Villalonga, doncs diré que és llicenciada en Filologia Catalana i Filologia Hispànica, escriptora, investigadora, crítica literària i de cinema. Va ser professora de literatura catalana a la Universitat de Barcelona. Ha publicat diversos llibres i nombrosos articles d'investigació, assaig i edició de textos vinculat a la seva recerca acadèmica, que se centra en la literatura catalana moderna i contemporània. I pel que fa a la ficció, és autora de novel·les i dos reculls de contes. Un bon nombre dels seus relats han aparegut en revistes i antologies col·lectives. L'any 2018, com he dit abans, va ser designada per la Generalitat de Catalunya comissària de l'any Pedrolo i en l'actualitat, doncs, com he dit també, és la directora del Festival de Tiana Negra i ja la tenim al telèfon. Molt bon dia, Anna Maria.
1: Hola, molt bon dia, Conchi. Com

0: escritora, o sí, con pocas escritoras, podrían, digo, escritos, y ya di que es escritora, crítica y comisaria, ¿no? Ana María, primer, com has viscut aquesta desena edició del Segre Negre?
1: Home, ha estat molt bonic, ens ho hem passat molt bé. Jo crec que ha estat una edició molt reeixida, on tot ha funcionat molt bé i on la veritat és que celebrar 10 anys d'un festival a Catalunya no es fa cada dia, eh? Vull dir, 10 anys, mantenir-se 10 anys són molts, significa molta feina i significa que hi ha al darrere tota una organització que té la voluntat de fer-ho, però també tot un públic que el segueix, no? I jo crec que ha estat molt bé i que està molt bé, sí, sí.
0: De fet, a veure, dius 10 anys, tu dirigeixes el Tiana Negra, que en el que ja estàs treballant la propera edició, que serà la quinzena, no?
1: Vull sí, dir que quinzena.
0: 15
1: sí.
0: Anys també són 15 anys, vull dir que...
1: Sí. Bueno, Tiana Negra és el festival, a banda de la BC Negra, és el festival més antic de Catalunya. És el més antic, és el pioner, a més és el pioner de tots els festivals que es dediquen bàsicament o únicament a la literatura en llengua catalana, que va néixer també amb aquest propòsit, no?, de fer visibles tots els autors de casa nostra, no? I sí, sí, 15 anys farem al gener i la veritat és que 15 anys realment sí que són molts i estem molt, molt, molt contents.
0: No, jo igual te faria una pregunta incòmoda, perquè a vegades es fan preguntes incòmodes, però jo penso que no, perquè què diferència creus tu, quina diferència pot haver-hi en un festival com és el Segre de Negre i el Tiana Negre?
1: Bueno, home, cada festival té la seva
0: idiosincràsia,
1: sí? Sí, sí, el lloc on es fa, l'època de l'any on es fa... vull dir, són moltes coses, no? Lleida és una ciutat molt especial, es fa a l'estiu, normalment fa molta calor, però això també fa que hi hagi una alegria, hi ha molta llum, el riu està esplèndid. A Tiana és una cosa més d'hivern, clar,
0: és de gener.
1: Sí, és el gener, fa un fred que pela a Tiana i aleshores té un ambient com més criminal, no? Perquè és més fosc, més fred, més... Bueno, jo crec que són festivals diferents. A Tiana sí que és veritat que, clar, tenim una experiència de molts anys, el Segre també, perquè 10 anys són molts, i bueno, cada un té una mica la seva idiosincràsia. Nosaltres sí que és cert que ens ocupem única i exclusivament del gènere escrit en català. El Segre de Negre també han vingut a vegades gent que escriu d'aquí, però gent que escriu en castellà, per exemple. Nosaltres això no ho contemplem, no, a Tiana no ho fem així, però a part d'això, jo crec que, bueno, que cada festival s'ha de gaudir en funció de la seva manera de ser pròpia, no?
0: Uh-huh. De fet, en els festivals has tingut un paper important. Vull dir, estan, diguem, parlant... En aquest cas, més que taula rodona, no era taula rodona, era una entrevista que et feien a tu, no? Però sí. Per això jo ara em permet de parlar d'aquest llibre teu, que és, tot i que aquí es va parlar bastant, no? Però aquí també, doncs, com tampoc tenim avui molt, tenim poc temps, no? Perquè, clar, jo avui dedico aquesta hora, doncs, a parlar, tenir diferents veus de les persones que van estar al festival anteriorment. He pogut parlar amb la Eulàlia, que com a representant de Pallers Editors, doncs, sí, era important, no? I aniré així i acabaré amb la Montse San Juan, que també és una ànima, d'aquest
1: sí,
0: festival, no?
1: Sí, clar, sense ella el festival no seria.
0: Doncs per això, però aquí precisament tu has presentat que de fet ja portes no sé si quan, mira, em refereixo a Paraules al Mirall, eh?
1: Aquest... Sí, bueno, va sortir una mica abans de Sant Jordi, va sortir
0: exacte,
1: al març. Sí,
0: sí, però, i de fet, sí. Ara portes tot aquest 2 mesos, 3 mesos sí, fent sí. el que toca, recorregut.
1: Exacte.
0: I en el festival doncs, també es fa aquest recorregut. De fet, el que dius tu ha estat publicat abans de Sant Jordi i és Edicions Sandris, Xandri, qui ho ha publicat. Què hi trobarem? Que el lector, què hi trobarem? Jo aquí algun... Clar, no m'he donat temps de llegir-lo gairebé, però sí, algun relat sí que està llegit. És més, algun crec que ja l'havia llegit, perquè aquí és un recull de relats, alguns dels quals tu ja havies publicat en altres llibres.
1: Sí, bueno, són set relats, són set històries que venen d'antologia.

0: col·lectives, d'aquestes antologies que quan surten, doncs en el primer moment tenen una sortida important i es venen i tal, però que després la veritat és que no tenen tampoc de vegades un recorregut gaire llarg, no? I a mi em feia molta il·lusió tenir-lo junts, perquè és la manera de recopilar tota la teva obra, no? Jo ja tenia dos conjunts, o sigui, dos reculls de relats anteriors, i aquest és el que fa tres.
1: L'anterior era el de La mala pluja?
0: I el primer també va ser Contes per a les nits de lluna plena, després La mala pluja i ara aquest, no? I bueno, a mi em fa molta il·lusió tenir-lo junts, i són set relats diferents entre ells, en alguns hi ha humor, d'altres són molt durs, però jo crec que tenen en comú una mica la meva manera de veure el món, no? Jo sempre acostumo a parlar de personatges solitaris o de personatges una mica marginats, no?, que viuen al marge d'aquesta societat, antiherois. M'interessa molt tot això, no? I jo crec que segurament el fil conductor de tot el recull és que hi ha molts antiherois, no? Sí, sí. Hi ha una manera de vegades dura de veure el món, perquè la veritat és que el món que tenim no és per tirar coets, però també hi ha humor. També hi ha humor perquè penso que des de l'humor es poden dir moltes coses.
1: I tant que sí. De fet, ja dic que tu, com ho vengues a dir, moltes, no dic totes les teves novel·les, gairebé els protagonistes sempre són antiherois. Vull dir que...
0: Sí, sí.
1: Però
0: sí,
1: precisament per això arriben tant a dins, no? Perquè és on trobem també la humanitat i, no? I el sentiment i la emoció, que és això el que donen precisament aquests personatges.
0: Sí, perquè sobretot són gent de la qual no s'acostuma a parlar. Clar, vull dir, hi ha tota una sèrie de personatges de la societat que no sempre són protagonistes de res, saps? I a mi m'interessa molt aquesta gent. M'interessa molt explicar les seves històries i veure com, al final, a través de les històries d'aquests personatges i de la societat que els envolta, acabem explicant la història social d'un país, també, saps? No és, la història social d'un país no és aquella que surt sempre a les notícies i amb capçaleres ni amb titulars, però que, en canvi, som el gruix de la població que estem lluitant cada dia, vivint cada dia, patint cada dia, etcètera, etcètera.
1: No et preguntaré perquè sé que estàs treballant en una altra novel·la i que sortirà possiblement que per l'any que ve segur que la tenim.
0: Per Sant Jordi de l'any que ve segur.
1: Sí, és segur. I jo crec que abans pot ser que estigui, no?
0: No, perquè crec que l'editorial ja compta que estigui a principis d'any de cara a tenir-la fresca per Sant Jordi.
1: Doncs aquesta l'esperem de tota manera, mentrestant doncs anirà caminant. I és més, jo ja te convido perquè a veure si ja, perquè tot i que sigui per telèfon, però que podem dedicar una hora en profunditat, perquè hi ha una altra obra que, tot i que no és d'ara, que ja porta un temps, però és i sobretot és parlar del Pedrolo, no? De Manuel de Pedrolo, Pedrolo Informa, en aquest cas, que és aquest llibre,
0: sí,
1: i que me va fer molta gràcia trobar-lo, tot i que aquí no és l'única que escriu en aquest llibre, no? Perquè està també no sé si Anna Maria Moreno
0: Bernard, sí, amb l'Anna Moreno Bernard i l'Antoni Moner Jordà.
1: Exacte,
0: sí.
1: Antoni i Anna Maria Villalonga.
0: Sí, però, sí.
1: Però que és un llibre que també fa el fet de parlar-lo, vull dir, perquè això que és el que diem moltes vegades, quan trobes un llibre, si no l'has llegit mai, és novetat, és igual el temps
0: que
1: portis
0: escrit.
1: Sí, clar,
0: és que els llibres no caduquen, els llibres no caduquen.
1: Exacte.
0: No són un medicament ni un iogurt.
1: I és el fet de poder, una persona com tu, que coneixes tant a Manuel de Pedrolo, doncs sí, és el poder de poder parlar d'ell, no? I a través d'un llibre o del que sigui. Però també, doncs, tenint en compte totes les teves obres, entre aquelles, doncs, aquesta de Paraules al Mirall, que de fet se llegeix molt bé i els relats són molt macos i també, com tu ben has dit, ple d'antiheres, però que també trobes, aquí trobes sentiment i també trobes una mica d'humor, que això també
0: sí,
1: va molt bé.
0: Sí, una mica de tot. Jo crec que és un llibre que pot agradar a molta gent.
1: A molts.
0: I ara, de cara a l'estiu, és molt recomanable perquè, com que són relats, no cal llegir-lo tot seguit. Vull dir, ara pots llegir un relat avui i te'n pots anar de vacances i quan tornes llegir l'altre. M'entens?
1: Oh,
0: és l'avantatge. És l'avantatge.
1: Exacte, llegeixes un i com acabes ràpid, doncs diu, bueno, ara he de fer això altre i després en un altre moment tornes i no, no, i sempre estaràs fent, no, no el deixes, com moltes vegades passa amb les novel·les, no? Que les has de deixar i tot i que dius tu, estic en un moment tan això que no puc deixar-lo, però és el que passa. Anna Maria, com he dit en un principi, això era com un tastet, però amb la intenció de que aviat puguem tenir aquesta conversa més, més profunda.
0: Perfecte, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, gràcies a tu. I bé, i anirem parlant. Fins a la propera.
0: Molt bé, mentrestant, una abraçada, que guapa.
1: Vagis escrivint mentrestant.
0: Això em toca, això em toca.
1: Una abraçada.
0: Vale, una abraçada. Adéu, adéu. Adéu.

0: i del món que coneix també l'Anna Maria, saltem ara a una mirada molt personal i molt valenciana del gènere. Ens acompanya ara Joan Carles Ventura, que aquí tenim ara també a l'altra banda del telèfon. Benvingut, Joan Carles. Estem aquí al Fòrum, a Ràdio Caldes. Vull dir, hi ha uns quilòmetres de permís, perquè ara tu ja estàs a Sueca.
1: Bon dia, sí, a Sueca, enmig dels Arrossals, la meva oficina mòbil.
0: La teva oficina mòbil està en els Arrossals, està molt bé això, eh?
1: Sí, últimament m'ha pegat per vindre a escriure enmig dels Arrossals, és una cosa una mica estranya, però com que ambiente moltes de les meues històries per així, la vista m'ha ajudat una mica a inspirar-me.
0: Home, també és un paisatge típic d'allà de València, vull dir que el fet d'estar dins de... al mig dels arrossals es dona justament si el que tu escrius i d'això forma part el contingut, doncs o senzillament t'inspira, ja està.
1: Sí, té totes dues coses, però sol que escriure l'última història del Fletxa, del meu detectiu privat investigant de les discoteques de la ruta, ja la vaig escriure a dins del cotxe, entre els arrossars, perquè si això m'ajudava a agafar aquest aire rural que tenia la novel·la, i ara estic escrivint una altra cosa també relacionada i també m'he vingut aquí a escriure. De tota manera, també és un paisatge que només tindré ja més sorits sobre el que tens a l'estudi, ja ajuda a escriure d'una altra manera.
0: Molt bé. Mira, faré una petita presentació perquè et conegui més aquí, no? Ets un escriptor professional que has fet feina de guionista, redactor i director de programes de televisió, per exemple, El Punt, IB3, Televisió Espanyola, Telemadrid, Castilla-La Mancha Televisió, Bundunidó, no? I em deixaria...
1: He voltat molt, però és la feina de guionista, de directiu de programes, en fi, una mica nòmada, sí.
0: Des de que eres només, podríem dir, un projecte, o des de que era només un projecte de persona, aquest, podríem dir, inquiet. És que l'estic mirant des del llibre.
1: Sí, això és la contraportada, sí, i sempre deixa la gent molt...
0: Inquiet i inquietant personatge riberenc, no? Que s'ha dedicat a idees, històries, historietes i de ficció. Però mira, jo és que com tinc el llibre aquí endavant, doncs ja és d'això. Però primer de tot, Joan Carles, com ha viscut aquesta edició, decena edició del Segre de Negre?
1: Doncs com un privilegiat, perquè sóc, que jo sàpiga, l'únic escriptor del País Valencià que hi ha anat, i aquesta celebració dels 10 anys em sent molt afortunada d'haver estat convidat. Ha sigut un retrobament amb alguns companys i companyes, sobretot companyes, l'Anna Maria Villalonga, Charo, Maribel Torres... Raquel Gámez, el Pere Figueras, en fi, m'he trobat amb Emili Bayo també, sí. he conegut en persona, perquè ja la coneixia, havia llegit alguna cosa, la Montse Sant Joan,
0: en fi,
1: ha sigut també, sempre és un privilegi poder aprendre de gent que d'una trajectòria molt més ampla que tu, i no sé, també aquella cosa de posar en comú les nostres dèries a l'hora d'escriure, a l'hora de matar també, que és un poquit el que fem als festivals de novel·la negra, matar de manera metafòrica.
0: Matar, no? El que és en el llibre, no? En la ficció.
1: Literàriament.
0: Doncs parlem del teu llibre, Fletxa, Assalt a la ruta. Ens presentes el primer cas d'un detectiu molt, molt peculiar. Qui és aquest personatge tan flipat i perdut de la moguda valenciana?
1: El Fletxa és això, és un detectiu, és un jove flipat que es presenta ell mateix com a detectiu especialitzat en assumptes nocturns i festius. Aquesta és la seva primera aventura cronològicament, és a dir, Assalt a la ruta conta com es va convertir ell en detectiu privat, però ja té un parell de novel·les més, sí, com a protagonista, que són Em diuen Fletxa i Fletxes, sí, desviades. Em diuen Fletxa va guanyar el premi Tiana Negra del 2000, ara no, 2019.
0: València Negra, diversos premis, no? O sigui, Em diuen Fletxa el 2019, Premi Memorial Agustí Vell, no? I Fletxes, exacte, desviades al 2022, que és per Premi València Negra. I també obres juvenil Estira el fil, Ariadna, el 2000, Premi Ciutat de Torrent, Un món per guanyar, el 2021, Cròniques distòpiques i Planeta indultat. Vull dir que, d'un-hi-do, té unes quantes
1: Sí,
0: obres, eh?
1: jo duc unes quantes, però pel Fletxa només n'ha protagonitzat aquestes tres, Fletxes desviades, en diuen Fletxa i Fletxa salta la ruta. I això. Aleshores, en aquesta primera novel·la et trobes com ell es va donar a conèixer al món com a detectiu privat, com es va inventar que ell era detectiu privat i amb la cara dura de fer-ho va aconseguir que després l'anaren contractant per a resoldre assumptes que generalment passen o s'originen al que va ser les discoteques de la Ruta del Bacalao, originàriament simplement la Ruta o la Ruta d'Estroi als anys 80.
0: De fet, és un llibre que ara, per exemple, arriba a l'estiu i que dius tu, tens com més temps per llegir, però també tens ganes de passar-t'ho bé, no? És un llibre que això t'acompanya bastant.
1: Sí, en aquest sentit és totalment ideal perquè és un llibre que és bàsicament una pel·li de cine kinky sense drames. Més aviat és una bola de neu d'un personatge que va inventant-se-les al vol un poc en una declaració en comissaria explicant un poc com ha succeït una nit ben estrafolària en què ella resol l'assalt a una de les discoteques més importants d'aquella ruta. I és un llibre que es llegeix, per desgràcia, per als lectors en dues assentades. Bàsicament, perquè és molt ràpid, està tot dialogat, allò és simplement la declaració del Fletxa en comissaria davant d'un policia, un policia secreta, que és el policia secreta més conegut de la moguda valenciana, que després serà el seu company d'aventures als següents llibres, a les següents entregues, i va tan ràpid, tan directe, tant com una fletxa, que molta gent m'ha dit, ostres, me l'ha acabat en dues tardes, ha sigut una cosa molt ràpida, però bé, qui li pique la curiositat de la resta de llibres que ja van una mica més pausats.
0: Home, sí, és un llibre però justament per portar en una maleta, eh? Vull dir que ara quan arriben les vacances no pesa molt i es llegeix bé i de fet pues, pots dedicar-li alguna tarda perfectament, no?
1: Sí, i jo crec que una mica el tret distintiu de la saga del Fletxa, un poc de la meva escriptura en general, encara que algunes vegades m'he sortit del solc, però en general és l'humor. Jo faig literatura molt d'humor, la veritat que no soc una persona especialment graciosa, però els meus llibres i els meus personatges són unes històries, diguem-ne que faig uns llibres que són molt comèdia de situació, és a dir, poses el personatge, un personatge que és un inepte o un neòfit, en depèn de quines circumstàncies, en el món de la investigació criminal, etc., el poses unes circumstàncies absolutament complicades i a veure com surt d'allà, no? I aleshores jo crec que això, clar, la majoria de nosaltres, si ens enfrontarem a, jo que sé, a la troballa d'un cadàver, a una investigació criminal, a una persecució, a un atracament, no sabríem ni què fer, no? Doncs una mica és això, com un... Ara, ell té molta cara i té molt, és un imant per als problemes i aleshores això acaba donant un poquet, és el motor que genera la història.
0: Molt bé, i com el públic, com està reaccionant davant aquest univers teu de totes aquestes, o sigui aquesta última i les anteriors, vull dir que formen part d'aquesta fletxa, es podrien dir, no?
1: Sí, la saga, la veritat és que la saga del Fletxa està tenint molt, molt, molt bona acollida. El primer dels llibres publicats, em diuen Fletxa, el que va guanyar el Premi Memorial Agustí Veí, aquella porta quatre edicions, Fletxes desviades en porta dues, Assalt a la ruta encara no ha arribat a la segona, però bàsicament és un llibre que està acabat d'editar ara al desembre, va ser nominat als Premis València Negra també enguany, Assalt a la ruta, i va fent camí. La veritat és que hi ha molta gent... Jo sempre faig parafraseig a Ximo Bayo, al dir jo que sempre dic que el Fletxa és un personatge que si lo conoces te gustarà perquè és la bomba que va estallar. No? Aleshores va sumant lectores i lectors i jo crec que va atrapant un poc en aquest món particular de la saga. Els editors estan més que pagats, l'Àlex Martín, que és el director de la col·lecció, Lila Pèrdigo, i sempre m'estan demanant més històries del Fletxa. El que passa és que va fent el que pot i va escrivint conforme li van venint les idees. Però sí, en principi hi haurà Fletxa per a molta estona perquè cada vegada que el descobreix la gent va sumant lectores i lectors i clubs de lectura, i en fi, jo estic molt content i m'ha donat moltes alegries, molts festivals també convidats, i allà vas contrastant això, que té bona acollida.
0: Molt bé, Joan Carles. El d'avui era com fer un petit tastet de parlar, perquè ja dic que aquesta hora que tinc, aquesta segona hora del fòrum, que és aquest programa que comencem a les 9 però, i acaba a les 11, però aquesta segona hora la dedicava al Festival del Segre de Negre, no? I és el fet d'agafar, atrapar diverses veus, no? I per això que el temps està més reduït, però sí que te convido a un altre dia, tot i que sigui per telèfon, però aprofundir més en la teva obra i tal, i que podem dedicar una hora de parlar. Doncs, vull dir que...
1: Jo encantadíssim, compteu amb mi, i serà un plaer compartir les aventures i desventures del Fletxa amb els vostres oients.
0: Molt bé, doncs esperem, i també ja parlarem del que t'estàs inspirat aquí enmig dels arrossars, no? Vull dir, de nous projectes.
1: Ja us contaré, molt bé.
0: Molt bé, moltes gràcies, Joan Carles, i fins la propera.
1: Una abraçada, adeu.

0: continuem aquest recorregut negre i literari amb una autora que, a més d'escriure, també impulsa festivals. Ara tenim aquí a Maribel Torres. Molt bon dia, Maribel.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Com he estat? Mira, el mateix que he preguntat abans a la Anna Maria, com portes, si és que és ressaca en el bon sentit de la paraula, de tenir bona literatura a les mans, no?, i de tenir molts llibres.
1: Això sí, molt contenta. És una ressaca molt dolça, perquè no et deixa mal cos, al contrari, que et dona possibilitat de llegir molts autors i amics. La veritat és que molts són amics i fa molta il·lusió llegir-los.
0: I sobretot de trobar-se en aquests, com ha estat la decena edició del Segre de Negre, no? I la veritat és que d'amistats us heu trobat, jo diria que moltes, eh? I a més, vull dir, és com teniu aquest, com, jo no sabria si dir, conjunt de negrotes i negrots que feu aquesta pinya, no? I el trobar-vos que us poseu ben contents, no?
1: Sí, la veritat és que jo quan vaig començar a escriure novel·la negra em va sorprendre moltíssim el bon rotllo que hi ha, la bona sintonia, quan vas als festivals de seguida fas amistat i com que és veritat que ens anem trobant en diferents festivals, he fet, la veritat, amics i amigues molt bons i em fa moltíssima il·lusió. És un món en el que jo almenys disfruto moltíssim quan escric, disfruto moltíssim quan parlo lectors i disfruto moltíssim els festivals, tant amb els lectors com amb els companys. És un goig, la veritat.
0: Com t'he dit, t'he posat com cofundadora també d'un altre festival, que és el del Festival d'Olot, no? No sé si es diu Olot Negra o com es diu.
1: No, es diu Basal, que és la pedra volcànica,
0: sí.
1: Basal, a Festival de Novel·la Negra de la Garrotxa.
0: De la Garrotxa.
1: En realitat, no tenim una sola seu, sinó que estem repartits en diferents pobles, perquè la nostra idea és descentralitzar una mica el festival i no fer com es fa sempre tot en un sol lloc, saps què vull dir, sinó repartir-ho.
0: Sí, està molt bé.
1: I llavors per això és dia de la Garrotxa.
0: Vull dir, està molt bé perquè són moltes les poblacions que estan a la zona. Olot és una, però n'hi ha, no sé si també podrien dir, bueno, poblacions de la Garrotxa, Albanya, jo què sé, n'hi ha moltes poblacions.
1: L'any passat la vam tenir a Sant Jaume de Llierca i a Sant Esteve d'en Bas i Olot, i aquest any repetim aquests tres i afegim Sant Feliu de Pallerols. Vull dir que si realment anem ampliant perquè pensem que és important descentralitzar i acostar la literatura i la novel·la negra a la gent.
0: A més, és, jo he dit cofundadora perquè ho treballeu de manera conjunta amb Sebastià Benassà, oi?
1: Sí, a veure, això ho organitzem a través d'una associació que es diu Literae, associació cultural, i els cocomissaris som en Sebastià Benassar i jo, sí. Vam decidir fer-ho a mitges perquè, bueno, així és més fàcil també atrapar-ho tot perquè hi ha moltíssima feina en un festival i entre dos pues, ho portem millor. I a part que poder gaudir de l'experiència d'en Sebastià és un luxe.
0: D'això, perquè ara parlarem una miqueta de la novel·la, però tampoc gaire perquè jo espero que molt aviat, a més, això me l'has promès, no?, que vindràs aquí a la seu de la ràdio.
1: Que vindré, sí senyor, vindré a Caldes, vindré a la seu de la ràdio, aprofitaré per conèixer Caldes, que no hi he estat mai, i em fa molta il·lusió venir.
0: Pues a mi també, me fa moltíssim, per això que ara no parlarem gaire, però sí que és veritat que la teva darrera novel·la és, la tinc aquí endavant, Et veurà tothom, no? Però aquesta novel·la,
1: tothom, sí.
0: Sí, és com si és la última de la sèrie, no?, en el que la protagonista d'aquesta sèrie és una detectiu, no? Ariana Miralles, no? I aquí,
1: sí,
0: doncs, aquella en aquest... No sé si tanques tu aquí o continuarà la sèrie, continuarà. Perquè normalment les sèries són de 4, no?
1: No necessàriament, depèn. Si te mires, per exemple, no sé què dir-te, en Padura, amb en Mario Conde, n'ha fet moltes més, amb Molta Albano, la dona Leo,
0: clar,
1: no sé.
0: Exacte.
1: No em vull comparar amb ells ni molt lluny, eh? Simplement no em vull posar límits. Estic molt còmode amb Adriana i en Pau. Hi ha molts temes socials que vull denunciar i que jo els denuncio a través dels casos que porten aquests dos meus detectius i no em vull posar límits. Per ara, aquesta quarta novel·la en la que denuncio les explotacions a través de les xarxes socials, el perill que hi ha a les xarxes, sobretot a nenes joves que no se n'adonen, està funcionant molt bé, ja tenim segona edició, he començat a pensar i a escriure la, un cinquè cas i no em poso límits, Conxi, ja veurem. Ja veurem.
0: Els que arribin.
1: Fins allà on t'arribin la Daniana i en Pau i també on t'arribin les ganes del lector de saber coses de la Daniana i en Pau. No?
0: Exacte, en Pau és l'informàtic. Però ja dic que no parlarem ara gaire, parlarem una mica més perquè ja saps que d'espoilers no volem fer, però sí que parlarem.
1: No.
0: Però parlarem no només, et veurà tothom, és l'última, però ja dic que és una sèrie i sobretot de com va néixer la Mireia, de, bueno, i aquest coneixer com es troba, no?, amb el Pau, l'informàtic, sí, etcètera. Vull dir que de tot això parlarem, perquè avui es tractava de fer un tastet, però amb les ganes de que el més aviat possible doncs aprofundim més i que sigui amb la teva presència.
1: Jo encantada, ja t'ho he dit, encantada de venir, encantada d'estar a Caldes i de donar a conèixer a l'Adriana i en Pau, i t'agraeixo molt que tinguis ganes de que la gent de Caldes els coneguin.
0: No, és que tinc ganes que la coneguin perquè, com si a mi m'agrada, pues, li ha d'agradar també a tothom, no? Però conèixer l'autora val la pena també.
1: Pues moltes gràcies, Conxi, ja saps que jo encantada, de veritat, i t'agraeixo moltíssim la difusió.
0: Moltes gràcies, Maribel, i ja dic que espero que ben aviat doncs, ens trobem aquí i mentrestant, doncs, bueno, jo aniré llegint també.
1: Molt bé, perfecte.
0: I tu escrivint i fent presentacions.
1: Escrivint, fent presentacions i llegint, perquè també
0: llegint
1: s'aprèn molt. I tant.
0: I a més, en festivals com aquests, sempre a vosaltres també enganxeu moltes lectures. Vull dir que
1: moltes, ja moltes, sí.
0: Moltes gràcies,
1: ja
0: Maribel.
1: Sí, va molt bé, som molt macos. Moltes gràcies, Conxi.
0: Fins a la propera.
1: Fins a la propera, que vagi
0: gràcies.
1: Bé.
0: Adéu.
1: Adéu. Adéu.

0: ara ja tenim aquí una altra convidada que estarà en poques minuts, perquè és que ja ens queda poques i aquests 10 minuts que queden o una mica menys els he de compartir amb la Raquel Gámez, que ja la tenim aquí al telèfon, i després amb la Montse Sant Joan, que també vull tenir unes paraules. Raquel, hola, què tal?
1: Hola, bon dia, Conxi, què tal? Com esteu?
0: Aquí bé. I tu? Estàs nerviosa? O vas estressada?
1: Ho dius pel creixer i crims?
0: Sí, ho dic per això. Però, bueno, perquè, a veure, tu ja estàs... home, imagina't un bagatge, 5 anys. 5 anys, en aquest cas, que és... O sigui, en el Segre de Negre han estat 10 anys, però 5 anys també són 5 anys. Són anys per celebrar, no?
1: I, de fet... Són molts anys, sí.
0: Has estat aquí en el Segre de Negre, justament per parlar d'aquest llibre que ja està caminant molt, no? Alguns callen i altres maten, ja hem parlat diverses vegades d'ell, i per això jo més que parlar ara d'alguns callen i altres maten i del seu contingut, que ja n'hem parlat, però sí que és veritat que és un llibre que està caminant molt bé, i està, vull dir que no pares, no? I vagis on vagis,
1: no.
0: Doncs vas fent la presentació que toca. Però jo voldria centrar-me una mica més justament en això, en el festival, en aquest festival que serà la primera setmana de juliol, oi?
1: La segona. Els dies són el 10, 11 i 12. Sempre és la segona setmana del juliol perquè és just abans de la festa major de Creixell.
0: I seran 3 dies.
1: 3 dies. El dia 10 és el dia de la inauguració, l'11 és el dia de totes les taules rodones, activitats, i el diumenge, al matí, farem un escape room infantil a la biblioteca. O sigui que l'hem ampliat, ja fa 2 anys que l'hem ampliat el diumenge.
0: De fet, el dia, com tu dius, el dia fort seria el dissabte, oi?
1: Sí, la inauguració també, perquè és el lliurament de 5 premis, el Margarida Nitzet és molt important perquè és la novel·la inèdita, després tenim el Jordi Tinyena i també tenim el de poesia criminal, que s'han presentat moltíssim aquests anys. Jo ara mateix estic llegint les novel·les perquè soc jurat del Margarida Nitzet, i després tenim el Premi Trajectòria, que és molt estimat també. Però el dissabte és... tots els dies de taules rodones, i tot i que no hàgim fet roda de premsa, així en primícia, Conxi, et puc dir que farem, intercalarem, no només seran taules rodones, sinó que també intercalarem una lectura dramatitzada, un interrogatori i un judici popular.
0: Oi, això m'encanta.
1: I concert de jazz.
0: Ostres, això del judici, i qui estarà present en el judici?
1: Encara no t'ho puc dir. El 17, jo crec que sobre el 17, encara m'han de confirmar la data.
0: No, jo ho deia perquè com ho conec alguna jutgessa i alguns advocats...
1: No serà pas una jutgessa.
0: Val.
1: Aquesta vegada ho enfocarem des del punt de vista psicològic, perquè el tema central és la família i crims. I volem tractar molt el tema de la família, ja no sigui la família, la màfia, com vam fer l'altre dia una xerrada. Aquesta setmana dijous ve la Tura Soler i el Jordi Grau a parlar dels crims reals familiars, però també volíem saber una mica què passa quan la gent no té família, no té aquesta xarxa. Delinqueixen més?
0: Clar.
1: O menys? Què diuen les estadístiques? I tindrem un cas real i el públic haurà de decidir què li va passar.
0: I això serà el dijous.
1: Dissabte.
0: Ai, perdona, el dissabte, dins del Plats Forts, que podrien dir del dissabte, que és tot el dia.
1: És la jornada en la que hi ha material. Entrem en matèria ja.
0: Fem
1: presentacions de novetats, etcètera.
0: Està bé que vagis explicant aquestes coses perquè encara entra més ganes d'anar particularment,
1: Sí, jo t'espero.
0: A més, no conec aquesta població, tinc ganes de conèixer-la, i mira, l'excusa és anar... És una molt bona excusa, no? Anar al festival, no? I mentrestant aniré, com tu ja em vas dir, diu, ves buscant perquè s'omple de seguida.
1: És preciós, Creixell. Sí, pensa que és un municipi turístic, hi ha cases del segle XVII, hi ha un castell encara, que encara són dels mateixos propietaris, vull dir, no el podem visitar, però el podem veure de fora. L'església de Jujol, que és el que treballava en Gaudí, els aiguamolls, les platges que són verges, és un lloc molt, molt bonic. veritat que sí.
0: Tinc moltes ganes.
1: Això ho fem amb aquestes dates.
0: Tinc moltes ganes. I a més, aprofitaré abans de que sigui, tot i que sigui per telèfon, ja sé que és difícil venir cap aquí, però d'aprofundir més en aquest tema i dies abans de que sigui el festival, doncs ja et faré una altra trucada, però per estar més estona parlant. Avui ara ho hem de deixar aquí. Raquel, moltíssimes gràcies i mentrestant, doncs, que vagis treballant bé. Bueno, ja, jo crec que ja ho tens tot preparat, però bé, sempre queden cosetes,
1: sempre
0: oi?
1: Sempre queda alguna cosa i tu ho saps molt bé.
0: Sí. Doncs moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Vinga, fins a la propera. Adéu.
1: Adéu.

0: I per tancar aquesta segona hora especial de Segre Negre, qui millor que una autora que ha viscut el festival des del primer dia? És Montse Sant Joan i la tenia ja aquí ara al telèfon. Serà un poquet minut, Montse, perquè el temps passa tan ràpid que a vegades no pots evitar parlar amb les altres persones. Però bé, tot i que siguin tenir unes paraules teves, serà tot un plaer. Sobretot, Montse, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Bé, doncs això que ja ha passat aquest desè aniversari del, o el desè anys del Segre de Negre, com l'has viscut?
1: Doncs mira, l'he viscut amb molta emoció, amb molta il·lusió per haver pogut fer 10 anys i a més perquè penso que ha estat una edició perfecta perquè ha agradat molt, hem tingut públic i penso que també els participants han estat a l'alçada, no?, del que nosaltres volíem com a organització.
0: Uh-huh. I què representa, també de la mateixa manera que li preguntava a l'Eulàlia, què representa per a Lleida i per al gènere negre en català, no?, aquest festival?
1: Doncs mira, és una manera de visibilitzar i de dignificar el gènere, no? Un gènere que a vegades ha estat mal vist com si fos subliteratura i en realitat no és així, no? I aleshores els festivals de novel·la negra ens posen en contacte autors entre nosaltres, però també autors i lectors. I el que et dic, no?, que visibilitza, dignifica el gènere i això és molt important.
0: De fet, ja que dic que tu no has presentat aquí novel·la, però sí que has participat activament, no? I de fet és algo que, bueno, és jo diria que en el festival tu participes sempre cada any.
1: Doncs sí, ja des del primer any, perquè els vaig enredar una mica els de Pagès Editors, que havíem de fer un festival de novel·la negra i bé, ja em vaig implicar en l'organització i en ajudar en tot el que es pugui, no?
0: Mm-hmm. I així, molt ràpidament, què fa que aquest festival sigui tan especial per a tu? Penso perquè l'has viscut des d'un principi en part, no? O va ser fins i tot idea teva?
1: Sí, sí, sí. O sigui, va ser idea meua que els hi vaig plantejar als de Pagès Editors que de seguida, des de luego, la van fer seua, per suposat. I és que l'hem vist créixer, Conxi, l'hem vist créixer des del començament, quan encara no era res, i a poc, doncs, hem anat incorporant el premi, per exemple, a la trajectòria, hem anat incorporant la ruta literària, que ens fa ser també una mica diferents i originals, i sempre amb aquesta voluntat, aquest repte, no?, de ser diferents i de poder aportar alguna cosa original als festivals de novel·la negra.
0: Montse, doncs espero que molt aviat puguem parlar de nou en un festival.
1: Moltíssimes gràcies.
0: O si és possible que puguis, no ho sé, tot i que sigui per telèfon, però parlar més profundament. Moltes gràcies
1: molt
0: per ser-hi sempre.
1: Un plaer parlar amb tu.
0: Igualment. I sobretot per formar part d'aquesta família literària que és el Segre de Negre i en general. Moltes gràcies.
1: Molt bé. Moltes gràcies a tu, bon dia.
0: Bon dia. I així, doncs, amb la Montse Sant Joan i amb aquesta música que escoltem ja de fons, acabem avui el programa. Gràcies per ser-hi, per escoltar, per compartir aquesta plaça pública que és el fòrum. Demà hi tornem amb més veus, més històries i més ràdio. Que tingueu molt bon dilluns.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: Bona tarda, gent de Caldes i Comarca. Benvinguts al Patada al Ventre, un programa sobre Caldes i fet a Caldes per gent de Caldes, que som nosaltres. Jordi Graví, bona tarda.
2: Bona tarda, Xavier Serra, bona tarda.
1: Bona tarda, els de Caldes la tenim tot el dia ben valenta, se'ns aixeca fins al cim Mercès a l'aigua calenta. Però...
2: però la C-59.
1: Ai, què passa ara?
3: Abans de començar amb el tema anecdòtic, recordar, com sempre, que ens podeu enviar les vostres anècdotes al 608-970-864 i al correu electrònic de radiocaldes@caldesdelmui.cat. Avui seguirem on ho vam deixar la setmana passada. Tranquils, avui no hi ha col·laborat el queixal, relax, perquè tenim les continuacions de les anècdotes dels bastoners a Bastia.
2: Digueu-me vosaltres, ja, què us ha semblat.
4: És molt agradable, té un aroma intens,
3: sí.
4: I agradable. Sí que se'n va més a la fusta i a de bones a primeres.
2: No hi ha un punt de cola?
5: Aquí.
2: Oi?
5: Prou aquest.
4: Yo aquí no lo he trobat. Sí que té unes notes rares.
6: Tengo que decir que no sabía el día, así que la intro ha tardado un poquito más en seguir. Pero nada, aquí estamos. Yo soy Javier, por si no me recordáis. Mark y Mario, hace mucho tiempo que no nos vemos las caras y no nos escuchamos. Y nada, ha sido un placer, ya está. Acaba aquí el programa.
2: Bueno, venga. Amb vosaltres, Pepe Santos, Som Esports, programa esportiu de Ràdio Caldes. Quasi res, darrer divendres ja d'aquest mes, del mes de novembre. Bé, com sempre comencem, avui portem un programa amb una miscel·lània de temes variats per comentar.
7: Sota les Llambordes, un espai de conversa literària. Dins d'un llibre trobarem emocions, coneixement, aventures i reflexions que ens enriqueixin. Així que, si et trobes davant d'una llamborda literària, no dubtis a aixecar-la i descobris els tresors que amaga. De la mà de Conchi Sánchez.
8: Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle, una veracitat. Al punt de ràdio hi ha una innovació, l'hora d'en Ganjo.
1: Hola a tothom i benvingudes, benvinguts a Viatge Electrònic, el programa que parla de les novetats de la música electrònica underground. Salutacions del vostre host, sóc en Doixa, avui capítol 204 de Viatge Electrònic, un capítol avui especial, ja que la música que escoltareu en el DJ Mix d'avui és música d'unes recopilacions que ho van petar als 2000.
9: Hi havia gent que es vestia al dematí a primera hora i es canviava de traje segurament cap allà a les 7 de la tarda per anar una mica vestit diferent al vespre.
10: Quasi no totes les fotos sorties igual.
9: Però estava concentrat. La plec del rei és una altra cosa,
10: Sí, però la festa major,
9: la
10: el casino.
9: Festa major de Caldes,
10: els teus records és el casino.
9: Les atraccions i el casino. I el castell de focs.
11: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot seguit us oferim la repetició del programa al Fòrum a més dimarts a Ràdio Caldes.
0: Aquí comença el Fòrum amb Conchi Sánchez.
12: Molt bon dia, Caldes. Confia en el temps, que sol donar dolces sortides a moltes dificultats amargues. Ho deia Cervantes, que de temps i d'amargors en sabia un bon tros. I avui, dimarts 2 de juny, potser ens convé recordar-ho, perquè vivim en un temps, en un moment, volia dir, en què tot ho volem immediat, resolt i empaquetat en 24 hores. Però les coses importants, les que transformen, demanen temps, paciència i una mica de coratge. Ho veiem en salut, on sovint busquem solucions ràpides a problemes que fa anys que arrosseguem. Ho veiem en educació, on pretenem que l'escola ho arregli tot mentre la societat va a un ritme que ni els mestres ni els alumnes poden seguir. I ho veiem en la política, on cada setmana sembla que s'hagi d'acabar el món, però després resulta que no, que el món continua i que, sorprenentment, encara hi ha gent que treballa per fer-lo una mica millor. Encara encara podrien dir que hi hagi. Avui parlarem d'això, de salut i d'educació, de dues columnes que sostenen qualsevol comunitat que vulgui mirar endavant sense perdre's pel camí. Parlarem de l'obesitat, una malaltia que sovint es jutja abans d'entendre-la, perquè és més fàcil opinar que escoltar. I parlarem del projecte educatiu de Caldes, una d'aquelles iniciatives que demanen temps, consens i mirada llarga. Tres coses que, curiosament, no acostumen a sortir als titulars. Però aquí, al Fòrum, ens agrada fer-ho. Parar, escoltar i pensar i donar espai a allò que importa. Perquè si alguna cosa ens ensenya el temps, aquest temps que tot ho posa al seu lloc, és que les transformacions, de veritat, no fan soroll, però fan camí. Així que, benvingudes i benvinguts en aquesta plaça pública de la ràdio. I amb aquesta reflexió iniciem el Fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que vol ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum és això, com he dit abans, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà, on cada matí, durant gairebé dues hores, ens trobem per parlar de les temàtiques que importen, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I avui, dimarts 2 de juny, què hi trobarem, què trobareu en aquesta plaça? A la primera hora començarem, en tal dia com avui, un recorregut per les efemèrides i commemoracions d'aquesta data. Avui és el Dia Internacional contra la Mistènia Gravis, una jornada dedicada a sensibilitzar i conscienciar sobre aquesta malaltia neuromuscular rara i autoimmune que afecta a milers de persones arreu del món. Tot seguit entrarem a la sanitat a debat. Avui, amb la infermera Mariluz Talavera, que ens portarà un tema de pes, l'obesitat i el seu impacte en la salut. Parlarem d'aquesta malaltia crònica i complexa, caracteritzada per una acumulació anormal o excessiva de greix corporal que representa un risc real per a la salut. I a la segona hora dedicarem tot l'espai al projecte educatiu de Caldes, una eina de planificació i treball comunitari que vol definir una mirada compartida sobre l'educació al municipi, entenent-la com una responsabilitat col·lectiva que va molt més enllà de l'àmbit escolar. Per parlar-ne ens acompanyaran Carol Chaparro, o Carolina Chaparro, del grup impulsor del PEC, i Aurora Vela, tècnica de suport del projecte. Així doncs, iniciem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública, oberta i participativa.

0: i així, així arribem, comencem d'alguna manera el dia fent recordant el calendari, no? Avui és dimarts 2 de juny, han passat 153 dies d'aquest 2026 i en què resten 212 per continuar-lo escrivint. El santoral ens recorda les celebracions de Santes Alcibiades i Blandina i dels sants Germà, Just i Joan Batista. Si us diu així, moltes felicitats. Pel que fa a dies temàtics, avui és el Dia Internacional contra la miastènia gravis, una jornada dedicada a sensibilitzar i conscienciar sobre aquesta malaltia neuromuscular rara i autoimmune que afecta milers de persones arreu del món. La miastènia gravis és una malaltia crònica que es produeix quan el sistema immunològic genera anticossos que interfereixen en la comunicació entre els nervis i els músculs. Això provoca debilitat muscular i un funcionament anòmal de diferents parts del cos. Pot afectar persones de qualsevol edat, tot i que és més freqüent en dones joves i homes d'edat avançada. La seva incidència és d'uns 20 casos per cada 100.000 habitants. Entre els símptomes més característics hi trobem visió doble, dificultat per mastegar o empassar, debilitat al coll, parpella caiguda, paràlisi facial, dificultat per parlar, debilitat als braços i cames i problemes per respirar. Actualment no hi ha una cura definitiva, però els tractaments especialitzats poden ajudar a controlar i alleujar els símptomes. I per què fa a efemèrides, de tal dia com avui, recordant anys passats, no? Fets que van succeir doncs, el 2024, és a dir, que ara farà dos anys, a Mèxic, Claudia Sheinbaum va guanyar les eleccions federals amb un 60,7% dels vots i es va convertir en la primera dona presidenta del país. El 2014, sempre parlant d'un dia com avui, un 2 de juny. El rei d'Espanya, Joan Carles I, va anunciar la seva abdicació a favor del dia del seu fill, que resulta que és Felip VI. Bé, més o menys igual. 2004, a l'Afganistan, 5 membres de Metges Sense Fronteres van ser assassinats. El 1989, un grup de científics italians descobreix un mètode per crear animals transgènics introduint gens estranys en ratolins a través de l'esperma. El 1963, a l'Aràbia Saudita, el que era príncep Faisal va decretar l'abolició de l'esclavatge. El 1953, Isabel II d'Anglaterra és coronada reina d'Anglaterra a l'abadia de Westminster. I el 1922 es va estrenar a París l'òpera Reina Van Maira del Richard Strauss. El 1909 es va realitzar el primer vol amb aeroplà amb passatgers. El 1896 l'enginyer italià Guglielmo Marconi va patentar la ràdio al Regne Unit, o sigui que des de llavors ja tenim la ràdio. El 1875 Alexander Graham Bell va inventar el micròfon de membrana per incorporar-lo al telèfon. I ja és més junt i acabarem aquí, 1537 el papa Paulo III va publicar la Bulla Sublimis Deus, on va decretar que els indígenes americans són éssers humans amb ànima. Vull dir, fins a llavors no eren considerats persones. I fins aquí aquest ràpid 2 del juny, un dia que ens han recordat que la història avança, que la ciència transforma el món i que la salut continua sent un repte compartit. Tanquem, doncs, aquesta finestra al passat i al present i obrim la mirada al que ens ocupa avui. I per continuar parlant de salut, entrem ara en la Sanitat a Debat, l'espai on cada setmana posem el focus en temes que ens afecten directament. Avui ho fem amb Marilú Talavera, que ja està aquí. Benvinguda, Marilú.
1: Bon dia a tothom.
0: Doncs tu, Marilú, ens ajudaràs a entendre millor un tema que preocupa i que sovint genera dubtes. Bé, dubtes no ho sé, però preocupa molt. L'obesitat i el seu impacte en la salut. I d'això, durant molts anys has estat ho has seguit des del CAP,
1: Sí, sí. Jo primer de tot volia dir que encara hi ha molta gent que continua pensant que l'obesitat és gairebé una elecció personal, que la gent que és obesa ho és perquè volen o perquè no es cuiden. I això és una fake news, no, que no és així.
0: És un tabú d'aquests que...
1: És un tabú, sí. Totalment. L'obesitat és una malaltia crònica i molt complexa i està influïda per factors genètics, per factors biològics, psicològics i socioeconòmics, que són els determinants socials. És a dir, ens està influint tant més que la genètica, a vegades, moltes vegades, el districte postal on vivim. Mm-hmm. I aquests factors no es poden neutralitzar només en la voluntat individual, sinó que cal modificar-lo en polítiques socials. Evidentment, si una persona està molt preocupada per com arriba a final de mes, com ha de pagar el lloguer del seu pis, el que menys li importarà és el menjar bé i el fer exercici. Passaran el que pugui, eh? O sigui que l'obesitat no és un tema únicament de voluntat personal, això ha de quedar claríssim, sinó que hi ha molts factors que estan intervenint, no? En l'actualitat hi ha abundància de menjar, eh? Jo quan era petita recordo allà al poble que el pollastre era per el diumenge, que era la proteïna animal.
0: Era el plat de diumenge.
1: De diumenge.
0: Durant la setmana menjaves, però cuina mediterrània, perquè
1: sí,
0: era, diguem...
1: Llegums.
0: No, suposo que en aquest cas tu eres a Extremadura, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Però Andalusia està molt a prop, més
1: sí,
0: o menys.
1: Sí, sí, sí,
0: però
1: més
0: jo
1: més.
0: Diria que a tot arreu, no?
1: Sí.
0: El menjar durant la setmana era de culleres.
1: Era de cullera.
0: Vull dir que
1: era
0: sí,
1: de cullera.
0: Uns, no sé com és... o sigui, uns cigrons,
1: sí,
0: però...
1: Sí, verdures, cigrons, i anaven a tot arreu a peu caminant, no?
0: Sí.
1: Anaven en cotxe, no?
0: I la veritat és que la gent havia persones que estaven, però obès com
1: te
0: trobes,
1: veient
0: no.
1: Avui en dia i com no. Es veu sobretot als Estats Units, no n'hi havia.
0: Que
1: no?
0: Va.
1: Pues en aquesta abundància de menjar que tenim avui i que estem replets d'estímuls, el problema no és el greix en si, el problema és que alguna cosa està alterant el nostre sistema de sacietat, que ho tenim a nivell cerebral. Nosaltres està ja descrit de fa molt de temps que al cap de mitja hora més o menys, 20 minuts, 30 minuts, tenim, de que comencem a menjar, tenim aquesta sensació ja de sacietat. Per això es recomana menjar mastegant molt, a poc,
0: beure aigua, no sé.
1: I des dels anys 70, empreses com la Pepsi-Cola, la Campbell's, van contractar matemàtics i psicòlegs per fer una cosa molt concreta, que era trobar la combinació exacta de sucre, sal i greix que maximitzi el plaer de continuar menjant sense produir sacietat. Això és un tema molt de molt treball de laboratori, eh?
0: Oh, i tant. Vull dir, és una manera de que, com sempre,
1: de menjar més,
0: les indústries que hi han darrere, no?
1: I el
0: poder, no? De que, o sigui, és
1: de poder
0: culpa
1: manipular
0: de
1: la ment de les persones.
0: Exacte.
1: Aleshores, el punt de més plaer no era el punt de que tinguessin més sacietat, sinó que el punt de més plaer era quan el plaer és alt però la sacietat és baixa, i això el van anomenar el bliss point, el punt de felicitat. I què buscaven a aquest bliss point? Que quan mengem un paquet de patates fregides, una galeta, una Coca-Cola, mai en donem per saciats i que sempre vulguem una mica més, no? I, en definitiva, és el mateix mecanisme de les addiccions. Les addiccions de el tabac, l'alcohol, les altres drogues, són estímuls a nivell cerebral, que hi ha unes neurones que capten la nicotina, unes neurones que capten l'alcohol o que capten les altres drogues i que necessiten més per tenir el mateix plaer. Doncs el mateix passa en el menjar. Això és una estratega d'aquestes empreses, no?
0: Uh-huh.
1: I què passa? Pues, la societat en la que vivim avui en dia facilita aliments molt calòrics, eh? I una altra cosa que afavoreix, que és el sedentarisme, estem...
0: Bueno, les pantalles és algo que fa que tu
1: això
0: estiguis
1: mateix,
0: allà,
1: Conchi.
0: Abans li deien la caixa tonta, no? Però sí, les pantalles
1: mateix,
0: en general.
1: Això s'ha vist sobretot en
0: perquè
1: res.
0: Ara, abans era la tele, però ara no és només la tele, són les pantalles.
1: Les pantalles
0: de mòbil, les pantalles de la tablet, les pantalles totes.
1: I si anem al supermercat i mirem les cistelles de la compra, aquests carros tan carregats que van, veient que hi ha molt aliment
0: basura, d'alguna manera. Jo li diria basura, no?
1: Manera, sí.
0: O de, és sí, que ara sí, no sabria, sí. Perquè en català li diria, però sempre ho diem d'aquesta manera, i en català en digo, menjar, deixar, ja no queda bé. No,
1: no queda però, bé. Ultraprocessats.
0: Però, ultraprocessats, la
1: gran
0: majoria.
1: Que només has de fer que arribar a casa o ficar al microones o posar-los a la fregidora i
0: o posar-los
1: ja
0: aigua, perquè a vegades són aquests pots que són tipus menjar xinès, no? I a les hores tu li col·loques l'aigua calenta i de seguida... Bueno, no ho he fet servir mai, ho he vist.
1: Per tant, això que estem dient, recomanar la dieta i l'exercici per si sol, és molt difícil que la gent s'aprimi, perquè necessiten una voluntat de ferro i hi ha molts inputs que estan de l'exterior que ens estan manipulant d'alguna manera. Estan manipulant el nostre cervell i a nosaltres mateixos, no? Hi ha moltes malalties associades a l'obesitat, com són, i malalties importants, com són la diabetes tipus 2, el colesterol elevat, el fetge gras, l'apnea de la son, els problemes de fertilitat, tenen molt a veure, les malalties cardiovasculars, i segurament

0: són els, sobretot els anàlegs de...
1: Hi ha un Mariluz, sí, que en aquest sentit, de fet, és un fàrmac que molta gent pensa que és per l'obesitat. En realitat és un fàrmac i que té molt èxit perquè a les persones que justament s'afecta, perquè tu has comentat abans, un dels efectes que té l'obesitat és la diabetis, no? Sí. I aquest fàrmac, que és com una punxada, no?
0: Són els anàlegs de GLP-1.
1: Sí. I aleshores, de fet, és per la diabetis.
0: Per gent obesa i diabètica.
1: Exacte. Sí. I clar, i les persones que el prenen, doncs sí que s'aprimen molt, perquè a més, i les va bé també per el tema.
0: Aquest és el cas d'aquests fàrmacs.
1: Però va molt bé perquè s'aprima, però s'aprimen d'una manera molt especial i és...
0: Ara parlem, Conchi. Aquests fàrmacs serien la semaglutida o la tirzepatida, que són els noms genèrics, però estan comercialitzats, que això sí que et sonarà molt, com Ozempic,
1: sí,
0: la Wegovy...
1: Me sonava més aquí.
0: Mounjaro. El més conegut és Ozempic, perquè és el primer que es va començar a comercialitzar. Mm-hmm. Vale. Aquests fàrmacs imiten una hormona natural que tenim en el cos, que està a nivell intestinal, i que estan implicades aquestes hormones en la regulació de la gana, la sacietat i el control de la glucosa. Per això es va començar a donar a persones diabètiques. Uh-huh. I en aquests casos entren per la seguretat social. És un medicament que s'han de tenir unes condicions perquè t'ho pugui receptar i que t'entri per la seguretat social. Però per tractar només tema obesitat, que hi ha molta gent que ho està fent servir, no entra per la seguretat social. I què passa? Són realment caríssims. El preu d'aquests medicaments a la farmàcia són entre 180 i 300 euros al mes.
1: Una capsa?
0: El tractament del mensual. Uh-huh. El tractament mensual. Ara són injectables,
1: sí,
0: però ara han tret de l'Ozempic, diguéssim, en comprimits també. Bueno, l'Ozempic costa 128 euros, l'Wegovy 180-292 euros, depenent de la dosis, i el Mounjaro 271 euros. Vale? Tu no pots anar a la farmàcia i dir vull que m'endoneu aquest medicament. Necessites
1: una recepta.
0: Recepta mèdica sense que sigui una recepta abonable. Només amb una recepta en el segell d'un metge pots anar. No? Què fan aquests medicaments? Pues que disminueixen la fam, tenen aquesta sensació de plenitud que deien que és important i que apareix als 20-30 minuts de menjar, i millora molt sobretot el metabolisme glucèmic. Una mesura que tenim per controlar com tenim la diabetes és l'hemoglobina glicada. És un paràmetre que ens dona com està el sucre de l'últim mes, i aquests milloren molt l'hemoglobina glicada, per això es dona, no? Però aquests fàrmacs no estan exemptes d'efectes secundaris, com tu ben deies fa una estona.
1: Sí, perquè, a veure, no sé l'efecte secundari, el que sí que te deia que treuen la gana, sí, però d'una manera molt, perquè ho sé per persones que ho han tastat, és que, o sigui, te posen, tu veus el plat i tal, i és que ja no és que te tregui la gana, és que te fa fàstic.
0: Sí,
1: produeix fàstic.
0: Perquè són
1: seria un efecte secundari.
0: Els més freqüents són de tipus gastrointestinal, que són les nàusees, vòmits, diarrees, la sensació de plenitud o de digestió, sí, lenta, la disminució de la gana, que és una part de l'efecte terapèutic, el mal de cap, la fatiga. Hi ha altres efectes que són una mica més importants, com són la deshidratació, problemes de vesícula biliar i pancreatitis. Aquesta, la pancreatitis, hi ha persones que no ho toleren i que han fet ingressos per pancreatitis, i això,
1: o sigui,
0: la pancreatitis és un tema ja més important, més seriós.
1: Una persona que ha patit, per exemple, una pancreatitis, li pot provocar aquest medicament també,
0: sí,
1: un altre, tornar-la a tenir, la pancreatitis?
0: El medicament en si ja pot produir pancreatitis. Si tu tens aquest òrgan una mica més dèbil, evidentment sí que pot, sí.
1: Clar.

0: però també en persones amb diabetes que prenen altres medicaments per la diabetes poden tenir risc d'hipoglicèmies, també, eh? Important.
1: La hipo és que,
0: tens
1: baixades
0: fortes de sucre. Un altre aspecte molt important que últimament està sortint en molts diaris, però que realment és així, i està sortint perquè moltes d'aquestes actrius americanes que ho estan prenent o estan posant en les redes socials, no? És que es perd molta massa muscular, la massa magra, fins al 35-45% del pes que es perd és massa magra, és musculatura, no? Si no es combina el tractament amb exercici i una alimentació adequada, encara es perd molt més massa magra. Per tant, sí que la combinació de l'exercici amb el GLP-1 no només va millorar els resultats de la pèrdua de pes, sinó que també és l'única estratègia que hi ha avui en dia per evitar aquesta pèrdua tan important de massa muscular durant el tractament. Aquesta pèrdua de musculatura també ho notem en aquelles cares que diu, té cara d'Ozempic. I és així, perquè tu has vist aquesta persona abans i hi ha una pèrdua molt ràpida de greix facial.
1: És a dir, que baixa, aquesta, baixa.
0: Baixa tot. Hi ha una flacidet, és com si de cop haguessin passat els anys per ella, no? O per ell. Pèrdua de cabell també pot ser, canvis hormonals i menstruals, pèrdua de visió. I bueno, per tot això, aquests fàrmacs han de ser sempre prescrits i fer seguiment per un professional sanitari. En aquest cas, metges, no? Amb un control regular per anar ajustant dosis i minimitzar els riscos. Clar. Això necessites control analític, veure com està anant, a veure si les transaminases estan alterades, a veure com està reaccionant el teu cos. I què passa quan aturem? Perquè diuen, són fàrmacs que s'han de tenir tota la vida, però tota la vida la gent està també descrit que el primer any ho acaben deixant. Què passa quan aturen aquest fàrmac? Doncs els estudis mostren que una part important del pes es recupera i a vegades fins i tot agafen més pes de l'inicial. És a dir, si es perden 20 quilos a l'aturar el fàrmac es poden fins i tot arribar a guanyar 40.
1: És a dir, que l'efecte jo-jo,
0: l'efecte rebot,
1: en aquest cas
0: és molt important. Ahir vaig llegir, com que tenien aquest tema entre mans, venia en La Vanguardia que una persona que després de no sé si 2 o 3 embarassos, una persona relativament jove, pesava uns 63-64 quilos i va estar fent durant no sé si 1 mes o 2 i en 1 mes o 2 va perdre 10 quilos. Però clar, aquests 10 quilos el que han fet és que hi hagi tanta flacidesa a nivell abdominal, tanta pèrdua de massa muscular, que aquesta dona es plantejava passar per el quiròfan per fer una estètica.
1: Clar.
0: I això també és un risc, jo crec, important, no? Si perds pes però després el teu cos continua sense agradar-te, no sé, jo crec que és un tema que ens hem de plantejar molt seriosament les persones, no?
1: Clar. O sigui, lo ideal és...
0: L'ideal seria combinar exercici i si hi ha una obesitat molt important, jo crec que es pot provar de fer el GLP-1, però no substituirà mai l'exercici ni l'alimentació.
1: Però sempre en mans d'un professional, vull dir, que és el que ha de dir el que necessita aquesta persona, no? Perquè moltes vegades sí que és veritat que l'estat d'obesitat, o sigui, quan és mòrbida, i això tu ho saps, vull dir, la salut també està en molt de risc.
0: Sí,
1: i si tens la probabilitat de treure't d'una altra manera, doncs a través d'operacions o el que sigui, i ho faig, però vull dir, amb la idea bé molt, molt
0: però
1: clara.
0: Però has de mantenir...
1: Exacte, després, els hàbits clar, per cuidar-te, perquè si no és un problema, perquè quan hi ha una operació de per mig, això ja no hi ha res.